0: quan tu vols tenir un espai en el que se senti una olor casolana, doncs has de posar un aroma que tingui barreges de pi, de taronja, de canyella i vainilla, per exemple. Això et donaria una olor molt, molt casolana, allò de, ai, si a casa ara ja...
1: Que estic bé, no?
0: Ja estic bé, no? Si, i llavors va ser més o menys una fórmula similar a aquesta que els hi vaig fer. Un dentista em va demanar que li creés una olor que generés confiança, serenitat, tranquil·litat. Llavors vaig treballar amb olis més herbacis i d'altres que eren arrels que feien sentir que estiguessis arrelat en allà, no? Llavors, doncs, això el que fa quan tu olores això és que el cervell entra en una fase més de tranquil·litat. Però també tens olis que t'esperonen. Per exemple, un oli per conduir de nit seria la menta piperita, perquè et desvetlla.
1: Fa com cosa, no? Perquè és que estem realment manipulats per tot arreu.
0: Totalment.
1: La música, els aromes, la llum, no? La ventilació... O sigui, com sí. És això? Perquè no és la primera vegada que tu fas, a més, pots fer el que dèiem, no? Aromes concrets, fins i tot, has fet per un grup de BNI.
0: Sí. Sí, jo vaig crear a partir del grup de BNI, dels valors d'aquest grup, vaig crear un aroma que potencia el networking, la confiança, tot el que és el treball en equip i així. I per una empresa vaig crear un que es diu Tresco: col·laboració, cooperar, col·laborar. I llavors el que fa és que quan els equips treballen amb aquest aroma en l'espai, doncs treballen millor. Compartir, col·laborar, cooperar, no? I això, quan un equip pot fer això realment sense pensar en els egos de cadascú, això rutlla.
1: I escolta, la gent una mica incrèdula de tot això, què li diries? Perquè sí que és veritat que dius, com no hem caigut amb tot això, no? Però realment en un entorn de feina on tothom va a la seva, hi ha objectius, hi ha estrès, tot això realment funciona?
0: Sí, funciona. Amb una persona que no hi creu gens, li faria diverses preguntes. Et poses colònia? Uh-huh. Per què te la poses? El teu gel de dutxa fa olor? Per què tries aquest i no un altre? Tot el que tenim en el nostre món té una olor. És molt difícil trobar coses que no tinguin olor. Un cotxe, l'olor de nou del cotxe, tots la recordem.
1: I tant.
0: Quan entres en una casa t'hi sents bé, i en altres espais dius, uix, tira enrere. L'olor del forn, l'olor de la cafeteria d'un restaurant, l'olor d'hospital, a tot l'olor la tenim present sempre.
1: Sí, sí, però ostres, fins que no ho enraones així no hi caus, perquè mira, ara que la meva filla ha estat estudiant fora, vaig comprar la colònia que li posava de petita, perquè necessitava com tenir-la una mica més a prop, no? Mira quina cosa, ara que hi caic, vaig anar i vaig comprar aquest pot de colònia infantil perquè pensava, mira, la tinc més a prop, i ara la tinc allà perquè ara la tinc a casa, per tant, ara ja no em fa falta. És curiós això,
0: Mira, fa uns mesos en una casa d'una amiga, en el quarto de bany tenia mussel,
1: i vaig dir, jo també tinc això, perquè sí, també
0: el mussel a casa no l'utilitzàvem, utilitzàvem S3, però convivia mussel i S3, no? I vaig comprar, i durant uns mesos vaig estar utilitzant mussel, no? I era allò del retornar a la nena, a la infància i així. I ara fa un mes o així vaig dir, avanço. Durant molts anys havia utilitzat o de rotxes amb el gel i tot, no? I vaig dir, torno a lo de Roches.
1: Que avui li portes. Sí. I avui, quan t'he saludat, m'ha recordat a la meva mare, que la meva mare també se la posa. No? És que és super... I mira, no t'ho he dit perquè he pensat, però de veritat, jo també he pensat, oi, to, a lo de Roches, que la meva mare també se la posa.
0: Perquè hi ha qüestions, de vegades, que són generacionals, que són d'èpoques de la teva vida, no? En una època de joventut sempre portes colònies molt fresques. Quan entres a la maduresa...
1: Perfums, no?
0: Perfums. A veure, jo sóc d'haver utilitzat Chanel 5. Mm-hmm. Durant molts anys vaig utilitzar Chanel 5, no? I és allò de, ara em tornaria a posar un Chanel 5? Home, si no fos per una situació molt concreta, no. Però, mm-hmm, en canvi, l'Eau de Roches que m'he posat avui, sí. I és per això, perquè et reafirmen, et donen, et porten, et transporten una altra vegada a una altra època en la que vivies d'una manera diferent, segons sí, quines
1: veritat,
0: coses.
1: Eh? No? És molt, molt curiós. Eh? I és, sí, és bo perquè, clar, ara que ho expliques, dius, té tot el sentit. Però és com que, bueno, no? La vida també, és el que diem moltes vegades, també t'atropella i no causen aquestes coses. I escolta, ara m'agradaria entrar de ple en un tema que és el que a mi m'apassiona, no? Del que tu fas, que a més, tens un producte propi, no? Explica'ns, sí, què és el Capil.
0: Mira, jo sempre he tingut una alopècia severa molt, molt gran, no? Des de molt jove, des d'abans dels 30 anys, jo ja utilitzava el minoxidil en aquella època, ara en tinc 67. Vull dir que d'això ja fa uns quants telediarios, no? I sempre havia estat buscant maneres de poder revertir aquesta alopècia i no ho havia aconseguit. La meva, això ja em va tenir una part de genètica, que la meva mare, la meva àvia ja tenien una alopècia androgènica també molt, molt gran. I llavors, doncs, amb els olis essencials, el 2016, quan hi vaig arribar, doncs em van dir, hi ha tres olis que funcionen molt bé, que són la lavanda, el cedre i el romaní, barrejats, els poses amb el xampú, amb la mascareta, i els utilitzes, i això frena molt la caiguda. Clar, sí, frenava la caiguda, però en el meu cas no era suficient, no? I llavors el que vaig fer va ser dir, bueno, doncs ara que estic treballant amb olis, començo a estudiar-los, no? I vaig començar a investigar. I aquí la vessant universitària va ajudar molt per anar a buscar aromateràpia científica, uh-huh, no? I en aquells moments també la UPC, va la Universitat Politècnica de Catalunya, va començar a fer cursos d'extensió universitària d'olis essencials, no? I va ser quan jo vaig dir, bueno, doncs jo me'ls faig tots, eren cursos amb exàmens, amb titulacions, no de grau, evidentment, però sí que el volum de crèdits que utilitzàvem i que ho fèiem equivalia aproximadament al que seria un postgrau, uh-huh, que no està gens malament i és el que existeix més reglat, més consistent en formació en aromateràpia. I llavors doncs vaig començar a mirar, estudiar i vaig crear una fórmula jo per mi. Me la posava.
1: És allò.
0: Clar, a veure.
1: Si no hi ha, doncs m'ho faig.
0: Exacte, no? En casa tu t'ho fabriques i tu t'ho poses, no? I anava fent les meves barreges, les meves sinergies, i al cap d'uns mesos els amics i la gent pel carrer em deia escolta, què estàs fent? Perquè abans no tenies cabell i ara tens cabell. I jo, doncs mira, em poso uns olis essencials i així, escolta, doncs a mi m'interessen, per què no me'n prepares? I aquí va començar la cosa, no? El 2000, finals del 20, principis del 21, jo anava, doncs això, escolta, el meu fill voldria que li preparessis i tal. I aquí ja va ser quan la família em deia, això ho has de patentar, això ho has de difondre, això. I llavors vaig dir, bueno, pues crearé una societat, i així va néixer Despertar Essencial, la societat. I llavors així vaig entrar a BNI també, i a BNI, doncs gràcies a BNI vaig de desenvolupar doncs els estatuts, tot el que és l'estructura de la societat, no? El capil és una... Ara ja es fabrica en laboratori, en un laboratori de Badajoz, associat a la Universitat de Badajoz, i en allà doncs, ara és un esprai, un esprai que és senzillíssim d'utilitzar perquè l'únic que fas és pulveritzar com si fos una laca en la zona del cabell que vols que torni a sortir, no? I ara el més interessant de tot és que hem acabat un assaig clínic de 9 mesos amb 24 persones, 12 homes, 12 dones amb problemes lleus i moderats d'alopècia, i els resultats han estat espectaculars perquè el 75% dels homes han tingut cabells nous i el 83% de les dones han tingut cabells nous, és a dir, no només frena la caiguda sinó que fa que també surtin cabells nous. I això és una cosa realment molt, molt important.
1: Que Àngels, de totes maneres, t'ho has explicat molt ràpid i sembla que, oita, mira, tinc una idea, faig, fabrico, però clar, això també han sigut 5 anys, no?
0: Han estat 5 anys.
1: 5 anys i has tingut algun entrebanc fort, també? Sí. La vols explicar o...?
0: Bueno, vaig tenir un problema amb el proveïdor que no va fer la feina que havia de fer i vaig haver de pausar durant uns mesos per tal de veure si podia continuar o no.
1: Sí, és que jo recordo aquell moment que vas dir, estic en un moment que no sé si ho deixo estar, allò ja, estic farta del tema.
0: La qüestió va ser, aquí he perdut 30.000 euros que han desaparegut i he de veure si puc solventar la situació o no, si trobo la manera, evidentment posant-hi un altre cop diners, per poder tirar endavant i per poder avançar. No? En aquell moment vaig haver de decidir si xapava o no i vaig dir no tanco, però el que sí que faig és no buscar nous clients perquè clar, si no els puc abastir els que tinc, doncs no em servirà de res, no? I vaig estar doncs uns 8 mesos en aquest impàs fins que no vaig poder resoldre la situació i avançar. Els entrebancs aquests, els neòfits en el món dels negocis, en el món de l'emprenedoria, són molt durs. Són molt durs perquè és allò de dir, bueno, què fas tu ara posant-te, qui t'ha dit que havies de posar-te a emprendre ara que estàs en el moment en el que et jubiles,
1: a punt de jubilar-te, no? Sí. Que és el que hi ha molta gent que ho estàs esperant i tu vas, au, vinga, ja emprenc.
0: Sí, em diuen, però tu no estàs jubilada. Sí, estic jubilada, de la universitat estic jubilada, però tinc una empresa en la qual jo faig poca cosa perquè estic jubilada i amb la jubilació no pots treballar, però l'empresa és meva i en allà tinc persones doncs, que van fent la feina que han de fer. Però sí, a veure, ha estat dur, però ara és un moment dolç amb els resultats aquests de dir, per fi tinc elements suficients per poder mostrar a les perruqueries, per poder mostrar a les barberies que aquest producte funciona. No?
1: I Àngels, això sí que és veritat que és un entrebanc evidentment estructural i això, però te n'has trobat d'altres? És a dir, a nivell, aquí li donem molta cera al govern i a les polítiques que estan que acompanyen l'emprenedoria. Has trobat ajuts en aquest sentit?
0: Mira, el kit digital ha anat de fàbula.
1: Mira, una de les poques persones que me'n parla bé.
0: Bueno, a veure, jo havia de canviar la meva pàgina web, la vam per afegir-hi botiga, perquè jo només venia per WhatsApp.
1: És que jo és supercuriós també.
0: Jo venc per WhatsApp i tu com si la meva pàgina web no té botiga encara. Però per WhatsApp, no? Ara el que costa és que les persones que estan acostumades a comprar-te per WhatsApp dir-los, no, ara ho has de fer per la pàgina web, no? Això encara estem en aquest impàs, no? Però la gestió del kit digital doncs, va ser fantàstic i he de dir que ho vaig fer tot gràcies a a BNI, que m'ho va gestionar tot el responsable d'equips digitals, un dels membres que se n'ocupava i que ho va fer la mar de bé.
1: Que m'agrada molt que mencionis BNI, jo ja saps que sóc una superfan i que obrim BNI al Vallès Oriental, i un dels pobles o de les localitats on posarem un grup és a Caldes i tota la zona d'influència, i la veritat és que estic molt contenta perquè aquí precisament a l'estudi també ha vingut molt empresari, molt empresària de la xarxa, i bueno, al final jo sóc una super convençuda, jo tinc certesa absoluta, però que m'agrada que també vosaltres digueu, doncs, que la vostra experiència ha estat excel·lent a la xarxa.
0: Jo ho dic perquè és cert, ben bé el 50% de la meva facturació és gràcies a BNI.
1: A 50?
0: 50, sí, vull dir, això és una cosa que jo, quan vaig dir he de plegar uns mesos, tenia clar que tornava, i això no... I tinc un segon producte que també el vaig crear jo, que és una mena d'antiinflamatori, eh? Ja saps que quan parlem d'olis essencials no es poden utilitzar termes mèdics perquè són productes cosmètics, però el que sí que fa és rebaixar molt el dolor. I aquest el vaig crear com a tesina dels cursos de la UPC, perquè ens van dir: heu de crear un producte nou, heu de fer triar una patologia, estudiar-la i proposar 4 productes creats nous amb olis essencials. Jo vaig triar el mal d'esquena, perquè clar, jo el meu mal d'esquena, les hèrnies i tot i les cervicals i totes les coses, vaig dir, home, com a mínim provar-ho jo per saber que això funciona, no? I si funcionava, i és el que estic recomanant molt, que és el Corporis, i alleuja molt tot el que són les contractures musculars, el mal d'esquena, mal de genolls i tot això, i llavors doncs funciona molt bé, estic molt contenta també.
1: Però i aquest també és spray, és crema?
0: Sí, és spray. Jo ho faig tot amb spray perquè és molt ràpid d'acció, realment és en qüestió de minuts ja notes la diferència, i sobretot perquè, com que també els vaig crear per mi, fer-me un massatge a l'esquena jo mateixa era una mica complicat. I llavors vaig dir, no, a veure,
1: sí, s'ha de ser pràctic,
0: si tens mal als cervicals, fas una esprayada amb el braç, estires i és més senzill, no? Llavors això era molt més fàcil de fer.
1: I com estàs donant a conèixer tot tant el Capil com el Corporis?
0: Instagram, xarxes sobretot.
1: Bueno, si vols aprofitar, les diem ara, tot i que la repetirem al final,
0: perfecte.
1: Però quin Instagram seria el teu?
0: Despertar.essencial. A TikTok també despertar.essencial. Tinc un canal de YouTube des de fa molts anys, des de molt abans de que existeix els olis, el treball amb olis essencials, que és Despertar Essencial sense el punt.
1: No t'has matat massa, eh?
0: No. S'ha de ser pràctic.
1: S'ha de ser pràctic.
0: No, aquestes són les xarxes socials meves i així.
1: Que me'n recordo de la història que em vas explicar, si no vols explicar-ho, expliquis, quan et van traduir les escriptures de Despertar Essencial.
0: Ai, sí.
1: Sí, perquè és que passa, a la vida de la vegada passen moltes coses.
0: Quan vaig arribar al notari em van dir, les escriptures les vols en català? I jo, com a bona catalana, vaig preguntar, el preu és el mateix? Diu, sí. Clar, perquè a vegades que et diuen no. Diu, sí, diu, però si alguna vegada les has de presentar a Madrid, diu, les hauràs de traduir i això et costarà diners. Dic, més igual, això no importa.
1: Sí, jo també les tinc en català.
0: Doncs dic, fes-les en català. I van, i el nom, la meva empresa es diu Despertar Essencial en castellà, no? I van i em posen Despertar Essencial amb dues esses, i quan me les donen i ja havíem acabat i així, allò que te les llegeixes uns dies, dius, però què han fet aquí? I llavors el notari, quan vaig protestar, em diu, home, però si només hi ha una lletra de diferència. Dic, home, dic, el meu pare quan jo era petita deia que un home per una lletra havia anat a la presó, volia fer una estufa i havia fet una estafa. Llavors, doncs, aquí no és la mateixa empresa, si hi ha una S o dues S's. I llavors, doncs, es va canviar tot per poder posar Despertar.
1: És que aquesta història me'n recordo al principi de l'empresa, que m'ho vas explicar, que, clar, era allò indignant, no?
0: Sí.
1: sí, indignant. Sí, estava,
0: era molt indignant, perquè, clar, dels notaris te'n refies.
1: Clar.
0: Però van fer una traducció de Google.
1: Clar, això és el Google, això és
0: el Google Traductor, exacte, en comptes de fer una cosa com Déu mana. A nivell d'empresa i així, clar, ara, per exemple, que ja no visc a Terrassa i visc a l'Escala, doncs cal els entrebancs, doncs les lentituds de canvi de domiciliació fiscal de l'empresa i totes aquestes coses, però a veure, no he tingut grans entrebancs en aquest sentit. M'he pogut envoltar de bons professionals que m'han ajudat molt en aquest sentit.
1: Sí, i sobretot treballar també el territori, no? Que a vegades, sí, no viure a Barcelona també es poden fer moltes coses, que és nosaltres també el que volem apostar, no? Desenvolupant tot el teixit de BNI en el territori, perquè hem de treballar a casa i hem de descentralitzar també una mica, no?
0: Exacte.
1: Això.
0: I ara en aquests moments doncs ja tinc alguns centres, algunes botigues que venen el Capil i el Corporis. A l'Escala, per exemple, hi ha el Cisai, a Barcelona hi ha alguna perruqueria, a la Bisbal també. Llavors doncs és allò de ara ja començar a buscar centres i espais que puguin vendre directament i no només al consumidor final.
1: Bueno, i sobretot ara amb els estudis clínics, sí, ja t'avala, diguéssim, que sí, ja vas amb, sí, resultats, no? La cosa ara canvia una mica.
0: Sí, exactament.
1: I què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés, més enllà del producte? O sigui, què t'emportes? Quina història personal ens podries explicar avui?
0: Mira, jo sóc molt de... Encara que no ho sembli, m'agrada treballar molt, molt sola. I sóc una mica tastaulletes, no? Les meves companyes de la universitat, sobretot la Mercè Oliva, sempre diu: a tu t'encanta obrir un projecte, desenvolupar-lo i un cop està construït deixar que ja el portin els altres, no? I ara estic en aquesta fase, estic en aquesta que jo ja el deixaria,
1: ja ho he fet,
0: però no toca, em toca aprendre que l'he de continuar jo i que l'he de seguir fent créixer jo, i això a mi em costa, perquè jo ara ja agafaria i aniria cap al següent projecte, que és escriure un llibre d'olis essencials, no? Però no.
1: Bueno, perquè ets l'ànima del projecte, no? En definitiva, i suposo, sí, que també aquest producte que potser ara ja està més expandit, però al final la gent també confia molt en tu, no? Que és el tema del, sí, lideratge.
0: Sí.
1: El producte pot estar molt bé, però al final ens en refiem de tu,
0: sí,
1: i suposo que això va per davant.
0: I a veure, també és allò que em diuen: escolta, però tens un oli per les al·lèrgies, per què no el comercialitzes també al mateix nivell que estàs fent amb el Capil i amb el Corporis? Dic, perquè aquesta fórmula és una fórmula molt bàsica, molt que tothom coneix, tothom utilitza, que no tinc cap problema, que qui la vol, doncs mira, lavanda, llimona, menta i pi. Per què? Pues perquè la lavanda obre les vies, treballa com a antihistamínic. La llimona elimina toxina. La menta el que fa és obrir vies respiratòries. I el pi és un corticoide. Llavors, doncs, amb això ja tens tota la cosa. I, bueno, i com ho faig? Pues mira, poso la mateixa quantitat de gotes i després el més important és dilueixo molt per tal de poder-ho utilitzar i ja està. Llavors, doncs, a mi m'agrada fer classe, m'agrada donar,
1: sí,
0: aquestes eines.
1: Aquest esperit docent, no?
0: Sí. Llavors, doncs, això també m'ho passo molt bé fent aquestes coses.
1: I escolta, Àngels, ara per acabar, t'atreveixes a una bateria de preguntes curtes?
0: Va.
1: Vinga, va. Som-hi. Un aroma que et defineixi.
0: És impossible que n'hi hagi un de sol, perquè els aromes depenen de l'estat d'ànim de la persona. I llavors, doncs, sí que n'hi ha un que m'agrada molt, molt, molt, molt, i que seria molt adient per qualsevol moment, que és l'aroma de la Litzea Cubeva, que això no vol dir res a ningú, que és la verbena exòtica i que s'assembla molt a l'aroma de la Maria Lluïsa.
1: Mm-hmm. Un aroma que et recordi la teva infància.
0: El romaní.
1: Un aroma que et doni energia.
0: Ah, aquest és la canyella, el gengibre.
1: Un llibre imprescindible.
0: I aquí n'hi ha molts, molts, molts, és molt difícil, però un que m'ha marcat molt va ser un llibre del Deepak Chopra, Sincronicitat.
1: Una persona que t'hagi inspirat.
0: Ai, també n'hi ha moltes, en molts, molts àmbits de la vida. En aquí no em puc arriscar amb una de sola.
1: Aquí no ens mullem, eh?
0: No.
1: Una decisió que et va canviar la vida.
0: Decidir que deixava de banda la tesi doctoral, que la tenia bastant embastada i li faltava poc, per dedicar-me als olis essencials.
1: Una qualitat que valores en les persones?
0: L'empatia.
1: Un valor irrenunciable?
0: L'autenticitat.
1: Una paraula que defineixi Capil?
0: En aquí és complicat, perquè és més que una paraula. Per mi Capil és ajudar a les persones a que deixin de sentir-se malament per la manca de cabell.
1: Molt bonic. I què significa per tu liderar?
0: Ajudar. Estar al servei.
1: I quina és l'empremta que t'agradaria deixar al món?
0: De fer que les dones, sobretot les dones, deixin de sentir-se menys pel fet de ser dones, pel fet de no sentir-se maques i de tenir por de vegades.
1: I escolta, ha sigut un honor tenir-te aquí. Abans de marxar, abans de fer el tancament d'aquest programa, m'agradaria que ens recordessis quines són les teves xarxes, com et podem trobar, tot i que t'etiquetarem a tot arreu, Àngels, però com et poden trobar?
0: Em podeu trobar a Instagram com a Àngels Campà d'una banda, però també com a despertar.essencial, a TikTok també despertar.essencial i al canal de YouTube Despertar Essencial.
1: Bueno, moltíssimes gràcies. I ara així arribem al final del programa d'avui. Hem compartit una conversa preciosa amb l'Àngels Campà, descobrint un món que sovint passa desapercebut, però que forma part de la nostra vida cada dia. El poder de les aromes, dels records, de les emocions i de les experiències que ens transformen. Àngels, moltes gràcies per la teva generositat, pel teu coneixement i per ajudar-nos a entendre que darrere d'una simple olor hi pot haver ciència, memòria, benestar i fins i tot una història sencera. Avui ens emportem una idea molt poderosa. Hi ha llenguatges que no necessiten paraules per deixar empremta. També vull agrair, com cada setmana, la feina imprescindible d'en Ferran Monterde, la part tècnica. Ferran, gràcies per fer possible que Líder Sony arribi i creixi amb aquesta professionalitat. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos i per formar part d'aquesta comunitat de líders que hem anat construint setmana rere setmana. La setmana vinent viurem un programa molt especial. Serà el darrer programa de la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Una temporada plena de talent, emprenedoria, històries humanes, lideratge i persones que ens han inspirat des de la seva autenticitat. Us hi espero dilluns vinent per tancar aquesta segona temporada com es mereix. Fins aleshores, cuideu les vostres relacions, cuideu els vostres projectes i continueu apostant per allò que us fa únics.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Here we go again, Primavera Sound, again and again. Benvinguts, benvingudes. Aquí comença aquesta connexió post-Primavera Sound 2026. Ens acompanya el corresponsal oficial de la connexió eclèctica, Peter the Doctor, Pedro Aparicio. Gràcies per venir.
4: Gràcies a tu per invitar-me, Jojo. Agraït que em donis aquest espai per poder comentar amb tu aquests grups tan xulos que m'han tocat al festival.
3: De fet, has fet una selecció, una petita selecció, de fet no has pogut posar tots els que has vist, però comencem amb My Bloody Valentine, aquest grup que ja havia punxat jo abans, però tu has pogut veure i jo no.
4: Sí, realment va ser una sorpresa que finalment l'incloessin al line-up del Primavera Sound. És un grup que fa molts anys que no fan directes i no sé si aquest any fan una gira, però va ser un luxe pels que hi érem allà. Com deia l'altre dia, llegia una frase que m'ha fet molta gràcia, que deia: si veus una llista dels 100 discos o àlbums més importants del segle XX i no apareix Loveless, i demana la fulla de reclamacions que t'han timat. És impossible que no apareixi aquest disc que compleix ara 35 anys de My Bloody Valentine.
3: Aquí escoltem Soon, aviat és aviat, Primavera Sound.

0: Twitter. Realment és l'única persona que conec que porti les pulseres del Primavera Sound des de pràcticament els últims 10 anys. Jo dic els últims 10 anys, però tu has anat des de que va començar el Poble Espanyol.
1: Igualment com tu, que he comentat abans i tu també hi has estat, quan era un festival d'un grup de raritos que érem els indies, els alternatius, fins la monstruositat de gairebé 300.000 persones en què s'ha convertit ara.
0: I ara la qüestió és que quina creus que és la raó per la qual segueix creixent el Primavera Sound?
1: Mira, jo l'altre dia ho sentia en un post en les redes socials. Penso que la passa una mica com el teu programa. És un festival eclèctic i transversal. I a més, la gent, com els friquis com jo, comprem el tiquet, i ja tinc, ja t'ho comentava abans també, les entrades per l'any que ve, el 27, abans de que surti el cartell. Perquè és un tema de fe en el criteri de les persones que programen aquest festival. Jo ja sé que l'any que ve no sé qui tocarà, però estic segur que la gent que ho decideix té criteri i ho farà increïblement. I posaran des de l'última grup o hype de música urbana local fins a uns clàssics dels 90 que feia 30 anys que no sortien a girar, fins a la persona que no te pots ni imaginar en un auditori petit. És a dir, són unes persones amb criteri a l'hora de dissenyar un festival i ho fan d'una manera transversal. No busquen un públic uniforme, busquen un públic que abarqui totes les edats, els gustos, i penso que aquesta és la clau d'èxit.
0: Esperem que no morin d'èxit. Jo de fet mai he tingut èxit. M'has deixat molt bé, els quatre gats que m'escolten, us agraeixo molt, de veritat. Main I Trust és el grup que jo no hagués anat a veure mai, però tu sí, vas anar-hi. El títol ja em sorprèn, és Els homes que jo confio, no?
1: Som un grup de Montreal i tenen la cantant és una noia maquíssima, rosa i angelical, amb una veu de despertar-te de la migdiada, i que tenen, no sé si són 3 o 4 discos últims que segueixen tots la mateixa tonalitat. Ara sentirem el Billy Toppy, que és per mi el single més xulo del seu últim treball. Espero que us agradi.

0: Here we go, Dark Days. Aquí ens arriben els dies foscos de Yard Act.
1: Bé, aquests van tocar el primer dia, el dia que és gratuït i obert per tothom, que toquen dimecres, van tocar en un horari diurn, i realment van començar amb poca gent i van acabar amb l'escenari petat de gent. Són una aliació, ells d'ells, però són una aliació entre Talking Heads, Pulp i LCD Sound System. Poca broma. Potser són paraules majors, aquests tres grups són els que es comparen, però tenen un frontman molt simpàtic, James Smith, que no sap tocar cap instrument, només es dedica a saltar a l'escenari, a cantar i rapejar, i són un grup super divertit en directe, i als aquells que us agradi o que els coneixeu, que sapigueu que toquen a la sala Apollo el 20 d'octubre.
0: Yard Act.

0: Rilo Kiley?
1: Rilo Kiley són un grup de Califòrnia format per dos antics actors adolescents infantils que van sortir escarmentats a la segona meitat dels 80 amb problemes de drogues i que ho van deixar i tenien aquest neguit artístic i van formar aquesta banda juntament amb altres dos músics i porten des del 2013 fins ara amb poca activitat però amb uns temes fresquitos, simpàtics, com aquest que has posat, el Potions for Foxes.
0: Per les guineus.
1: Rilo Kiley.

0: Tenim connectats aquí a Primavera Sound d'aquest post. La crònica, gràcies al Pedro, el millor doctor del món, pràcticament. Aquí, ara seguidament, hi ha un better way to live, la millor manera de viure, és el tema que escoltem ja mateix, però el grup no em sonava gaire, ni cap. Què és aquest fenomen?
1: Ni cap és un fenomen cultural, diria jo, més aviat que musical, que es van fer populars fa un parell d'anys amb una pel·lícula homònima que avui en dia es pot veure en certes plataformes, en la que expliquen a modo de biopic el seu naixement com a banda reivindicativa de les costums i llengua pròpies del poble irlandès, el gaèlic, no? Van estar formada per dos antics estudiants i el seu profe de gaèlic, i són un grup que van tancar el festival dissabte a la nit en un escenari de tamany mitjà, entre alborozo i gritos dels seus incondicionals, entre ells jo, que van fer les delícies de tots. Un rap que és una barreja entre, si poses a Sac de la Rocha, Beastie Boys i The Prodigy en una coctelera i ho barreges tot, te surt el que sentirem a continuació.

0: Right, del soft. Aquest grup no sé ni com es diu, no sé ni de on surten, però al final el gos mor, al final morirà. Però el Dr. Music, el Peter, ens salva, en aquest cas, ens salva les circumstàncies.
1: Sí, sí, The Dog Dies in the End, el tema que sentirem ara de del Softs, que és un grup californià gamberro i simpàtic d'uns nois que sembla que donaran a parlar els propers anys per la forma que tenen de fer un punk rock molt divertit i agradable.

que ella fa un rapeo amb un flow fantàstic, que barreja ritmes afrobeats, funk brasileño, soul jazz, i penso que és una cantant molt mainstream, però que també és molt acord amb la teva proposta eclèctica.

0: quines coses, amics i amigues de la Connexió Eclèctica. Aquí ens trobem amb Renaldo i Clara, un grup que no havia sonat mai.
1: Bé, hem escollit aquest tema perquè la part catalana del festival pot ser més representada altres anys que aquest, però bueno, un grup que canta en català, que normalment sempre està present en aquest festival. Clara Vinyals és una noia de Lleida que ja fa més de 15 anys que publica discos i que té un pol fàcil i amb una veu angelical i que penso que encaixa molt bé en la Connexió Eclèctica que ens proposa, Joan Jou.
0: Gràcies, amic. De fet, jo vaig descobrir els Mishima al Primavera Sound del Poble Espanyol, o sigui que...
1: Però no cantaven en català.
0: Quan cantaven en anglès.

0: Gorilla a Gorillaz és el grup que també va estar present al Primavera Sound amb Damon Albarn, que jo el conec, però tu també, no?
1: Bé, personalment no, però la seva popularitat i el seu capacitat de fabricar hits una darrere de l'altra, que ja va demostrar a Blur, pues ara ho demostra amb aquest grup que ja també és un clàssic de fa 15 o 20 anys. Hem escollit un tema, van ser caps de cartell i un dels concerts, si no el que més, juntament amb el de The Cure, més multitudinaris del festival. I has escollit, hem escollit aquest tema, el seu primer treball.
0: El gran actor Clint

0: Smurfs, imagine this, imagine all the people.
1: Per què no? Smurfs van ser també una sorpresa del festival Como the Sobs. Era un grup petit, però que tenia una audiència que em va sorprendre, de la de gent interessada en sentir aquestes actuacions noruegues formades musicalment a Copenhagen, que fabriquen uns ritmes trip-hop sedosos com arranjaments de corda i amb una musicalitat i bateria deliciosos. Penso que si l'audiència tenia la curiositat de sentir l'últim treball, Big City Life, penso que us sorprendrà i us agradarà.
0: Imagine this, Smurfs.

0: Sí, aquí ara arribem a un dels caps de cartell amb Father John Misty, amb el seu Ideal Husband, el marit, no? Ideal.
1: Sí, bueno, veient com ho cridaven les noies a l'audiència, probablement ho seria per moltes d'elles, el sex appeal i el posat en escena d'aquest personatge, Josh Stillman, ens va deixar tots bocabadats. Va tocar guitarra, piano, qualsevol instrument que li posaven per davant, però a més es va guanyar l'audiència amb un hit darrere de l'altre d'aquests treballs que té publicats des de fa els últims 8 anys, i em sembla que va ser un colofó perfecte per la nit del divendres.

0: Quan és petit i hi ha un grup que es diu Bèstia Bebé, no els conec de res, però Peter the Doctor els coneix, i a més coneix a la persona que porta el títol d'aquest tema en qüestió que escoltem.
1: Sí, casualment, i vull dedicar aquest tema al meu doctor i amic Gustavo Costa, que actualment està al Brasil exercint la medicina. És el single del hit del seu darrer treball. Bèstia Bebé són un grup nascut a Buenos Aires. Jo ja he vist en directe 3 vegades i són espectaculars. Fan un rock argentí de la nova onada, el tipus del Mató un policía motorizado, i la banda liderada per Tom Quintans va ser una de les grans sorpreses. No per mi, que jo ja els coneixia, però per molta gent del festival que m'ha dit: ostres, que bons que són aquests argentins. Sentim el hit Gustavo Costas. Thank you.

0: Arribem a la recta final de la crònica del Primavera Sound 2026 amb el nostre corresponsal Pedro Aparicio, Peter the Doctor, pels amics. Aquí ja escoltem un d'aquests grups que jo no coneixia i que tu em vas recomanar, són els Big Thief.
1: Els Big Thieves, que l'any passat, quan els vaig recomanar, eren potser no tan coneguts, aquest any ja van omplir l'escenari principal del Primavera, l'escenari Estrella d'Am, amb una recopilació dels seus èxits i com aquell primer que sentirem, el Shark Smile, i em van presentar l'últim disc, que no té ni un any, Double Infinity,
0: sí? Sí. Double Infinity.
1: Sí. I bé, van ser un moment, van tocar en un escenari gran, com ho deia, i de dia, i va ser maquíssima, gent asseguda a la gespa, i cantant a grit totes aquestes cançons de la veu d'Adrian Lenker, que és impressionant.

0: canviem una mica de registre i baixem revolucions. Bueno, Alex G, no? És això que escoltem.
1: Sí, també va ser una persona que molta gent volia veure en directe perquè no sembla que no havia vingut a Espanya. I és un dels estàndards del conegut com el bedroom pop i el lo-fi, persones que van començar doncs, quan existia el Bandcamp i aquestes plataformes a publicar i a penjar a les redes temes que feien al seu dormitori amb guitarres i mínimes caixes acústiques i de percussió, i l'ha continuat fent d'una manera més elaborada i ha fet un pas generacional els últims 15 anys que, bueno, fins ara l'agrada a les nenes de TikTok i alguns friquis una mica més viejunos com jo.

0: gràcies per acompanyar-nos un dia més, una nit més aquí a la Connexió Eclèctica. De fet, tanquem amb el grup Revelació, el grup Guís, aquest grup que l'any passat va ser Revelació i aquí ha demostrat que ja té una audiència important.
1: Ja estan consolidats, ja no són cap un grup de flor d'un dia, són un grup que no van tocar en un dels escenaris grossos, van tocar en un escenari mitjà. La tarda del dijous, que va ser la tarda que va caure una... van ploure cats and dogs, com es digui en anglès, va ser increïble. El Cameron Winter, el líder de la banda, va tocar sense camisa i mullant-se, que tots pensaven que es quedaria electrocutat a la guitarra elèctrica, en un concert que no se'ns oblidarà a ningú dels que hi érem allà, que penso va ser el moment cumbre del primavera. I has escollit un tema que t'agrada a tu especialment, Joan Jou.
0: Sí, perquè parla de tu. Bueno, de fet, al final diu Doctor, Doctor, tots hem d'alguna manera pagar impostos, però que els impostos vagin a la sanitat, a l'educació i no a les guerres. Des d'aquí us agraeixo sobretot a tu, Pedro, i als quatre gats que ens escolten, que ens acompanyin cada nit, cada dia, dia i nit. Be good. Good night and good luck.
1: Good night and good luck to you.
0: You're welcome. I don't deserve this.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Hola, hola, molt bon dia, un diumenge més aquí amb vosaltres en la Clàssica a l'Abast, la Montse Beni, i avui vinc a donar força, molta força, en qui? En Car Off, en Carmina Burana. I per què? Perquè de vegades la vida no ens deixa més remei que tenir aquesta força que transpua aquesta peça que escoltarem avui. Primer de tot, abans de dir que, clar, entre tot, us vull donar les gràcies per estar aquest diumenge aquí al nostre costat, que ja és molt deixar-me fer el cafè o el te o el que sigui que esmorzeu amb vosaltres, deixar-me entrar a les vostres llars i que escolteu la meva selecció musical, que en aquest cas és aquesta increïble peça d'una força inigualable o fortuna.

Jason Homestead.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
1: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
3: L'estanteria d'en Jordi.
4: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la, un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes. La, la, la, la, la.

Hola amics, amigues i amiguis, ben trobats un altre diumenge aquí a les 3. Si t'agrada els sons d'una bona guitarra solista, la música llatina fusionada amb el rock, en fi, si t'agrada la canya, estàs en el lloc correcte. Tenim mitja horeta per davant per parlar de Carlos Santana. Aquesta és la segona part del monogràfic. Carlos Santana, als principis dels anys 60, es va mudar des de Mèxic, el seu país natal, fins a San Francisco, amb un arma sota el braç de construcció massiva, la seva Fender Stratocaster. Allà va ser submergit en un ambient pintoresc on les seves influències musicals i culturals van encaixar perfectament en aquell ambient a la bahia de San Francisco, el bressol del moviment hippie.

avui, al final del programa, averiguarem quin és el nexe d'unió entre l'escriptora italiana Elena Ferrante i los heptàpodos extraterrestres.

Això és el Black Magic Woman de l'any 1970. És curiós perquè sempre que escoltem aquest tema l'associem a Carlos Santana, però us diré un secretet. Aquest tema és original de Fleetwood Mac, de Peter Green, justament d'aquell mateix any. El que passa és que Santana el va versionar i el va pujar per les núvols. I ara sentirem alguna cosa una mica més recent, bueno, com a mínim d'aquest segle XXI. El 2005 es va publicar el All That I Am, que vol dir tot el que sóc. Dintre d'aquest àlbum tenim un temazo, el Just Feel Better, amb el bo de Steve Tyler. Aquí és increïble com la guitarra de Santana dialoga perfectament amb el líder de Aerosmith. Just Feel Better. Simplement sentir-se millor.

videoclip de aquest tema és Colpidor, una noia que té que lidiar i enfrentar-se amb el acoso d'un dels seus professors i també amb la complicada relació amb la seva mare i a més amb la pèrdua d'un ésser estimat en un accident de cotxe.

parla sobre la resiliència i sobre el començar de ser-ho. I del rock desgarrador passem a un escenari una mica més latino tradicional. A l'any 1999, Santana es va comercialitzar i popularitzar bastant amb el disc Supernatural. Allà és on va començar a experimentar amb les col·laboracions i en aquest cas amb una gent que es diu The Product G&B. I aquí tenim aquest encisador tema, el Maria Maria.

la lletra d'aquest tema podem sentir frases com, per exemple, els rics es fan cada vegada més rics i els pobres cada vegada més pobres. Està inspirada en el musical West Side Story. De fet, Maria podria ser la Maria d'aquest musical. És una denúncia social. Parla de la violència, el racisme i el problema de l'especulació amb la vivenda en aquests barris de Los Angeles o New York.

el cantant i raper Everlast va patir un atac de cor bastant sever i a partir d'aquí va escriure aquesta cançó. Aquesta cançó tan fosca, però que en realitat parla de mantenir la llum encesa. Put your lights on, enciende tus luces. Durant la cançó és com un mantra d'advertència i salvació. Diu coses com: hi ha un monstre visquent a sota del meu llit, susurrant-me a la oïda. Parla de les pors, les tentacions i els pecats que amenacen al ser humà. Però després diu: hi ha un àngel amb una mà a sobre del meu cap. Aquí Santana el recolza perfectament amb la guitarra.

0: Santana's in the room.
1: Ja he vist com el nostre amic Carlos Santana ha sabut adaptar-se i transcendir al llarg de totes les dècades, des dels anys 60-70 amb el moviment hippie fins a l'actualitat. Aquí sentim un tema del 2005 amb el que se sap combinar molt bé el rhythm and blues, el hip hop, el rap, el rock, el blues, i tot això acaba derivant a un soul fantàstic. La col·laboració de Mary G. Blige i el raper Big Boy.

recordeu aquella película de los heptápodos extraterrestres que arriban a la Terra per donar-nos un missatge molt important, però la manera de comunicar-se és molt peculiar, i fins que la protagonista, que és una lingüista, no la pot codificar, la cosa es va complicant cada vegada més. La manera de comunicar-se no és lineal, no existeix per ells el passat, ni el present, ni el futur. Aquests tres estadis conviuen en un sol punt, i és això precisament de lo que va a la pel·lícula.

totes formes, jo volia acabar aquest capítol de l'estanteria del Jordi amb una melodia que és precisament la careta d'una sèrie que es titula L'amiga estupenda, o també la podem trobar com L'amiga genial o Una amiga brillant. És una sèrie basada en la novel·la de 4 llibres de la misteriosa Elena Ferrante. I diem misteriosa perquè aquest és el pseudònim. És una autora italiana que vol conservar el seu anonimat. Aquesta sèrie és una meravella. És la història de dos amigues en un barri molt pobre de Nàpols, una amistat molt complicada, i van passant els anys i les dècades, i descriu la història de la Itàlia dels anys 50, 60, 70, etc, etc. Una relació molt complicada, i estan les dues immerses en contextes de màfia, classisme, machisme i tota mena de dificultats. L'amiga estupenda. I aquí sentim aquesta fantàstica careta que obre la sèrie en cada capítol. També és de Mark Richter, el compositor que posa la música també a la pel·lícula de los heptàpodos.

La amiga estupenda, una serie fundamental para entender la historia del feminisme a Itàlia. Personatges magnètics i un ritme molt sossegat i reflexiu. Amics, amigues i amiguis, nosaltres ho tenim que deixar aquí. Ens retrobem el proper diumenge a les 3 de la tarda, com sempre. Gaudiu de la bona música i que tingueu bona setmana.

0: Molt bé, bon dia. Passa un minut de les 9 del matí. Què tal, com esteu? Això és el Balneari, el vostre espai de referència els dissabtes al matí aquí a Ràdio Caldes. Com sempre, amb qui us parla, Roger Rams, i ja podem saludar a Oriol Lluc. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ui, avui et veiem... No t'ho vaig avui, Lluc,
1: Sí, sempre hi ha d'haver un malalt.
0: Sí, és veritat, això és el programa de... Podríem muntar un programa a Lourdes.
1: Sí. Per què? Sí, vaig ser fa poc.
0: Hi va ser fa poc?
1: Sí.
0: Doncs mira...
1: Sí, no em va...
0: Tururut,
1: No em va servir gaire.
0: No.
1: Engostipat, res, escolta, no va ser res. Almenys jo tot i trobar-me terriblement malament i estar
0: amb calfreds, ja està.
1: He vingut.
0: Ja te l'ha deixat anar. Oriol Sanahuja, com estàs?
2: Molt bé!
0: Home, això ja és notícia.
2: Sí, exacte.
0: Que estiguis aquí ja és
2: ja,
0: notícia.
2: Exacte, torno a estar per aquí i estic molt bé.
0: Sí.
2: Jo ja estic recuperat.
1: Dos setmanes de baixa,
2: Sí, sí.
1: Això és...
2: Digue-m'ho a mi.
0: I cobrant-me
2: a mi.
1: I cobrant.
0: I cobrant.
2: Sí, sí, sí.
0: No.
2: Sí, sí. Cobrant-me aquests...
1: Desprecis.
2: Exacte, aquests desprecis.
0: Aquests punyals per darrere.
2: Sí. Però bueno, estic bé. Gràcies per preguntar.
0: T'hem recuperat.
1: Sí, home. És un formalisme, No és que li importi gaire, crec, que ho pregunta per...
2: Clar.
1: Sí?
2: Tampoc ens importa gaire que tu estiguis...
1: Però és un formalisme... Què tal, com esteu, vull dir?
0: Bueno, però...
1: A quanta gent...
2: Portem tot el curs preguntant què tal, com estem.
1: Sí, però... A quanta gent li preguntes al llarg del dia què tal quan t'importa una merda que t'ha
2: d'estar? Depèn de les relacions socials que tinguis.
0: Jo cada cop ho faig menys.
1: Hola, com va? Bé, tot bé? Oh, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, exacte. Però bueno, que al final tots són formalismes, perquè
1: tot
0: bé, si l'altre no està bé, t'ha de dir, pues no, tot mal.
1: Clar.
0: Tot és una merda.
1: No,
2: i al final
1: clar,
2: tots per formalisme també diem que tot bé.
1: Sí, no preguntis perquè sempre n'hi ha un que... Hòstia, no, pues mira, pues ostres, no sap el que m'ha passat, l'altre dia, i ja,
0: bueno,
1: la xapa...
0: El que es coneix com a pesao.
1: Exacte, no? n'hi ha
0: de molt pesats.
2: Bueno, avui el Lluc ens ha explicat que no es troba bé, perquè...
1: Sí.
2: Perquè...
0: A veure, què ja tens? Vols explicar
1: res,
0: què tens?
1: Un encostipat, no tens res,
0: bueno,
1: no passa
0: però,
1: res.
0: Però és coherent, no?, amb el temps que estem visquent.
2: Totalment.
0: De 10 graus a la nit i 37 al dia.
1: Bueno, no sé què és coherent, perquè...
0: Bueno, dintre de la lògica...
1: No? Aristotèlica.
0: No ho sé, jo què sé. A veure, vull dir, t'estan defensant per fer-te quedar bé.
1: M'he encostipat. Gràcies, Roger. Sí, gràcies per la
0: vostra. Tot bé? Podria
1: estar. Sí, vinga.
0: Molt bé, se n'ha hagut de recuperar.
2: Sí.
0: Continguts per avui llestos.
1: Sí. També.
2: El teníem des de fa temps, els continguts llestos.
0: Bueno, ja sé.
2: Però...
1: L'escaleta, ara que arribem al final de temporada...
2: Sí, què passa amb l'escaleta?
0: No t'agrada.
1: No és que no m'agradi.
0: No?
1: L'escaleta,
0: Sí,
1: per la gent que no sap el que és una escaleta...
0: Els tontos.
1: No.
0: Ah, no ho sé, no.
1: No, per la gent que no fa ràdio. L'escaleta és com un... no és el guió, sinó que seria com l'índex del programa.
2: Molt bé, sí.
0: Molt ben definit.
1: Escaleta al Balneari 2025-2026, sí. Això és correcte. Introducció, que entenc que és el que estem fent ara.
2: Totalment.
0: Molt extensa.
1: El joc del Lluc del So... després els noms dels carrers, que no ni amb el títol de la secció.
0: Exacte, no poses cara a ser o cara
1: no,
0: bé.
1: No, noms dels carrers, no? Les coses d'antes i...
2: Ai, mare de Déu, que això ja, ja fa temps que no.
0: Antic, eh?
1: Això, sí, posa, on és la pasta, que és? Que ja no sé si és l'anterior o l'anterior.
0: De la temporada...
1: Passada?
2: Bé, sí.
1: O antepassada.
2: Oients, ja veieu que el que fem és reciclar.
0: Exacte.
1: Sí.
2: Reciclem el guió de fa uns quants anys i el anem modificant.
1: I m'agrada molt, després ve la resolució del so i acabem amb el tancament.
2: Clar.
1: Que el tancament és quan tu dius...
2: Baixem la paradeta. Tanquem la paradeta.
1: Ens veiem dissabte que ve jo dic dios, i el Sanahuja ja diu adeu i ja està.
2: Correcte.
0: Bueno, però
2: això és el tancament.
0: Però és un tancament o no?
2: Sí,
1: però mereix un espai a l'escaleta.
0: Home, perquè si no acabem amb la resolució.
1: No, el professional de la ràdio és tu.
0: No,
2: però tots tres som molt professionals. Cobrem igual els tres,
0: Després de la resolució del so,
1: sí.
0: No acabem, no tirem el so i diem...
1: No,
0: correcte. Diem el dios, que per tant...
1: Vale, endavant. Sí, és correcte.
0: No?
1: Sí.
2: A final, quasi a final de temporada...
0: Ara que Angelina és el
2: quasi a final de temporada hem discutit de l'escaleta del programa.
0: Exacte.
1: Bueno, ja, si voleu, ja... Canvio de sintonia i seguim.
0: Pues pa'lante.
1: Vinga.

0: Bueno, va, aviam, ja hem canviat el decorat i ja anem a la cara
1: sí,
0: a barraca.
1: Sí, perquè, el Lluc ha canviat el decorat. Sí.
0: Bueno, i, avui, i segons avui faré servir l'escaleta, eh? Vale. Ara toca el joc Lluc-so.
2: Molt bé.
0: Joc de sons.
2: Molt bé.
0: Que és una, com es diu això, és un paral·lelisme amb Joc de Trons.
2: Ah, sí?
0: No?
2: No ho sé.
1: Fa tant de temps que ho vam pensar, no?
2: Que... Bueno, és una de les seccions...
0: No, jo tampoc no n'he vist ni aquesta ni cap.
2: Molt bé.
1: No mires sèries, tu, eh? És veritat que tu no mires sèries, no escoltes la música...
2: El Roger, a la seva vida, bàsicament el que fa és
1: treballar.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Sí. Ho heu descrit molt bé. Bueno, doncs res, escolta, sóc del dia. Diguem que has de dir alguna cosa prèvia, hem de fer algun algo...
2: No, és...
0: No hem de fer res.
2: Jo crec que sempre penso en un... No de sempre, de vegades trobo un so i penso, mira, aquest és ideal per en Sanahuja, o aquest és ideal per en Roger. Va. Normalment per en Sanahuja.
0: Sí, perquè vull dir, per mi és ideal tots perquè no en sé cap mai.
2: Llavors,
0: Ho he passat tan malament, aquesta
2: cosa. Sense tu.
0: O vaig patir, quan vaig sentir la sintonia del so ja dic, merda, i avui no en sortim.
2: Cantava aquella cançó de Sense tu jo no soc ningú.
0: I vaig veure que Lluc... Seguint l'estratègia, Lluc, el vaig estovar una mica, li vaig fer llàstima. No, vaig dir, hòstia, tio, dic, fuà, és que sense el Sanahuja, jo és que això no sembla...
2: Però llàstima me'n fa sense estratègia.
0: Molt bé, és sempre tan agradable.
1: Sí. Però, no li tornis a preguntar mai més com està.
0: No
1: siguis tan formal.
0: Espero que malament, ja directament. Ja si arrossegues aquest constipat tot l'estiu.
2: Hòstia, no, sisplau.
0: No, però...
2: En fi...
0: Et vaig fer com aquell punt de compassió,
2: sí,
0: no? Que va dir, bueno, va, si no ja t'ajuda, saps?
2: Aquell ser humà, aquell ser humà que
0: ja li va sortir. Bueno, total, que avui res.
2: Pensant en Sanahuja, és ideal per ell.
0: Avui és ideal per Sanahuja. Doncs pelant aquest so, ideal. O sigui, això és com ideal planxa, ideal no sé què, ideal Sanahuja.
2: Sí. Val.

0: deixa'm aclarir que el so dura 2 minots 45, eh?
1: Però pot ser la rata del mateix.
0: És un so que al Sanahuja li està agradant.
2: Van ser diverses coses, eh?
0: Mira, jo et diré que avui no jugo.
1: Per què?
0: No, avui no jugo.
1: Ah, perquè ja...
0: Avui no jugo.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Avui li deixem passar a l'última.
1: Mira que vaig...
0: És molt difícil, tio.
1: Sí, és difícil.
0: Home, és molt difícil.
2: Faig una pregunta, jo, ja sap que no soc molt... Hi ha gent per aquí al mig?
1: Poca.
0: Clar, perquè jo, o sigui, jo ara ho analitzo, diria, hòstia, això és una cosa que està ple de gent.
2: Tira, tira, torna.
0: Fins i tot diria una muntanya russa, no? Aquest...
1: Uau.
2: Això és una màquina.
0: Bueno, ja està. Enginyer.
2: Això és una màquina que té rodillos.
1: Pot ser que tingui rodillos, sí.
2: M'imagino que té rodillos...
1: Que
2: té rodillos i té una cinta transportadora.
0: Aquest tio...
2: Sí, i ara em quedo amb això. Clar, no sé si vaig ben encaminat o no, eh? Però jo dic...
1: Tira't un triple, Sanahuja,
0: sí,
1: i si encertes t'aplaudirem.
0: Juga-te-la.
2: Sí. Torna, posa-la una miqueta més fort. Tinc dues idees al cap,
0: eh?
2: Tinc dues coses al cap.
0: Sí.
2: Tinc dues coses al cap. La diré perquè crec que és una cosa, o sigui, que és una cosa que segurament tu has vist, llavors has pensat amb aquest so. I l'altre és més un tema més industrial on tu no hagis vist però hagis pensat que pot ser, com has dit al principi, que pot ser que l'has pensat pensant en mi.
1: Uh-huh.
2: Llavors, jo ara aquí veig, i com que hi ha poques persones també ho intueixo de diferents maneres. O és una cinta de l'aeroport on arriben les maletes, que seria el que has pensat i que has viscut. I l'altre, ja et dic, per mi és una màquina no sé quina on hi té una cinta transportadora, però clar, les cintes transportadores, jo per exemple on he treballat o coses que poden portar una cinta transportadora són les parts d'expedicions dels diaris o parts d'expedicions de Amazon, per exemple. Aquí és fins on jo arribo ara mateix.
0: Déu-n'hi-do, doncs, Oriol de Sanahuja, enginyer i expert en maquinària i rodillos. Hòstia, tio, et podria haver fitxat... O sigui, aquests dies no t'han fitxat per una tertúlia d'aquestes del Papa?
2: No.
0: Perquè, hòstia, aquest tio és un analista, eh?
1: Sí,
0: t'ha fotut una veu d'analista.
1: Sí,
0: no de tertúlia, ja d'analista.
1: Sí,
0: analista
1: sí.
2: És que el som ha agradat molt, eh?
1: Et toca... Sanahuja et toca qualsevol
0: sí,
1: tema.
0: Sí, però aquests especialment.
1: No, sí, tot el que...
0: Vull dir, jo... que ho sàpiga l'audiència, jo ja ho sé perquè ho he vist, val? Però el Lluc, el Sanahuja, no sabent-ho, jo no sé com pot arribar a aquestes conclusions, m'explico? O sigui, jo si fos ell diria, una muntanya russa, gent cridant, o sigui, jo no sentint això no hagués dit mai que eren rodets o rodillos i cintes transportadores.
2: Però ara m'ho deia si vaig bé encaminat.
0: Bueno,
1: no, vas bé amb el segon, però no acabes d'afinar...
0: Però estem d'acord.
1: Tu vols veure només una màquina i hi ha la cinta transportadora, però no hi ha només una màquina treballant. Hi ha...
2: Bueno, clar, la cinta transportadora al final transporta coses d'un lloc a un altre i allà al mig hi ha diferents maquinàries i fan diferents coses.
1: Vale.
2: L'aplicació que sigui d'això, això suposo que és el que vols afinar.
1: I, vale, exacte. Vale. I el Roger...
2: De fet, jo te l'he afinat dient que o era... la part d'expedicions d'un diari o d'Amazon. Això és afinar una mica.
1: Sí.
0: Però volem que et tiris.
2: Oh,
0: És el Sirici, ara mateix s'ho està passant de puta mare amb uns rotllos industrials.
2: Sí.
1: El Roger ha dit són 2 minuts de vídeo i jo podria dir que són hasta 8 hores.
2: Això és una màquina que no para. Està claríssim.
1: És un torn.
0: A veure, però estem... Bueno, jo estic convençut, no sé tu, Lluc, com a autor manifest d'aquesta secció, que el Sanou ja ho pot treure, això. Avui estem esperant que ho tregui.
1: Sí, però ens podem esperar al final del programa.
0: Exacte, el que anava a dir, reservem.
1: Jo per primer cop hi ha hagut un moment que al dintre del meu cor s'ha encès una il·lusió, una llumeta de pensar, te la clavarà la primera el primer dia i et dirà, pam. No ha passat, però evidentment és un 75%. Té un 75% de la feina feta. Ara ha d'afinar el sector. Que és un sector del seu interès i que el preocupa, eh?
0: Bueno, prou.
1: Vale.
0: El diu que el tirem ara o...?
1: Sí, torna-li a tirar, Sam.

0: del món del plàstic, això?
1: No.
2: No és del sector plàstic. Segueixo al·lucinant de com el senador ja m'ha pot arribar, que és algú de màquines molt precís.
1: Tinc una pista, però li diré al final.
2: Fem una cosa.
1: Final, la pista, val, perquè ho acabi de treure.
2: Ah, exacte. Avui ens reservem una miqueta més d'espai al final per tornar a tirar el so.
1: Vinga, va.
2: I confiem en el nostre enginyer de confiança.
0: Enginyer de so.
2: Oriol de Sanaüja, amb qui depositem moltes esperances en que tregui aquest so.
1: Endavant.
2: Així que, sense més preàmbuls,
1: passem a la següent, a la secció.
2: Ja quan passem a
1: la estrella, la secció estrella,
0: la ser, com va, quina cara,
1: cara. La cara ser.
2: Vinga, va, pelante cara ser, doncs.
1: I després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer els carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere de cada nom que trobem a les plaques dels carrers del municipi. Avui, a la cara C de Caldes, després de la visita papal d'aquests dies, descobrim el carrer d'un religiós calderí, el carrer del pare. Aquesta jota de què és?
2: Ah, bueno, sabrem més endavant.
1: Ah, el carrer del pare jota punto poc.
2: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs sí, avui llavors, tinc aquesta ressaca emocional del papa.
0: No, no, perquè dona molt de parlar, això, eh?
2: Hi ha hagut uns dies...
1: Empatx. Ressaca emocional,
0: exacte.
1: O empatx?
0: Sí, per tu és empatx?
2: Home, home, ens han fotut el papa...
1: Hasta pel forat del cul.
2: Hasta pel vàter, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I mira que a mi, bueno, vull dir, no, ni fu ni fa... No, ni el papa, bueno.
0: Vau veure l'espectacle, sí, pel qual va venir?
1: No.
2: Sí, sí.
1: No. Ho he vist tot menys, això.
2: Doncs... Jo vaig anar a casa especialment per veure-ho, eh?
1: Jo intentaré recuperar-ho.
2: Recupera-ho.
1: El 3
2: recupera
1: català.
2: I... Bueno, recupera-ho. Compres el
0: si
2: Twitter
0: pots,
2: i...
0: Si ho pots veure per un altre canal, també.
1: Vale. Ah, la 2CAT. Però per què?
2: Ara se n'ho deixa fer un defensor de la televisió espanyola, eh? Sí, sí,
0: sí. Em vaig...
2: Perquè, ah, també ho van donar per allà?
0: Sí.
2: Però la realització...
0: No,
2: TV3, no?
0: Això diuen, sí. Però a mi
2: hi ha vídeos.
1: Sí, s'ho van repartir, s'ho van repartir.
0: Sí.
1: Això ho vaig escoltar. Jo és que he quedat empatxat. A la parròquia aquella dels pobres, del Raval, sí, la realització i senyal internacional la va donar a Televisió Espanyola, o 2CAT, si voleu. A Madrid, evidentment, també a Televisió Espanyola. I a Montserrat i Sagrada Família va ser obra de la Tele3.
0: A mi el que em passava és que a la Tele3... tot el que anaven comentant per sobre del que s'estava veient
1: em
0: carregava, sí.
1: I vas canviar 2CAT.
0: Sí.
2: Què comentaven? No, jo vaig veure...
0: Ja no me'n recordo, però massa comentari, massa
2: pesats.
0: Parlar per sobre...
1: No calia.
2: Insistents, no? Allò de dir...
1: Bueno, qui és el J-Poc?
2: Bueno, no, i estem parlant del papa. Avui volia fer la cara P.
1: El papa.
2: Ja està,
0: de poc, de poc.
2: Exacte. Bueno, va, doncs sí. Això, bueno, aquesta J és una mica com allò de JV Foix, no?
1: Sí.
2: Que sempre
1: sí.
2: Es diu JV Foix.
1: Sí.
2: Que JV Foix, hòstia, jo l'altre dia vaig llegir, era... què era JV Foix?
1: Ni idea.
2: Ni idea, eh?
0: No.
2: Bueno. Algo així, com el que veurem avui. Doncs va, avui parlem del carrer del Pare Poc, o Pare J Poc, que, doncs, com sabem, fa referència a algú del món religiós, en aquest cas, d'un religiós escolapi. Però qui era realment aquest home i què va fer perquè a Caldes li dediqués un carrer? Perquè home, era d'escolapis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Escolapis feien moltes coses.
2: Exacte. Doncs bé, va, la primera dada important és que el Pare Poc estava vinculat a l'Ordre de les Escoles Pies,
1: sí,
2: fundada per Josep de Calassanç, una ordre que aquí Caldes doncs, ha tingut... Hi ha mans aixecades, va. Hi ha, em sembla buja, què?
1: Espera.
2: Què passa amb les Escoles Pies?
1: Espera. Anècdota Sanaüja.
0: Jo vaig anar a les Escoles Pies.
2: Sí?
0: sí, no d'aquí, però sí.
2: Home, m'hagués sorprès que haguessin anat a les d'aquí.
0: I la festa de Sant Josep de Calassanç era la festa.
2: Sí?
0: Sí.
1: La festa major, diguéssim, de les escoles.
0: Sí.
1: A quina escola havies d'anar, tu?
0: D'allà al carrer Roger de Llúria de Barcelona.
1: Però de quin... De Sant Josep?
0: No, escoles
1: com
0: pies.
1: Com es
2: escola Pia.
1: Escoles pies. Escola Pia d'on?
2: Està dient, Pia Llúria.
1: L'escola Pia de Cades, l'escola Pia de Balmes.
2: Però Llúria, t'ho està dient.
0: T'ho acabo de dir, escoles pies de Llúria.
1: Així es deien.
0: O sigui, el de Balmes és perquè està al carrer Balmes, el de Llúria perquè està al carrer Llúria. Però és el mateix.
1: Ja està.
2: Però si t'ho ha dit des del principi.
1: Bueno.
0: No m'escolta, aquest noi no m'escolta.
1: Sí, que
2: total, Sanahuja. Llavors, tu per això has viscut més intensament això del papa.
0: Mira, acabes de lligar-ho.
2: Sí, no?
0: En part... Hi ha altres coses, però sí. Jo, de fet, estàvem parlant de tota la cerimònia de la Sagrada Família.
2: Molt maca, recupera-la.
0: Però és que jo... Però és que jo vaig mirar-me la cerimònia, la missa.
2: Però tu pots ser...
0: De dalt a baix i després, amb el colofó final. Però
2: jo també.
0: Per això volia veure-ho a la 2, perquè no feien
1: però
0: tants comentaris.
1: No va fer missa a la Sagrada
2: sí,
1: Família.
2: Sí, i tant. Va fer l'Eucaristia.
0: Més d'una Eucaristia és la missa. Més d'una hora
2: va dir allò per aquell to que posa. No, el papa?
0: Quin to? Bon, jo no sé fer, eh?
2: No? Que és com ho fa així una mica... És com americà, italià,
0: sí,
2: llatí...
0: Sí.
2: O
0: bueno, ja avi, dir, avi... És americà
2: sí, sí.
0: I viu
2: sí,
0: al costat d'Itàlia.
2: Estem aquí a la Sagrada Família.
0: Molt bé,
2: sí,
0: molt bé.
2: Aquest to així,
0: és
2: no?
0: Veritat.
2: Però...
0: Ja tenim el nostre papa particular.
2: Pot ser, o sigui, jo tinc la teoria, pot ser que vostè, senyor de Sanahuja, mirés l'espectacle de la Sagrada Família només... per analitzar com anaven les obres i com estaven les grues,
0: no.
2: Pot ser això?
0: No.
2: Perquè es va donar molt protagonisme
0: gràcies,
2: també
0: gràcies.
2: A les grues.
0: Es va donar protagonisme a les grues perquè...
2: Perquè
0: no es podien treure. Realment, el papat no, però la Junta Constructora de la Sagrada Família i el Carbisbat i tal van demanar que es traiessin totes i es va dir que no per la quantitat de feina que comportava.
2: Sí,
0: es van replegar alguna i tal, i potser hi ha alguna que es va treure, però totes com es volien.
2: Els comentaris
0: no
2: era per què no entren les grues amb el lleig que fan. Bueno, jo també ho
1: vaig fer. Que ho facin amb intel·ligència digital aquesta,
2: sí,
1: artificial, treure les grues.
0: Bé, sí. Cap problema. Es quedaven molt bé perquè significa que l'obra encara no està acabada.
2: Bueno, d'això del papa ja no ho donem per ventilat.
1: Sí,
2: també.
1: Sí, va, sisplau.
2: Feu un comentari també de l'Omella.
1: Ha passat aquest.
2: Déu-n'hi-do, fa por. L'arcabisbe de Barcelona. Jo l'he entrevistat en aquest home.
1: Ah, sí?
2: A la meva etapa de Cope Catalunya a Andorra.
1: Normal.
2: L'he entrevistat a la Sagrada Família, el dia que es va reobrir després del coronavirus.
0: Sí.
2: I sí, fa por. Bueno, dit això...
1: Et va tocar, presumptament?
2: No.
1: Vale.
0: No, però fa por, només per venir
2: sí,
0: els ulls penetrants.
2: A part, porta aquestes ulleres, que porta el meu avi també, que em fa molta risa, que són d'aquestes quan et dona el sol, es fiquen
1: sí,
2: fosques.
0: Sí.
2: I clar...
1: El meu pare també.
2: Aquest home, quan entra a les esglésies o llocs així lúgubres, va amb les ulleres molt fosques,
0: clar,
2: i fa molta
0: no,
2: por.
0: I no saps què hi ha, què mira i què hi ha allà darrere aquestes ulleres.
2: Que pare, que fa aquesta veu, així...
0: Sí.
2: Sembla de no, d'aquí un expert. Bueno, bueno, va, el pare poc, com dèiem, Escolapi de les Escoles Pies, a les quals hi ha anat Oriol de Sanahuja, amb una congregació... Digue'm si no és correcte, això.
0: L'únic que no és correcte és que Oriol Sanahuja, deixem-lo. Però tot és correcte, sí.
2: No, però vull dir...
1: Li atribuïm títol nobiliari.
0: Que no tinc.
2: Exacte. Bueno, però, que no, copríncep de Castelldefels.
0: Gràcies.
2: Com que no?
1: Te'l donem i el tio el rebutja.
2: Bueno.
1: Però ara, a llepar-li el cul al papa, sí. Vinga, home.
2: Les Escoles Pies, la seva missió... principal és l'educació dels infants i joves dels sectors populars, això és correcte?
1: No.
0: Sí.
2: Vale.
1: Però si són escoles privades ara mateix, són escoles privades.
0: Concertades.
1: De pago. Bueno, de pago.
0: Bueno. Diferent, eh?
2: Va, tornem al parapol.
0: Hi ha una certa diferència.
2: Bueno, aquest Catalunya Religió que hem obert aquí, tanquem-lo.
1: D'acord.
2: I tanquem-lo parlant d'una escolapi.
1: Molt bé.
2: El parapoc va exercir durant molts anys com a escolapi i educador aquí a Caldes, però la seva importància va anar molt més enllà de les aules i es va convertir en una mena de cronista popular de la vila, que això a mi m'ha agradat molt, vinculat amb el periodisme i tal, ja que era una persona que observava la vida quotidiana, recollia anècdotes, costums, personatges i tradicions que sense ell, doncs, probablement s'haguessin perdut allò amb el pas de les generacions, no? La seva vinculació amb l'Escola Pia va ser tan profunda que avui el centre educatiu continua ubicat en allò que m'agrada tant, aquell efecte lluc que dic jo, ubicat al carrer que du el seu nom.
1: Home, sí, clar, clar. Allò, clar.
2: L'escola està al carrer del meu nom o el meu nom dona nom a l'escola.
1: Bueno, exacte.
2: Allò, a diferència d'altres personatges que apareixen als llibres d'història per grans gestes polítiques o militars, que n'hem parlat també aquí, d'algun militar
0: sí.
2: de Caldes, el pare Poc és recordat per una tasca molt més propera, que era estimar i explicar la seva manera a Caldes. Els testimonis històrics el descriuen com una persona culta, observadora i profundament arrelada a la realitat del poble. Li interessaven molt les tradicions populars, Sant Antoni Abat, el Corpus, la Festa Major, vull dir, coses que es vivien a plec del Remei, coses vinculades aquí a Caldes, això, vinculades als veïns, a les celebracions religioses, evidentment, i a la manera de viure dels calderins. Aquest interès va acabar cristal·litzant en escrits i recopilacions que han esdevingut una font molt valuosa per durant el segle XX, esclat també aquí a Caldes de molts mitjans de comunicació, de moltes revistes, doncs de poder saber com era aquell Caldes, no, dels segles anteriors. Bueno, no sé, jo a mi m'ha agradat.
1: Sí, eh?
2: És un perfil santificable, si ho vols mirar així.
0: Sí.
1: Home.
2: Bueno, a nivell local, vull dir...
1: Has de fer dos miracles, perquè et facin sant.
2: Bueno, mira,
1: has de trobar algú que et digui que has fet dos miracles.
2: Ja, això és veritat.
1: Que és el que estan buscant de Gaudí.
2: Ah, totalment. Sí. Ah, sí?
1: Sí, algú que expliqui això, que ha fet dos miracles. Ja està.
2: I vull dir, quin li han trobat?
0: No, que ho estan buscant, aviam si el poden fer sant.
1: Sí, un jo... cop va curar un nen. Això ho diuen.
2: Vau dir?
1: Sí.
2: Bueno, ja està, això, i va fer la seva família, sí, que més vols, ja vull dir. No? Que la facin ells.
0: Però no fa falta ni... Jo crec que no fa falta santificar-lo. Crec que té prou carisma i prou nom...
2: Bueno,
0: per
2: carisma
0: haver fet...
2: no ho sé, perquè tenia nom a llet. No,
0: sí, però prou nom per fer el que ha fet, no? Per ser...
1: Sí, per passar la història.
0: Exacte.
2: Bueno.
0: Jo tinc una pregunta. Jo encara no sé què vol dir la Jota.
2: És veritat. No ho he dit per aquí, no ho hem comentat, eh?
0: No.
2: És Joaquim Poc, vull dir, té poc
1: té
2: misteri.
1: Té poc,
2: molt bé.
1: Molt bé.
2: Josep, perdó.
1: Hòstia, puta.
2: Però sí que està, però no em digueu que no està.
0: Jo no t'he dit que no
2: està. Jo m'he fixat amb aquest tio. Vale, Josep Poc. És veritat que els guions estan fets de fa bastants dies, també ho hem de dir.
1: Ah, sí? Però no és en directe, això, ara.
2: Ara sí, ara mateix són les 9:27.
0: És en directe, però...
2: Del dia 13.
0: Però no has preparat el guió avui.
2: No. No ens hem llevat avui a les 4 del matí a picar el guió.
1: No.
2: Josep Poc.
1: Molt bé.
2: Bueno, vull dir que de Josep a Joaquim tampoc el misteri no canvia...
0: Oh, és una altra persona.
2: Sí, però vull dir que el misteri d'aquest
0: Jota... El misteri
2: Jota,
0: no, d'acord.
2: Aquest Jota...
0: Home, jo sí que volia saber... Si tu ara em dius que és Joaquim i vaig dient... Ah, i encara que és per Joaquim Poc... M'estic equivocant.
2: És Josep, ja està documentat.
0: Veus?
2: Bueno, doncs amb Josep Poc acabem aquesta cara ser d'avui i anem ara sí a les coses d'antes. Bueno, doncs amb aquestes gallines caponates que tenim aquí a l'estudi avui... El Lluc es pot passar així tot el programa, eh?
1: No,
2: no?
0: Sí.
1: No, perquè m'avorreixo.
2: Ah, molt bé. Avui està...
0: De avorrir-se.
2: Està hòstia, que diria la meva mare.
0: Sí, està hòstia
2: avui.
0: Sí.
2: Bueno, escolta, avui s'anuja...
0: Coses
2: d'antes. Secció vintage.
0: Sí.
2: Hi ha dies que hem anat molt antes, però avui és vintage.
0: Sí, correcte.
2: Avui és coses que són d'antes, però que jo també he vist.
0: Està bé, una subdivisió. I que, de fet... Podríem dir que quasi no existeixen, que han desaparegut, però alguna reminiscència, algun lloc en trobes, eh?
2: Aviam, de què parlem avui?
0: Dels videoclubs.
1: Ah.
2: Molt bé.
0: Els videoclubs.
1: Encara n'hi ha?
0: Algun, jo crec que tampoc et sabria dir, eh? Mm. Però jo crec que com extingit per dir ja no existeix res.
2: N'hi ha molts.
0: Jo crec que no.
2: N'hi ha molts que conserven els locals, que tu pots veure. Sí. Videoclub. Vull dir que tu els pots veure tancats.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: D'això sí que n'hi ha.
1: Sí.
2: A Castellà, per exemple, n'hi ha un.
1: Sí?
2: A Barcelona en tinc un parell de localitzats, que videoclub, però que està tancat.
1: Ah, vale.
2: Que és aquells portals que fan llàstima tot amb ja, pols, amb sí, reixes. Sí, sí. Amb...
0: Que van tancar el videoclub i allà,
2: ja, es va
0: allà,
2: acabar,
0: allà no hi ha entrat
2: ningú més. Amb cartes de la caixa, fins sí, i tot allà, sí, sí, traient el nas, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però no en conec cap d'actiu, no sé si tu...
0: Per això et dic que no, no conec cap d'actiu, però jo no descarto que n'hi hagi algun.
2: A veure, i què ens vols explicar dels videoclubs?
0: Que clar, la idea em va venir,
2: sí,
0: allò típic que fem tots ara, que tenim les plataformes digitals, siguin així,
2: sí,
0: i ens posem a tirar amunt i avall per escollir quina pel·lícula anem. Ja no és això, sinó anar a mirar quina pel·lícula vull escollir per veure o quina sèrie vull escollir per veure, i t'hi passes estona i
2: bueno,
0: estona.
2: I fins a quin punt ho esculls tu?
0: També, perquè hi ha les recomanacions per a tu que ja t'indueixen a, no?
2: Tu vols, avui vull riure, però és comèdia i et diu, comença allà, pam, pam, pam, pam, i qui ha fet aquell ordre, no?
0: Clar, clar, clar.
2: A qui li interessa que vegis una, l'altra?
0: Doncs l'equivalent a anar a escollir què veure... en tema físic era, sí, el videoclub d'abans, no? El videoclub Blantes, on tu entraves i tenies les parets plenes, sí, de les caràtules.
2: Jo hi havia anat, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo també.
2: És nostàlgic, eh?
0: Tots, bueno, tots.
2: Però tu tens 41 tacos, tio.
0: Yeah.
2: Tu tens 41 tacos.
1: Ja, vale, vale.
2: Tu,
1: vale,
2: tu fins i tot, m'atreveixo a dir, havies anat a buscar alguna pel·lícula guarra als,
1: no,
2: videoclubs.
1: No, no, no. I això ho heredava, del meu germà.
0: Ah. Jo hi anava un altre parell.
2: Vale. Ell... Clar, jo penso que jo he anat, però he anat, me'n recordo, de molt petit. De molt petit. Perquè això cap al 2000 i molt poc...
0: Ja comença a desaparèixer.
2: I ha mort.
0: Sí, sí, sí.
2: Però és un fenomen que va durar molt, els videoclubs?
0: Sí, clar, els anys 80, 90...
2: 80, 90, va bé,
0: 70,
2: sí.
0: És molt... Vale. Moltíssim, sí, home, sí. A més, hi havia el carnet del videoclub. Vull dir, tu, sí, feies soci d'un videoclub, sí, o d'un altre.
2: Vale, vale, vale.
0: Tu podies entrar a qualsevol videoclub, però realment, quan eres assidu a veure pel·lícules o anar a llogar, et feies el carnet de soci.
2: D'un, en sí, concret,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Era com l'equivalent a la biblioteca.
0: A la biblioteca, però en aquest cas de pel·lícules. I potser també de sèries després, més, sí, tard, no? Si parlem dels 90 o així, però al final eren pel·lícules i era molt, molt xulo, no?, veure les caràtules, que tu te les treies, les miraves de sinopsi, però clar, aquella caràtula no pesava, perquè allà dins no hi havia la pel·lícula.
1: No, clar,
0: la pel·lícula
1: no...
0: te la tenien guardada a la rere botiga, perquè no te'n poguessis endur la pel·lícula sense
2: estaves consultant si hi ha videoclubs?
1: Sí.
2: N'hi ha?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí.
2: On en podem trobar algú?
1: A Vigo.
2: Bueno, hòstia.
0: Bueno, bé.
1: Espera.
2: Abel Caballero estarà
1: espera,
2: content.
1: Espera. A cada poble i a cada ciutat de Catalunya n'hi ha, que són les biblioteques.
2: Exacte, és el que anava a dir.
1: Segurament no tenen VHS, però...
0: Clar, DVDs,
1: tenen...
0: DVDs, de Montaní, DVDs, no?
1: Però a Galícia sí que hi ha el... Com es diu?
2: A Vigo és tot molt antic.
1: El Krypton. Vale. Que és considerat l'últim videoclub que queda a Vigo i un dels pocs que continua en funció de Galícia, clar. Manté lloguer de pel·lícules físiques i una comunitat de cinèfils fidels. I el supermarket en videoclub a Madrid, és un lloc que es diu Video Instant, que s'ha reconvertit més en un espai cultural, cafeteria i sala de projecció. Però sí, com el Krypton... Encara existeix.
0: Però segurament...
2: O sigui, aquest serà... Amigo,
0: Veus? No podem dir que no n'hi hagin.
2: És que, bueno, a Vigo és tot antic, perquè
1: sí,
2: l'alcalde que tenen...
1: Sí, sí, tot
2: venir
1: és...
2: a Merry Christmas!
1: Sí, sí.
2: Badalona! Mira, justament Abel Caballero es ficava molt en Badalona.
1: Ah, home, perquè l'Albiol volia...
2: Aquell Albiol a mi no me va decir si tengo l'arbre.
0: I al final com ha quedat això? Qui el té més alt?
2: L'Albiol, se suposa.
1: Més igual.
2: Presumptament l'Albiol.
0: Presumptament.
1: Més igual.
2: Però, però Vigo és veritat que té aquest encant així molt antic i no em desquadra que estigui allà a l'últim videoclub viu, no? M'hauries dit, Déu, s'està a Sabadell, hauries dit...
0: Sí.
2: Bueno, però Vigo sí que té aquesta cosa més quica,
1: sí,
2: no? Més
1: sí,
2: d'això.
1: Sí, sí.
2: Però, bueno, que jo torno a dir-te una cosa dels videoclubs. Jo no, no descartaria gens que tornessin, evidentment, adaptats als temps d'ara, Perquè, bueno, tot torn... Vull dir, botigues de vinils fa 10 anys...
0: Sí, correcte.
2: Ja havien marxat, i ara vas al centre de Barcelona i en trobes a patades.
0: Clar, el que passa és que...
2: I segueix existint Spotify,
0: Sí, clar, però... Sí, Correcte, però aquí lluites també contra cada vegada més plataformes digitals.
2: Sí, però hi ha un moment en què les plataformes són tan cares.
0: Clar, clar.
2: Que potser el fet aquest de compartir o d'intercanviar, com deia Lluc, d'espais culturals més, no? De posar una projecció en comú i, bueno, com els seus de lectura.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo no al final és el símil de producte de proximitat, però amb el tema digital, no? I de compartir. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: A veure, coses dels videoclubs que ens vulguis explicar. Se n'ha bujat, no, has fet aquí 4 punts.
0: Això que dèiem, no? Que al final no hi havia parets. Les parets eren totes estanteries plenes de caràtules de les pel·lícules. Potser, ara el Lluc ha parlat també de centres culturals, tu també ho has dit, Roger, i de les biblioteques on trobes DVD. Aquest, clar, seria l'últim pas, però realment el boom, boom, boom amb els videoclubs eren un VHS. Sí, més que
2: sí, les pel·lícules gordes, sí, sí.
0: DVDs ja va ser, jo crec, l'última fase on es van modernitzar els videoclubs, però ja cap a l'extinció. De fet, jo crec que el DVD va tenir una vida molt curta, perquè va ser un pas entre l'VHS i ja començar a tenir-ho tot digital. El DVD va ser... DVD com a pel·lícula, una cosa és el CD, val? Però el DVD com a pel·lícula...
2: Jo crec que... en tinc molts,
1: a casa. Sí, sí.
2: Jo conservo molts,
0: però què vull dir? Ja, no dic de quantitat, Roger, dic com a temps...
2: Sí, com a espai-temps.
0: Com a espai-temps que de VHS. Sí, sí, sí. Espai-temps
2: DVD... Que potser
0: DVD,
2: van ser útils 7 anys.
0: Exacte, i espai-temps ja... passar a l'era digital, d'aquests tres espais, el més curt és el del DVD.
2: Sí, exacte. Després van haver alguns sucedanis, no?, quan això ja anava avançant, el Blu-ray.
0: El Blu-ray.
2: Que és una estafa piramidal.
0: No vaig entrar-hi mai, no sé, perquè a més havies de tenir un lector especial,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, sí, un altre lector com els dels DVDs, però que només llegia Blu-ray.
0: Clar, clar. I això sí que ja va ser... un ínfim en el temps respecte a tot això.
2: Exacte.
0: Sí. Doncs és això, al final el primer que surt com a vídeos, com a pel·lícules que no hagis d'anar al cinema, és el VHS.
2: Sí.
0: El VHS, per tant, és el que té més temps d'utilització, per tant, en els videoclubs també, no?
2: L'altre dia sí que escoltava, no sé quin programa era, que parlaven d'això, no?, dels videoclubs, dels VHS, de si ara realment, si tu tens un lector a casa i el fots, el llegeix o no?
0: Sí, jo això t'ho puc comprovar, que tinc VHS a casa i tinc...
2: I DVD.
0: No, però el que vull dir és que encara tinc l'aparell de vídeo per posar-ho.
2: Això?
0: El tinc. Ja us ho comprovaré.
1: Però es pot connectar a les teles modernes?
0: Sí.
2: I va, eh? Perquè deien que no sé si els no sé què es desgastaven...
0: Perquè és com, al final és com el rodeig de...
2: Clar, deien això, no?, que potser has tingut 26 anys ja...
0: Hauria de... Ara m'heu picat, ja un dia em dedicaré a muntar...
1: A la cinta de la comunió del Sanavella.
2: Prova-ho.
0: La tinc.
2: Amb VHS.
0: Amb VHS, la tinc.
2: Jo VHS és... Si penso en VHS, penso en pel·lícules de Barrio Sésamo.
1: No, bueno...
2: De... No. Cosa de què sí, jo sí.
0: Sí, tu tenies...
2: Sí. Barrio Sésamo amb VHS.
0: Ostres.
2: Dumbo amb VHS. Blancanieves amb VHS. Bueno, totes aquestes així de Disney.
1: Sí. Jo tenia pel·lícules gravades de TV3.
0: Ah,
1: tenia...
0: això sí.
1: Cadena Perpètua, tenia Silverado, una de l'Oeste.
0: Era molt bona, Silverado.
1: Boníssima.
2: Bueno,
1: de tant en tant, un cop a l'any, o cada dos anys, me la miro en versió original a Netflix. Sí. Tot i que la doblatge en català m'agradava molt. Tenia Dos Tontos Muy Tontos en català. Sí.
2: Sí?
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: Hook, la de Peter Pan, diguéssim, també en català.
0: I jo amb VHS encara tinc per casa La Roca, Con Air, em sembla que anava per allà.
2: Jo tenia sobretot això, clàssics de Disney, d'aquests que suposo que ja a la meva època es regalaven amb els fascicles de La Vanguardia i coses d'aquestes.
0: Que deuria haver alguna col·lecció.
2: De Dumbo, Peter Pan, La Sirenita, tot això.
0: Sí.
2: Però bueno, que encara jo me'n... Que jo me'n recordi que fins als meus 6-7 anys es feia servir el VHS, que això ens porta cap al 2004-2005, Sí. A partir d'aquí ja sí que caput.
0: Tres caput, sí. Caput.
2: I clar, fent números, el que deia el Sanauja, el DVD, la veritat, va durar poc.
1: Poc. Va durar poc.
2: Va durar poc. Molt bé, doncs res, escolta, videoclub repassats. Sí. Fet aquesta salt temporal. I ara anem a la secció del dia. Ara faré de Lluc. Bueno, Lluc, i avui, dia 13 de juny, quin és el peix que ens has de vendre?
1: Doncs...
2: Ja està, això és el teu guió abans, previ.
1: Sí, sí, sí. Programa 33.
2: Home.
1: Secció 33.
2: Sí.
1: El dubte és si arribarem més enllà de Jesucrist o si aquesta trista història nostra morirà avui aquí. Mai se sap.
2: Per què?
1: Mai se sap.
2: Per què?
1: Bueno, perquè potser s'acaba tot amb 33 anys o 33 seccions com Jesucrist. Igual la setmana que ve us porto ja... una altra secció diferent.
2: Ah, ah? Val. Ah, carai.
0: Hem entès.
2: Ah, carai.
1: El que sí que sé que és que musicalment avui la secció començarà amb música, com sempre, i amb bona merda, però no bona merda en el sentit de l'expressió...
2: Bona, no.
1: Exacte, sinó... Al contrari, que porto quelcom bo o digne de ser escoltat. Bona merda en el sentit putrefacte de l'expressió.
0: Val,
1: escòria musical.
2: Ah, exacte.
0: Val.
1: Que és
2: mierda, puta mierda, no?
1: Sí, és l'única que he trobat que feia referència un 13 de juny. He pogut rescatar aquesta peça. Que almenys és un rigui, que no, no farà tan mal a les orelles.
2: Va som-hi.
1: Podria pensar, estarà bé.
0: Està prou bé.
2: Està bé.
1: Sí. Espera, espera.
2: Ja massa 999, eh?
1: Ara, ara, ara. Son tantos días.
0: Està allà? Despertando. Ara ja ha perdut com va, és veritat, és veritat.
2: I això es diu 13 de junio.
1: Es diu 13 de junio.
2: Molt bé.
1: Des d'un tio que es diu Surgical el Tigre, que és un artista.
2: I de tota la vida, no?
1: És un artista musical llatinoamericà actiu en escenes de reggae, del pop-rock i del dimbo. El seu treball...
0: Ah, parlaves del Dumbo, man.
2: Del Dumbo, no.
1: Caracteritza per la fusió de ritmes caribenys, lletres de to urbà i espiritualitat i col·laboracions amb altres músics de l'àmbit independent i alternatiu. No serà el paio més recordat d'aquesta secció, però
2: no.
1: En fi...
2: No, no, ho dic ara.
1: No és
2: però tampoc és el pitjor, eh?
1: No.
2: Ojo.
1: No és del tot una mala entrada per un dissabte com avui, però sí, passem a la part que cada setmana ens connecta amb Déu, nostre senyor, i aquesta setmana de manera especial.

0: però aquesta cançó no fa referència avui.
1: Avui és Sant Antoni de Pàdua.
0: Clar, però aquest està dient Sant Antoni, Sant Maurici, això és la setmana dels barbuts.
1: Sí, però espera, és igual, perquè no us parlaré de Sant Antoni de Pàdua. No, perquè és un sant d'aquests avorrits.
0: Sí?
1: Sí, ja saps.
0: Sant Antoni de Pàdua, malament?
1: Sí,
0: un segundon?
2: Té un zero, aquest, tio?
0: Un segundon?
1: Sí, ni en parlarem, per tant, està sin qualificar.
0: Vale, vale.
1: Avui us parlaré de Santa Aquilina, que va ser una jove cristiana de Biblios, a l'actual Líban, també un lloc molt tranquil per viure, avui en dia.
0: Sí, comprar-se una caseta allà.
1: Exacte. Que segons la tradició va morir màrtir durant les persecucions de l'emperador Dioclecià a finals del segle III o inicis del IV. A veure, amb només 12 anys, aquesta noia ja parlava obertament de la seva fe i intentava convertir altres noies al cristianisme. Això és molt mal vist. I això no va agradar als que manaven a l'època. On va una nena?
0: Aquí dient el que hem de
1: fer,
0: no?
1: I aquí és la història de sempre. La van arrestar, la van jutjar, la van coaccionar una miqueta que renunciés a la seva fe, evidentment. No ho va fer i és en aquell punt és quan t'han demanat, sisplau, amablement, que
0: per favor, abandones sus tesis,
1: després,
0: no?
1: Exacte. Llavors, després la van torturar una mica.
0: Bueno, el típic.
1: Una mica de fuetejades públiques, unes carícies, una cosa suau allò per d'entrar en calor. I com que la capacitat d'inventar dels torturadors no té límits, algú va pensar que seria una bona idea per forrar-li el cap d'orella a orella amb un punxó de ferro incandescent.
2: Ulleres.
0: Que bé.
1: Vale, és escalfar. Incandescent vol dir, sap aquell ferro...
0: Sí, roent.
1: Roent.
0: Rojo vivo.
2: Exacte.
1: I vam pensar, vinga, atrevessem-li el cap d'orella a orella, que com tots sabeu hi ha un conducte que... Vull dir, amb una mica de vaselina, qualsevol cosa que entris va d'orella a orella sense problema,
0: com
1: no?
0: Aquelles diademes que és un ganivet.
1: No fa mal, no fa mal.
0: Oh, indoloro.
1: Una mica agonitzant, la van deixar fora de la ciutat esperant que es morís ella sola. Però no, un àngel la van a veure, la va guarir miraculosament i... A veure si s'entén la ironia. Moltes gràcies, Angelet, perquè en lloc de deixar-la tranquil·la, diu, mira, jo, noia, et curo, quan tens molta fe, et curo, en lloc de deixar-la tranquil·la, sana, recuperada d'un atravessament de crani per punxó incandescent, la va portar davant del governador un altre cop i li va fer declarar que ella continuava siguent fidel a Crist.
0: Jo, mira, m'he curat i a sobre foteu-vos, no?
1: Exacte. I...
2: Però és això, entes la ironia,
1: l'Angelet. Sorprès i furiós, l'emperador la va fer executar de la manera que més ens agrada en aquest programa, que és tallar-li.
0: A la guillotin.
1: Exacte. Decapitació, però no a la guillotin. No,
0: xap, xap,
1: exacte, exacte.
0: Xap, xap, xap. Escolta, doncs m'ha agradat molt aquesta tequilina, m'ha agradat molt més. Un
1: menció especial per l'Angelet, perquè també s'ha de ser fill de puta. Vale.
0: No, no, però vull dir, m'ha agradat més això, no?, que Sant Antoni, que segurament està més ja, més suat.
1: No, era Sant Antoni, era molt religiós, era molt bona persona.
0: Sant Antoni, quants Antonis hi ha? Clar, perquè si ara fan el Gaudí, han de fer un altre dia.
1: Exacte.
0: Que Sant Antoni Gaudí...
1: El dia que va morir, que va ser abans d'ahir.
0: Sant Antoni de Pàdua, Sant Antoni dels Burros... N'hi ha masses.
1: Fora, un nou li he posat jo.
0: Un nou?
1: Sí.
2: Molt bé, em
0: sembla. Home, sí, estic d'acord. Estaré entre el 8 i el 9 perquè...
1: Pel turment que va haver de patir.
0: Exacte, i per trobar-te...
2: I l'àngel, que en lloc de ser àngel de la guarda, és un àngel de la desguarda, perquè clar...
0: Més que res d'això, o sigui, ja més que res per haver suportat un àngel que, lluny de fer el bé, et ve tocar els collons.
2: Bastant.
0: Va, més, seguim.
1: Anem a escoltar això ara, Cospa.
3: You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements.
0: Però què és això?
1: Ah, bueno, se n'hauria de parlar anglès, ho entenc. Vostè té dret a guardar silenci.
0: Sí?
1: Qualsevol cosa que digui podrà ser utilitzada en contra seva en un tribunal de justícia. Té dret a un advocat. Si no se'n pot permetre un, l'Estat n'hi proporcionarà un. Entén aquests drets? Una cosa així? És aquesta cosa que hem vist en... Vostè tiene derecho a guardar silenci. Aquesta cosa que et llegeix a la lectura de drets tan peliculera.
0: Llegeixen la cartilla, no?
1: Doncs aquest text es diu Miranda Warning i té un origen i un perquè que en remet al 13 de juny de 1966. Tot va començar amb Ernesto Miranda, un home arrestat a Arizona acusat de segrest i violació. Durant hores va ser interrogat per la policia sense advocat i sense ser informat que podia guardar silenci. Finalment va signar una confessió escrita que es va utilitzar per condemnar-lo. Evidentment, quan aquest home el van poder assessorar una mica, va recórrer la sentència al Tribunal Suprem i que va considerar que aquella confessió no era vàlida perquè Miranda no havia estat informat dels seus drets constitucionals.
0: Que no se li havia passat això.
1: Exacte. No, no és que això no existia.
2: Això és el punt de partida, no?
1: Exacte. No és que fos, no és que fos innocent o culpable, no ho sabem. O
0: però va ser l'únic llest, no, que va dir sí. A mi no se m'avisa.
1: Exacte. I a partir d'aquell moment es va crear aquesta Miranda Warning, que és aquesta lectura de drets d'aquest nom de Miranda Warning, i és, la policia va quedar obligada a advertir qualsevol detingut abans d'un interrogatori d'aquests drets, de per què se'l detenia, de què podia fer, què no podia fer. I la decisió es va convertir en un símbol de la protecció dels drets individuals davant del poder judicial, que ja sabem que acostuma a ser una mica abusador.
0: No.
1: I encara avui en dia és una de les sentències més influents de la història moderna dels Estats Units d'Amèrica.
0: Molt bé. No.
1: I tornem cap al nostre país preferit, cap al nostre petit país, sempre maltractat, sempre reprimit, ja des dels anys 1700. Com peta aquesta feina, no? Sí, t'ho he portat a un volum.
0: Ho equilibrem perquè més d'un li haurà explotat el transistor. Pam!
1: Bé, bàsicament això és la sintonia d'una sèrie que jo no he vist mai, però es veu que és bastant vista, que es diu Succession.
0: Bueno, va del tema poder, no? El tema monàrquic, no?
1: Sí.
2: No l'he vist mai.
0: No ho sé, no.
1: I és que en els dies que corren actualment, en què el català ja és una cosa residual, que fan servir els vells, com Servidor i Sanaúja, o els joves frics com el Roger, s'esdevingué en una època llunyana que en el Principat maldava per resguardar la seva llengua i les seves institucions enfront d'una monarquia castellano, toca collons i mal formada per naturalesa. El 13 de juny de 1713 es va celebrar la Conferència de Cervera, lloc un dels moments més crítics de la història de successió espanyola. Després d'anys de guerra, les potències europees començaven a retirar-se del conflicte i Catalunya quedava pràcticament indefensa davant de l'arxiduc
2: Carles.
1: O sigui, davant de les tropes de Felip V i això. I Carles d'Àustria no li quedava gaire força per defensar Catalunya. I això, i el 13 de juny, representants catalans i emissaris borbònics es van reunir a Cervera per negociar una possible rendició. Tot això acabaria desembocant amb la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, però ja un any i uns mesos abans es va tenir lloc aquesta reunió de Cervera, que ja seria la caiguda definitiva de la nostra Catalunya.
2: Ara estem tots molt tristos.
1: Si vols, passem a coses més alegres.
2: Sí.
0: Home, sí, jo per mi, pelante, vull dir, qualsevol cosa serà més alegre que això que explicaves.
1: I serà amb el naixement d'algú. Literatura de la bona, sempre pensant en el mai prou ben ponderat, amics de Neuja. De naixement podria parlar de Juan Carlos Navarro, de l'Asca, de David Bisbal, o de les gemeles Olsen.
0: Tot això és avui, eh?
1: Sí. Avui és Navarro, Alaska, David Bisbal, les gemeles Olsen, la Mary Kate,
0: sí.
1: I l'Ashley, però no. Avui, qualitat, anem a la literatura i de la bona.

0: per identificar l'idioma és aquestes intros llargues, eh?
1: Sí.
0: De vegades la retallo una mica. Jo de vegades porto coses editades.
2: És que s'ocorra.
3: Sí, l'únic que treballa.
0: Ara, jo crec que ja canta, ara.
2: Quasi.
0: Ja està, parlarem d'un portuguès.
2: Això és un fado.
0: Exacte.
2: Un fado.
3: Escolta, pot ser que Portugal no tingui res bo?
0: Sí.
2: Estic totalment
0: sí,
2: en compte amb tu.
0: Per exemple, i també... Sí,
3: I allò?
0: I allò. Ah.
3: Bueno, el bacallà.
0: No, home, no, tio, el bacallà és el peix que més, menys m'agrada.
3: Sí?
0: Sí?
2: Però el bacallà ja...
3: A mi m'agrada,
0: Bueno, ja el poden
3: a
0: fer
3: Portugal
0: bo.
3: A Portugal està bo.
0: Sí.
3: Tu l'únic que fan. L'únic que fan és
0: no,
3: el Cristiano Ronaldo i música de merda.
0: A Vic fan unes botifarres molt bones, però si no t'agrada la botifarra...
3: Pues merda.
0: La fiquin pel col. Fernando Pessoa.
3: Va, aviam.
0: Fernando Pessoa va néixer el 13 de juny de 1888. A Lisboa ja és considerat un dels escriptors més importants de la literatura portuguesa i europea del segle XX. Una obra que destaca per una profunditat filosòfica, una introspecció i la creació dels seus famosos heterònims, que són personatges literaris amb personalitat, estil i biografia pròpia, com Álvaro de Campos, Ricardo Reis o Alberto Caeiro. El tio Baró va ser un d'aquests casos que el van descobrir un cop mort. Sí, ell era un tio que era comercial i traductor.
3: Mira com el Samaúja.
0: Sí, exacte. Bueno,
2: em descobriran quan estigui mort.
0: Tradueix. No sé què tradueix el Sanaúi.
2: No tradueix.
0: Es deu traduir si mateix.
3: Sí, tradueix humà, màquina, màquina, humà.
0: Exacte, va publicar poc en vida, com el Sanaúi. I un cop mort es va descobrir el gruix de la seva obra. La seva
3: una
0: obra...
3: putada, eh?
0: Sí.
3: Això és una putada, eh?
0: Sí.
3: Perquè el reconeixement...
0: Bueno, no. Per aquí.
2: Depèn.
0: Putada per aquí.
3: Clar,
0: perquè tu ja estàs mort. I és igual.
2: I ja
3: no existeix per tu, això.
0: Qui n'hagi fet calés d'això no és cap putada.
3: No, clar, mira, clar.
0: Ja està, el llibre del desassossec és un recull fragmentari i melancòlic sobre la identitat, la ciutat

0: Ara quedarà fatal això,
1: Sí? No entra?
0: Sí, ara quedarà molt malament.
1: Per què?
0: Això. Perquè no entra, molt malament.
1: Bueno, mira, jo us ho vaig explicar.
0: Te la tiro.
1: Avui tanquem el cercle. Fa només dos dissabtes us parlava del rei del jazz, nascut el 30 de maig. Vale?
0: Sí.
1: I avui us torno a parlar del rei del jazz. Mort el 13 de juny.
0: Hòstia.
1: Ah, amigo, és un tio que hem pogut tenir. Hem pogut commemorar el seu naixement,
0: sí,
2: i la seva mort.
1: I la seva mort. I és en Benny Goodman, que va néixer un 30 de maig de 1909, que feien programa, i moriria un 13 de juny de 1986, a l'edat de 77 anys, un dia que fem programa.
0: I a més molt pròxim en el temps.
1: Molt pròxim, sí, en el temps.
0: No,
1: fa dues setmanes.
2: Perquè tot el tema del jazz o les grans figures del jazz eren principis del segle XX, finals del segle XIX.
1: Era aquell tio que va revolucionar el jazz, el va barrejar amb el swing, va introduir la comunitat negra que estava fora, per tant, va fer que el jazz fos molt i molt i molt millor.
0: Molt bé.
2: Ens encanta.
0: Avui quanta gent,
1: Sí,
0: també és l'aniversari de la meva mare avui, també.
1: Ah, bueno, felicitats.
0: Com es diu? 60. Com
1: Esther.
0: Esther.
1: 60 anys, ja. Caram, doncs se la veu jove. Fa temps que no la veig.
0: Vale.
1: Se la veu jove.
2: Jo també. Com que fa temps que no la veig, però sempre pregunta, felicitats del Sanuja gran i del Sanuja petit.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: De la família Lluxa Nou, jove.
1: Molt bé.
0: Doncs res, escolta,
1: anem a resoldre allò que...
0: Anem a resoldre allò que ho hem de fer, allò.
1: Vinga, va.
0: Som-hi. A veure, Sanahuja, tenim...
2: Torno a posar.
0: Tenim 3 minuts i mig i tota la confiança del món depositada sobre vos. Anem a escoltar-lo, va.

0: A veure,
1: és que si no, ja ho traurem o no.
0: És una, hi ha una cinta transportadora, però que no avança de manera contínua.
2: No,
0: avança,
2: així.
0: No, no. Avança en pla i porta un element a un lloc, uns braços robòtics, i fan una sèrie d'operacions, segueix...
2: Val, doncs aquesta sèrie d'operacions, que és el que tu vols que jo descobreixi,
3: sí.
2: El, que fan, el que fan és empaquetar.
0: No.
3: Oh!
2: Doncs si no empaqueten...
3: Aviam, va, tira-la, tira-la.
2: Vine. Torna-la a posar. Aquest xuc-xuc-xuc-xuc és quan...
0: No.
3: Bueno, no,
2: no,
3: el,
2: sí.
3: El gesto el feia bé.
2: Aquest xuc-xuc-xuc-xuc... Sí. Ah, espera. Pot ser que sigui... que posi bé un...
3: Bueno, el ge... que... bueno, t'estàs a apropar,
2: el que,
3: o sigui,
2: fa,
3: amb el gesto jo ho veig.
2: El que fa és, amb unes pales, reubica...
0: No.
3: Munta.
0: Les
3: pales munta.
0: Sí.
3: Bueno, pales, braços, com deia el Lluc.
0: Més aviat una
3: cadena... El Lluc ha fet uns gestos que...
0: Aquest gest així...
3: Els gestos que ha fet el Lluc
2: així... Pot ser que posi algun tap o alguna cosa...
0: No.
2: Amb algun tornillo.
3: No, home, segur, però... No
0: sé que posi, però...
3: No.
2: Torna.
0: És un so que ara mateix, en aquest precís instant, s'està produint a Martorell.
2: Va, doncs estem parlant de temes d'automoció.
3: L'hem deixat la porteria buida.
2: Sí, llavors, sí. Pot ser que sigui, fent això que fas, que sigui una màquina de soldar. De perquè, clar, és que les, estic
3: no
2: pensant en les màquines que jo he vist,
3: no,
2: eh?
3: No ho definiria així.
0: No. Bueno, bàsicament
3: bueno,
0: és una,
3: menys d'un minut,
0: és
3: va,
0: una cadena de muntatge de cotxes.
2: De cotxes, sí, val. Sí, val. Sí,
3: però poder-se anar-vos aquí volia alguna cosa més específica.
0: Ah, volia saber...
2: Estava si pensant...
3: Què volia saber?
0: Ell volia dir que estan, és quan estan enganxant,
2: ara,
0: estan posant
2: ara,
0: el vidre a la porta...
2: Jo pensava que volíeu anar a aquest punt, eh?
0: No tant. Jo que m'haguessis dit cadena de muntatge de cotxes ja...
3: Era especialment per avui.
2: Moltes gràcies.
0: No passa res.
3: Bueno, de res, escolta, amb això ventilem el 13 de juny, encarem ja la recta final de la temporada,
0: sí.
3: I dissabte vinent aquí estarem, eh?
0: Home,
2: sí.
3: Dia 20.
0: I l'altre. Vale.
2: I llavors ja...
3: Dios dirà. Bueno, va, doncs ara toca per escaleta, tancament del programa.
0: Molt bé, fes una...

0: acomiadament tipus papà, diga, germans, aneu-vos en pau.
1: Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Hola. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Goodbye.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda a tothom. Bona tarda, Salem.
1: Bona tarda, Neko.
0: Benvinguts un dia més a Línia de 3.
1: No és un dia qualsevol.
0: No, però bueno, sí, sí, no. No és un dia qualsevol.
1: Realment mai és un dia qualsevol,
0: no,
1: però,
0: sí, però
1: aquesta setmana tenim...
0: És un programa més, però... Sí.
1: Amb campió de la NBA.
0: Sí, efectivament. La que s'ha liat, eh?
1: La tirem d'una. New York Knicks, després de 53 anys, aconsegueix el títol i amb un 4-1 cap als Spurs bastant contundent. No sé com ho veus.
0: Bueno, doncs amb foc, no? Per allà per New York, autobusos cremats, no?
1: Sí, sí.
0: Això és el que es veu.
1: A veure, Neko, tu t'esperaves que guanyessin en el cinquè?
0: És que per esperar-me no m'esperava un 4-1.
1: Ja.
0: No m'esperava començar amb un 2-0, no, que va ser.
1: Sí, de fet, l'últim programa que vam fer encara no havien ni jugat el primer a Nova York.
0: Doncs això, jo no m'esperava ni començar amb un 2-0. I més cap a Knicks a fora de casa.
1: No, increïble.
0: Llavors, no sé, a lo millor m'ho imaginava una mica més igualat i no tan contundent com un 4-1. Sí, però no ha sigut així.
1: Les coses com són. No sé si ja ho vam parlar una miqueta la setmana passada, però amb aquest anell de NBA en un top a dia d'avui de jugadors més importants o més bons, com li vulguis dir, NBA, no sé on podríem col·locar Jalen Brunson, després d'aquests playoffs.
0: Home, a veure,
1: perquè estem parlant de que han deixat enrere els Spurs de Wembanyama,
0: sí,
1: amb, anem a dir-ho, un joc no com el de Thunder, perquè allò s'ha exagerat, però no han sigut les finals per part de San Antonio més netes que s'han vist, les coses com són.
0: No, sí, sí. La flagrant aquella del Wembanyama, quan tira el Brunson.
1: I la patada que per sort no li dona el genoll a Nunobi, també. Que ella jo crec que és la més greu, perquè li arriba a impactar bé i el podria haver retirat perfectament. No sé. Però bueno, en tot cas han guanyat els Knicks molt merescudament. Tot i que és cert que en el partit de... en el quart, a Nova York, amb el triple de Jalen Brunson que l'acaba ficant en l'últim segon palmejant en un Obi, cert és que en la jugada anterior en un Obi fa un tap que és ultra il·legal, o sigui, és que no toca ni la pilota, li fot un pal als dos braços, increïble. Allò que s'han sigut dos tirs lliures per Spurs i un 2-2
0: hagués sigut
1: una altra cosa, tot i que també és cert que encara pitjor, perquè aquí va sumant coses que en la jugada posterior, diria que quan la fiquen un Obi falten 1,2, 1,8 segons més o menys, treuen de dalt evidentment els Spurs i bueno, des del marcador decideixen que quan la toca Karl Anthony Towns no s'inicia el temps, sinó que s'inicia ja quan la rep el jugador dels Spurs, cosa que no hauria d'haver sigut així, perquè en el que la toques, ara no me'n recordo qui va rebre, Dylan Harper o no sé qui, el jugador dels Spurs hauria d'haver rebut la pilota ja sense temps directament.
0: Bueno,
1: amb la qual cosa, cert és que han sigut unes finals, jo diria, amb uns arbitratges potser una mica més protagonistes
0: del que agrada.
1: Del que, bueno, és que clar, venim d'uns Thunder Spurs on han sigut els MVPs de cada partit dels àrbitres. No ha sigut tan exagerat en aquestes finals.
0: Home, però tot i així, hi ha hagut aquests detallets que embruten una mica.
1: Sí. La veritat és que sí. Bueno, en tot cas, Knicks s'emporten a l'anell des del 2019 que ningú repeteix, des de que va guanyar de fet en un obvi sense jugar ni un sol minut a les The Finals per lesió amb Toronto Raptors. I des de llavors tot han sigut franquícies diferents,
0: que són Raptors, Lakers, Bucks, no?
1: Warriors,
0: Nuggets,
1: Celtics,
0: Thunder, okay, sí.
1: Thunder, que hauria d'haver sigut Pacers, però bueno,
0: sí.
1: Ja, això hauria sigut per completar uns últims 7 anys històrics.
0: Però bueno, jo crec que estem contents. Jo crec que menys Oklahoma, tots els seguidors de la NBA estan contents. Ja, bueno, amb les finals com eren, ja estava contenta la gent. Estava contenta la gent.
1: Sí.
0: Perquè, bueno, no es repetia guanyador i no guanyava Thunder. Llavors, ha guanyat el bàsquet. Ja no ha guanyat New York, ha guanyat el bàsquet.
1: Mentirada.
0: I jo crec que poca cosa més en aquest aspecte. Sí, el que has comentat tu, no? L'arbitratge una mica més protagonista del que hauria d'haver sigut. Però bueno, no podem canviar ja res. Han guanyat els New York Knicks, 53 anys.
1: Sí, no, no, perfecte.
0: I la ciutat ja està...
1: La ciutat...
0: Jo crec que a la gent a New York a la gent li regalen la casa si han d'anar a un psiquiàtric. Perquè, vamos, en quin moment comencen a cremar busos, tio.
1: El tema dels autobusos jo crec que ha sigut una miqueta creu a la línia, eh? És que, tio, un autobús escolar, tio, és
0: surrealista.
1: És passar-te completament. Tipo, mira, hi ha una basura, està malament, però dius tu, vinga, va, perfecta relació. Espera, un autobús, tio, que
0: l'utilitzo. Els contenidors, no, que, a veure... És una mica més... Bueno, ho hem normalitzat, no, una mica, perquè...
1: Els del PSG que ens porten acostumant, no, aquí.
0: Arreu del món es fa, a les manifestacions, a tot, s'acaben cremant, sí. Cremant contenidors, no?
1: Els contenidors sempre són les víctimes, sí, sí. Passi el que passi, ja sigui celebració, reivindicació, dona igual. Els contenidors sempre estan...
0: No, i això ho hem normalitzat una mica, però... Ostres, un autobús, tio. Hòstia.
1: No, és que un autobús té tela. Però és que, clar, arribarà un dia que... Que jo què sé, es cremarà un edifici. No a propòsit, però vés a saber, saps? Perquè fan tan cachondeo, al final estan allà de bromes, cremant una samarreta als Spurs a dins d'una casa i... És que es pot liar. Es pot liar bastant. Llavors, bueno, de moment no sé quantes desenes, no sé si arriba ja a centenars de detinguts a Nova York. Després també el tema de les agressions cap als aficionats dels Spurs.
0: Lamentable. Has vist el cono aquell que ell tira a l'aire?
1: Ui, bo! No, és que han sortit aquí unes joies en eco de... increïbles. Però bueno, és que el tema de pagar aficionats... És que això sí que jo no m'ho esperava tant, eh?
0: No, sí.
1: Perquè als Estats Units això... No sé. Jo crec que tu pots anar perfectament amb partits de temporada regular, segur. No sé, pots anar a Nova York amb una samarreta dels Nets o al revés, o bueno, a Boston amb una dels Lakers.
0: A lo millor no és una mica, això a lo millor és una mica ja diferent, jo crec, perquè és com la rivalitat, saps? Però amb uns Spurs, si jo no...
1: No,
0: hi ha unes de finals a sobre.
1: És que al final és una excusa.
0: Que sí, que és un moment, no, que la gent està més calenta, està més...
1: També et dic, si ets aficionat dels Spurs, i pel que sigui, bueno, la situació pròpia és normal, dia de partit, tal, no sé què, doncs vas amb la samarreta dels Spurs el dia de partit, home, que una cosa que és sentit comú. I jo diria que per molt d'aquests Estats Units estigui una miqueta més normalitzat el tema aquest de les samarretes, anar pels voltants del Madison Square Garden, on no es podia ni caminar literalment, amb una samarreta de Devin Vassell, jo crec que no
0: toca.
1: No sé, no era necessari, jo diria, no? Perquè al final, si no et poses la dels Spurs, ningú sap res tampoc.
0: Yeah,
1: i sortir, sí, al carrer, no sé, jo ho veig, sí, una miqueta raro, eh? No es pot justificar. Home, paga la gent està fatal, evidentment, però és que no sé, també t'ho dic,
0: No sé, o sigui, és el que deia jo, o sigui, és diferent aquesta situació que una hipotètica on portis una de Brooklyn, saps?
1: Ja no sé. En tot cas...
0: Que potser jo que sé, la van confondre o alguna cosa pel color.
1: No. És que... No. Em sembla que...
0: Que no. No sé, és
1: bueno,
0: que...
1: En tot cas està malament.
0: Sí. Però és una mica com... És que no sé, el futbol, no? O sigui, estan els partits del risc, no? On no pots portar X samarreta.
1: Sí, cert.
0: Pues aquí és una... Bueno, és una mica el mateix, no? Però en una final aquí no passa res. No es peguen. Bon, ja. Últimament.
1: Bueno, també t'ho dic. Aquí la gent no es pega... perquè diria que dispositius de seguretat prevenen que no es pegui. Però bueno, en tot cas, malament per part de certs aficionats de Nova York. Tampoc sabem si van haver-hi problemes a San Antonio amb samarretes dels Knicks, no tenim ni idea.
0: Però bueno, no ha sortit, però no ha sortit. Saps?
1: Jo almenys tampoc ho he vist. O potser ho han fet i no ho han gravat, que també és, sí. És una miqueta més intel·ligent,
0: però haurien sortit declaracions, haurien sortit notícies igualment, no?
1: Sí, o sigui, segurament
0: la visibilitat que té la NBA i més en unes de finals com, vamos, la gent que ho cobreix absolutament tot.
1: Sí,
0: fins i tot, jo què sé, aquest es canvia els cordons de color, ho cobreixen tot.
1: Sí, això és veritat. En tot cas, no és l'únic que hem tingut aquesta setmana.
0: No.
1: Al final de les The Finals ha jugat el Barça, ha jugat la penya.
0: Mos hem tingut les semifinals,
1: clar. Sí. Uf, Nico, com... Bueno, ha jugat la Laguna Tenerife i ha jugat
0: València
1: Bàsquet. A la final es veuran les cares Barça i València Bàsquet. No és la final que jo crec que no esperàvem. Bueno, per la branca de València Bàsquet jo diria que sí.
0: Sí, però el Barça ha arribat aquí una mica de rebot.
1: El Barça...
0: Ha arribat una mica aquí de rebot. O sigui... Primera ronda era més fàcil, no? Donar sorpresa, i vam veure que vam dir els quatre equips que passaven i va passar un. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Sí. Pues era una mica més fàcil, no? Donar la sorpresa. Clar, el Barça arriba aquí una mica de rebot perquè el Madrid cau eliminat a primera i et veus les cares contra l'últim
1: classificat.
0: Sí, l'últim classificat. Clar.
1: Bueno, però igualment s'ha vist un joc del Barça molt superior al que s'havia vist en la majoria de trams, jo diria, de la temporada.
0: No, això també. Però jo crec que els hi arriba a tocar un Madrid i no...
1: Bueno, depèn, eh? Madrid sense Tavares i Garuba, jo crec que el Barça hagués guanyat.
0: No sé, és que el Gerson ja ho fa molt bé, tio.
1: Ja, bueno, és que... No sé.
0: No ho
1: sabrem. Tampoc ho sabrem. En tot cas,
0: el València sí que era més normal que arribés.
1: Sí. Molta contundència contra la penya, eh? Primer partit va estar més ajustat. Segon, tranquil·lament, València Bàsquet. I tercer... aquí tercer no sé, no sabria què dir-te, perquè sí que és cert que jo crec que València Bàsquet ho hagués guanyat igualment, però entre la segona meitat del tercer quart i la primera meitat de l'últim quart van haver-hi 3-4 decisions arbitrals que jo crec que van acabar de certificar la classificació de València Bàsquet per la final, en el moment en el que... Bueno, és que això és tan fàcil com posar-te a YouTube. Entrenava la penya mirant cap a l'altra punta de la pista, se li acosta un jugador de València Bàsquet, cridant, no sé ni què, no sé ni què dient-li, sincerament no crec que un jugador en tot cas s'hagi de dirigir a l'entrenador, bueno, local, però rival teu, d'unes formes tan així com agressives dintre la pista, per dir-ho així, i que l'entrenador de la penya, en el moment en què es dona compte, posa aquí mig peu a dintre la pista i li tinguin una tècnica. Els àrbitres s'ho vagin a mirar, vegin com el que comença a recriminar no sé què és el jugador de València Bàsquet, de fet Matt Costello, i bueno, que és igual, que se l'emporta només el Miret. Doncs d'acord. Bueno, no és que li ha, o sigui, a veure com dir això, eh? València Bàsquet no és que estigui a les finals perquè l'han ajudat, tampoc és això, però aviam si es dona alguna situació similar o no contra el Barça, aviam els àrbitres cap on decanten la balança. M'agradarà veure-ho, eh?
0: Sí.
1: Perquè no només això, certes fores de banda que dius tu, no sé, no la toca ningú de la penya, pilota per València, bueno, ja veurem què passa a la final, però no sé per què em dona a mi de que aquest tracte contra el Futbol Club Barcelona no es donarà igual.
0: Perquè pareix el Barça, no?
1: No sé. Per experiència de partits, no sé, però ja veurem, potser sí, em sorprenen. Però no solen sorprendre en aquests aspectes, sinó més aviat al contrari.
0: Tu creus que si guanya el Barça és injust?
1: Home. Bueno, a veure, depèn de com ho guanyin. Si ho guanyen bé, no serà injust, però a l'igual jo penso que, mira, a vegades m'agrada mirar les coses així. Per un nen petit, què preferiries tu? Que tinguis l'actitud dels jugadors del València durant la temporada o que tinguis la dels jugadors del Barça? T'ho pregunto directament.
0: Home, jo crec que l'actitud dels jugadors del València durant tota la temporada,
1: doncs, si guanya el Barça, sempre que ho faci bé, no diré que sigui injust, però penso que la manera de competir en certs trams no ha sigut gens exemplar, la veritat, per al que jo crec que hauria de ser el segon millor equip de l'ACB.
0: Ja, és que clar, o sigui, després tens la situació de València, no? Que si perden la final se'n van buits de la temporada, i han fet una temporada, vamos,
1: increïble.
0: Sí, magnífica. I es, bueno, queden sense l'Eurolliga, que bueno, estava difícil, s'ha de dir, i es queden sense la Lliga, perquè, bueno, Copa del Rei no me'n recordo com,
1: no,
0: com ho van fer.
1: Em sembla a mi que no massa bé, diria.
0: Van arribar a la final. Ja no ho recordo.
1: No, perquè la final va ser Baskonia Real Madrid.
0: Sí, correcte, és veritat.
1: Amb la qual no van arribar. Home, sí, també faria pena que el València s'anés
0: amb
1: de la plete. Uf. Espero que no, sincerament. A part de que no només és que perds títols, sinó que perds títols alhora que el 99,9% perds a Montero. I aviam com el reemplaces, eh?
0: És veritat, Montero.
1: Montero
0: pot estar fent les maletes.
1: Montero té tota la pinta de que les té fetes ja, eh? Montero em sembla a mi que li falta fer el check-in, eh? Jo diria que la maleta ja la té
0: facturada.
1: Quasi. El problema és que el check-in, la destination en Eco, una altra cosa és què posarà. Això no ho tenim tan clar. No. Home, el que més ens agradaria, jo crec que és Cadés, evidentment. Després ja ho veurem.
0: No sé, és que si posa Madrid a la destination...
1: No, no, no, no, no. Això seria letal. Seria, Neko... Uf. Bueno, podria... Bueno, no sé si podria posar-ho, eh? Jo crec que si posés Madrid, em sembla a mi que... A Madrid es saturarien les coses una miqueta, eh?
0: Home, sí.
1: Massa...
0: Masses galls.
1: Bueno, i no només per això, perquè el Madrid ja té molts galls. No ho dic per això, ho dic perquè... 24 segons de la possessió, aviam qui se'ls gasta, i com te'ls gastis i no aconsegueixis fer canasta, llavors flipes, són els companys, eh? També t'ho dic. Ja veurem. No sé, m'estàs buscant rumors, Neko?
0: Sí.
1: Últimes notícies, cap a on apunten?
0: Bueno, últimes notícies... Jo la notícia escut... aquesta és el 23 de maig. Però...
1: Bueno, no fa tant.
0: Ja, no fa tant, però passen coses, eh? Destinació a Grècia.
1: Sí. Té pinta. Podria ser. També podria ser... També podria ser Hapoel. Que espero que no. Perquè això sí que seria ultra letal. Vamos, abans que això el Madrid... però també podria ser perquè no sé, l'amo del Hapoel és una miqueta fan, no sé què li passa amb el València, cada dos per tres allà tirant indirectes aquí, ai, el València no sé què, el València no sé quantos, que miri cap a un altre costat si pot ser, sisplau. No necessitem els seus diners de moment i jo crec que mai.
0: Bueno, té pinta que se'n va, eh?
1: Sí, no, no.
0: Cosa que no renova. No, és que ni que guanyin. Té pinta que ni que guanyin.
1: De fet, Sergio de la Rea... Sembla a mi que s'anirà... Estarà al draft i fins a tot espera't que pot entrar a primera ronda i tot, eh? Tot i que el partit que va jugar l'altre dia... Bueno, l'altre dia no. Ahir, que nassos. Contra la penya va ser lamentable, eh? O sigui... Mira que... Jo crec que porta fent uns playoffs molt serios, però l'últim partit Penya-València, el partit que es casquen Sergio de la Rea i Jaime Pradilla, és per dir cuidado, eh?
0: Vamos, que podem estar davant d'una desmantelació davant d'equip històrica.
1: Pot ser.
0: No, a veure, aquí posa que ja també tenen tancat el recanvi al base de Panathinaikos.
1: Això ja també ho vaig llegir, el TJ Shorts, no?
0: Sí.
1: Et dic una cosa, canviar Montero per TJ Shorts. Seria com... Aviam aquí la comparació que poso, eh? Canvia Montero per TJ Shorts. És que no sabria ni quin exemple posar per agafar això. Canvia Montero perquè arribi TJ Shorts. Nico, tu com qualificaries aquest canvi? El 0 al 10.
0: Home, a veure, li hem de donar una oportunitat al xaval, però... Però és Kate. Kate Shorts.
1: És... Seria com... Sí. Jo li posava un 2 directament a l'operació, eh? Però és que també et dic, no hi ha gaire més opció, eh?
0: Parlant d'operació, no sé si... No hem parlat aquí. Vas veure el vídeo que ha pujat a les xarxes socials un jugador de la NBA, ara no em surt el nom, però de jugant a l'operació amb la... O sigui, era Shea el pacient, tipus...
1: Hòstia, no he vist això. Un jugador de la NBA, tipus...
0: Sí, sí.
1: Important.
0: Sí, bueno, és... Ara t'ho busco.
1: Vale.
0: A veure, important, no, però és conegut.
1: Vale, vale. O sigui que la mofa de Shea Gilgeous-Alexander entra dintre de... el dia a dia dels jugadors NBA. Bueno, això jo crec que ja ho vam descobrir fa temps, eh?
0: Dillon Brooks.
1: Ui, bo! Dillon Brooks. Que no et sortís aquest nom, Eneco.
0: Sí, sí.
1: Molt malament, ja ho dic.
0: No, no, sí, sí. Vergonya, absoluta.
1: Bueno...
0: Mira, al joc li he posat Unethical Hoops.
1: Toma, mare meva. Això, què ho va penjar a Instagram?
0: Sí.
1: Duríssim, eh? Bueno, en tot cas, els Thunder s'han vist les The Finals des de Cancún i és el positiu que podem treure.
0: Bueno, millor se les han vist jugant a l'Unethical Hoops, aquest.
1: Sí, exacte.
0: No, però boníssim, eh? Quan va sortir ho van fer realitat, el que jo crec que molta gent pensava.
1: Sí, no, no, completament. Bueno, el que estàvem dient, Eneco, si se te'n va Montero, aquí portes, si no.
0: Clar, és que...
1: Ha de ser viable, eh? Vull dir, no... No, Terris Haliburton no, no el pots trucar per dir-li que vingui. És que TJ Short, és que per mi TJ Short és un recanvi lamentable.
0: Sí, es queda short una mica.
1: O sigui, es queda molt short, de fet.
0: Però no sé, t'imagines que ara veieu fa millor que Montero?
1: No, no, no.
0: Només pel canvi de dinàmica, pel canvi d'equip.
1: Que va, no, impossible.
0: Home, és que jo crec que afecta, eh? Això, tu has vist la dinàmica que hi ha ara Panathinaikos amb tot això del jefe, del...
1: Bueno, han perdut la Lliga, eh? L'ha guanyat Olympiacos.
0: Bueno.
1: I... Bueno, això, ho vaig dir ja la setmana passada que... Jo diria que sí, no? Que l'amo de Panathinaikos va entrar a recriminar els àrbitres en mitjà de pista.
0: Sí, ho vas dir, ho vas dir. Sí, sí.
1: Bueno, aquest tio cada cop es supera més. Però bueno, ben enfonsats estan, que tenien la final fora a l'OACA, la van veure des de casa, i...
0: És que mira que és difícil perdre la Lliga grega, eh? O sigui, tipus...
1: Ah, tampoc et flipis.
0: Sí, no, a veure...
1: Però sent el Panathinaikos...
0: A veure, sent el Panathinaikos a l'Olympiacos... És que la tens el 95% de la Lliga feta. Vamos. O no?
1: No sé jo, potser vas exagerat una miqueta, no sé. No veig tan fàcil, eh? La Lliga grega... Flipes, els equips que hi ha, netament t'ho dic, eh? No, en tot cas, se'ns estem anant. No, no estem proposant noms, eh? Critiquem el TJ Shorts, però no...
0: Jo crec que si l'han fitxat és pau.
1: Bueno... No sé jo si encara està... No és oficial, eh? Tampoc.
0: No, ja, però...
1: Alma. Nicola Provitola podria ser un nom. Podria ser un nom.
0: I de fet, ara que deies qui hi ha a la Lliga grega, jo veig 4 equips, ja està.
1: Bueno, i quants n'hi ha aquí?
0: Però aquí està, 3. És competit.
1: Sí, bueno, però competit... Una cosa és competir en general i l'altra competir pel títol.
0: No, però competir pel títol, jo crec que...
1: Competir pel títol fins fa 4 dies, aquí n'hi havia 2 equips només, eh? València Bàsquet i Real Madrid.
0: No, ara ja només queden 2, però...
1: Ara també queden 2, perquè m'ha mitjanat i ha entrat el Barça.
0: Al començament de playoffs, jo crec que... Sí, hi havia els preferits, però... Jo crec que... A veure, ara és fàcil dir-ho que podia guanyar qualsevol perquè ja de primeres el Tenerife es va carregar al Madrid, per exemple.
1: Sense Tavares i sense Garuba. I amb 2 fitxatges dignes d'un modo carrera humil amb un equip de quarta anglesa.
0: Jo crec que hi ha més opcions. O sigui... Jo crec que hi ha més opcions que no pas 4 equips. O sigui, aquí a la Lliga grega està l'Olympiacos, el Panathinaikos, el PAOK i l'AEK.
1: Bueno. Tampoc hi ha tanta diferència, jo crec que...
0: Home, que el primer de la Lliga t'acabi amb un 24-0.
1: El que va acabar amb 24-0, qui va ser al final?
0: Olympiacos.
1: Bueno, llavors Panathinaikos tampoc ho té tan fàcil si té un invicta a la Lliga.
0: No, ja, però... O sigui... Jo crec que m'has entès.
1: Bueno, sí, pot ser. T'ho compro a mitges, eh?
0: Home, l'Olimpiakos ha jugat molt bé aquest any, però...
1: Joder, sí, ha jugat molt bé. Olimpiakos.
0: Pues que jo crec que la Lliga grega en això és un, una cosa aquesta, és que és intocable, saps? Que...
1: Mm. Se m'acaba de passar pel cap.
0: Que és una mica com, com els equips anglesos, que quasi que li donen més importància a la Premier que no a... que no a la Champions.
1: Bueno... No sé si te'n recordes d'un tal Juan Núñez, perquè ens hem oblidat una miqueta aquest any i tampoc ha desaparegut.
0: Sí.
1: No seria mala opció, vull dir, al final si se te'n va Montero és pràcticament impossible que puguis pillar un tio com Montero, però potser pilles a dos que te la poden fer una miqueta, i si, te'n va de, si se te'n va de la Rea...
0: No, però pots mirar una mica, jo crec que a baix. Mira el Montero, d'on va sortir. Ha estat al Betis, ha estat a Morabanc.
1: Bueno, i escolta'm, que Juan Núñez no està sent convocat als partits del Barça per decisió tècnica, eh? No és que ara mateix, segons el que jo vaig entendre la setmana passada, Juan Núñez no és que estigui lesionat, sinó que el Xavi Pascual no el convoca. Llavors, no sé.
0: Podria ser una opció.
1: Però és que si no... quasi que tu rebusques massa, eh? Perquè Izan Almansa, bueno, és que tampoc posició per posició no encaixa massa, també t'ho dic. No sé,
0: és que és molt difícil trobar un rac a mi per...
1: Jo crec que València Bàsquet ha d'anar per gent jove, eh?
0: Sí, això sí,
1: perquè agafar jugadors contrastats, o sigui, bueno, si hi ha l'opció d'anar per un jugador contrastat te'l pots agafar, però vull dir, és que dubto que es doni aquesta ocasió. I no sé, algun descarte a l'NBA potser podria haver-hi por ahí.
0: Sí, també poden pescar.
1: Potser poden trucar a una ciutat nòrdica que a l'hivern se'ls congela el llac i de tant en quant pinten el riu de verd, que potser cola per allà un Josh Giddy o un Buzelis. No sé, per provar tampoc passaria res. Si fos València Bàsquet NK ho provava.
0: No, no, home.
1: Han caigut clar. Coses pitjors, eh? Han caigut coses pitjors i ho sabem.
0: T'imagines un trade?
1: No, amb una... No, seria impossible, jo crec, però...
0: Que els hi donessin un pic de primera ronda CB, que no, ni existeix.
1: Saps per què? Jo crec que això seria impossible perquè, clar, al final el jugador NBA hauria de firmar aquí. I si no vol firmar, doncs et fot el traspassen-se. Que si no, un moviment així exòtic, jo crec que és el que li falta a la directiva de Bulls per acabar de completar una dècada històrica.
0: Sí, per tancar el cercle.
1: Per tancar el cercle, on es va tocar. Es van arribar a acariciar els núvols i ara mateix, bueno, he tingut la gran sort, jo crec, de caure en picat a les fosses de les Marianes, eh? Vull dir, no sap, però... No troba el fons de tot. Bueno, ja veurem. Ja veurem què fa. Llavors, tanquem una miqueta per una banda el tema València Bàsquet. Podríem parlar del Barça, també, jo crec que... Podria ser, perquè el Barça també necessita una miqueta jugadors joves.
0: Bé, i necessita entrenador també, per la temporada que ve.
1: Bueno, el Barça necessita bastantes coses, eh? Jo crec que necessita jugadors que vulguin guanyar des del minut 1.
0: Que posi a la porta, entrenador.
1: Jo a la porta. Ha guanyat el Barça la balonmano, sí, la Champions.
0: La Champions. Transgena Champions.
1: Bueno, felicitats. Jo a la porta i al Barça.
0: No, estava ja saltant, tu, eufòric.
1: Sí, sí.
0: No sé si has vist que salta així movent els braços com
1: sí, sempre. ho he vist, sí, sí. Joan Laporta. Bueno,
0: Mira, pot posar el Víctor Font d'entrenador de la secció de bàsquet.
1: Sí, el Víctor Font. L'Enrique Riquel me posarà. No, ara farà una més. Necessiten un entrenador i...
0: L'afició vol que torni ja sí que Vicius, però és inviable.
1: Home.
0: Sí, l'altre dia, pel Palau, per les afores del Palau, hi havia uns fent entrevistes i va sonar molt ja sí que Vicius. Vamos, els 30 primers segons de,
1: sí, clar. Vull dir, vaig, vídeo. Vaig al Palau i diuen, qui vols? Jalen Brunson. Sí, ara mateix.
0: I després també va haver-hi un parell que van dir Obradovic. Clar, no està Partizan, no té equip. Podria ser una mica més viable. Però ho veig cruet, també.
1: Sí. Sincerament, jo crec que el Barça té més problema. Fixa't el que et dic, en els jugadors que en els entrenadors. Perquè un entrenador top segur que d'algun lloc o d'un altre el trauran. Ara, jugadors que no estiguin en la recta final, perquè al final el que fa el Barça és només fitxar jugadors en la recta final, quasi, quasi. Bueno, van apostar per Juan Núñez, però vull dir, si ni el convoquen, jo què sé. Però al final analitzem la plantilla del Barça. Nicola Provitola, que té 34 anys ja, o por ahí, més o menys. És de 32, segur.
0: Sí. Després, o si no, els aparenta.
1: Will Clyburn. Por allà andarà.
0: No, sí, sí.
1: Ni després. Bueno, jo crec que aquests dos poden ser els dos jugadors més destacats que porten fins ara. Willy Hernán Gómez. Em sembla a mi que... ja no estan per l'edat. Bueno, aquí respectem a l'MVP de l'Eurobasket 2022, però és que em sembla a mi que el, si Yusuf Afol no sé ni si ha jugat Messi tot aquests playoffs, eh? I mira que Yusuf Afol en Eco és, o sigui, sí, sí, és en Eco un jugador mai vist abans, eh? O sigui, te'n recordes quan van inventar l'NBA allò de, com era? Shaq Tank o alguna cosa així, que era començar la jugada i fer-li falta al Shaquille O'Neal directament perquè tirés tirs lliures. Doncs, un poc a broma, que amb aquest tio pista s'haurien de replantejar la tècnica aquesta una altra vegada, eh? No, en tot cas, que el Barça necessita un 5 potent de veritat que resolgui, perquè Willy Hernán Gómez i Yusuf Afol no resolen no resolen ni un partit de tercera FEP. Llavors, aquí jo crec que el problema número 1 del Barça és aquest, sincerament, el pivot, no?
0: Sí.
1: I després, una plantilla envellida, està claríssim.
0: Bueno, també. Però sí, el que dius, el problema principal és el 5, perquè l'altre, bueno, per allà tens el Vesely, tens la Provitola, tens...
1: Bueno, el Vesely, quants anys té el Vesely ja?
0: També, sí.
1: No, és que el Vesely es retira, o sigui, imagina't. És que després tens el Brizuela, que no sé quants anys deu tenir, però... No sé si ja toca, sí, els 30.
0: Sí,
1: quasi,
0: sí,
1: si no.
0: Tens plantilla envellida, però bueno, sí, encara ho fan millor i tot que aquests dos que diuen.
1: Bueno, no sé. Jo crec que el Barça hauria de ser la que porta anys darrere d'un estil de jugador que jo crec que és el correcte, però en els moments de la carrera dels jugadors que no són els correctes, ja sigui Jabari Parker, ja sigui Will Clyburn, perquè al final Jabari Parker, quin va ser la primera temporada amb el Barça? Devia ser fa ja 4 anys, és molt, 3 anys o així. S'ha de fer un pensar aquí, està claríssim. Kevin Panther, no sé quants anys té Kevin Panther ja, Tu
0: busca-ho.
1: Però és que...
0: No, però sí, és el que dius, plantilla molt envellida que bueno, jo crec que el Barça el que vol, vamos, és èxit a l'instant, saps?
1: 32 anys en Eco Kevin Panther.
0: És que jo crec que haurien de canviar una mica la visió al Barça. O sigui... Que estiguin 2-3 anys sense títols.
1: És que en Eco Will Clyburn...
0: I que després tornin, que forgin alguna cosa, tio. És
1: perdó,
0: que,
1: eh?
0: Que no pot ser, que és el que diu. Si el Vesely es retira, a qui fots? És que qui fots?
1: No, de... Bueno, Kusturica, doncs podria ser que l'any que ve ja estigui primer equip, no tinc ni idea. I després hi ha un altre del... dels Sots 22 que potser també estarà, no tinc ni idea.
0: No sé què...
1: O a Dabone, al final fotran a Dabone, perquè amb els pivots que tenen no sé jo on es pot anar. És que 36 anys Will Clyburn, és que fora bromes. Aquest, o sigui...
0: Però és que han de canviar la visió, o sigui...
1: Se'n va Parker per portar Will Clyburn, va, en sèrio. No. És que no...
0: Se diu, és tindo.
1: És que si Jabari Parker té 31, s'ha anat un... Que tenia 30 i has portat un que suposo que quan va venir tenia 35. Bueno.
0: Sí, jo crec que han de canviar la visió. A lo millor que no, el que he dit és una mica exagerat, no? Que estiguin 2-3 anys sense guanyar res. Però si no, si és que si no...
1: Bueno, jo tampoc ho veuria tan malament, eh? Estar 2 anyets, donar-li experiència a jugadors que... Si és veritat, ara que ho estem pensant, això de fa 2 anyets... Mira, jo crec que és millor estar 2 anys per aparar jugadors perquè en un futur et puguin resoldre el que no saben resoldre els que estan ara, que potser ens sorprenen perquè com guanyin la CB contra València ens haurem de callar ja, una miqueta
0: la boca, però...
1: La veritat, després d'aquest programa si guanyen pot ser lamentable, però en comptes d'estar fent allà el penes de no sé quants Barça-Madrid hi ha hagut aquest any. 2 només al final? No, no pot ser.
0: 2 a la CB.
1: 2 a Eurolliga.
0: 2 a Eurolliga.
1: Que ha guanyat un al Barça de tots. O algo així. Sincerament, jo crec que la solució és aquesta. I el Barça...
0: Sí, que apostin més pel talent jove i que el treballin, saps?
1: Sí.
0: Que el puleixin. És que...
1: També és veritat que si el poleixes massa com a Michael Rusic a la penya l'has de polir, però...
0: Te'l prenen.
1: Però vigilant, perquè se't pot anar. Però uf, quin jugador Michael Rusic, eh? Increïble, boníssim. Però és que el Barça, és que no sé. Vull dir, en comptes de jugar amb un paio de 36 anys que et fot un partit bo de cada 5... i perquè li dona la gana i perquè no sé què, no corre, doncs jo què sé, fica un xaval que podrà tenir els seus errors i segurament te la cagarà en partits on no ho ha de fer, però bueno, almenys estàs donant experiència perquè en uns futurs play-offs o play-offs d'Eurolliga o del que sigui et pugui resoldre. Vamos, crec jo.
0: Sí, sí.
1: Clar, que passa que això és molt fàcil dir-ho i després trobar aquests jugadors que siguin lo suficientment bons com perquè tu creguis que els pots tenir el Barça donant experiència, però que no siguin tan bons com perquè es vulguin anar als Estats Units o... Aquell punt d'equilibri és fotut, eh? Perquè a vegades sembla que no existeixi tot.
0: També.
1: Bueno, el punt d'equilibri podríem dir que és Usman Garuba, Ethan Almansa, jugadors que potser NBA es queda una mica que no, però aquí tenen un rendiment molt bo. Però dels dos, sobretot Garuba, eh? No sé. El Barça ha de fer un pensament, està claríssim, això.
0: Sí. Però bueno, que si guanya la CB ens haurem de callar la boca, vamos.
1: També et dic, si guanya la CB... amb moltes pinces, eh? Perquè si guanya la CB, també podríem fer nosaltres el nostre pensament de que hem guanyat la Lliga... perquè Garuba es va trencar l'Aquiles i Tavares es va trencar el lligament de no sé què.
0: Però bueno, però es carregarien al València, eh?
1: Bueno, però és que el València també qui se'l va carregar la Copa del Rei? Que tampoc és invencible el València, eh?
0: Madrid, crec. No?
1: Pues...
0: Madrid o Baskonia, un dels dos que va arribar a la final, perquè jo crec que van estar semis.
1: Podria ser un contundent... No sé ni què he dit. Un contundent 3-0 de València Bàsquet, també.
0: També. Bé, venen de 2-3-0. Les semifinals és que han sigut 2-3-0.
1: Clínics, eh? València Bàsquet. Uf.
0: T'imagines València Bàsquet sense cap derrota en tots els play-offs? Perquè el València primera ronda no va perdre, no? Jo crec que va ser l'únic que va fer el 2-0.
1: Sí, jo diria que... Sí, és veritat.
0: Contra qui? No me'n recordo, però... Penso... Bilbao Basket.
1: Sí. És veritat. Home, si guanyen 3-0, la paraula podria ser contundència, segurament, perquè no perdrà cap partit. Home, la... També t'ho dic, em farà bastanta ràbia si es dona, que em sembla a mi que a la Laguna Tenerife es va donar una mica en comparació amb com van jugar certs jugadors contra el Madrid i com van jugar certs jugadors contra el Barça, com cert és que en aquest tercer partit Jan Montero obre el partit amb 3 triples seguits. Bueno, a veure els 3 primers que tira contra el Barça, també t'ho dic, perquè com el rendiment no sigui, bueno, dir-ho directament, si es fan la del pecho frío, Nico, al final jo crec que els que no tenen res a perdre són els del Barça, no, perquè això... mira, escolta'm, aquí si els hi foten un 3-0, mira, han arribat a la final, no saben ni ells com, la veritat, però bueno, han tingut la gran sort de trobar-se l'últim classificat a semis, han passat endavant i ja estaria.
0: No, sí, sí.
1: Amb un Marcelinho Huertas que va donar un nivell... Bueno, és que el tio té 43 anys, però vull dir... No va ser el que va jugar al Real Madrid.
0: El podríem fitxar, al Barça.
1: Sí. El Barça... Bueno, Marcelinho Huertas, no sé, potser és que sense equip, no sé jo si renovarà o no, ja veurem. Pati Mills... Bueno, Pati Mills segurament et donarà més regularitat que ser jugador que està al Barça, eh? Pati Mills és boníssim, tio. Jo crec que aquí la CB va portar un molt bon jugador per la Lliga i per la competició, jo diria. Increïble el nivell que ha donat als playoffs i la part de temporada regular que va jugar també. Llavors, bueno, ja ho veurem. Home, un 3-0 del Barça m'estranyaria moltíssim, ho veig pràcticament impossible. Però, no sé, és que un 3-1, un 3-2 del Barça sí que m'ho podria arribar a esperar, eh? És que et poden sorprendre, és una loteria.
0: Ja, sí, sí.
1: Qui t'anava a dir que anaven a estar a les
0: finals?
1: A la final, sí.
0: Pues ningú. Jo crec que, de fet, tu els eliminaves a primera ronda contra el Camp Múrcia i
1: sí.
0: jo també, però els hi donava alguna oportunitat més que tu,
1: però al final vam posar partits o resulta final o alguna cosa així, no me'n recordo.
0: No, vam dir no, passa Madrid, València, Baskonia o Camp Múrcia, vam dir, i va passar només el València.
1: Aquí nego, no hem quedat bé, quedat bastant malament.
0: Bueno, això, saps que reflexa que el bàsquet és una sorpresa i
1: sí.
0: que és un...
1: Sí, exacte.
0: I bueno, que
1: lamentable predicció, però a veure, tampoc, vull dir...
0: No era molt descabellada, tampoc.
1: No sé.
0: O sigui, vam dir... A veure, s'ha dit que era una mica massa conservadora, podríem dir, perquè poses... poses que els preferits passen,
1: sí.
0: I almenys a dos havíem de deixar fora.
1: No vam fer tanta màgia com sí que vam fer el de la NBA, la veritat. A la NBA vam fer màgia absoluta.
0: Estarà per allà.
1: Estarà por ahí. El qual semblava descabelladíssim que jo posés els Pacers en 13a posició i al final van quedar últims.
0: Bé, jo crec que...
1: Els vas ficar playoffs i tot, jo diria. Així que...
0: No, sí, aquí està els playoffs, aquí està el quadre. Aquí està el quadre.
1: Vamos. Vam fer quadre a playoffs,
0: sí,
1: també,
0: fer quadre.
1: És veritat. Uf, doncs
0: això... Jo vaig posar els Celtics, xaval. Celtics... Crec que... Bueno, ara...
1: Ens ho podríem mirar, perquè jo m'havia oblidat ja completament d'això, eh? Perquè pot estar bastant graciosa Neko, la teva és aquesta, vale?
0: Mare meva.
1: Mare meva.
0: Mare meva.
1: No, Neko, jo crec que ens...
0: Va, jo vaig tirar de fanatisme.
1: Ens podem jubilar, no cal llegir-ho, jo diria.
0: Jo vaig tirar de fanatisme.
1: Tu, Neko, que no cal, deixem aquí.
0: No, va, sí, va, deixem... va. Sí, no, sí.
1: Deixem-ho aquí.
0: He adivinat un equip, eh?
1: A les finals?
0: No, a les finals no. A les semifinals. Vaig tombar Pistons.
1: Vaja,
0: vale, no. Buah, quina màgia, eh? Tu ni això, no?
1: Com a Pistons?
0: Clar, o sigui...
1: Que no, home, que no.
0: Jo això ho he adivinat, eh? Vaig posar 4-1, no va ser un 4-1, no va ser... No sé què va ser. Però bueno, eh? Vaig posar que passaven els caps a les semifinals i almenys he adivinat això. Buah, jo vaig matar els Knicks a primera, tu.
1: Contra els Hawks?
0: Sí.
1: No falta. Jo a segona, també t'ho dic, eh? També t'ho dic, a ser més de conferència. Tu, els Celtics no tenen vergonya, tio. Ens fan cada malament, els equips bons, eh? No, tio. Aquí confio en Celtics
0: els,
1: contra Knicks.
0: Els Lakers van passar, no?
1: Sí, sí. Van arribar a jugar contra el Kishi.
0: Jo vaig posar que passaven, eh? Què passa amb els Lakers, vaig posar.
1: Ahir vas acertar la de Nuggets contra Timberwolves, crec. Van passar els Timberwolves.
0: No va passar Nuggets. Ah, no, no.
1: No.
0: Ah, també l'he acertat aquesta.
1: Ai, d'acord.
0: Que bo que soc,
1: ni tan mal.
0: Vamos.
1: Saps quin he acertat jo també, superguai? Spurs Blazers. Vaig posar Spurs.
0: Ah, no, jo també.
1: No, que...
0: No, de primera ronda a... A l'oest ho vaig acertar tot.
1: Bueno, jo he acertat el campió, que jo vaig posar que guanyem Spurs. Ah, no, coño, que guanyat Knicks. El campió de... No, volia dir el campió de...
0: No, jo
1: de la conferència.
0: Buah, és que jo vaig tirar massa màgia. Jo vaig posar final Lakers-Celtics.
1: Clar, no... Vaig a tornar a fer la frase. Que vaig acertar, Nico, el campió de la conferència, tio. Em vas posar Lakers, on vas?
0: Jo és que vaig tirar massa fanatisme, jo crec. Ho torno a dir.
1: Home, hagués molat molt.
0: Home, hagués estat històric una final Lakers-Celtics.
1: La que ha sigut ha molat també molt.
0: També, sí. Però home...
1: Jo crec que per la nostra imatge hauríem de deixar de fer això,
0: Sí.
1: Perquè cada cop quedem pitjor. Lamentable, eh? És que veus aquí el teu quadre i el meu i els Knicks els has de buscar amb lupa,
0: Jo me'ls vaig carregar primera, tio.
1: Lamentable. No, però tu primera se't va pirar molt contra els Hawks.
0: Però és que ho vam fer quan havien començat ja, que anaven 2-2.
1: És que no, jo diria que havien jugat 1-2 partits ja.
0: Jo crec que anaven 2-2, quan ho vam fer. I jo crec que per això ho vaig posar, però... Bueno, que indiferentment. Vamos. Lamentable. Però és que...
1: Bueno.
0: És que...
1: Vas posar-ho com a campions als Celtics.
0: Que se'n va de la primera. Mira, no està tan malament. El campió el vaig fotre fora primera i el que vaig posar campió es va anar a Cancún a primera. Has vist? És que...

0: quan van quedar a semifinals de conferència i no me'n recordo quan van quedar, però si arriba a passar Celtics-Knicks, jo crec que ha sigut una altra història, eh? Jo crec que allà un Game 7 sí que entrava, eh?
1: No.
0: Sí, sí.
1: Al nivell que han jugat als playoffs jo diria que no, eh? Celtics va jugar fatal.
0: No, sí, però bueno, passes segona ronda i és segona ronda, no sé. He tirat màgia fins i tot ara.
1: Nico, després d'haver vist això, ja penso en la predicció de la temporada que ve i... M'entra aquí la...
0: Nah, jo a temporada regular sóc millor. Porto 2 anys seguits guanyant. No, ja està.
1: Bueno, m'ho guardo. La més lamentable l'has fet tu, cert. Vas guanyar. La pinada de ficar a Pacers playoff històrica. Van quedar últims.
0: Bueno, però ja se'n van restar els punts corresponents.
1: Se'n van restar els punts. Això devia ser que jo vaig liar més.
0: Encara.
1: Però amb petites tongades. Per dir-ho així, però en tot cas, fins aquí el programa avui. Esperem que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve encara. Ja serà l'últim. Així que, doncs res, fins dilluns que ve a les 5 aquí a Ràdio Caldes i Línia 3 us diu adeu!
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de

0: Santa Coloma de Gramenet es circulen 2 quilòmetres de lentitud, de retruc tot plegat. Ens deixa afectacions també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt, amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat, recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei, també en sentit nord per la C-32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols, ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més. I, per tant, la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda Sant Tornem-hi amb algunes tempestes que sobretot avui quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogor. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses de retruc s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar retirar el passaport a Gómez i fer-la compareixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Elena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que n'hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist, amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millora la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda, i hi ha algun contacte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat, una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir-ho, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parc Güell, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Elena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
1: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluit. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar a Tarragona acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pere. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: la xarxa de comunicació local.
6: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
7: Hola amigos de Radio Caldas, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana, en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
8: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
6: La ràdio que parla de tu.
9: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
6: La ràdio que parla de tu.
10: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
11: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
12: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
11: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
12: També al balneari podeu provar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
13: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
14: crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
13: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable, amb més sol i xafogó.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
13: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
15: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
13: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
16: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de Tailàndia o Vietnam o Cambodja.
13: Thank you. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la compareixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
17: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
13: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentencia moral a la izquierda.
18: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
19: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
13: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
20: Notícies en xarxa. Informació al detall.
13: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir roba estesa a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
21: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
1: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
13: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
3: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
22: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre, perquè es pugui passar que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
3: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
13: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
23: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
24: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
23: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
0: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
20: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
4: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoterapia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
2: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
5: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa, més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
7: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
5: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
7: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
5: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
0: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per a les mataronines.
3: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
2: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espart i d'Anna Wall.
0: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.

Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb...

0: Mireia Camats, molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant precaució. També hi ha retencions a Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques sol, i ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena, i els mosquits que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més perquè la situació serà molt tranquil·la i sobretot molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus, però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
0: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
5: els nostres clients en menys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Cambodja.
0: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorada en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont de tots els dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
0: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la, o per alliberar aquest entorn, de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
13: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
0: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia.
0: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
14: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar, doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent, doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat, i per tant tornar a agafar no? aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya no podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van immigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és, evidentment, créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància, doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
0: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
14: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, doncs pot passar això. Els ERO aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant jo crec que aquí necessitem, doncs, unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També una qüestió, depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes, i totes tenen el denominador comú que són multinacionals.
0: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i sobretot a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
14: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu, en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem, doncs, que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació. I un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de la gran o dels aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu, doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de de denunciar la part humanitària, doncs, de les vides humanes, doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants a l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc, com són aquestes, doncs, de la, en aquest cas, de la guerra en Iraq.
0: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
15: Es un equipo que por los números es una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. A dos quarts de nou explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
4: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
5: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
1: La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència amb la visita del Papa, ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: hores, eh? On li pot donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura la evolució dels preus que paguen dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això evidentment és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió, tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament, quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Yo de verdad la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia.
0: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
5: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
7: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
8: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles de Lleida Televisió.
9: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
10: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes, per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
9: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
11: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
11: Sí, no va passar de l'empat sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente 2 catalans. Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
12: Es un equipo que por los números es una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
11: Les altres 2 seleccions del grup H també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a 1 punt al nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la 3ª posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els 2 millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
13: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
14: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
11: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat de TV Mataró.
15: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per a les mataronines.
16: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil, 100% convençuda.
15: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
1: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada la màxima categoria de l'hoquei estatal guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
17: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga, fins ara el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip, amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Gudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes, perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar a la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rovero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Gudo.
1: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
11: Fins demà, Cristina, que vagi bé. Doncs demà hi tornem a les 7. Aquí us espero, que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Sols, mòbil, claus i cartera.
2: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
4: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
5: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica.
6: Misteris de Ràdio Caldes.
7: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
3: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. Avui s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació a web de l'Ajuntament. Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: De nada más y nada menos que el mago de la ràdio, el senyor Monter.
1: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
4: Sols mòbil, claus i cartera.
5: Els dimarts, 9 del vespre, La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Jo ho tinc bastant fresc perquè per refrescar la història, no? perquè jo fa molts anys, de fet, jo la vaig llegir el 2001.
2: Ostres!
3: Encara abans que ella.
1: Sí, per això, que fa uns quants anyets. De fet, vaig començar a llegir arrel de les pel·lícules. Vaig dir, bueno, crec que ara és el moment. O sigui, és ara o és mai, no? Perquè em feia il·lusió veure les pel·lícules i vaig dir, no, però primer de llegir els llibres. Aleshores, llegia el primer llibre, veia la pel·lícula,
2: Jo vaig fer amb Harry Potter, això. Primer vaig llegir els llibres i ja després vaig veure les pel·lícules.
1: No, però jo una. O sigui, llibre, pel·lícula, llibre, pel·lícula, llibre, pel·lícula, perquè s'anaven estrenant.
2: Clar,
1: i entremig jo els llegia, o sigui, ja fa uns quants anyets, d'això ja. I ara, aquesta darrera setmana...
3: Però estic segura que fins i tot, perquè tu tens també una filla més gran, però que encara tampoc n'hi havia nascut ni res,
1: no.
3: Que igual estaves ben joveneta.
1: Soltera, jo crec que sí. I bueno, i ja no sé què anava.
3: Sí, no, que estaves dient, o sigui, pel·lícula, llibre, pel·lícula, llibre, pel·lícula, conforme anava sortint.
2: Te l'has tornat a llegir per avui?
1: No.
2: El primer. Imagines, en una setmana que és els tres.
3: Impossible.
1: He vist les pel·lícules per refrescar una mica l'argument i refrescar una mica...
3: Les has vist totes?
4: 41%.
3: No, està força bé.
4: Correcte?
3: No, de 42, d'unidó, eh?
4: Sí. Però, en canvi, en quant a quantitat de donacions, on n'hi ha més zona, Mollet del Vallès.
3: Clar, i Mollet és gran. Vull dir, ja té una població més elevada
5: que Caldes.
3: Sí, no, una mica, no.
5: Sí, bastant més.
3: Jo diria que bastant. Ara no te sabria dir els habitants que tens, però jo diria que doble.
4: Per exemple, Granollers, que encara té més població, em sembla, que Mollet, són...
3: Home, i tant, són 100.
4: Són 1.739, però Mollet són 2.539. Vull dir, Mollet es destaca clarament com un lloc que les donacions, bueno, funcionen de meravella.
3: Funciona molt bé.
4: Molt bé.
3: No, i això és important.
4: Sí.
3: I això, diguem, és en cada poble, vull dir, que fas aquestes donacions. Després queden les donacions que a títol personal pues, te'n vas directament al centre de...
4: Sí, als hospitals, per exemple,
3: etcètera.
4: Que pots donar.
3: Exacte.
4: I tot això, no?
3: Sí,
4: a Catalunya tenim aquí, per exemple, de l'any 2025, que es van fer 273.000 donacions de sang i 8.000 donacions de sang, i de plasma es van fer 35.483. Vull dir que en tenim...
3: Així per saber, perquè moltes persones igual dirà, i quina diferència hi ha entre, per exemple, quan donem la sang, no?, i el plasma. Quina diferència entre... Perquè el plasma és sang, també, no? Però, clar...
5: És una part, és un component.
3: És un component, exacte. Sí. De fet, quan es fan les analítiques, també te surten allà, diguem el que és...
2: i de fet hi ha un motiu melòdic associat a ell també. I bé, doncs el Bilbo es vol jubilar i no sé en quin moment apareix un altre cop en Gandalf, que és una mica torracollons aquest home, sempre buscant aventures amb els hobbits, i apareix el Gandalf a la porta del Frodo i és com, tu ets l'escollit per destruir l'anell, que és com l'anell màxim aquest de poder i tal, i l'única manera que hi ha de destruir-lo és portar-lo a Mordor, que és un infern allà horrible amb els nazguls i que lletjos que són. I bueno, li encomana aquesta missió al Frodo perquè pensa, bueno, és el nebot del Bilbo, el Bilbo ja va fer una bona tasca en la seva aventura, doncs ara li dono al seu nebot en planter, fes tu també una aventura. I el Frodo doncs parteix amb la comunitat de l'anell, que de fet és com es diu el primer llibre, la primera pel·lícula, La comunitat de l'anillo, The Fellowship of the Ring.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui és dimarts 16 de juny. I de què puc parlar jo avui? Doncs a veure, perquè cada dia són temes que podem improvisar o que ens inventem o no ens inventem, reals, no? Hi ha dies en què el món sembla avançar més de pressa que nosaltres, dies en què la tecnologia, la política, la sanitat, l'educació, tot es mou, tot canvia, tot s'accelera i nosaltres al mig, intentant no perdre el pas, intentant no perdre el nord, intentant no perdre'ns a nosaltres mateixos. Vivim en un temps que ens promet solucions ràpides per a problemes profuns i que ens ven eficàcia com si fos sinònim de benestar. Però la realitat és tossuda. Darrere de cada gran avanç hi ha una pregunta incòmoda que sovint ningú vol respondre. Qui guanya? Qui perd? Qui queda fora? Ens diuen que la tecnologia ens farà la vida més fàcil, però cada dia hi ha més persones que se senten més soles, més cansades, més desorientades. Ens diuen que el sistema sanitari és universal, però sabem que hi ha dones que encara esperen mesos per una visita, famílies que no arriben a final de mes, joves que no poden accedir a una salut mental digna. Ens diuen que som una societat avançada, però continuem deixant enrere els mateixos de sempre. Potser el problema no és la velocitat del món, sinó la direcció. Potser el que ens falta no és més tecnologia, sinó més mirada humana, més comunitat, més escolta, més cura, més capacitat de dir «això no funciona i ho hem de canviar». Perquè hi ha una cosa que no pot fer cap algoritme, posar-se a la pell de l'altre. Això només ho pot fer la gent. La gent que es dona la mà, que acompanya, que pregunta com estàs i es queda a escoltar la resposta. La gent que no es resigna, que no abaixa el cap, que no accepta que la desigualtat sigui una norma inevitable. Avui des d'aquesta plaça pública que és el Fòrum reivindiquem això, la necessitat de tornar a posar la vida, la real, la quotidiana, la fràgil, al centre. La necessitat de recordar que darrere de cada dada hi ha una persona, que darrere de cada diagnòstic hi ha una història, que darrere de cada decisió política hi ha conseqüències que algú haurà de viure. I que el futur, si ha de ser millor, no vindrà només de la mà de la tecnologia, sinó de la mà de la responsabilitat col·lectiva, de la mà de la gent que no es conforma, de la mà de la gent que encara creu que podem fer-ho millor. I així arribem aquí. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió, obrint el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, o vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 2 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimarts, 16 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, començarem amb tal dia com avui, un viatge breu per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a situar-nos en el temps i a entendre millor el món que trepitgem. A continuació, a la segona part d'aquesta primera hora, obrirem la sanitat a debat amb la doctora Pilar Loncan, que avui centrarà la sessió en com la intel·ligència artificial interfereix i transforma la sanitat. Parlarem de què vol dir entendre la intel·ligència artificial en clau contemporània, de les seves aplicacions en l'àmbit mèdic i dels reptes ètics, socials i institucionals que planteja. I a la segona hora posarem en diàleg la sanitat femenina a través de les mirades de dues professionals que treballen amb les dones des de les perspectives desde perspectives complementàries, la mèdico-clínica i la d'acompanyament integral. Un espai de conversa amb la doctora Edith López Grado, ginecòloga, i Rita Sunyer, llevadora, per parlar de salut, d'embaràs, de processos vitals i de com cuidar-nos amb més consciència i més informació. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública i oberta i participativa. I ho fem, com sempre, mirant enrere, perquè tal dia com avui, un 16 de juny, han passat coses. Doncs això, que estem a dimarts, 16 de juny, i celebrem, pel que fa al Sant Oral, Santes Alina i Lugarda i els sants Aurelià, Joan Francesc Regi i Quirico. Així que, si us dieu així, moltes felicitats. I pel que fa al calendari, d'aquests 2026 ja han passat 167 dies i en resta 198 per arribar al 2027. Pel que fa a commemoracions temàtiques, aquest 16 de juny ve en diverses commemoracions. Avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta i alhora un dels més longeus. Fa 200 milions d'anys que són aquí. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura recull 7 espècies en perill: plàstics, xarxes de pesca, canvi climàtic i pressió turística la situen en risc greu. La data coincideix amb el naixement, el 1909, del conservacionista Archie Carr, qui va dedicar la vida a protegir-les, especialment a Costa Rica. També avui és el Dia Internacional del Nen Africà, una jornada per reflexionar sobre les necessitats i vulneracions que pateixen milions de nens al continent africà. Guerres, fam, manca, virus, manca d'educació i sanitat. La data homenatja els infants morts a les protestes de Soweto l'any 1976, quan milers d'estudiants reclamaven una educació digna en la seva llengua. El lema d'enguany, garantir l'accés universal a l'aigua, al sanejament i la higiene per a tots els nens africans, doncs és el que és prioritari. Objectius principals, doncs, denunciar mancances estructurals, exigir drets bàsics i celebrar la resiliència i el talent. D'altra banda, també és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el poble en lluita de Sud-àfrica, proclamat per l'ONU l'any 1976 per recordar les víctimes de la massacre, un altre cop també ho torno a dir, de Soweto, i donar suport a la resistència contra l'apartheid. En el context històric podem destacar la massacre de Soweto al 1976, en què estudiants negres van protestar contra l'africans com a llengua. O sigui, en aquest cas era el fet de tenir la llengua africana obligatòria. La policia va obrir foc i va matar centenars de joves, entre ells Hector Peterson. Un punt de reflexió, doncs, la indignació internacional que accelera l'aïllament del règim i reforça els moviments d'alliberament. També és el Dia Internacional de les Remeses Familiars. Ja dic que és un dia carregat de dies temàtics. Un dia, en aquest cas, de les remeses familiars, reconegut per la ONU per posar en valor l'aportació econòmica dels treballadors migrants. Les remeses, diners, aliments o medicaments enviats a les famílies d'origen són clau per a la subsistència i el desenvolupament econòmic de molts països. Solen estar exemptes d'impostos i regulen segons la legislació de cada estat. I finalment, també diem que avui, així per una cosa més curiosa, que és el Dia Mundial de la Tapa, una tradició ben arrelada. Un 60% d'establiments a Espanya ofereixen tapa amb la beguda. Impulsat per Saborea Espanya, el dia anima a degustacions, concursos i creacions especials per celebrar aquesta cultura gastronòmica tan nostra. I ho deixaré avui aquí, tot i que hi ha alguns dies també d'efemèrides per recordar aquest 16 de juny, però és que hem de començar ja justament amb el que ens pertoca ara, que és la sanitat a debat.

0: I ara sí, passem ara a la segona part d'aquesta primera hora que avui dimarts dediquem a la sanitat a debat. I la sessió d'avui, amb la participació de la doctora Pilar Loncan, se centra en un tema de total actualitat, de com la intel·ligència artificial pot interferir o transformar la sanitat. Primer de tot, bon dia, Pilar.
1: Bon dia, Conchi, i bon dia
0: a tothom.
1: Què tal?
0: Com anem?
1: Bé, contenta d'estar aquí.
0: No, jo també, de que estiguis. Doncs mira, això és un tema, ja dic, de tota l'actualitat. La intel·ligència artificial, la IA, la sanitat, això ja ho he tret jo una mica, però tu es lo aclariràs millor, no? Transforma l'atenció mèdica útil, o pot transformar l'atenció mèdica utilitzant programes informàtics per a analitzar dades i reconèixer patrons, no? A Catalunya, el programa Salut i Intel·ligència Artificial impulsa aquestes tecnologies per millorar el diagnòstic i l'atenció. Però res millor que siguis tu, no, Pilar, que avui abordaràs aquest tema de com la IA pot això, transformar la sanitat, no sé si per bé o per mal. Vull dir que en aquest sentit seràs tu la que ens ho digui.
1: Bé, jo només puc dir que com en qualsevol tècnica, en qualsevol mesura que com a humans aportem o integrem en les nostres tasques, que siguin quines siguin, no són ni bones ni dolentes, sinó la sabem utilitzar. És així, és la manera en què les utilitzem, en què les coneixem, que podem valorar la seva bondat o la seva, el seu biaix, que també n'hi ha. Per tant, la meva intenció avui és plantejar aquestes condicions per conèixer de més, amb més detall de què va el tema de la IA, sí, i la sanitat.
0: No, perquè tot el que sigui progrés, però ben
1: utilitzat,
0: utilitzat, sí, doncs sempre ens ajudarà. Vull dir, no es donarà, justament, no substituirà mai la part humana, perquè això és el que no es pot fer.
1: No hauria de substituir-la, aquesta és la premissa principal.
0: Clar, pues, i és aquí on anirem, perquè a vegades pot ser això, no? Que es parla fins i tot de que, no sé això si tu ho has sentit, no? De que es puguin fer intervencions quirúrgiques sense que estigui la persona. Vull dir que això només amb el... o que sí que estigui, però només vigilant, no? Vull dir, com si poses l'ull, vull dir, perquè tot surti bé, perquè és que si confies totalment en aquest cas, en la robòtica, no? Perquè en aquest cas sí que seria la robòtica, però que ja es fa servir, però sempre sota la vigilància de l'especialista. O sigui, per exemple, no sé, en intervencions quirúrgiques, tipus tal que sigui, no? Primer, o sigui, no sé si és aquest aparell, el Da Vinci, sí que es diu,
1: sí,
0: no? Perquè
1: sí, sí,
0: intervencions de pròstata, ja de tot tipus, vull dir que sí, però que això sí que o el que seria la cirurgia no invasiva, que este, però clar, vulguis que no, l'especialista ha d'estar sempre darrere, vull dir, tindràs,
1: i al costat,
0: i al costat, sí, vull dir, tindràs allí l'aparell o el que sigui, però l'has de portar-lo a dins que treballin, penso,
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí.
0: Però
1: és molt interessant aquest tema i molt ampli, Avui farem una visió així més panoràmica, però és veritat que hi ha casos molt concrets que també es podrien, doncs, d'alguna manera conèixer més profundament, Doncs,
0: mira, primer, el que entenem avui per la intel·ligència artificial i en aquest cas aplicada a la sanitat.
1: Clar. Jo aquí, en primer lloc, el que sí que volia posar en evidència, en un primer pla, diguéssim, és en què entenem avui, com tu dius, per intel·ligència, perquè venim d'un context en què la intel·ligència ha sigut catalogada des d'un punt de vista molt antropocèntric, és a dir, i a més molt dualista. És una concepció poc relacional, poc encarnada, poc distribuïda. Sí que és cert que en els últims temps hem sentit parlar de diferents tipus d'intel·ligència, si la relacional, l'emocional, la creativa, però això d'avui i això que ara plantejo va més enllà de tot això. Durant segles, doncs, tota la tradició occidental ha tendit, doncs, a identificar quasi bé de manera inclús exclusiva a la intel·ligència a atributs humans, com ara, doncs, la capacitat de reflexió, el llenguatge simbòlic o els raonaments abstractes. I des d'aquesta perspectiva, doncs, s'ha concebut un espai de la intel·ligència, diguéssim, separat del cos, de l'afectivitat, de l'entorn material en el que ens movem o en el que es desplega la nostra activitat. Per tant, aquest sistema, doncs, ha tingut influència molt decisiva en la filosofia, en les ciències cognitives clàssiques, de manera que històricament sembla que hi ha un límit entre el que és humà, el que és animal i el que és la màquina. Però ara mateix el tema de totes les investigacions recents que tenen que veure, doncs, a la biologia cognitiva, la neurociència comparada, tots els sistemes d'intel·ligència artificial que s'han elaborant, doncs, han contribuït a modificar també aquesta visió de la intel·ligència. I en aquest context podem dir que, doncs, el fenomen ara de la intel·ligència es valora des d'una concepció més global, que no només, en la qual només interacciona un organisme i en aquest viu, que ja sabeu que també n'ha parlat de la intel·ligència dels ocells, dels diferents tipus d'animals, de com evolucionen les seves tasques, etc. I ara han introduït el de la tecnologia. I aquí és on entra el que es diu intel·ligència artificial. És un camp realment especial i rellevant perquè transforma pràctiques socials molt concretes, i en concret ara destacaríem el tema de la sanitat. És cert que el que anomenem per intel·ligència artificial té moltes, diguéssim, cares. Hi ha molts aspectes que s'han de valorar, no? I en aquest context va més enllà de lo que seria recopilar només informació, que és lo que en un principi semblava el que anomenaven intel·ligència artificial. Va més enllà, i això també és el que volia aquí ara
0: destacar.
1: Sí. Doncs, si vols, continuaria a parlant ja només de lo que seria la intel·ligència artificial aplicada exclusivament a la sanitat, ja no només com una eina tècnica, ja no és només una eina, com qualsevol altra que podem tindre en el camp sanitari, com un estetoscopi, com un electrocardioreceptor.
0: A vegades el bisturí aquest, laparoscopi, jo què sé, vull dir que ja
1: va més enllà que tot això, eh? I això és el que ens ocupa. Aquest, en realitat, és un actor més. Ha passat a ser un actor més de l'actuació sanitària. I això té moltes implicacions, com ja veurem.
0: Sí.
1: No? Ja no només la tècnica, sinó també les qüestions ètiques, jurídiques,
0: i
1: etcètera. La IA és cert que té una capacitat de processar un gran volum d'informació, de lo que nosaltres com a sanitaris diem evidència clínica, cosa que tot això que pot fer en minuts o en segons necessitaria molta gent i molt de temps. I aquesta capacitat de reunir tanta evidència és un valor que té importància, perquè ens fa arribar més ràpidament la informació de la qual es disposa en tots els sistemes, no? El món digital, que ja s'ha instaurat pràcticament a tot el món, ha afavorit recollir moltes dades, i aquests algoritmes que formen la intel·ligència artificial, que són algoritmes en definitiva, el que fan és poder llegir això ràpidament i comparar-lo. I això ens ha d'arribar. Però què ens ha d'arribar? Ens ha d'arribar amb aquesta consciència que hem de tenir els professionals de en quina claretat s'ha analitzat això, en com fem nosaltres la lectura del que ens arriba, si tenim criteris professionals clars que ens ajuden a poder llegir-lo de la forma correcta. I aquesta és el quid de la qüestió: com interpreten aquests resultats. I en aquestes aplicacions, doncs, és veritat que adelantaríem i adelantem en moltes deteccions de malalties, en la distribució de recursos una miqueta més proporcionals, i una atenció inclús més centrada en el pacient. Si entren en detalls més bàsics, més concrets, com es transforma el sistema, no? Que era la pregunta que
0: em feies. Sí, com transforma O sigui, el sistema ja no seria com ajuda al sistema, com transforma,
1: transforma,
0: perquè jo veig aquí que pot una transformació.
1: Sí, és una transformació. Doncs actualment ja s'està utilitzant, s'utilitza doncs com a suport en determinats tipus de diagnòstic, sobretot en anàlisis d'imatges mèdiques, que també doncs aquesta facilitat d'accedir a tantes dades i a tantes imatges.
0: Això a més ho comprovem, perquè per exemple una ressonància magnètica que abans podria durar X dies en donar-te el resultat, ara pràcticament te lo donen al moment.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Hi ha un lector ràpid, eficient i que està supervisat, evidentment.
0: Sí, clar.
1: Però sí que és cert que això ho facilita força. I després també el que es diu la medicina personalitzada, per exemple, tots hem sentit parlar en moltes vegades en les notícies de que es parla de que molts tractaments en el camp de l'oncologia, posem per exemple, que són personalitzats. Que poden detectar doncs determinats tipus de característiques, de gens, de productes biològics que ja determinen un espai o una condició clínica molt concreta d'aquella persona només, no? Per tant, adaptar del que es disposa en aquella condició. Bueno, i també el tema administratiu. Ja sabeu que tot el que és el sistema administratiu és bastant farragós, cada vegada pot resultar-ho més, i això doncs, també ho pot millorar. Jo he posat 5 exemples de tipus d'aplicació d'intel·ligència al món sanitari, que ara, si vols, els desenvoluparem.
0: I tant.
1: Un diríem que és l'informatiu, que és aquell que comentava relacionat amb la qüestió de tantes dades que hi ha de novetats clíniques, de noves intervencions mèdiques, que gestionar-les es portaria temps i endarreriria moltes qüestions, i en canvi aplicant un algoritme adequat amb això doncs ens donen uns resultats molt, molt ràpids, o sigui, un accés al coneixement clínic d'evidència molt més ràpid. Però això també té problemes. Als Estats Units hi havia, però ara s'ha retirat, una plataforma que es diu Open Evidence, en la qual tothom podia entrar. Però i en l'any 2025, durant l'any 2025, les estadístiques que van sortir d'utilització per part dels metges era que més del 40% dels metges utilitzaven aquesta plataforma per orientar les seves intervencions o els seus diagnòstics. I que això es va aplicar en més de 10.000 centres i va donar suport a 18 milions de consultes. L'Open Evidence aquest era obert, i aquestes 18 milions d'opinions o de preguntes que li arribava en aquesta plataforma també va incloure persones de qualsevol àmbit, no només sanitaris. Això ha fet que s'ha generat molts problemes i aquesta plataforma s'ha tancat. S'ha tancat temporalment. S'ha tancat temporalment buscant una solució que passa per una regulació, que és el plantejament que Europa s'ha pres. Europa s'ha pres un plantejament regulatori primer per saber com gestionar aquesta informació i com s'ha de dirigir l'accés. Per exemple, a Noruega. Noruega s'ha plantejat que tota aquesta informació sigui pública, però de les institucions, de manera que cap entitat privada ni cap persona privada tingui accés a aquesta informació, que ells d'alguna manera asseguren que ha estat controlada, que està revisada i que està autoritzada com a vàlida. I Europa s'ho està plantejant una miqueta més ampli, però que ara ja hi ha aquesta sensibilitat.
0: Clar.
1: Per evitar doncs alguns problemes que ja s'han donat a Estats Units.
0: En aquest cas era als Estats Units, sí.
1: Perquè en realitat el professional ja no és només que sàpigues que han editat aquesta notícia, que en l'hospital de no sé d'Atlanta han fet no sé quina intervenció o quin tractament i ha anat bé o malament, sinó que també ha de saber què hi ha al darrere de la resposta que pugui donar aquesta informació, no? I es planteja sobretot que siguin fórmules en les quals no hi hagin. Normalment tendim a preguntar-li a la IA, a preguntar-li. I la idea no seria tant preguntar-li com buscar aquelles condicions que ens interessa conèixer i que ens les resumeix o que ens les faci arribar destriades, que no siguin, no, tanta informació de cop que no pots llegir, sinó que ja sigui organitzada. I en aquest context, doncs, fa pensar, pues, que això ens ha portat de tenir el que dèiem abans, un debat tecnològic, una tecnologia que sí o que no, sinó a un debat ja més regulatori, a un debat en el qual ens hem de plantejar qui respon a aquelles qüestions que nosaltres li plantegem a la IA, quina evidència n'hi ha i la podem contrastar, quines responsabilitats i quines garanties hi ha tant pels les persones o els pacients com pels professionals. Uh-huh. Aquesta seria la informativa, no?
0: Sí.
1: N'hi ha una altra que es diu la IA escriva. Què vol dir la IA escriva? Tots he sentit alguna notícia que ha sortit, no, en els darrers, en el darrer any o inclús potser dos, en el qual hi ha un sistema en el qual quan s'estableix una entrevista pacient i professional, es pot gravar allò. Es pot gravar i el professional no ha d'escriure a l'ordinador tota l'estona el que està dient.
0: Sí, és com si tens allà una càmera i aquesta càmera està gravant.
1: Sí, sí.
0: I ho passa directament a l'ordinador sense que
1: tu hagis de teclejar.
0: Sense que hi hagi la feina.
1: Sí, però després l'has de revisar.
0: Home, clar.
1: I bueno, ara mateix aquí està en estudi, hi ha centres que ho tenen, però com a prova pilot.
0: Això aquí mateix, bueno, a
1: Catalunya.
0: Catalunya.
1: A Catalunya segur. A Espanya no estic tan al dia. Però a Catalunya sí que existeix i s'està provant. A veure quins resultats té. Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte, com la confidencialitat, moltes
0: vegades. No, és que això és prioritari, és el secret professional moltes vegades, no? Vull dir que això sí que ha d'estar prioritari en aquest sentit, pacient, professional.
1: Clar. I en un sistema en el qual sempre estem faltos de temps, que diguéssim, no? S'ha detectat, pues, que en el 80, quasi el 86% s'estalvien molt de temps en intervenir en qüestions mecàniques.
0: Home, clar, si imagines en la persona que s'està, el pacient, podríem dir, no? En aquesta entrevista queda gravada, no ha de fer lo típic, no? De passar tot això a l'historial, etcètera.
1: Ni està mirant a l'ordinador tota l'estona,
0: sinó en aquest
1: i
0: cas,
1: no està en contacte directe amb la persona en la que parla i en la que...
0: En aquest sentit és beneficiós, vull dir, és positiu, perquè no estàs pendent de... tal, no. Que és el que està. Després ho revises, com tu ben dius, però, clar, és el fet de que tot això passi a tota aquesta feina que podríem dir que queda aprofitada, que la guanyes, no? Perquè a més després d'aquest pacient vindrà un altre, vull dir,
1: tens més temps per aquell pacient i també més interacció,
0: també.
1: Perquè tots sabem que les relacions terapèutiques, les relacions personals en general, però en el món sanitari dient terapèutiques, és quan et mires a la cara, quan et mires als ulls, quan veus la reacció de l'un i de l'altre, que estableix un ambient més comunicatiu, diguéssim.
0: Sí, més de confiança, que és moltes vegades el que la persona necessita,
1: sí,
0: no?
1: I tant.
0: Vull dir que per confiar en el professional, clar.
1: Sí.
0: Vull dir que tot és...
1: Doncs això, doncs, d'entrada, tindria una bona, diguéssim, acollida.
0: Sí. No, això seria la part positiva, no?
1: Sí.
0: Vull dir, sobretot sempre i quan no es pugui això oblidar de que és secret professional i que no...
1: Evidentment, hi ha totes les mesures de control i de garantir la intimitat i la confidencialitat.
0: Que això passi directament a l'historial del pacient, en aquest cas. Vull dir, metge, pacient, etcètera, vull dir que i tot això queda allà. No, no l'ha de veure
1: ningú més,
0: no?
1: Exactament.
0: Però i la part ètica, per exemple?
1: Tenim encara alguna més típica, si vols.
0: Sí.
1: Hi ha una que es diu predictiva, la IA predictiva, que és aquesta en la que ens afavoreix avançar els possibles diagnòstics, no? O els possibles riscos clínics, no? I això ja s'ha assajat en diversos llocs. Posaré com a exemple un només aquí a Catalunya mateix, hi ha en un hospital que es fa servir a la UCI, en concret és un hospital privat, I en aquest cas el que han fet és identificar quins són els riscos de que una persona que està en situació crítica es desestabilitzi, i una vegada que tenen identificat aquests riscos, doncs hi ha una plataforma, evidentment, que no és només aquí, és a nivell mundial, que totes aquestes dades es generen i es treballen, no? Doncs pugui anar identificant segons les constàncies que en la UCI hi ha tants aparells que estan comptant, no? Estan mesurant molts factors, moltes dades biològiques, doncs totes aquestes dades les és capaç de llegir-les al mateix temps, en temps real, diguéssim, no? I d'aquesta manera preveure si hi haurà una insuficiència renal, si evoluciona d'aquella manera. No és que et doni un diagnòstic, és que està dient això que va canviant cap aquí.
0: I que està avançant una mica, en aquest cas, és de la manera que, o els perills que podia haver-hi, no?
1: Clar,
0: I aleshores aquí els metges o les persones que estiguin allà, doncs tot això ho tindran en
1: podem
0: compte.
1: Podem anar veient com evolucionen totes les dades aquestes d'una manera més ràpida. De l'altra manera han d'estar revisant totes les històries clíniques, totes les dades, i ja d'alguna manera els orienta de quin circuit està prenent aquell organisme,
0: sí,
1: com està reaccionant.
0: Exacte. Vull dir que cap
1: I després
0: va.
1: El professional ha de decidir si fa o no fa, en quin moment ho fa. Això ja és una decisió
0: única. És predicció,
1: única.
0: En aquest cas.
1: Exacte.
0: És
1: es diu això, ja predictiva.
0: I aleshores aquí doncs, també és ajuda, senzillament. Vull dir, és ajuda total.
1: Molt,
0: vull
1: sí.
0: O sigui, no es tracta de substituir, sinó
1: no. I també és predictiva i no és diagnòstica. Això també s'ha de dir. No t'està dient, té això, no.
0: No.
1: T'està dient,
0: pot
1: això va cap aquí.
0: Sí.
1: I tu has de prendre les decisions. Evidentment, això ha d'estar revisat per persones enteses en el tema i que coneguin també la situació del pacient.
0: Home, aquí hi ha una feina conjunta entre la persona que s'encarrega de la tecnologia, no?
1: Exacte.
0: O l'informàtic o el que sigui, no. I evidentment el metge. El professional,
1: aquí,
0: els professionals.
1: Aquí, de fet, els algoritmes aquests ja estan, tu accedeixes, la feina que ha pogut fer una persona que s'ha fet l'algoritme
0: ja està feta. No entra aquí.
1: No entra, i mai sabran les dades del pacient, i tot això, tot està anonimitzat, i tot, no, mai es sabrà. Aquestes plataformes que, a més, utilitzen aquesta informació per fer-ne noves, no? nous algoritmes, no se sap mai la identitat de la persona que aporta aquella dada en cap nivell. I per fi, jo per acabar els tipus, jo et diria que també de tenir en compte el que seria la IA d'investigació.
0: Sí.
1: Bueno, me faltaria la IA d'investigació.
0: No, quedaria els reptes ètics i socials, vull dir,
1: sí.
0: El que planteja, vull dir, també és important, però bé, el que tu dius.
1: La investigació, ja ho he avançat abans, que està molt investigat, molt avançat el tema d'investigació, sobretot en temes genètics i de malalties genètiques i de malalties oncològiques, sobretot per identificar tipus de tractament, però la que també m'interessa d'alguna manera posar en evidència és la IA formativa. Perquè, clar, això afecta també els nous professionals.
0: Clar.
1: Perquè s'estan formant professionals i s'hi afecta de diverses maneres. Perquè, per una banda, canvia el que han d'aprendre. Ja no han d'aprendre només coneixements clínics, sinó han d'aprendre com entendre com funcionen els algoritmes, quines dades utilitzen, quins biaixos pot tenir, perquè no és el mateix, a lo millor, dades que s'han agafat dels Estats Units i les dades que s'estan agafant
0: des d'aquí,
1: des d'Europa, per exemple. També com interpretem els resultats, tot això l'han d'aprendre.
0: I tot això, per exemple, tu mateixa, el tema dels algoritmes, tens coneixement i tot plegat? Vull dir, a vosaltres també us ha fet aquesta informació?
1: No,
0: clar,
1: no ens ha arribat.
0: Ara perquè estàs, però igualment pots accedir a la formació, no?
1: A veure, és la formació reglada d'allò. Evidentment, hi ha formacions dirigides ja als metges formats per poder conèixer millor, però ja d'una manera més específica, de cada camp, diguéssim. Ja no és com un genèric. Però, clar, els que estan estudiant ara ja ho estan,
0: sí,
1: ho han d'estar aprenent, ho han d'estar, sí, aprenent. És,
0: ho tenen com una cosa més, és, vull dir que en aquest sentit que, estan més.
1: I també hi ha una cosa molt favorable en el sentit aquest, és com aprenen. Abans, per aprendre com funcionava un cos i com era un cos, tenies una sala on hi havia doncs els cadàvers de persones que havien donat per estudiar-los. Ara mateix hi ha simulacions ja clíniques, però també d'imatge. O sigui que en una imatge tecnològicament evolucionada, diguéssim, tu pots conèixer també el cos humà. També hi ha possibilitats de tenir doncs tutors digitals. Pots tenir aquest accés a la informació ràpidament. I això també afecta els professors que han de donar aquesta formació.
0: La formació, sí.
1: Llavors, facilita, com deia, les simulacions, però també hi ha un tema des del punt més ètic, com tu deies.
0: És que això és el que volia destacar, perquè hem d'anar,
1: sí,
0: acabant.
1: Sí, és que s'ha d'exigir pues, una sèrie de compromisos, com pot ser doncs, el compromís acadèmic de que es compleixen tots els temes ètics. Sobretot s'ha de dirigir aquesta valoració a no perdre la capacitat crítica, perquè ens faciliten la informació, però hem de tindre també la facilitat crítica.
0: Uh-huh.
1: I, per tant, per acabar, jo diria que l'impacte aquest té molts reptes ètics, jurídics, polítics, però sobretot no es pot entendre només com una qüestió tècnica, insisteixo, sinó com un procés de transformació que és institucional, vull dir que no és només d'un col·lectiu, que té que tindre supervisió humana i que hi ha d'haver, sobretot, també molt important, criteris d'equitat, perquè això pot passar a crear més desigualtats segons com s'utilitzi. Per tant, cal reduir les desigualtats sanitàries, l'hem d'aprofitar també per això. S'han d'intentar, doncs, d'alguna manera, integrar-los en les pràctiques sanitàries que siguin més democràtiques, responsables i orientades al benestar col·lectiu. I molt bé.
0: I sí, és que queda un minutet, eh? Vull dir, molt escàs.
1: Bueno, doncs, per acabar, només dic que en Europa s'està fent tota una reglamentació en aquesta línia, tant en el camp sanitari assistencial com en l'acadèmic, i que la tecnologia, doncs, podien dir que fa tasques més ràpides, més eficients, però que no mai ha de substituir a la mirada humanista, sinó reforçar-la, que ha de potenciar la creativitat, l'empatia, la capacitat d'integrar coneixements i, per tant, aquí acabaria.
0: Sí, doncs ho hem de deixar aquí, Pilar. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta aportació, de veritat que, com sempre, és molt valuosa. Retrobarem ben aviat. No sé si ja pot ser que se'ns acaba la temporada, no? Però bé, ja ho parlarem. Gràcies per ajudar-nos, evidentment, per avui precisament tenir en compte el que és la IA a la sanitat. Fem una breu pausa perquè ara arriben les notícies.

Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta, impulsada per Turisme Vallès, és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. Avui s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: passant un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, un espai que avui dediquem a posar en diàleg dues mirades essencials de la salut de les dones, la perspectiva mèdico-clínica i la d'acompanyament i comunitari. Ens acompanyen la doctora Edith López Grado, ginecòloga de l'ICS i també a l'àmbit privat, crec, eh? Però si m'equivoco, tot el que jo pugui dir malament, m'ho rectifiqueu, eh? I Rita Sunyer, que és llevadora i assessora, diguem que dins de lo que és una llevadora, que és estar sempre al costat de la dona en l'embaràs, però no només en temes d'embaràs, sinó també amb el jovent, etc. Com tot això ho explicarem ara. Doncs primer de tot, sobretot, benvingudes aquí al fòrum i a la ràdio.
1: Gràcies.
0: No sé si és la primera vegada que veniu a la ràdio o aquí a Ràdio Caldes, en aquest espai segur que sí.
1: Segur.
2: En aquest espai per mi sí, és la primera.
0: Abans
2: la primera
0: havies vingut a l'anterior,
2: sí,
0: per parlar evidentment de la teva feina com a llevadora.
2: Sí, ja fa molt de temps, però sí, de la visió de llevadora, sí.
0: Molt bé. Doncs a veure, faré unes petites presentacions, però dic igual, tot el que, perquè a vegades busques informació i a vegades aquesta informació pot estar passada de temps. No actualitzada, que aquest és un problema. I és el fet. Doncs mira, per exemple, Edna, del teu cas, ets metgessa, especialista en ginecologia i obstetrícia,
1: sí,
0: amb més de

0: 30 anys d'experiència, això segur.
1: Sí,
0: que...
1: sí.
0: En l'atenció a la salut de la dona a Catalunya. Estàs formada, o crec que et vas formar, o has treballat a l'Hospital Clínic, no?
1: Format.
0: Format. I exerceixes com a ginecòloga a l'Institut Català de la Salut, crec que és des del 1989 o 90?
1: Del 92.
0: Al 92. Amics. Això estava correcte, però ja no es ve venir jo. Ara diré.
1: No, abans estava sí. Per ajuntaments.
0: Val. En àrees principals com menopausa, síndrome d'ovaris policlínic, que crec que això que igual ha canviat, que ara ja no és el SOP, que igual ha canviat també de nom.
1: No, de moment li seguim dient síndrome.
0: Sí. I el virus, i el virus també del papiloma humà, vull dir que això de, i també seguiment ginecològic integral en aquest cas de les dones. En el cas de, bueno, dic que sí, que a l'actualitat treballes al servei de ginecologia de l'ICS de Sabadell.
1: Sí.
0: Abans havies estat també a Santa Perpètua.
1: Per Santa Perpètua havia estat per Ajuntament primer
0: vale.
1: I després a l'ICS a Santa Perpètua.
0: Santa Perpètua i a l'actualitat a Sabadell.
1: Sí.
0: En el cas de la Rita Sunyer, llevadora d'atenció primària al Vallès Oriental, treballa en el CAP de Caldes, també treballa com a llevadora, evidentment, de l'ICS, oferint seguiment de l'embaràs, postpart, l'estància, jove, sexualitat, anticoncepció. De moment ho deixo aquí, és que és ITS... ITS i IBEP, que sé el significat, però el que passa que de moment me l'he deixat aquí les inicials, que ara tu les diràs. És, en el cas de la ITS és el que seria quan la interrupció de l'embaràs.
2: Les infeccions de transmissió sexual.
0: Una és la infecció de transmissió sexual i en el cas de la IBE
2: la interrupció voluntària
0: de l'embaràs. No?
2: Una mica per fer un resum, les llevadores estem al llarg de la vida, no? de les dones, llavors climateri, pubertat, no?
0: Sí.
2: Fem intervencions a les escoles,
0: no, és que és
2: acompanyament anticoncepció, vull dir que, i també quan hi ha un embaràs no planificat,
0: i tant.
2: O hi ha una infecció de transmissió sexual que malauradament estan en augment i
0: sobretot en tothom, però en el jovent podríem dir que també.
2: Els hàbits sexuals
0: sí.
2: Intervenen, però també hi ha canvis en els hàbits sexuals a la franja d'edat dels 50 anys. Vull dir que ho trobem en totes les franges que hi ha un augment significatiu. També en part perquè hi ha més detecció, perquè li fem més mirada, però certament és una tendència a nivell europeu i també abordem aquests temes, a banda d'embaràs, part, que sembla que llevadora només sigui centrat en temes obstètrics.
0: Sí, només que sigui per estar amb la dona en el moment quan està embarassada i tot el procés de l'embaràs, no? Però evidentment també, vull dir, a més sobretot a l'hora de fer xerrades, està a les escoles, no? Perquè és molt important, sobretot de cara al jovent. Suposo que dones i homes també, vull dir nois i noies, o noies i nois, però sobretot a les noies, no? I també, quan ho requereix, en aquest cas, crec que hi ha també un... des del punt o el servei de joves, que és el TOC, no? Des d'aquí, doncs, aquí també podries... o sigui, l'espai jove al TOC, que si ho requereix, doncs aquí, o t'ho demanen,
2: correcte.
0: Doncs també.
2: Sí, alguna vegada ens hem coordinat amb la Carme, per algun cas en concret, i també, doncs, repeteixo o torno a promoure, no?, que hi ha un espai a la meva agenda, que és la tarda jove, els dimecres a la tarda, que penso que és un espai que s'ha de fer servir més per intentar arribar a més prevenció, no? És un espai per menors de 25 anys que no cal que se citin, que s'obre la gent del mateix dia i que poden fer consultes individuals i, evidentment, mantenint tot el secret, no?, que envolta l'atenció sanitària. I doncs que ho tenim aquí, al costat de casa, en el CAP de Caldes.
0: Mm-hmm.
2: No, després, pel que deies d'intervencions així més a la comunitat, en les escoles, a sota demanda també faig xerrades. Doncs, per exemple, m'han demanat anar a fer una xerrada sobre la menstruació, alguna altra vegada doncs, sobre sexualitat, sobre anticoncepció. He anat a aldees infantils també, a Sant Feliu, quan hi ha hagut doncs, això, algun grupet que necessitava una miqueta d'acompanyament, no? Una mica aquest espai, no? i després el Departament de Salut, el de Medi Ambient, el d'Igualtat i Feminismes i el d'Educació també tenen un programa que fa que infermeria o llevadores, aquí al Cap de Caldes, bàsicament les xerrades les estic fent jo, doncs hi ha una intervenció estructurada per primer d'ESO que hi anem també. Anem a tots els primers d'ESO dels instituts de Catalunya.
0: Clar, és que primer d'ESO ja són 12 anys, no? I de fet necessita molta informació, tot i que avui dia també hem de dir que hi ha hagut un canvi en les mares, sobretot, no? Que hi ha com més, podríem dir, més informació entre mare i filla. Tot i així, moltes vegades no hi ha... no arriba bé la confiança que a lo millor pot haver-hi. Imagina't, estic parlant del TOC, no? Pues a lo millor hi ha una confiança en aquests amb la persona, amb la dinamitzadora d'allà que treballa, amb la Carme, més que a lo millor pot tenir amb la mare, o explicar coses davant un problema com aquest, un embaràs d'una dona jove no desitjat. Vull dir que també us arribarà a vosaltres, però primer busca a una persona de confiança, a través d'aquesta persona de confiança vindrà, podríem dir vosaltres, no?
2: Efectivament, a través del TOC m'han arribat demandes d'aquest estil que dius tu, d'embarassos no planificats. Clar, són situacions molt delicades que quan la noia se n'adona, doncs ha de posar en marxa els recursos.
0: Tots els recursos, clar. I en aquest cas, a vegades és això. Pot ser que si hi ha molta confiança amb la mare o amb els pares, no? Vagi directament a través d'aquí, però no acostuma a passar. Vull dir, vosaltres suposo que això, vull dir, també ho sabeu bastant.
1: Jo, una mica a nivell de fer història, es va començar a fer l'educació sexual en aquestes edats el que van ser els plànings. Van començar a fer educació sexual, informació, mètodes, reforçant una mica tant nois com noies. Clar, això a lo llarg dels anys sempre s'ha reclamat que l'educació sexual, començar-la als 12 anys o als 14, que hi ha vegades que es fa, serveix de poc. Ja hi ha tota una informació adquirida a nivell de la família, a nivell d'internet, més ara.
0: Sí.
1: I, clar, tot això implica que als 12 anys, què és el que passa? Que comença l'adolescència. A l'adolescència hi ha un trencament amb la confiança dels pares. Sí. I de vegades tenen més confiança amb les amigues o amb la coordinadora, o amb qui sigui, que no dir-los als pares perquè, ui, què passarà? Llavors, una mica, poder hi ha que trencar aquesta història i començar l'educació sexual des de més petits.
0: Des de la primària, podríem dir. No sé si a partir dels 8-9 anys... Vull dir que a partir d'aquí, en aquesta
1: però
0: edat,
1: fins
0: no?
1: Fins i tot abans.
0: Abans?
2: Sí, a reclamar de començar-ho abans, doncs amb coses tan senzilles com doncs que no obligar a fer un petó a un nen o una nena que no vol fer un petó a una persona i respectar els seus tempos, els contactes que volen, que puguin expressar i enfortir l'autoestima i poder saber quins són els límits. Efectivament, jo penso, com l'he dit, que això és una assignatura pendent.
1: I tant.
2: Que penso que ens n'hem adonat, però encara no estem entrant. A mi m'agradaria que em demanessin per entrar al primer cicle, a I3, sí, sí. I4, I5, m'agradaria que em demanessin. Quan em demanen d'entrar a les escoles, a primària, són ja en el cicle superior, quan ja estan...
0: Sí, és a l'ESO, a partir dels 12, del primer d'ESO, segon d'ESO, però ja estàs a la secundària.
2: No, i a primària també em demanen, a secundària però... és aquest programa, diguéssim,
0: sí.
2: On s'ofereix a tot
0: arreu. Potser potser te demanen per l'últim curs, no? Que és el sisè de primària.
2: Em demanen per cinquè, sobretot, sí, sí. Perquè comencen a haver-hi algunes nenes que tenen la regla i llavors necessiten més informació i clar. Necessiten doncs, aquests canvis, donar-los una mica context. Clar. Però, clar, la intervenció que em demanen a vegades és aquesta. Sí que és cert que, és a dir, és molt centrada en els canvis corporals. Però sí que és cert que segons quins cursos i el que estic veient és que any a any això està canviant, tot i que l'objectiu inicial de la intervenció és un, demanen més temes sobre sexualitat, sobre pràctiques sexuals, que a vegades doncs, penso que tenen aquests conceptes equivocats i potser que ho deuen haver vist pues això, a través de les xarxes, no? Uh-huh. Un concepte de la sexualitat absolutament irreal, esbiaixat, no? De fet, la pornografia es considera que el primer contacte amb la pornografia és als 9 anys de mitja. Als 9 anys és un nen o és una nena, però fa un concepte de la sexualitat absolutament erroni. Llavors, això, jo em trobo que any a any, o sigui, d'aquest any a l'any que ve hi haurà canvis, d'aquest any a l'anterior n'hi ha hagut el comportament, bueno, les preguntes que fan. Suposo que té a veure amb tota aquesta exposició que és molt difícil de controlar.
1: El problema que hi ha és que bàsicament la pornografia que corre és molt dolenta. Uh-huh. Llavors els estereotips que agafen pues són erronis. Uh-huh. I quan arriben a això, a tenir les pràctiques i tal, seguim amb una equivocació a nivell de tracte, a nivell de respecte, a nivell de mètodes, i seguim una mica endarrerits.
0: Jo ara una mica també començaria també tenint en compte la manera com us coordineu, no? Des de, a veure, en el cas teu, Rita, treballes aquí al Cap de Caldes, aquí a Caldes no hi ha servei de ginecòloga, ja fa molts anys que, com en moltes altres poblacions, es va treure un servei tan necessari, perquè estem... a veure, la teva feina com a llevadora és importantíssima, però jo crec que ha d'haver-hi aquesta complementació, no?, entre la ginecòloga i la llevadora, que de fet és com abans, suposo, que quan estava aquest servei hi havia, i ara doncs se suposa que en aquest cas ho has de fer, però a través o en coordinació on toqui aquí, que no sé si és a Mollet o a Santa Perpètua o abans era a Granollers, vull dir, però que tot això va canviar.
2: Sí, efectivament, tot això ha anat canviant. Inicialment sí que arribava l'equip, no?, o el binomi ginecòloga llevadora arribava molt a prop de la gent, no? Estava molt dispers a dins del territori, però doncs ja fa uns anys, per raons d'eficiència i de facilitar la gestió del personal, doncs en els CIRS es va optar per centralitzar tot el que són els serveis de ginecòloga, de metge, els serveis de psicòloga, els serveis dels administratius, per exemple. Primer es van descentralitzar tot això i després es va tornar a recentralitzar. Almenys jo això ho vaig viure a Barcelona. A Barcelona van obrir molts punts de llevadora que no n'hi havia i es van obrir amb llevadora i ginecòloga i després es va tornar a recentralitzar per una qüestió de gestió. Almenys això és el que des de coordinació...
0: No. Ho pots dir
1: no,
0: també.
1: No, jo no estic gens d'acord. És la meva opinió, eh? Jo vaig viure el fet d'estar a Santa Perpètua, vaig treballar 10 anys aquí a Caldes, després em van portar a Sant Quirze i després van arreplegar tots els ginecòlegs i els van posar centralitzats. Per què? Perquè es van jubilar la generació antiga, no hi havia ginecòlegs i van dir, bueno, doncs, en lloc de dotar més en els pobles i en les... a els diferents llocs que estaven, els van agafar i ens van centralitzar tots en els caps dos. Llavors, bueno, evidentment no podien deixar la població sense atenció a nivell de les dones, perquè això hi es quedava molt malament, i què van fer? Van posar llevadores. Van deixar les llevadores que fins ara havien fet equip amb nosaltres.
0: Exacte, vull dir, és aquesta
1: cosa. Era una mica... Bueno, un treball de cara a la població, jo penso molt més enriquidor, perquè on no arribava jo, arribava la llevadora.
0: O per la feina, perquè moltes vegades la feina de la ginecòloga, l'especialista, no? Has de, justament, en el moment de que ve arriba la criatura al món, has d'estar en el moment de bueno, en aquest, és de la intervenció, no? O, i tal. En canvi, potser en el procés d'ajuda, tot plegat del que és el procés de l'embaràs, en aquest cas com a procés de l'embaràs, vull dir, després les feines és molt més...
1: Però no sols en l'embaràs.
0: Exacte.
1: I el que són les infeccions de transmissió
0: també
1: sexual. Una mica és aquesta combinació de la part d'infermeria i la part de metge.
2: Exacte. Jo també he viscut pues això d'estar treballant amb una ginecòloga al costat, I he viscut doncs, això, aquesta centralització de la que penso que no, no, o sigui, no estic d'acord que sigui el millor, valen? Però sí que segueixo defensant que això és per una qüestió de gestió de personal, perquè és molt més fàcil gestionar les agendes si tenim, de fet, s'està valorant, que espero que no s'acabi de fer, doncs fer un model similar en pediatria. Estan valorant deixar infermeries de pediatria als CAPs i que els pediatres siguin consultors a l'hospital. No, jo no estic dient que estigui d'acord amb aquest model, ni amb els canvis que s'han establert, ni en absolut. Perdona, però
1: aquest model serà segurament el que acabarà siguent de ginecologia. Seran els ginecòlegs, estaran en els hospitals, però per un problema de que no n'hi han. La gent, el mateix que us passa a vosaltres, la gent es forma i què passa? Se'n va.
0: Se'n va perquè van a una alça, o es marxen fora perquè estan més retribuïts o, són no més, o estan més reconeguts.
1: No sols la part econòmica, que evidentment també pesa, tu diràs, però les condicions de feina, també. Tot una mica és el context en què s'està visquent en aquest moment. Almenys és la meva opinió. Segueixen marxant.
0: Sí. O sigui, la situació és que de la especialitat, en aquest cas ginecòloga, com pot passar en alguna altra especialitat, no? Doncs senzillament és per manca de personal, aquesta centralització que s'ha pogut fer. En part,
1: jo crec
0: això.
1: Que sí.
2: Això és el que estava dient. Per sí. Una qüestió de gestió s'ha centralitzat. Llavors, ens hem quedat les llevadores a prop de la població i, evidentment, jo, per exemple, aquí a Caldes ara som dues llevadores i, clar, necessitem aquest suport mèdic. Llavors, el tenim centralitzat en el que són els ASIRs, les centrals, no? Uh-huh. En allà estan tots els professionals, allà hi ha la psicòloga, també en l'ASIR hi ha psicologia. Doncs bé, necessitem coordinar-nos i llavors hi ha diferents maneres, des de missatgeria instantània fins a moments per poder parlar de casos, no? Però sí que ens hem de coordinar i això, certament, quan estàs en un poble, dificulta l'assistència, dificulta, no és el mateix que tenir algú al costat o que entrarà en el torn de tarda i al migdia hi coincideixes, com els hi passa a tots els equips d'atenció primària, que matí, tarda, hi ha una estona en què coincideixen, doncs que infermeria pot preguntar al metge d'atenció primària, escolta, mira, d'això amb les llevadores ens passa que no. A vegades ens trobem doncs, que és tot una miqueta més lent, una miqueta més dificultós i, evidentment, això repercuteix en la dona perquè una resposta que podria ser immediata doncs, pot ser una miqueta més lenta. Però segueixen havent-hi ginecòlogues i segueixen... Sí que les tasques han anat canviant, no?
1: Per descomptat, sí.
2: I igual que les nostres tasques de llevadoria també han anat canviant, no?
0: Home, una tasca principal justament en el cas de quan una intervenció quirúrgica, no només d'embaràs o vull dir de mama, del que sigui, de tot el que afecta a la dona, no? Una intervenció quirúrgica, aquí està molt clar que és la ginecòloga, vull dir que és com cirurgiana o pel que sigui, és aquí sí que està ben clara, no?
1: Vull dir, el paper del metge evidentment és molt clar. És diagnosticar i tractar.
0: I tal.
1: Clar, tenim el suport d'infermeria, evidentment, en el nostre cas com a ginecòlegs, evidentment les llevadores són molt importants perquè ens solventen...
0: És la complementació,
1: feina.
0: És el que jo deia,
1: clar,
0: no?
1: Però amb el que dèiem abans, amb una infecció de transmissió sexual, nosaltres...
0: Hi ha un tractament.
1: Podem diagnosticar, elles poden diagnosticar perquè veuen... saben, vale? I s'hi ha de posar tractament, llavors ens hem de complementar. Uh-huh. Què ha fet l'X per estalviar no sé el què? Que nosaltres validem les receptes que estan fent les llevadores sense veure la pacient. Dius, home, sí, hi ha casos que pot ser molt clar, però hi ha casos que dius, cuidado.
0: Aquí pot haver-hi alguna
1: clar,
0: altra patologia, no?
1: La responsabilitat última és la nostra. Bé, perquè bueno, està muntat així. Uh-huh. Jo estic molt d'acord en que l'infermeria, les llevadores, en el nostre cas, puguin receptar, però que els hi autoritzin. Home, no clar. Sota la nostra signatura.
2: Aquest és un dels problemes d'inseguretat, perquè igual que he dit, tu tens aquesta sensació d'inseguretat, nosaltres també. De fet, hi ha grups de metges que s'han negat a fer-ho si no hi ha una visita, perquè si ho volem fer bé ha de ser d'aquesta manera. Sí. I de fet hi ha llevadores, jo mateixa, depenent de la pressió que tingui aquell dia, que el que faig és apuntar una visita no presencial perquè valorin el cas i decideixi el metge si està d'acord en fer un tractament o no fer-lo. Això és una cosa que sembla que està canviant, ens demanen coses, que fem coses sense que hi hagi un marc jurídic que ho reguli, i tot el que és les demandes, no? Bueno, sempre és com una ombra que està planant sobre teu i no saps en quin moment, perquè hi ha companyes d'altres zones, per exemple, que han rebut denúncies, llevadores, que han rebut denúncies pel Sindicat Metges de Catalunya per posar dius. L'ICS ja té tot un protocol i han rebut denúncies i dius, uau, a veure, és anticoncepció, és una tècnica... Què està fallant? Com és que... Per què no ens podem asseure il·legalment una miqueta a veure què fa un, què fa un altre, si es vol que les llevadores resolguin situacions? Ostres, doncs anem a fer perquè puguin prescriure aquesta medicació, o anem a fer perquè hi hagi un circuit perquè ho pugui veure bé una ginecòloga i decidir, no? Llavors, a mi i al meu col·lectiu ens genera també moltíssima inseguretat.
1: Jo penso que és un problema de legalitats. Mm-hmm. I clar, jo no tinc per què agafar la responsabilitat d'una altra persona quan no he vist la pacient, quan no sé el que té ni què li han vist. I veig una recepta en allà posada. I en quant als dius, jo... No estic d'acord amb que les llevadores posin dius. Posar un diu pot ser una tècnica, però hi ha molts riscos. I depèn de com es posi, per això va haver-hi la denúncia, perquè va anar malament un cas, dius, bueno, nosaltres a nivell legal estem coberts, però les llevadores no,
2: no
1: esteu cobertes.
2: Clar. Això. Bueno, l'ICS sí que tenia com una validació,
1: però no.
2: I després també hi havia com amb el tema dels implants subcutanis, que és un altre anticonceptiu, també hi va haver, no? Al principi que només es posava ginecologia. Això ja sí que està superat i jo em trec de complicats, a vegades una mica profons i de dos vares. Vull dir que al final treballar bé, treballar malament ho fan tothom.
0: Tots els
2: grups professionals.
0: Però treballar en responsabilitat, suposo que aquí és quan us arriba el fet de dir això vull que estigui ben fet, no? I aleshores, jo precisament aquí és on penso que ha d'haver aquesta coordinació, no? entre ginecologia i llevadora, ginecòloga i llevadora, per evitar una atenció precisament fragmentada.
1: No, això per descomptat. Hem d'estar... Bueno, jo és el que deia. Els equips, jo abans treballava supercòmoda i supertranquil·la amb les llevadores que treballàvem junts. Bé, les coneixies, jo sabia les seves manies i sobretot elles sabien les meves. Bé, que una mica a l'equip penso que és molt bàsic, però bueno, ara funcionem diferent.
0: Perquè ara, en el cas teu, Rita, com quan tu veus que dius, ostres, aquí jo no puc fer això si no hi ha l'ull, no? del ginecòleg, ginecòloga, el que sigui, de l'especialista en aquest cas.
2: Jo sempre li dic a la gent que jo el que no vull són problemes, faig aquesta broma, i que quan hi ha un problema de salut aquí jo ja no entro, i que per tant...
0: Però derives, no?
2: S'ha de derivar, exacte. I llavors, doncs ja gestiono perquè tingui una visita a la CIR Baix Vallès, que és la CIR que ens toca per zona, vale? Que ara temporalment estem en el cap de Santa Perpètua, a la Florida.
0: perquè estan en obres en l'altre.
2: Perquè estaven en obres, unes obres que afectaven pediatria, llavors perquè pediatria no se n'anés de Mollet, van decidir que la CIR de Mollet se n'anava a Santa Perpètua temporalment. Sembla que aquestes obres ja estan fetes, que pediatria ja s'ha traslladat al seu lloc que els hi toca a Mollet, i llavors ara nosaltres, passat estiu, ens tornarem a traslladar en el nostre edifici definitiu, perquè és que des de la pandèmia hem patit 1, 2, 3, 4, 5, 6 trasllats.
0: Carai, oi que és...
2: Com a equip.
0: Sí. Sí. I, per exemple, amb els, 20, els darrers 20-30 anys, no? Com ha evolucionat la relació metge-ginecòloga-llevadora i la implicació de les dones precisament en les, seves, en les vostres decisions?
1: Jo penso que més... No sé, des dels plànings, perquè jo tinc molt de carinyo a l'inici, es compta amb la dona per descomptat, i és una mica les decisions compartides, i sempre hi ha una decisió que pot ser mèdica i el consell mèdic de dir, bueno, jo et recepto això perquè hi ha aquest problema, o hem de fer això perquè hi ha aquest problema. Clar, consensuat, si la dona et diu no, jo no vull, doncs no la pots agafar pel
0: cul. Home, clar. Però per lo general la dona es deixa, o sigui, té les dues, és el fet de tant la llevadora com la, però sobretot la ginecòloga, si és una visita ginecològica amb la d'això, evidentment se deixa portar, vull dir, pel que tu l'estàs...
1: Mira, per exemple, et poso un exemple, una noia que ve i et diu, vull un déu. Vale. Tenim dos tipus de déus, vale? El de coure i el de progesterona. Vull el diu de coure perquè no vull hormones. Vale. Com tens la regla? Tens una regla normal, de característiques normals, regulars i tal? Perfecte. Vols el de coure? Posarem el de coure. Tens una regla que et dura 7 dies forta amb dolor? No et posaré un diu de coure, per molt que me'l demanis. Per què? Perquè tenim l'opció d'un diu de progesterona que fa que sagnis menys, que és més còmode per tu, per les teves característiques. Una mica aquesta és l'orientació. Això és amb anticoncepció, però quan hi ha una patologia cervical, per exemple, que la dona pot venir més o menys espantada, perquè internet ens ajuda molt. A espantar, sobretot.
0: Sí, perquè t'està donant informació que moltes vegades, que és el que acostumen a fer, no? Demanar molta informació que te la creus, i la realitat és, no, és en aquest cas el professional, la professional qui la sap realment, no?
1: Jo a les dones, quan hi ha un problema de patologia cervical, sempre els hi dic, perquè a vegades et venen, és que jo he llegit per internet que tinc un càncer. Dius, oi, ja hi som. Dius, no, a veure, nosaltres no enganyem, no els hi posem flors ni floritures. Llavors se li explica, jo li explico a la dona què és el que té, a on està de l'escala de lesions que pot provocar el virus del papiloma, que és el causant de les alteracions, i una micatona li dic, no t'enganyarem, vull dir, si en algun moment les coses no van bé, doncs t'enviarem per fer el tractament que és més quirúrgic, però bueno, i una mica és intentar que la dona sàpiga el que té, desmitificant i traient pors, i que pugui fer un seguiment segons els nous protocols que tenim en aquest moment. Tens.
2: En aquest cas concret, no, del cribatge de càncer de coll d'úter, aquí sí que hi ha una coordinació molt important, no? Parlant del que deies, que ens hem de coordinar. Llavors tot el que és la prevenció la fem nosaltres en consulta, i ha estat una tasca molt gran, perquè veníem de fer citologies cada any perquè a la població se'ls va insistir que era molt important, i de fet moltes mútues segueixen fent, per privat, doncs segueixen fent aquestes citologies anuals i ecografies, no?, de rutina, quan s'ha vist que no té cap mena de necessitat, no? La capacitat de detecció amb citologies anuals és molt menor que si fem, per exemple, la determinació del papiloma. El papiloma doncs el podem trobar positiu quan la citologia surt negativa, però ja sabem que aquella dona està a risc. I més sabem quin tipus de papiloma, sabem si està a més o menys en risc. Llavors, el seguiment que se li ofereix doncs pot ser als 6 mesos, pot ser una colposcòpia, pot ser... Llavors, aquí és quan entra la derivació a ginecologia, no? Hi ha tot un protocol molt ben establert, que relativament recent, basat en evidència, que ja ens marca molt bé les pautes de seguiment, que sempre són pautes generals que es poden adaptar, es poden modificar, no? Però sí, el fet de tenir aquests protocols tan ben estructurats també ens ajuda en la nostra coordinació, no? Llavors, en els seguiments, per exemple, de patologia, segons quina patologia sigui, doncs informa ginecologia o informem les llevadores, escolta, mira, simplement és una lesió de baix grau, amb els teus antecedents, la teva situació, doncs caldria fer un nou control complet d'aquí un any, vale? Donem cita d'aquí un any, això és molt important, i sobretot en aquests casos la gent li agafa molta por i el que diu l'Edit, no? Ostres, però tan malo és, i per què d'aquí un any, i per què no abans? Escolta, mira, tu per tu això és molt important? Sí, clar, és molt important. Doncs mira, si vols que això vagi bé, tranquil·litat absoluta, fer servir preservatiu en les teves relacions íntimes i deixar de fumar si és que fumes, perquè aquestes dues coses són les principals de cara a que el teu cos tingui els recursos per negativitzar aquesta infecció. Uh-huh. Llavors, sí, ens hem de coordinar totalment en aquí.
1: No, jo penso que en aquest sentit estem molt ben coordinats en molts temes. Bé, amb el tema del papiloma, si és cert de que insistim molt amb el preservatiu, perquè realment és important el fet de que les defenses estiguin pel que tenen que estar, que és eliminar el virus. I si hi ha lesió, reparar la lesió. Però de vegades ens n'oblidem de les relacions orals. I en les relacions orals també es necessita mantenir una prevenció. Per què? Perquè s'ha vist, sobretot amb nois, que està augmentant molt els problemes laríngics. Uh-huh. I llavors s'ha de recomanar també, encara que sigui una mica així, però les bandes o el plàstic aquest d'embolicar bocates, el film de la cuina, per protegir el genital femení i fer la relació oral tranquil·lament. I el preservatiu masculí, en el cas de la dona cap a l'home.
2: Efectivament, els càncers de cap i coll associats a papiloma i els anorrectals estan en augment. Els anorrectals en homes, sexe amb homes, sí. I en dones, que també és una cosa que insistim molt a les consultes, clar, amb sexe anal insertiu també pots transmetre, vull dir, no pots deixar embarassada l'altra persona, però pots transmetre.
0: Però pots tenir un altre problema, que és tipus d'infecció o virus o vírica, vull dir que és tot, no?
2: Sí, amb això del papiloma també està canviant, per sort, a millor des de que s'ha implantat la vacunació sistemàtica a les escoles que van a 6è de l'ESO. I tant en nois com en noies es vacuna. I també doncs aquí animo que si algun noi de 18 anys no s'ha vacunat, que vingui al CAP, els hi posem, perquè es fa de rescat, i les noies fins als 25. Els nois fins als 18 i les noies fins als 25.
0: A partir de quina edat, per exemple, si aneu a les escoles, a partir de quina edat és... s'ha de posar la vacuna?
2: La vacunació sistemàtica és una sola dosi a 6è,
0: sí,
2: d'ESO.
0: De primària. 11 anys, vull dir, 10-11
2: anys. 11-12, sí. Aquí la vacunació sistemàtica, clar, ja va començar fa anys, però hi ha algunes famílies que van decidir que no es vacunaven, llavors estem oferint aquestes vacunacions de rescat a famílies que en el seu moment van decidir que no ho volien.
0: Bueno, és perquè hi ha negacionisme amb el tema de vacunes, de tot tipus, i no sé si aquí també al respecte, però justament és una vacuna que és una prevenció total, no?
2: És una prevenció i a més és una sola dosi, amb menors de 25 anys.
1: La vacuna del papiloma està com molt estudiada, ha demostrat la seva eficàcia en diferents països, sobretot pues, per exemple, Austràlia va començar des de l'inici vacunant nens i nenes. la problemàtica, la patologia del tracte genital del coll de la matriu els hi ha baixat moltíssim. És evident que la vacuna se'ls porta nou cepes, nou tipus de virus. Vale? Dos són, diguem-ne, benignes, entre cometes, perquè són els que donen les berrugues genitals, que pot angoixar molt i pot molestar molt i pot durar temps, i els altres set són els que diem del risc. Clar, del risc n'hi ha més. Tot el del risc que ens afecten a nivell del tracte genital n'hi ha 14. Vale? Però bueno, la prevenció és sobre els més freqüents, que són els 16 i el 18, i n'hi ha 5 més. Vale? Mm. Aquesta vacunació, en aquests moments, com ha dit la Rita molt bé, es fa una dosi fins als 26 anys en homes que tenen relacions amb homes, en cas de prostitució i en cas d'abús sexual. Dos dosis, dels 26 als 45 anys, en cas d'homes que tenen relacions amb homes, prostitució i abús sexual. I tres dosis, que des de vacunes diuen que és la vacunació correcta, en cas d'immunodepressió. Immunodepressió, perdó. Gràcies. Mm-hmm. Amb VIH, amb trasplantament d'òrgan sòlid i quan hi ha una lesió de coll del grau. Mm-hmm. Llavors la Seguretat Social vacuna.
2: Aquests són els grups de risc i el que jo abans he comentat és la vacunació sistemàtica amb una opció de rescat.
1: Sí,
2: efectivament.
0: Això vull dir, és un tema també molt important perquè bé, és el que dins de les patologies que es donen més sovint, no? Un altre tema, vull dir, no ho tenia posat, però en el cas de les revisions de les dones, i que és molt important, seria també la mamografia, no? Quan heu comentat de que a partir de certa edat, en el cas de les mamografies, jo crec que me puc equivocar, però hauria d'estar sempre tota la vida, perquè una dona en qualsevol moment pot venir-li un càncer de mama. Vull dir, pot ser als 80 anys, però és que també arriba un moment que te diuen no, ja no cal fer mamografies. No sé com això ho veieu vosaltres.
1: No, ja no cal, no. Una cosa és el programa de cribratge que agafa des dels 50 als 70 anys, 69. I llavors ja no les conviden més a fer la mamografia.
2: Aquest programa s'ampliarà, està previst
0: que
2: molt per llei.
0: Jo t'asseguro que amb 80 anys hi ha dones que, o amb 80 i pico, que ha tingut li ha aparegut el càncer.
1: A Sabadell teníem la sort de tenir una radiòloga que es dedicava únicament a mama. Llavors, el programa que fèiem, quan jo estava a Santa Perpètua, als 35 anys es demanava una mamografia perquè es deia que era com el carnet d'identitat de la dona, de la mama de la dona, clar. A partir dels 40 es feia cada dos anys i a partir dels 50 es feia cada any. No hi havia límit. Per què? Per lo que tu deies, que càncer de mama n'hi ha. Què és el que passa amb el programa de cribratge? Que ha d'abarcar tota la població. Clar, la població és nombrosa. Llavors, el que intenten és que senyores que no s'havien fet mai controls vagin a fer-se aquest control. Llavors, bueno, ara han ampliat dels 45 als 75 i bueno, esperem que... Què és el que recomanem sempre? Que es facin l'autoexploració. Qualsevol cosa que no els hi quedi clara, que demanin hora, que es mira... i si cal es fa la mamografia.
0: O sigui, en el cas de que veus alguna cosa estranya, sí que la mamografia hi és sempre, vull dir que no és el fet de dir home, a partir de tal any doncs ja no és obligatori, no, obligatorietat.
1: I hi ha, bueno, obligat, entre cometes, sempre. Sí. Hi ha mames que són molt difícils de controlar per la densitat que tenen, per la característica. Llavors, clar, una exploració dius... sembla que no hi ha res. Mm. Però complementar a vegades és bàsic.
2: Jo també, potser per la meva formació més en fisiologia i en prevenció, més que en patologia, però m'agradaria comentar també que els cribatges de càncer de pit, segons l'evidència, el que recomana és que s'informi a la dona dels riscos i els beneficis, perquè no tots són beneficis. També hi ha un percentatge de riscos que sembla que la dona, quan es fa les mamografies, ja està, no? Ja estic bé, ja m'he fet la meva ITV i ja estic bé. En realitat no et baixa el risc, en realitat et pot sobrediagnosticar, pot fer que et facin estudis addicionals com puncions i que després surti negatiu i tota aquesta ansietat doncs sigui per res, no? Perquè no hi havia una lesió precancerosa que hagués evolucionat,
1: perdona,
2: i que t'hagués posat en risc.
1: Rita, sí, jo estic d'acord amb això, però l'ansietat de la dona és evidentment molt important, però hi ha vegades en què si no puncciones no saps què hi ha allà.
2: No.
1: I si hi ha
2: un càncer,
1: penso que és més important poder arribar a diagnosticar el càncer que aquella senyora seguirà tenint la seva ansietat i la seva visió o el seu portar aquella malaltia, que no quedar-te amb el dubte de dir... No sé si en allà pot haver-hi una...
2: Evidentment,
0: perquè si és una calcificació, que a vegades pot ser una calcificació, però diu, ostres, no ho veig clar, i te fan la punció, vull dir, te fan la biòpsia.
2: A veure...
0: Però, i es queda en que només era una calcificació, vull dir que no...
2: Vale, jo només vull parlar...
0: No, però estic d'acord,
2: No sóc especialista, només vull dir una cosa que a vegades no surt a la llum, no sé si pots estar una mica d'acord, que les guies d'evidència el que et diuen és informem perquè no tots són beneficis, també hi ha riscos. Vale, perquè hi ha un sobretractament, hi ha un sobrediagnòstic, hi ha dones operades i em sembla que de 200 dones entre els 50 i els 69 que es facin les mamografies durant tot aquest període bianualment, segons el protocol aquest, només hi hauria una que se salvaria gràcies al cribatge poblacional. Hi hauria càncers que s'haurien detectat igualment, perquè sobretot qualsevol bony, qualsevol anomalia, canvi de coloració, secreció en el pit, això s'ha d'anar rapidíssimament perquè s'ha d'estudiar, perquè pot ser un càncer. Uh-huh. Que això, per sort, cada vegada n'hi ha menys, però abans jo sí que havia vist dones que venien avançades, una miqueta amb la por, amb el recato aquest de la vergonya, no? I amb càncers, malauradament, superavançats.
1: Sí, clar, tinguem present de que actualment la majoria de càncers de mama, almenys, es curen. Clar, per això penso que, bueno, en radiologia s'ha avançat molt, la radiació que es fa en aquest moment amb els mamògrafs és mínima i hi ha moltes tècniques que ajuden abans de tenir que funcionar, abans de... davant de malalties com un càncer, penso que ens hi hem de posar una mica...
2: Totalment, mm-hmm. Però insisteixo, des de la meva visió de prevenció, potser seria més interessant doncs, disminuir el consum d'alcohol, disminuir...
0: tabac, evidentment, no?
2: Tabac, que bueno, el tabac és que ja és malo per a tot, eh?
0: Sí.
2: Fins i tot dona més símptomes climatèrics. I seria poder millor informar la població de la importància doncs, d'un bon descans, d'una bona alimentació, de reduir l'estrès, no? D'evitar l'obesitat, que també està directament relacionada amb càncer de mama. Alcohol, tabac i obesitat directament relacionats.
1: Mm-hmm. Sí, però en la societat que estem, realment penso que l'educació aquesta és molt difícil. Molt difícil perquè quina droga dura tenim a l'abast de tothom? Evidentment l'alcohol.
2: L'alcohol.
1: I aquesta... relativament barata. Mm-hmm. És
0: no,
1: molt assequible.
0: Sí. Aquí sí.
1: Amb
0: vull
1: la
0: dir
1: qual
0: que...
1: cosa dius... Uf.
2: I és molt més fàcil sí. que... Bueno, doncs ja m'ho controlen, que no pas agafar les regnes de la teva sí. vida i dir, vaig a ser responsable.
0: El millor és prevenir-me d'aquesta, vull dir, portar una vida sana, senzillament.
2: La millor prevenció és aquesta.
0: Que a vegades no tens la mala sort, sí, però almenys tens la part que tu dius, bueno,
1: jo,
0: si
1: senyores...
0: ha vingut, però si porto una vida sana ho tens més.
1: Jo a vegades els dic, quan millor estàs tu, pitjor estan els virus. Virus, bacteris i tal. Quan més ens cuidem, menys problemes de salut tindrem. però clar, això a vegades les circumstàncies són difícils.
0: Sí. Mira, el temps es va passant ràpid. No sé, toquem el tema de l'embaràs, no? Perquè, o sigui, el que seria embaràs, part i postpart. Què significa avui, per exemple, un part respectat o una maternitat humanitzada des de la consulta mèdica i des de la, des de, com la llevadora?
2: Bueno, l'embaràs...
0: De fet, aquí, a veure, la ginecòloga serà important, evidentment, per portar, però qui més a l'hora d'estar, sobretot pel tema de població i des de l'ICS, no? Des de la Seguretat Social, és també la llevadora qui estarà més en el procés, no? O sigui, la visita la ginecòloga la tindrà.
1: Jo penso que el programa
2: de seguiment d'embaràs.
1: De seguiment d'embaràs està molt ben fet.
2: El protocol, sí,
1: aquí,
2: sí.
1: I les proves que s'ofereixen són exhaustives, però per donar un màxim de garanties. Sempre es diu que al 100% no hi ha res, perquè un embaràs són 9 mesos, habitualment, i no sabem com acabarà. Però les visites, la primera visita la feu vosaltres, exhaustivament, que és tota la informació, totes les proves que es demanen. Després hi ha una visita amb l'obstetre.
2: Molts cribatges en la primera visita, cribatges socials, cribatges de violència, hi ha molta feina, veure si t'has de coordinar, no? El que dèiem, que en això jo la veritat és que sí que estic molt millor que quan treballava en la CIR, en la centralitzada, perquè estem molt més a prop, per exemple, de treball social. Hi ha molts temes que necessitem coordinar-nos amb treball social sanitari i la primera visita a vegades és complicada, perquè valores moltes més coses, no només a nivell biològic, no? Després, exacte, l'ecografia...
1: De l'obstetre, on ara ja són especialistes, superespecialistes, per mirar tot el que han de mirar, i torna a haver la visita amb llevadora, després es torna a fer la visita amb l'obstetre, torna a haver la visita del mig de llevadora... Entre les 20 i 30 setmanes hi ha una visita.
2: Bueno, el que entenc és que en cada zona és diferent, es pacten les visites diferents. Aquí en la zona de...
1: Però bueno, està molt ben coordinat.
2: Aquí a Caldes, en principi, les visites són totes amb llevadora fins a la setmana 38-39. Això en els embarassos de baix risc.
1: Fa les ecografies.
2: L'ecografia...
1: Amb els obstetres, és la visita obstètrica.
2: Sí, per això. L'ecografia de primer trimestre és ecografia i visites, donen els resultats doncs, d'escribatges de preeclàmpsia, escribatges de malformacions cromosòmiques, si cal fer algun estudi addicional. Després hi ha l'ecografia de les 20 setmanes, la morfològica, que aquesta no inclou visita aquí, i la de tercer trimestre, que sí que és una ecografia sobre la setmana 35-36.
1: 34-36, sí.
2: Bueno, aquí la fem més cap al final. Per això cada zona s'ho gestiona una miqueta diferent i aquí sí que és en visita i després ja... Si tot va bé, si l'embaràs és de risc, doncs, evidentment, moltíssimes més ecografies, moltíssimes més seguiments i al revés, som nosaltres les llevadores que veiem a les dones en moments puntuals, entre ells al final de l'embaràs, per coordinar-nos per fer el seguiment postpart i explicar quin seguiment fem després del naixement, que és un dels punts que en l'enquesta Plaensa, que és una enquesta que fa el Departament de Salut, sortia pitjor puntuat, pitjor valorat per les dones, no? En tota l'atenció obstètrica, el postpart. El postpart era un moment de molta soledat, de molt abandonament, i aquí ens hem posat les piles i la puntuació ha millorat moltíssim.
0: És que aquí és el que ha passat, vull dir, arriba el que seria el síndrome, no? De quan la depressió que acostuma a venir després del postpart, no? Però clar, si hi ha un seguiment des del punt de vista de la pacient, no? Amb vosaltres, això com és podia ser previsible, vull dir, és més fàcil, no, de poder sobreportar, vull dir, el fet aquest, no? I en aquest cas suposo que també és amb la llevadora, no? Qui hi ha com més contacte, no, entre quan acaba de tenir la criatura.
2: Exacte, de fet hi ha tot que un sistema de comunicació de les prealtes, no, dels hospitals de la xarxa pública ens informen en els ASIRS quines dones han donat a llum. Llavors nosaltres de forma proactiva les truquem i els hi oferim si cal una visita al domicili o que vinguin. A vegades aprofitem, mira, has d'anar a pediatria tal dia, ostres, doncs et faig un forat en l'agenda intentant doncs, que sigui el més fàcil possible, però això amb l'opció de fer visites al domicili i de fer aquest acompanyament. Després també hi ha en els grups de preparació en naixement, no? Que també expliquem tota la realitat en el postpart, que pot ser molt dura, que emocionalment, no? Una mica intentant desfer aquestes expectatives que a vegades són expectatives molt rígides sobre el que ha de ser un bon part, un bon naixement, no? Una bona família, una bona mare, que això pot estar després associat a més tristesa postpart o fins i tot acabar generant patologia de depressió postpart.
0: Sí, perquè és el que a vegades passa, no? Que moltes dones poden tenir. És que jo sóc una bona mare, vull dir, és el fet de que jo és que m'he de passar molt ràpid totes les preguntes perquè que no dona per fer un altre dia, una altra conversa, perquè me queden aquí moltes preguntes per fer. Però, clar, jo volia també després, ja que hem tocat el tema de l'embaràs i tota la persona que és jove, quan arribem a la menopausa, que crec que aquí també sí que estaries especialitzada, no? En el tema de la menopausa, sí, i que això arriben totes, no? I que moltes vegades bé, avui dia estem bastant informades, vull dir, podem portar les coses, però és que la menopausa no és el moment que dius tu que deixes de tenir la regla i tal. La menopausa és molt més, vull dir, arribes fins i tot a l'edat, poden passar molts anys i la menopausa està ahí també, no?
1: La menopausa és el fet puntual de que se'ns en van les regles.
0: Sí, això sí, per una banda, però llavors, després...
1: Entrem en una nova etapa, que és el climateri.
0: Exacte.
1: I és una etapa, bueno, per moltes dones molt més gratificant, perquè han tingut problemes amb les regles, que sí, hi ha hagut sagnats abundants, que sí, clar... La tranquil·litat de ja no quedar-te embarassada, el tenir relacions sexuals, bueno, tot té els seus avantatges. El que passa, que penso que socialment la menopausa ha estat com desprestigiada d'alguna manera, perquè... Ja crides, no?
0: Sí, és que la meva... Bueno, és que està menopàusica, és aquesta manera despectiva de dir, no?
1: Jo vaig llegir una vegada, no me'n recordo quina autora, però que deia que estava molt contenta perquè havia arribat al punt en què no es callava les coses. Abans callava i ara com que... Bueno, ara estic dintre del climateri i no em callo res. Si algú no m'agrada, ho dic. I si... Bueno, dius, és un canvi hormonal i pot haver-hi diferents trastorns que es poden tractar.
0: Em sap greu, perquè estaríem, però no, jo és que això queda inacabat. Queda inacabat i jo sí que us convido perquè és que no, avui quedaven moltes preguntes per fer.
1: La llevadora també té molt a fer amb la menopausa.
2: De fet, a la zona de hi ha tota una sessió educativa amb 8 dies de 2 hores cada dia parlant en profunditat de la menopausa, intentant compartir, vull dir que està molt bé.
0: Molt, doncs ja dic que aquesta conversa queda inacabada. Edith, Rita, gràcies per aquesta... Per tot aquest diàleg, no?
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vull dir que quedeu emplaçades, vull dir, perquè gràcies. Me queden moltes preguntes per fer, I en si, gràcies per la feina que feu i per posar veu a realitats que sovint queden invisibles, invisibilitzades. I ja dic, fins ben aviat. I amb aquesta mirada, doncs, tanquem avui el fòrum. Ha estat un matí intens, justament tocant el tema de la salut, des d'un punt de vista, per una banda, amb les noves tecnologies, a la intel·ligència artificial i des de la dona amb vosaltres. Doncs gràcies a qui porta el control tècnic i a totes i tots vosaltres que ens acompanyeu. Demà més. Vinga, que tingueu molt bon dia.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un

Avui, sobre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 65% dels usuaris enquestats afirmen que el seu gust musical ha canviat de forma dràstica des de la pandèmia de la Covid, amb una mitja d'un canvi d'un 80% de respecte al seu gust musical anterior. Hola a tothom i benvinguts al programa. Avui parlarem d'un tema que segur que tots hem viscut. Com ha canviat la música que escoltem des de la pandèmia? Perquè sí, el confinament va canviar moltes coses en el nostre dia a dia, però van canviar també les nostres llistes de reproducció. Comencem fent memòria. Si penseu en el 2019 o principis del 2020, quina música escoltàveu?
1: Jo estava obsessionada amb Billie Eilish i Ariana Grande i em sabia totes les seves cançons de memòria, tot i que no tenia molt bé les lletres.
0: Quina era la teva preferida?
1: M'agradava molt la de 3435 i la de Break Free.
2: Jo era molt de reggaeton clàssic, de Daddy Yankee, Anuel, era el que més escoltava.
0: I tu, Jana? Quina música escoltaves?
3: Doncs jo realment no escoltava música.
0: Això és sospitós. Potser és que amagues un passat musical vergonyós?
3: Doncs en realitat és que, com a la pandèmia era l'època en què els youtubers feien música, com tenia 8 anys, escoltava algunes cançons que feien. Igualment, també escoltava J Balvin amb una cançó que s'anomena Agua i Maluma de tant en tant. A part d'això, també m'agradava Justin Bieber i Olivia Rodrigo.
4: Jo escoltava bastant música pop d'artistes com The Weeknd, Ariana Grande, Justin Bieber i Charlie Puth. També escoltava reggaeton, sobretot dels artistes Karol G, Anuel AA, Bad Bunny i Jay Cortez. Sobretot les seves col·laboracions, Duckity i Cómo se siente. A més, escoltava Mike Towers i el seu àlbum Easy Money Baby. Vaig descobrir nous artistes com Mike Towers, Olivia Rodrigo i Quevedo.
0: M'encanta perquè aquí tenim una barreja important de gustos.
2: Sí, però també crec que abans tots escoltàvem més el que estava de moda i el que escoltava tothom. I ara tenim el nostre propi estil musical que nosaltres hem anat formant.
1: Exacte, ara cadascú escolta coses molt més diferents.
0: I de cop arriba la pandèmia. Tancats a casa, més temps amb el mòbil, TikTok explotant, videotrucades i Among Us. Creieu que això va influir en la música que escoltàveu i que ara escolteu?
3: Moltíssim. Jo passava hores a TikTok i descobria cançons noves constantment.
4: Sí, hi havia cançons que es feien famoses de cop perquè sortien en trens.

0: I també crec que durant el confinament la música ens ajudava molt emocionalment.
1: En quin sentit?
0: Doncs que estàvem tots una mica cansats o tristos i la música era com una manera d'escapar.
1: Totalment. Jo escoltava música gairebé tot el dia mentre estudiava o feia videotrucades.
2: A mi em va passar que vaig començar a escoltar música més tranquil·la. Em vaig començar a cansar una mica del reggaeton de sempre.
1: I vau descobrir artistes nous?
2: Sí, durant aquella època vaig començar a escoltar més músics americans, com Eminem, 50 Cent...
3: Jo vaig descobrir Olivia Rodrigo quan va sortir Driver's License. Tothom estava obsessionat.
0: Literalment, era impossible escapar d'aquella cançó.

0: I ara, 6 anys després, què escolteu més actualment?
1: Doncs vaig descobrir un cantant anomenat Milo J i em vaig començar a interessar per la música de l'Argentina.
0: Ha canviat bastant respecte a Ariana Grande, eh?
1: Sí, molt. Encara m'agrada molt el pop i l'escolto, però ja no és la meva música preferida.
2: Doncs jo escolto molta música de rap o trap, bastantes en anglès. També músics espanyols, però el seu estil em va avorrir i vaig voler canviar molt d'estil.
3: A mi ara m'agrada molt escoltar Quevedo, Aitana, que sempre l'he escoltat, Mora i altres artistes com Omar Kurt, Bad Bunny i Mike Towers.
4: Jo últimament escolto molt reggaeton, com Bad Bunny i Quevedo en les meves estones lliures. També escolto pop i molts estils de música diferents, com hip-hop i rock, entre d'altres.
0: Veig que ara teniu gustos molt més variats.
2: Sí, abans només escoltava reggaeton i ara escolto una mica de tot.
1: És que Spotify també ajuda molt. Et recomana artistes nous constantment.
0: Abans heu mencionat TikTok. Creieu que les xarxes socials han canviat completament la manera com descobrim música?
4: Sí.
0: Per què?
4: Perquè abans descobries música per la ràdio o per amics. Ara qualsevol cançó es pot fer viral en un dia.
3: I moltes vegades ni tan sols coneixes l'artista, només un fragment de 15 segons.
4: Sí, i després acabes escoltant tota la cançó per culpa d'un vídeo.
2: També passa que ara hi ha modes i tendències molt ràpides. Una cançó és viral 2 setmanes i després desapareix. O cançons oblidades tornen a sonar.
1: Abans, les cançons duraven molt més temps de moda.
0: I creieu que Spotify us coneix millor que vosaltres mateixos?
3: Sí, una mica sí.
4: Sempre, abans que surti l'Spotify Wrapped, hi ha molta expectació, perquè crec que, en general, les persones sentim que la música representa el nostre estat d'ànim i veure un recapte de la nostra música ens fa sentir com és un llibre de fotos emocionals del nostre any.
0: Per acabar, volem parlar dels resultats de l'enquesta que hem mencionat al principi, ja que els usuaris enquestats han donat respostes molt curioses sobre els seus gustos musicals, com per exemple que a la pandèmia hi havia una gran tendència a escoltar Anuel, i fins i tot algú ha mencionat que abans escoltava Manolo Escobar.
4: Ostres, que curiós!
0: Sí, i ara els artistes més escoltats han estat Omar Kurt, Bad Bunny i Quevedo. Doncs avui hem vist com els gustos musicals canvien constantment i també hem vist com TikTok i Spotify han canviat completament la manera de descobrir i d'escoltar música. I segurament, d'aquí a uns anys, tornarem a tenir gustos completament diferents. Moltes gràcies, Andrea, Joel, Jana i Martina, per venir avui al programa.
5: Gràcies!
0: I gràcies també a tots els que ens escolteu. Fins a la pròxima!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola a tots i a totes. Benvinguts al programa del dia, els 60 segons.
2: El nostre concurs consisteix en una competició per dos equips de dues persones cadascun, en el que cada equip tindrà una roda amb les lletres de l'abecedari i segons el tema que triaran en breu. Les preguntes que els hi farem seran d'un tema en concret.
1: Tindran un màxim de 60 segons per respondre a totes les preguntes que puguin.
2: Però si salten de resposta o s'equivoquen, passarem a l'altra roda.
1: El primer equip que completi la seva roda seran els guanyadors.
2: Nosaltres som el Ferran i l'Àlex, i avui ens acompanyen en l'equip 1, l'Alan i l'Aleix.
3: Hola.
1: I en l'equip 2, el Tom i l'Oriol.
4: Hola.
2: Ara sí, comencem.
1: En primer lloc, farem una pregunta i l'equip que cliqui abans el botó i la respongui correctament podrà escollir el primer el tema que vulgui.
2: La pregunta és: quin és l'únic mamífer capaç de volar?
3: Arapanat.
1: Correcte. Ara podeu triar entre tres temes, que són esports, cultura general o música.
5: Triem el tema d'esports.
2: Molt bé. Equip 2, ara és el vostre torn. Teniu per escollir entre cultura general o música.
6: Triem el tema de cultura.
1: Un cop ja tenim els temes escollits, és hora de començar els 60 segons.
2: Comencem la roda esportiva. Preparats?
6: Sí.
2: Amb la A, cognom de l'exfutbolista i actual entrenador de l'Arsenal.
3: Arteta.
2: Correcte. Amb la B, esport d'equip on es fan punts llançant una pilota a una cistella elevada.
5: Bàsquet.
2: Correcte. Amb la C, esport que consisteix a desplaçar-se pedalant.
3: Ciclisme.
2: Correcte. Amb la D, tenista serbi guanyador de molts grans slams.
5: Djokovic.
2: Correcte. Amb la E, material utilitzat en hoquei per colpejar la pilota.
3: Saltem.
2: D'acord, i ara passem a l'altra roda.
1: Comença la roda de cultura per a l'equip 2. Amb la A, quin continent es troba al pol sud de la Terra?
7: Antàrtida.
1: Correcte. Amb la B, quin país de Sud-amèrica, a part de Paraguai, no té mar?
6: Bolívia.
1: Correcte. Amb la C, cognom de l'escriptor del Quixot?
7: Cervantes.
1: Correcte. Amb la D, cognom del pintor surrealista català nascut a Figueres?
6: Dalí.
1: Correcte. Amb la E, òrgan de l'aparell digestiu que connecta la faringe amb l'estómac?
7: Esòfag.
1: Correcte. Amb la F, procés químic que fa les plantes per transformar la llum en energia?
6: Saltem.
1: Perfecte. I ara passem a l'altra roda.
2: Tornem amb la F, competició internacional d'automobilisme amb monoplaces.
5: Fórmula 1.
2: Correcte. Amb la G, entrenador català històric del Barça.
3: Guardiola.
2: Correcte. Amb la H, esport olímpic amb 7 jugadors per equip.
5: Handbol.
2: Correcte. Amb la I, cognom del exfutbolista suec Zlatan.
3: Ibrahimovic.
2: Correcte. Amb la J, cognom de la llegenda del Chicago Bulls.
5: James.
2: Incorrecte, era Jordan. Passem a l'altra roda.
1: Tornem amb la G. Inflamació de la mucosa de l'estómac.
7: Gastritis.
1: Correcte. Amb la H, quin és l'element químic més lleuger i abundant de l'univers?
6: Heli.
1: Incorrecte, era hidrogen. Anem a l'altra roda.
2: Amb la K, art marcial japonesa que combina cops de puny.
3: Karate.
2: Correcte. Amb la L, cognom del pintor de Fórmula 1, Niki...
5: Saltem.
2: D'acord, passem a l'altra roda.
1: Amb la I, país europeu on es troba el volcà Etna.
7: Itàlia.
1: Correcte. Amb la J, planeta més gran del sistema solar.
6: Júpiter.
1: Correcte. Amb la K, unitat de potència elèctrica que equival a 1000 watts.
7: Saltem.
1: D'acord, passem amb l'Alan i l'Aleix.
2: Anem amb l'equip 1. Amb la M, cognom del jugador que acumula més lligues espanyoles.
3: Messi.
2: Correcte. Amb la N, cognom del rei del Roland Garros.
5: Nadal.
2: Correcte, i s'acaba el temps. Molt bona feina, nois.
1: Tornem amb la L. Fluid transparent de l'oïda interna o del sistema immunitari?
6: Limfa.
1: Correcte. Amb la M, quin insecte devora el mascle després d'haver posat ous?
7: Mantis religiosa.
1: Correcte. Amb la N, flor aquàtica flotant molt comuna als estanys?
6: Nenúfar.
1: Correcte. Amb la O, espectacle teatral on els actors canten en lloc de parlar?
7: Òpera.
1: Correcte. Amb la P, ciutat més visitada d'Europa?
6: París.
1: Correcte. Amb la Q, disciplina que estudia la matèria i les seves transformacions...
7: Química?
1: Correcte. I amb això s'acaba el temps per l'equip 2. I ara sí, arriba el moment final.
2: En l'equip 1, l'Aleix i l'Alan han aconseguit un total d'11 respostes correctes.
1: I a l'equip 2, l'Oriol i el Tom han aconseguit un total de 14 respostes correctes.
2: Amb només una resposta incorrecta per cada equip.
1: Per tant, amb uns resultats espectaculars...
2: L'Oriol i el Tom són els campions d'avui dels 60 segons.
7: Som-hi!
6: Visca, quina partida!
2: Moltes felicitats als dos equips.
1: Gràcies a tots per seguir-nos en el dia d'avui.
2: I esperem que us hàgiu passat bé els 60 segons.

0: Bon dia, amics de Ràdio Caldes.
1: A veure si ho endevino. Us esteu preguntant sobre què parlarem.
0: Doncs avui us parlarem sobre la notícia internacional més impactant del segle, segons la nostra enquesta. Aquesta notícia o esdeveniment és...
1: El Covid-19, amb un 35% dels vots. Doncs el confinament va començar el 15 de març del 2020, a Espanya. Però no només aquí, sinó arreu del món.
0: El Covid o coronavirus és un virus altament contagiós. Principalment es transmet mitjançant gotícules respiratòries expulsades en parlar, tossir, esternudar o respirar. Té una taxa de mortalitat de l'1,4%.
1: Els símptomes del Covid-19 són febre alta, tos amb sang, calfreds, mal de cap i muscular, diarrea, mal de gola, vòmits i pèrdua del gust i l'olor, que pot ser temporal o permanent.
0: Que passessin aquests fets van provocar la mort de 7 milions de persones i els països més afectats amb més morts cada 100.000 persones van ser Perú amb 105, Brasil amb 73, Espanya amb 72, Mèxic amb 68 i Estats Units amb 67.
1: Alan, ens podries explicar com va afectar el Covid-19 a la societat?
0: El Covid va ser un gran impacte social, degut que el fet de fer d'estar confinats va causar grans repercussions a la societat, que van ser que vam deixar de socialitzar. De certa manera, van fer que es comencés a socialitzar més a través de la xarxa, per les xarxes socials, videojocs, etc. A més, que el Covid-19 va imposar el teletreball. També va haver una gran baixada de l'economia, degut a que els petits comerços no podien treballar, ja que estava prohibida la sortida al carrer a no ser que fossin al sector mèdic.
1: Oh, no m'esperava que hagués afectat tant el Covid-19. Doncs fins aquí aquesta secció, ja que ara els nostres companys us parlaran sobre el desinterès en les notícies.
2: Però per què les notícies deixen de ser importants?
3: La pèrdua d'interès per les notícies es deu principalment a l'esgotament psicològic davant l'accés d'informació negativa.
2: També moltes persones ja no creuen en el que diuen els mitjans de comunicació tradicionals.
3: Què és millor per informar-se, la televisió o les xarxes?
2: La televisió fa programes llargs i per gent d'una major edat, mentre que les xarxes van més directes, amb vídeos curts i ràpids, però que a vegades no són del tot fiables.
3: La invasió o guerra d'Ucraïna és un clar exemple de com una notícia pot deixar de ser important. Al principi, el xoc inicial va sorprendre a tothom, però l'estancament del front va fer que passés a ser una rutina.
2: Moltes gràcies per deixar-nos una secció per explicar d'on ve el desinterès de les notícies, però ha arribat l'hora de parlar sobre la notícia nacional.
0: Doncs ara us parlarem sobre la notícia nacional, que és que el Club de Natació de Caldes fa 70 anys. Això vol dir que porta 70 anys obert als calderins i calderines.
1: Tens tota la raó, Alan, i per això li hem fet una entrevista a una persona important del CN Caldes. L'entrevista us l'explicarem després, perquè ara us farem un resum de la història del Club Natació Caldes.
0: Doncs sí, Nil. Doncs va, explica.
1: Doncs la història del CN Caldes comença el 1956, més concretament el 7 de febrer. Aquell dia es va fer una assemblea que va donar lloc a l'aprovació de la construcció de la piscina descoberta i uns dies més tard va obtenir el permís de la Federació Catalana de Natació. El 18 de juliol de 1956 es va inaugurar la piscina i els anys següents van fer-li millores com la pista poliesportiva i els vestuaris. El 1968 es va construir la piscina coberta, actualment en obres. I actualment hi ha pràcticament 550 federats i més de 2.750 socis i sòcies.
0: Jo pensava que no hi havia tants federats i socis. Doncs ara us explicarem com va anar l'entrevista.
2: Aquesta entrevista l'hem fet amb el que dirigeix la secció d'aigua del CN Caldes, el Didac Mañol.
3: Sí, sí, i el primer que li vam demanar va ser sobre les seccions que han inaugurat més recentment.
2: I ens va respondre que recentment no hi ha hagut gaires inauguracions, però sí que n'hi ha hagut una a destacar, que és la del kickboxing.
3: Després li vam preguntar sobre què farien per celebrar els 70 anys.
2: I ens va contestar que al llarg de l'any faran moltes activitats, com les portes obertes a diferents seccions, activitats dirigides al carrer, una presentació de les diferents seccions a l'octubre, una tarda d'esport amb els familiars dels socis, que relleus i partits a la piscina i el dia del soci, tot i que aquesta última és anual.
3: L'últim tema sobre el que vam parlar va ser sobre què esperen que passi en els pròxims anys respecte al club.
2: I ens van dir que el que esperen amb més ànsies és la construcció de la piscina antiga per així poder entrenar amb més espai i no estar tots atapeïts en una piscina.
3: I fins aquí l'entrevista.
0: Doncs ja està. Ja us hem parlat sobre la notícia més impactant del segle i sobre els 70 anys del CN Caldes.
1: Doncs vinga, gaudiu d'aquests 70 anys al Club del Poble i que acabeu de disfrutar el dia.
4: Ràdio Caldes, 107.8.

0: estem en un altre programa radiofònic, social i esportiu amb els meus companys Marc, Rubén i Julio.
1: Jaume i jo, en aquesta primera sessió, us explicarem el moment més important de la història del golf i del bàsquet.
0: Així és, Marc. En aquesta missió us parlaré del millor moment de la història del golf. Aquest moment històric va succeir al Genesis Scottish Opening del 2023 a Escòcia, que és un camp amb un clima exigent que està al costat del mar. Nicolas Colsaerts, conegut amb el sobrenom el bombarder belga, va marcar a uns 155 metres del forat en un tir. Va utilitzar el pal anomenat pitching wedge, el qual és un pal per a distància curta, però amb gran elevació. Va ser una elecció increïble per la física del golf. Així, va arribar a les 172 yardes quan el pal és només per unes 100 yardes.
2: És impressionant, això.
1: Per altra banda, en notícies del bàsquet, el 14 de juny de 1998, Michael Jordan va robar la pilota i va anotar la cistella decisiva davant de Brian Russell a Utah. Aquest llançament històric va donar la victòria als Chicago Bulls i va assegurar el seu sisè anell de campió de l'NBA.
3: Que n'era de bo aquest noi!
1: Michael Jordan va tancar la seva etapa als Bulls aconseguint 45 punts, el seu sisè MVP de les finals i la seva última cistella en playoffs. Tot i retirar-se al 1999, la llegenda de l'NBA va tornar més tard per jugar amb els Washington Wizards entre 2001 i 2003.
2: I teniu una dada curiosa de cada esport?
0: Doncs sí, el rei Jacobo II d'Escòcia va prohibir fonamentalment aquest esport a tot el país el 1457 perquè distreia els seus soldats que estaven descuidant del seu entrenament militar de tir amb arc. Dècades més tard, el 1502, la prohibició es va aixecar quan el mateix rei Jacob IV es va aficionar al joc i va comprar el seu propi equip de pals.
1: Jo també en tinc un. Escolta, a finals dels anys 90, el líder Kim Jong-il va decidir que les normes internacionals eren avorrides i va crear un reglament propi. A la seva lliga, els mats valen 3 punts, els triples nets que entren sense tocar l'aro en valen 4 i per assegurar finals caòtics, qualsevol cistella anotada en els darrers 3 segons del partit val 8 punts. Tot i això, si un jugador falla un tir lliure, al seu equip se li resta un punt del marcador.
3: Doncs allà sí que han de sentir-se pressionats. A més, si fallen, tota la responsabilitat rau a sobre d'aquella persona.
2: Doncs jo no m'imagino com hauria de ser anotar un tir als últims segons guanyar el partit amb els 8 punts sumats. Quina adrenalina! Bon dia, jo sóc el Rubén, l'encarregat de les notícies socials. I aquí, a notícies d'aquesta societat... A Dinamarca existeix el concepte de hygge, que descriu la felicitat de trobar el benestar en les coses petites i quotidianes. Es tracta de crear una atmosfera càlida i acollidora, com gaudir d'un cafè calent a la vora del foc, encendre espelmes a casa o compartir un sopar tranquil amb els amics íntims. Aquesta filosofia ajuda els danesos a combatre els llargs i foscos inverns nòrdics, fet que explica per què Dinamarca sempre es manté als primers llocs dels rànquings mundials de la felicitat. Ara, què penses d'això, Julio?
3: És un esdeveniment important, Rubén, però sabíeu que cada any es ria el país més feliç del món?
2: De veritat?
3: Sí, de veritat, però normalment solen guanyar els països nòrdics com Finlàndia o Dinamarca, com has dit, on la gent diu que la clau social és simplement sortir a caminar per la neu i estar tranquils amb els amics.
0: Uau!
3: I el més curiós de tot és que hi ha un país anomenat Bhutan que no mesura la seva riquesa amb diners, sinó amb un índex de felicitat. Tenen un Ministeri de la Felicitat. Us imagineu tenir un examen de ser feliç a l'escola?
1: Doncs segur que t'haurien millors notes que mates.
2: Jo no puc dir el mateix, Marc. Però ara, seriosament, Julio, aquestes dades internacionals són molt importants. Diversos estudis diuen que viure en una societat feliç ens fa estar més sants, més actius i ens fa viure més temps. És gairebé com una medicina social.
3: Tens tota la raó, Rubén. De fet, a països com el Japó tenen el concepte de l'ikigai, que significa tenir un motiu per aixecar-se cada matí amb il·lusió. No es tracta de tenir moltes coses, sinó de tenir bons amics i una comunitat que t'ajudi.
2: Això és una filosofia molt bona, Però, al final, el que aprenem d'aquestes notícies internacionals és que la felicitat no depèn de la riquesa del país, sinó com ens cuidem els uns als altres en el nostre dia a dia.
3: Exacte, Rubén. Així que ja ho sabeu, oients. Avui, en sortir de la feina o de l'escola, busqueu el vostre moment Ikigai i gaudiu de la gent que us envolta.
1: I si pot ser amb una mica d'esport o una bona xerrada, encara millor.
4: Fins a la propera!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ei, t'has fixat que la nostra llengua és com la música? Té ritme, flueix i ens connecta amb el que som.
2: Just a la fusta!
3: Parlar català és obrir una finestra al món amb accent propi, ja sigui al pati, a les xarxes o amb els familiars.
1: No la deixis a la banqueta, fes-la servir, juga amb ella, mou-la!
3: El català és la nostra sintonia.
4: Quantes hores passes al dia davant d'una pantalla sense ser-hi conscient?
5: Cada dia, milers i milers de persones desenvolupen trastorns del somni, per aquest mateix motiu.
4: Moltes d'aquestes no saben com gestionar-ho i quines solucions tenen al seu abast.
5: Pots buscar alternatives a les pantalles que et facin entrar en la ment i a la vegada et mantinguin entretingut. Un bon llibre, un nou esport o una activitat de lleure que sempre havies volgut fer.
4: Descobreix el que tens davant i deixa de viure mirant els perfils dels altres. Comença a mirar per tu mateix. A tu manera es
6: complicado en una bici que te hiere todo. Caldes és per gaudir-la, però sobretot per caminar-la.
3: Menys fums i més salut. Si t'has de moure pel centre, deixa el cotxe, agafa la bici o vine a peu.
6: Sabies que creuar Caldes d'un costat a l'altre caminant només trigaràs 15 minuts?
3: Per una vila neta i segura, aparca el cotxe i activa les cames. Toca canviar el xip. T'has parat a pensar quants residus generes cada dia?
5: No es tracta de reciclar més, sinó de comprar millor. Reemplaça el plàstic per vidre, la bossa d'un sol ús per la de roba.
3: Cada producte sostenible que tries és un respir per al planeta. Petit canvi, gran diferència.
5: Reemplaça, reutilitza, redueix, és el moment.
1: Quants anys creus que pots arribar a viure? Abans de que dir res, has de saber que si canvies els teus hàbits de vida, pots arribar a incrementar-ho notablement.
6: Hàbits? Què vols dir amb això?
1: Doncs activitats físiques, encara que siguin de baix impacte, com per exemple caminar 30 minuts al dia. Pot millorar la teva salut i augmentar el teu nivell de vida.
6: Que bé, però només 30 minuts ja puc augmentar la meva esperança de vida?
1: Sí, amb tan sols 30 minuts.
6: Doncs crec que ara ja tinc un pla per fer aquesta tarda.

0: Bon dia, ara ens toca a nosaltres la secció de Magazine, on parlarem dels horòscops.
1: Comencem amb els signes zodiacals japonesos.
2: N'hi ha 12 horòscops diferents. Cada any n'hi ha un de diferent.
3: Aquests signes representen 12 animals.
4: Els diferents horòscops són la rata, que en japonès seria Nezumi, bou, que seria Ushi, tigre, seria Tora, conill, Usagi, drac, Tatsu, serp, Ebi, cavall, Uma, ovella, Hitsugi, Miku, Saru, Gai, Tori, gos, Ino i finalment porc seria Inoshishi. Ara anem als signes zodiacals que estan més en la nostra cultura.
1: Aquests signes són els solars i són 12, on comencen amb Àries el 21 de març, coincidint amb l'entrada de la primavera.
2: És veritat que les dates on comencen els signes poden variar un dia o dos cada any, canviant lleugerament les dates.
3: Aquests horòscops també estan molt relacionats amb l'espai exterior on cada signe en té una constel·lació.
4: A part, els signes també estan dividits en els quatre elements: foc, aire, aigua i terra.
0: A més, té les seves qualitats i defectes, on moltes vegades s'hi quadren amb la persona que ha nascut entre aquelles dates.
4: Primer, us explicarem els signes de foc, que estan caracteritzats per la seva intensitat, la seva facilitat a liderar un equip i inspirar les altres persones.
2: Per exemple, Sagitari és molt optimista i sincer. També té una actitud positiva davant de qualsevol problema. L'únic que li falta és una mica de responsabilitat, ja que és irresponsable.
0: Leo és molt generós i un gran líder natural. A part, és molt dramàtic, és lleial als seus éssers estimats, però té un orgull massa excessiu i una necessitat d'atenció massa forta.
1: A diferència de Sagitari i Leo, Aries és energètic, directe i competitiu. És molt valent a l'hora de començar projectes, però és molt impacient i agressiu quan li porten la contrària.
3: Els signes de terra són reconeguts per la seva estabilitat i la seva constància.
1: Taure és pacient, sensual i amant d'estar amb confort. Té una gran perseverança per tenir una bona estabilitat econòmica, però és molt tossut i té moltíssima por dels canvis de la rutina.
4: En canvi, els que són Virgo són analítics, detallistes i molt servicials. Tenen una capacitat espectacular per organitzar el caos. Tenen un perfeccionisme obsessiu i quan autocritiquen són destructius per ells mateixos.
2: Els Capricorns són persones molt disciplinades, ambicioses, madures i realistes. Tenen un sentit del deure molt estricte i una constància molt forta, però és fred i molt pessimista davant del futur.
1: Va, doncs anem per als d'aire. Són molt coneguts per ser els més intel·ligents del zodiac, amb una empatia infinita i una gran capacitat d'adaptació.
3: Libra són molt diplomàtics, sociables i pacífics. A part, poden mediar problemes i creen una harmonia perfecta. L'únic problema que tenen és que la seva indecisió crònica per la por irracional del conflicte.
0: Doncs Aquari és innovador, independent, molt rebel i sempre vol el bé dels altres de manera desinteressada. Té una ambició molt enfocada al bé comú, sense esperar res a canvi. Això, les altres persones per fora veuen Aquari molt fred, fins i tot més que Capricorn. I la seva tossuderia, que si se li posa una cosa al cap, resa perquè ho deixi córrer.
3: Géminis és curiós, comunicatiu, versàtil i enginyós. Té molta facilitat per aprendre coses noves, però li costa aprofundir i mantenir el compromís.
1: Ara sí, si encara no ha sortit el teu signe, és que encara falten els d'aigua. Anem a veure'ls.
4: Els que són càncers són molt protectors amb els seus. Són sensibles o molt intuïtius. Tenen una empatia molt gran per ajustar els altres, però tenen canvis d'humor dràstics. En un moment poden estar contents o rient i a l'altre enfadats sense parlar.
3: Els que són Escorpio són intensos, misteriosos i estrategues. Tenen una resiliència molt forta, en canvi, una naturalesa molt venjativa i una mania a tenir-ho tot sota control.
0: Acabem amb Piscis. La gent nascuda del 19 de febrer al 20 de març són molt somiadors i compassius, amb una imaginació fabulosa i un amor incondicional cap a les persones que estima. A canvi de tot això, té tendència a victimitzar-se i evadir la realitat per no afrontar-s'hi.
5: It's not a secret I try to hide.
2: Aquests són els signes solars, els més presents en la societat, juntament amb els xinesos.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola amigos de Radio Calda, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
3: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450

Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
1: 5 de la tarda, surto de treballar, com una cigala, no crec en el demà.
2: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes, sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
3: La ràdio que parla de tu.

0: per veure't.
1: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La Veu és Màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat.

0: Es la una. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta, impulsada per Turisme Vallès, és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebrarà la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. Avui s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament.

0: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem de l'empat sense gols d'Espanya ahir contra Cap Verd, sorprenent. També va empatar en l'altre partit del grup l'Uruguai contra l'Aràbia Saudita, en aquest cas a un gol. També explicarem l'agenda d'aquest Mundial amb el que ve a partir d'avui. I també parlarem de futbol sala, perquè avui arrenca la final de Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, que s'enfronten en aquesta final al millor de 5 partits, els dos primers al Palau Blaugrana, avui el primer, dijous el segon. I d'en Bater Pol parlem també amb el ja exentrenador del primer equip femení del Sant Andreu, un dels millors equips dels últims anys, aquest Sant Andreu de Javi Aznar, que deixa el club andreuenc, com també ho fan la majoria de les grans jugadores que ha tingut aquest equip en els últims anys i que els ha permès, per exemple, guanyar una Champions, una Copa d'Europa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: Futbol? Quan futbol. Comencem ara sí. La selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
1: Partit de salvador del combinat estatal amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd, selecció número 67 del rànquing FIFA, i suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd sumen un punt, com sentíem, cadascuna en aquest grup H, igual que els altres equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
1: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas el grup i va ser au. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al sòl i que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats del grup G.
1: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, els Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest Mundial.
1: Avui a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol, França, amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
1: El club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
1: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre migcampista que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 100 milions d'euros que se suma al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant continuen els moviments de mercat.
1: El nou Lleida Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent. Les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta estadounidenc James Badmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard Encuentra s'assegura la continuïtat de dues peces clau per a les dues properes temporades fins al

0: 2028.
1: D'altra banda, el bàsquet gironí ja sap que el curs vinent jugarà a Europa, però no serà a l'Eurocup.
2: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que serà el Manresa. D'aquesta manera, l'equip de Moncho Fernández ja admet el sí a la FIBA per jugar l'any vinent o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria amb la penya, o bé la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau en les seves dues últimes edicions.
1: Per cert, fa només uns minuts l'Uni Girona ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, una de les grans peces més importants d'aquesta temporada per al conjunt de Roberto Íñiguez, que deixa el club gironí. I un últim punt de bàsquet, Joan, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
2: El Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona, a l'anella mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà el títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
1: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina.
2: Que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, competició que s'ha perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per un cop acabi lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5 al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora, es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
1: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les últimes hores.
2: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
1: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
2: El jove jugador nascut a Terrassa i format al Sant Cuat arriba procedent del Caldes Recam Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noia després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser entrenador.
1: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu.
2: L'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida més de mutu acord amb el club acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla de les jugades més destacades d'aquest club els últims anys.
1: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui els motius d'aquest final d'etapa i perquè un club decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, ha vist a l'elit europea i mundial. I parlant de waterpolo, i un últim apunt, i de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
2: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa, l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos grec.

0: Dimarts, 17 de juny, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir de la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H d'aquest Mundial masculí 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol, amb dos catalans a l'11, el Lorana Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marco Corella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, i Dani Olmo i Lamine Yamal, que van entrar a la segona meitat, no va ser capaç de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que va representar per a l'equip aquest inesperat empat en el debut.
1: Rojonazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que quiera ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura, creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura. La propuesta con Gavi en la banda era generar.
0: Un de la Fuente, que ara el sentíem, va haver de justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, el Blaugrana, que va deixar-li la banda a Cucurella i que no va acabar de sortir del tot bé.
1: La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco ya más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, por la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
0: I un últim document del seleccionador espanyol precisament sobre la dependència que pot tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va haver de jugar més del previst en aquest primer partit.
1: Lamine había demostrado, además, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas, para haber cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara. De igual manera que Mikel Merino, de igual manera Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, jugadores con un pie excepcional, y que sabemos que en el momento que pasen las jornadas, que cojamos, insisto, esa compenetración, esa sensación de competición, pues el equipo tiene que dar lo que tiene. Eso es innegable, lo darán. Estamos seguros que el próximo partido el equipo estará mejor y yo también.
0: En qualsevol cas, Espanya i Cap Verd sumen un punt cadascuna en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que van empatar a un en aquest cas. El Blaugrana Ronald Araújo, recordem, va ser descartat per Bielsa per les molèsties que arrossega el Soli, més allà d'aquest grup H. El G també van empatar a un Bèlgica i Egipte, amb el Blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. Ara és el juvenil del Barça, recordem. També van empatar en aquest cas a dos Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt pes, més pes polític que esportiu, pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, de fet on es va jugar el partit d'ahir, que és als Estats Units. Pel que fa a l'agenda, avui a les 9 del vespre un altre dels partits més destacats d'aquesta primera fase, el França-Senegal, amb el Blaugrana Koundé al conjunt francès, i a la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, el Sabadell ja es prepara per una nova remuntada a la nova Creu Alta, després d'aixecar una eliminatòria prèvia, un 2-0 contra el filial del Real Madrid. Ara toca remuntar l'1-0 de Zamora, en aquest cas, per aquesta final, per pujar a la segona divisió. I ja s'han superat les 10.000 entrades venudes per aquest divendres a la nova Creu Alta, i per tant s'espera un altre ple. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'Hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
3: Això és una eliminatòria, són 180 minuts o 210. Llavors, preparats per tot, evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer una altra nit com la de l'últim dia i sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
2: El Sabadell torna als entrenaments avui, fins al dia de partit s'exercitarà a la nova Creu Alta i caldrà estar ben pendents de l'estat físic de jugadors com Carlos García, Diez, Kaiser o Joel Priego, que estan tocats físicament.
0: Gràcies, Sergi. Anirem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Zamora, final del play-off d'ascens a segona divisió i, per tant, del retorn al futbol professional. I un últim punt de futbol, anem cap a la tercera federació, perquè ja tenim definida la pretemporada del Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Sant Cristóbal ja té definida la pretemporada d'aquest 2026. El conjunt de Cristian García començarà els entrenaments el 27 de juliol i debutarà a casa el 8 d'agost davant la Montañesa. A continuació, el conjunt de Cristian jugarà dos partits amb equips d'inferior categoria. El Sabadell B, a Can Anglada, el 13 d'agost, i el Rubí, a Can Rosés, el dia 16 d'agost. Podríem dir que el partit gran serà davant el Terrassa Futbol Club, el 19 d'agost, a l'Estadi Olímpic. El 30 jugarà davant el Club Natació Terrassa a casa, per tant, tindrem dos derbis agarencs. I, per altra banda, doncs el 22 d'agost jugarà davant el Viladecans i uns dies abans davant l'Hospitalet. Un Sant Cristóbal que ha renovat 11 jugadors i només una incorporació, la de Miguel Martínez. Recordem que a part de Cristian García i el seu cos tècnic han renovat jugadors importants la passada temporada, com és el cas de Ricky Calamardo i Mario Cantí, els dos capitans del conjunt agarenc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, un apunt. Ja és oficial, l'Anella Mediterrània de Tarragona tornarà a acollir al setembre la Lliga Catalana ACB, primera competició de la temporada entre el 9 i el 13 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB, que celebrarà al Palau d'Esports Catalunya i arribarà els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre amb els millors equips del bàsquet català. Els equips participants seran el Barça, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Bàsquet Girona, el Jaiopos Lleida i el Morabanc Andorra. D'aquesta manera, la competició repetirà l'exitosa fórmula de les darreres temporades amb una fase prèvia amb dos grups de tres equips a una sola volta del 9 al 11 de setembre i la gran final entre els primers classificats prevista pel diumenge 13. Serà la quarta vegada que el Palau d'Esports acull la Lliga Catalana i la cinquena que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. El primer cop va ser l'any 1995 al Pavelló del Serrallo i posteriorment l'any 2022, el 2024 i el 2025 ja s'ha disputat al Palau d'Esports, l'emblemàtic equipament de l'Anella Mediterrània que s'ha convertit en un reclam per acollir competicions de primer nivell.

0: I en futbol sala, gràcies, Eduard. Avui comença la final del play-off de Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable, després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Hemos hecho una cosa muy buena, que el Barça va a estar el año que viene en Copa Europa otra vez, que era muy importante para nosotros y para el club. Y a partir de ahí solamente nos queda que disfrutar. Si es que no hay que cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado bien, con buenas sensaciones, que es lo más importante, ilusionados, con ganas. Y ahora disfrutar de la final. Si es que no te queda nada. Yo a mis jugadores se lo digo, que lo den todo. Porque al final la línea es muy fina para ganar o para perder. Pero te tienes que ir con la sensación de que lo has dado todo, independientemente del resultado. No te queda otra que disfrutar. Si es que al final estamos en la final de la Liga, los dos mejores equipos de la Liga regular, y ahora hay que disfrutarla.
0: Un Javi Rodríguez que parlava també del presumpte favoritisme del Barça en aquesta final, tenint en compte, com dèiem, aquest factor pista.
1: Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto. Podemos ser un poco favoritos porque, bueno, empezamos en el Palau y porque al final quieras que eso te da un plus más, pero ya te digo que si no estás bien, el favorito te lo quitan en 2 minutos.
0: I en el mateix sentit s'expressava també el capità blaugrana, el porter Didac Plana.
2: Sincerament penso que està sent un gran any. Tots volem posar la cirereta al pastís amb aquest títol de Lliga i crec que l'equip, més enllà de si creiem que aquest cop sí o no, jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent amb aquesta identitat, amb aquesta alegria i conscients de que tenim un repte molt gran i que al final doncs, només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho. No? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem posar donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres, al Palau.
0: Avui a les 9 de la nit aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, com sentíem, al Palau Blaugrana. Dijous, en el mateix escenari i a la mateixa hora, es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.

0: En waterpolo, final d'etapa al Cúmul d'Acció Sant Andreu. L'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar, deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, més acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup dels últims anys. N'hem parlat aquí a l'enjoc, de fet, amb el tècnic aragonès Javi Aznar, que explicava així la situació al club que ha comportat aquest seguit de decisions.
1: Ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica, però és cert que va arribar un moment en el que hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona, i molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritat.
0: Un Javi Aznar que en l'aspecte personal reconeixia sentir aquesta tristesa de tancar d'aquesta manera un projecte de tant èxit.
1: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat, no és gens fàcil. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, amb molta pena, però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení. La sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs, va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: El tècnic aragonès, que no ha avançat res del seu futur, tot i que sí que explicava que valorarà totes les opcions per seguir entrenant un projecte atractiu i ambiciós anant al waterpolo. I en hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les dues últimes hores per solucionar la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceo i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comes es juga el tercer. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió, ho hem anat explicant. El Vilassana va fer història en guanyar la seva primera lliga, superant el Fraga a la final, i ara toca celebrar. I no serà en aquesta hoquei lliga femenina el curs vinent l'Alcaldes, que explicàvem també ahir, ha caigut aquest cap de setmana en la final del play-off d'ascens contra el Mataró. Amb Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: El Rec amb l'Àser femení va rebre aquest cap de setmana el Mataró en el segon duel del play-off d'ascens a Hockey Lliga. Tot i que les calderines venien de perdre 8-1 al primer partit, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final. Les mataronines van aconseguir trencar l'empat a 3 a falta d'un minut i mig del final, i tot i que els últims instants van ser realment intensos, el Caldes no va poder forçar la pròrroga. Després del partit, l'entrenador del Rec amb l'Àser femení, Oriol Sapinya, va reconèixer la millora que ha fet l'equip aquesta temporada i va mostrar-se orgullós del paper que han fet les jugadores en el seu primer play-off d'ascens.
3: Hauria agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador, però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. Jo penso que la setmana passada no va ser el nostre partit. Vull dir, al final, és el primer cop que disputem un play-off, i les sensacions, les emocions, depèn de com ho gestionis, et van en contra. El Caldes femení ha fet un pas endavant i crec que és meritori de les jugadores i del club.
2: L'entrenador del Recam també va assegurar que el salt qualitatiu de l'equip aquesta temporada ha dut el conjunt calderí on ha de ser, en una posició en la que competeix per tot cada temporada.
0: Gràcies, Aleix. I un últim punt abans d'acabar, l'handbol platja, perquè el primer equip masculí de l'handbol cooperativa Sant Boi d'aquesta modalitat ha aconseguit classificar-se per al campionat d'Espanya després d'una destacada actuació que el cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: Els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Laredo, Cantàbria, a partir del 30 de juliol. El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, en el torneig classificatori disputat aquest de setmana a Vilanova i la Geltrú. Ens explica com ha sigut aquest torneig el jugador Pau Giner.
5: Sincerament, ha sigut un torneig de 10, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit a tu a tu contra absolutament tothom. Si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a l'Aredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar i gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
4: És el tercer cop que els Bay Bandits es classifiquen al Campionat d'Espanya, després que el primer equip femení i el juvenil femení ho aconsegueixin en les dues anteriors temporades.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La Veu és Màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Just what is it that you want to do?
6: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem del Mundial Masculí de Futbol, especialment de l'empat sense gols d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd, també amb la prèvia de la final de Lliga de Futbol Sala, la primera divisió masculina que arrenca avui, el millor dels 5 partits entre Barça i Pozo de Múrcia. I trucarem al Jax, entrenador del primer equip femení del Club Natació Sant Andreu de Waterpolo, Javi Aznar, que tanca una etapa de 12 anys al club. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
2: Partit desbordador del combinat estatal, amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd. Selecció número 67 del rànquing FIFA i suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd que sumen un punt, com dèiem, de cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai.
2: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a 1. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al soli que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, representa també els resultats d'ahir del grup G.
2: Empat a 1 també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar el Mundial en 18 anys. També va empatar, en aquest cas, a 2 gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, als Estats Units.
0: I repassant també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest Mundial.
2: Doncs així és. Avui a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol França amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a la subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també el grup I, i ja a la matinada dels dos partits del grup J, Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
2: Doncs el club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
2: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre el migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 7 milions d'euros, que se sumen al 500.000 que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la Lliga CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant, continuen els moviments de mercat.
2: El nou Ilerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta nord-americà James Bedmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard en Cuenta s'assegura la continuïtat de dues peces clau per les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet Girona ja sap que el curs vinent jugarà a competició europea, però no serà a l'Eurocup.
2: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que hi serà el Manresa. D'aquesta manera, Martí, l'equip de Moncho Fernández ja ha donat el sí a la FIBA per jugar l'any vinent, o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria hipotèticament amb la penya, o bé a la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau a les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts, l'Uni Girona, l'Esparta Girona, ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, la pivot que ha jugat a l'Uni aquesta última temporada. Ha estat una de les peces clau d'aquest equip de Roberto Íñiguez i no seguirà, com dèiem, el curs vinent. I un últim punt de bàsquet, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
2: El Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada els 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina.
2: S'enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes ja arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions l'any vinent, competició que s'han perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per, un cop acabi, lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, al Palau Laurana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora, jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità, Roger Bars, ha passat per quiròfan en les últimes hores.
2: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos, tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
2: El jove jugador nascut a Terrassa i format a Sant Cugat arriba procedent del Caldes Recam Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noi després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser l'entrenador.
0: En waterpolo, a final d'etapa del Club Natació Sant Andreu.
2: L'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, de mutu acord amb el club, va acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla de les jugadores més destacades d'aquest grup els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui aquests motius d'aquest final d'etapa i perquè un club que decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, havia estat a l'elit europea i mundial. I un últim apunt, també de waterpolo, i parlant de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
2: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa a l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos.

0: Dimarts 16 de juny, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir a la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol amb dos catalans a l'11, el veremà Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marco Corella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, Dani Olmo i Lamine Yamal van participar a la segona meitat, no van ser capaços de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que representa aquest per a l'equip, aquest inesperat empat en el debut i també del soroll de l'entorn.
1: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
0: Espanya, que jugarà el proper partit diumenge 21 de juny contra l'Aràbia Saudita. Un De La Fuente que també va justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, per deixar-li la banda a Cucurella, i que no va acabar de sortir bé. I també va parlar de la dependència que pugui tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va jugar més del previst en aquest primer partit, com també ho va fer l'extrem de l'Atlètic Club de Bilbao, Nico Williams, que també va entrar en el tram final.
1: Yo no soy de los que me acuerdo nunca de los ausentes, pero obviamente son dos futbolistas diferenciadores, pero es que los jugadores que hemos tenido en el terreno de juego también son muy buenos. No es cuestión de que esté o no esté. Ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando esté en el mejor momento y estará en el próximo partido contra Arabia, seguirán creciendo las alternativas, las posibilidades, y este equipo seguirá creciendo. Sea Lamine, sea Nico, sea Mikel Merino, sea Dani Olmo, todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es simplemente pues coger ese tono, ese toque decisivo en este tipo de competición, que seguro existe en la medida que pase dos días y la semana, iremos adquiriendo, no tengo ninguna duda.
0: I últim document del seleccionador espanyol, quan li preguntant si aquest empat feia que mantinguessin els peus a terra.
1: Para nosotros no ha cambiado nada. Nosotros seguimos teniendo los pies en el suelo, no los hemos dejado nunca de tener en el suelo, sabiendo la dificultad que entraña estar un día y otro siempre en la élite, en lo más alto. Y nosotros estamos, y vuelvo a decir, es un equipo fiable, que llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y solo falta simplemente aceptar esta realidad, que nosotros, insisto, la aceptamos. Seguramente el entorno tiene que ver que estos partidos no se ganan todos con esta facilidad, pero que hay que mejorar, por supuesto. En esa humildad que tenemos, esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar, pasa evidentemente por ser todos un poquito mejor el próximo día.
0: Espanya i Cap Verd, que sumen un punt cadascú en aquest grup, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai, que, com dèiem, van empatar a un també aquesta passada mitjanit, en aquest cas. El Bernardo Araújo no va jugar cap minut. De fet, era un dels descartats per Bielsa, per recordem les molèsties del Soli que arrossega. Més enllà d'aquest grup H, el G també van empatar a un, Bèlgica i Egipte, amb el Brana Hams Abdelkarim, del juvenil del Barça, convertint-se en el jugador egipci més jove en disputa al Mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos, Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, que de fet on es va jugar ahir aquest partit, als Estats Units. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 tindrem un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase, França-Senegal, amb el Laurent Koundé, el conjunt francès. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I. I a la matinada, també avui, es jugaran els dos partits del grup J, l'Argentina, l'Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, a un apunt. La temporada vinent tornarà a competir a la tercera federació masculina, ho hem anat explicant, després d'aconseguir cap a setmana l'ascens del play-off de la Lliga Elite, la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet continua païnt i celebrant el seu ascens a tercera federació. El filial del Nàstic va empatar 0 dissabte a casa davant el Sant Mauro, fent vol 1-2 de l'anada a Santa Margarida de Montbui. L'equip i cos tècnic gaudeixen ja de les seves vacances, encara amb ressaca emocional de tot el que van viure aquest cap de setmana. El xiulet final de l'àrbitre va fer esclatar d'alegria a la Pobla, tant tots els integrants de l'equip que estaven sobre la gespa, com l'afició i els més petits del futbol base del club que van envair el camp. Va tocar fer un bany a la font del poble, com marca la tradició, i tot plegat per celebrar com tocava un ascens merescut després d'una temporada molt complicada. Així ho explicava Eric Mora, peça clau de la Pobla de Mafumet.
3: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Yo para este pueblo es un orgullo.
2: El club ja treballa en la propera temporada amb la clara intenció de mantenir la base de jugadors molt joves, arribats la majoria des del juvenil del Nàstic, i sobretot amb la tranquil·litat de saber que si no passa res extraordinari, afrontaran el repte de la Tercera Federació amb Xavi Vilagut a la banqueta. El tècnic ha renovat automàticament després d'aconseguir l'ascens i tant ell com el club estan encantats de continuar junts.
0: Gràcies, Adrià. En futbol sala, avui comença la final del play-off de la Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escutem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
4: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres veces contra ellos, les hemos ganado dos veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración. Van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos por la cantidad de partidos que llevamos, porque la final es a cinco partidos y creo que es una locura. Pero hay que ir solamente pensando en el martes, en hacer un buen partido, y sí, estoy seguro que si hacemos un buen partido nos va a dar para ganar.
0: Un Javi Rodríguez que analitzava així el rival d'aquesta final, el Pozo de Múrcia.
4: Yo al Pozo lo veo un equipo muy sólido, lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace, pero siempre digo lo mismo, que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. Al final tenemos que contrarrestar por los puntos fuertes del Pozo, que nosotros lo sabemos, ellos me imagino que intentarán contrarrestar los nuestros, pero al final jugamos en el Palau, tenemos que hacer un Palau mágico de las grandes noches, que todas las personas que vengan a vernos, que estén dentro de la pista y que estén con nosotros. Al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo que es el Barça para ellos.
0: Y en el mateix sentit se expressava també una de las peces clau d'aquest Barça, el brasiler Pito.
5: La verdad que espero que sea un poco rápido, ¿no? Pero sabemos la dificultad que es. Y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5. Lo importante va a ser ganar. Y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título. Yo creo que Barça, por el nombre, ya es siempre favorito. Y nosotros, desde que fichamos por el Barça, sabemos un poco lo que lleva ese escudo. Entonces, nosotros tenemos esa presión, pero sabemos un poco lidar con ella y vamos a por la Liga.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie al millor de 5, al Palau Blaugrana, dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon partit abans de que l'eliminatòria viatgi ja cap a Múrcia. En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu, l'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida a més va acompanyada de la sortida també de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup. Javi Aznar, molt bon dia, moltes gràcies per atendre. Ja us he explicat una mica, però quin és el clic que et fa voler deixar el club després d'aquestes 12 temporades?
6: Bueno, la veritat és que ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica el tema de l'equip, fins i tot buscar recanvis per les jugadores que podien marxar, però és cert que va arribar un moment en el que l'escenari, hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta, segurament, de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats, canvi de funcions dentro de l'estructura de la secció de waterpolo del club, i crec que, bueno, vam acordar, crec que vam seure amb el Quim Vidal, que és el president, i crec que va entendre perfectament la situació, fins i tot, bueno, com deia, va ser una situació acordada i crec que la millor per en dues parts.
0: com t'expliques una mica que hi hagi aquest canvi de direcció, tenint en compte que és un equip guanyador, que encara fins a tota aquesta última temporada ha estat a la Lliga Europea els últims anys?
6: Bueno, a nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena, però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení, que torno a repetir, és un equip que ha estat fins al final intentant, doncs, mantenir-se al club, però en una circumstància en la que, bueno, crec que era complicat, no?, per part de les jugadores, que elles tenen les seves explicacions, però penso que la sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: No sé si aquesta situació us ha pogut afectar també en aquest tram final de curs, ja sigui a la final de Lliga, a la Final Four de la Champions, o estaven centrades les jugadores i tu també en la competició i després ja ho veurem.
6: Bueno, segurament sí que hi ha hagut un cert despiste o segurament el cap no estava al 100% en el que havia d'estar. Home, es pot entendre, sobretot perquè també el perfil de jugadores que tenim és un perfil molt jove, que aquestes coses, vulguis o no, els ha pogut afectar. A la mesura del possible, el que hem intentat sobretot és centrar l'equip, que intentés, doncs, diferenciar entre el que era la situació una mica personal amb la situació professional i esportiva. Bueno, jo no vull posar excuses. Jo crec que l'equip sí que és cert que a la final de Lliga, doncs, ens va costar molt competir bé, però crec que Mataró va fer les coses molt millor que nosaltres, ens van guanyar. Jo crec que vam revifar una mica a la Champions, crec que vam tornar una mica a ser a l'equip competitiu que hem estat durant aquests anys, però bueno, sí que és cert que la semifinal, doncs, el tram final, no?, vam tenir una mica de mala sort, per una banda, perquè crec que vam estar molt, molt, molt, molt a prop de ficar-nos a la final, hauria estat un final de festa fantàstic, però crec que l'equip ha tornat a competir a la Final Four, crec que ha estat al seu nivell, a nivell que s'estava mostrant aquests últims anys, però bueno, no sé, vull pensar que no, tot i que crec que una part sí que ens ha pogut fer malbé.
0: Diguem-ho, per qui no s'hi hagi assabentat, que això, va ser semifinalistes de la Champions, perdent els penals aquestes semifinals, i va guanyar el tercer lloc, el partit pel tercer lloc, aquesta final de consolació que no vol jugar ningú, i just veníeu de perdre, com dèieu, contra el Mataró, aquesta final de Lliga. Acabo. Ara què? No sé si pots avançar alguna cosa del teu futur, si saps alguna cosa, tenint en compte que es tanca una etapa, com hem anat repetint ja, de ni més ni menys 12 anys.
6: Doncs, bueno, com et deia al principi, jo vaig acordar amb el club, bueno, aquesta sortida pactada i acordada i molt respectuosa. Jo, en cap moment, durant aquest tram final de temporada, m'he posat a buscar o a escoltar equips. És cert que ara mateix, doncs, bueno, estic en un període, no?, de veure quines són les opcions que arriben i buscar la millor opció, que sigui il·lusionant, que estigui bé. Vull dir, al final som entrenadors de waterpolo, vull dir, no ens podem quedar sense treballar molt de temps perquè no som una professió que ens guanyem tants diners com per relaxar-nos, però bueno, això acaba com si haguéssim terminat acabat aquest cap de setmana, i ara, doncs, bueno, valorar les opcions que vinguin i intentar escollir la millor o la que em faci més il·lusió o les que vinguin. Vull dir, és que ja et dic que és molt complicat, som entrenadors de waterpolo i no és gens fàcil, i més aquestes alçades de temporada, estem quasi ja tocant l'estiu, els equips ja estan més o menys organitzats i formats, doncs bueno, paciència i a intentar escollir bé.
0: Doncs ho anirem seguint, evidentment, la trajectòria de Javi Aznar i també la de la Clubnatació Sant Andreu, que separen els seus camins, com dèiem, que tanquen una etapa exitosa amb un palmarès admirable. El repassem: una Champions, dos bronzes a la màxima competició europea, més d'una Supercopa d'Europa, tres Copes de la Reina i una Supercopa d'Espanya. Només falta tenir aquesta lliga. Javi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i enhorabona per aquesta trajectòria i molta sort en el que vingui.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I abans d'acabar en hoquei herba, el primer equip femení de l'Atlètic Terrassa jugarà Lea Kela per primera vegada a la seva història. Rebem un Ciutat de Terrassa amb Miqui Romagosa.
7: L'Atlètic Terrassa jugarà per primera vegada la Lea Kela. El conjunt de Can Sales, dirigit per Sílvia Bonastre, doncs porta una etapa increïble. I és que recordem que ara fa 3-4 temporades l'equip de l'Atlètic estava a la divisió d'honor B. Des de llavors ha aconseguit un podi a la Copa de la Reina i tres subcampionats de Lliga, sumant aquest bitllet per la EAQL. Escoltem jugadores de l'equip agarenc, doncs amb ganes d'afrontar aquest repte. Per exemple, Clara Barba.
8: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més, llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
7: I ara escoltarem a dues jugadores més, Elena Martínez i Ainhoa Ballesteros, dues jugadores que afronten amb il·lusió aquest repte de la competició europea.
9: No, al final sóc una persona que sempre m'agrada guanyar, i sí que els entrenos a vegades m'han de parar els peus perquè m'excedeixo una mica, però bueno, jo sóc partidària de que és un punt fort sempre que es pugui controlar, sí. I això, que sóc molt competitiva, no me n'amago, i estic intentant regular-ho una mica perquè sigui algo positiu de cara a l'equip.
10: Ho hem una mica com normalitzat, i de fet perdre va ser com una mica de... Bueno, volíem la victòria, perquè després de 2 anys seguits diem, va, la tercera va la vençuda. Llavors ha sentat una mica com una mica malament, però després ho mires en perspectiva i dius, bueno, el que hem aconseguit està superbé i el tiquet a la EAQL ni ens ho esperàvem.
7: En el cas d'Elena Martínez, doncs haurà d'esperar una mica, una greu lesió l'ha apartat en aquest tram final, en aquesta Final Four, juntament amb Maria Torrent. Per cert, Txell Vizcaíno deixa l'Atlètic Terrassa. I és que l'objectiu de les agarenques de cara a la propera temporada és tornar a estar en aquesta Final Four.
0: Gràcies, Miqui. I un últim punt abans d'acabar per parlar-vos de beisbol i softball de Sant Boi, que lluita pels primers llocs de la classificació de la divisió 1. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
11: El club de beisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor. El primer equip masculí ha guanyat 7-9 i 6-8 i suma una doble victòria a l'estadi municipal Antonio Urbàs davant del club de beisbol Barcelona, el que han sobrat a la classificació. El jugador Dani García ens explica com s'ha viscut aquesta última jornada.
12: Fue una doble victòria, 9-7, 8-6. Dos victòries importants perquè havíem perdut los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival aquí de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
11: Després de quedar en sisena posició a la fase classificatòria, els de Sant Boi es posen líders del grup B de la divisió d'honor amb 7 victòries en 10 partits.
0: Gràcies, Daniel. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
2: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Hola amigos de Radio Calda, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana, en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
5: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
0: La ràdio que parla de tu.
6: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
7: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
5: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
6: Les que t'importen una merda.
5: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta, impulsada per Turisme Vallès, és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. Avui s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada.

0: Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta, impulsada per Turisme Vallès, és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. Avui s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Man, what in the world is happening?

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental, concretament en quant al percentatge de donacions es troba en la dotzena posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Humbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. Avui s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des d'avui fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressol municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació a web de l'Ajuntament. Respecte al temps, avui s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada comença amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora, amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

If you don't change.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Just what is it that you want to do?
1: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels municipis que més sang donen del Vallès Oriental. Concretament, en quant al percentatge de donacions, es troba en la 12a posició dels 42 municipis que hi ha a la comarca. Una dada que s'ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang. Segons les dades de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'any 2025 al municipi es van fer 759 donacions de sang i 73 de plasma. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat un mapa d'una ruta de bicicletes de muntanya amb un total de 343 quilòmetres i dividida en 6 etapes arreu de tota la comarca. De fet, algunes d'aquestes passen, comencen o acaben a Caldes de Montbui. La ruta impulsada per Turisme Vallès és ideal per a ciclistes i ofereix l'oportunitat de gaudir dels paisatges i explorar el territori vallesà. Dimecres se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació anomenada Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Roca Umbert de Granollers i està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. L'activitat reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 400 ofertes laborals actives. Demà s'obre el període d'inscripció dels ajuts econòmics per a l'assistència a les escoles bressol municipals i l'utilització del servei de menjador pel curs vinent. Des de demà fins al 30 de juny romandrà obert el termini per presentar les sol·licituds dels ajuts. Ho poden sol·licitar els pares, mares o tutors legals dels alumnes empadronats en escoles bressols municipals de Caldes i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i o econòmiques. Es pot presentar de manera telemàtica o de manera presencial a través de cita prèvia. Més informació al web de l'Ajuntament. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable, sense aigua i assolellada. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols baixos que ràpidament donaran pas a un cel serè durant la resta del dia. Les temperatures seran suaus a primera hora amb valors de 22 graus durant la nit i les primeres hores del matí. A partir de mig matí, els termòmetres pujaran de manera clara fins a assolir els valors màxims entre el migdia i la tarda, quan s'arribarà als 33 graus. A partir del vespre, la temperatura començarà a baixar gradualment fins a situar-se al voltant dels 22 graus al final de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, hola, hola, hola, hola, hola, què tal? Benvinguts i benvingudes, calderins i calderines, calderines i calderins, sobretot, l'ordre és important. El Males Cartes, avui, dia 16 de juny, ja estem a punt d'acabar temporada, ara sí que hi ha la recta final, com allò que estem entrant a l'última curva com un conductor dels d'ara de Fórmula 1, el Schumacher. Vés a saber qui hi ha ara. Encara corre el Fernando Alonso a Fórmula 1, vaig veure l'altre dia, que va quedar, bueno, ja no va quedar ni últim, ja no va arribar ni a meta, no? És com els autos locos, era el dolent de los autos locos. Molt bé, ja m'he perdut, veus? Doncs benvinguts, avui dia 16 de juny, encarant això és el que deia, encarant ja l'última corba i la línia d'arribada, una recta brutal. Moltes gràcies, Àlex,

0: Doncs esperant també avui no sé res del Joan, com sempre, no sé si tenim ocasió de tenir el WhatsApp aquí, o sigui, perquè no m'ha dit res. Joan, si estàs escoltant això i avui és dimarts i te'n recordes que potser farem una mica de ràdio, doncs dona senyals de vida, si de casa, si no, si... no, per ara no, perquè encara no ha dit res. Si no ha dit res, mala senyal, perquè potser està aliat. Què més? Doncs com sempre repassarem una mica les estrenes de cinema, parlarem una mica de la vida en general, l'Alexis ens explicarà quatre coses de videojocs. Mare de... tot el que vam explicar de l'altre dia, de... bueno, que vas explicar tu, del, com es deia, backroom, no sé com es deia, dels espais liminals, va ser dir-ho tu, que jo no havia escoltat mai a la vida, i durant aquella setmana ho vaig escoltar com 10.000 vegades al Telenotícies de TV3, Espais liminals, això ve de no sé què, dels videojocs, d'internet, dels espais liminals. Jo dic, hosti, tu, som uns precursores, vam ser els primers a la setmana que ho vas dir, Alexis, i després tota l'estona estàvem parlant d'aquesta pel·lícula. Bueno, total, que avui també repassarem una mica les pel·lícules, veurem si tenim alguna... Bueno, el Mundial el segueixes, Alexis, no val la pena, A mi m'avorreix bastant. A Espanya ahir va ser horrorós, Qui va veure el partit, doncs ja ho sap, però va ser horrorós, estar una estona allà mirant com no fotien la pilota ni pa atràs, I, bueno, contra una gran selecció que era Cabo Verde, Cap Verd, que parla en francès, em sembla, Cabo Verde. Que, per cert, conec gent que hi ha anat de vacances i diuen que està força bé, Cabo Verde. Busca una cançoneta típica de Cabo Verde. Busca cançó típica caboverdiana, de Cabo Verde, per escoltar una mica que aquella gent, tot l'any, perquè és com Canàries, però més avall, encara és més tropical, doncs tot l'any estan en plan festa loca. Vull dir, allà no entrena ni Déu Nostre Senyor, està estirat una maca. Tens una mica de música? A veure com és la música de... Ara sortirà una música d'enterro. Veus? Vinga, va, som-hi. Ponla un poco más alta, muchacho. ¿Veus? Això és la cachaça de Cabo Verde. ¿Veus? ¿Qué collons han de jugar a futbol aquesta gent? Venga, va, vamos, una cervecita más, venga. La maca, que se me ha roto un... Bueno, ja veieu el... Ja està. Ja veieu el ritme que porten aquesta gent. Doncs contra aquests quatre matats, perquè busca'm quanta gent té Cabo Verde, quants habitants té el país Cabo Verde, Cap Verd, perdó, que estem a Catalunya. Ah, molt bé, perdoneu. Cap Verd, Cabo Verde. Quants habitants té, més o menys? 100.000? Com a molt? 5.000? No, 5.000 és impossible, 5.000 ho té setmanat. Sí. Bueno, ara que participava Curaçao, que té, em sembla, 143.000 habitants, que van dir que era com Lleida, 50.000? 5 milions d'habitants?
1: 500.000.
0: Ah, 500.000.
1: Bueno, no arriba.
0: Ostres, espera, que truca... Espera, fica una mica la música, que truca una persona.

0: Bueno, es veu que tenim una trucada en directe, cosa que gairebé mai ens ha passat a la vida. Monter, un aplaudiment, eh? Tenim una trucada, llàstima que sigui d'un col·laborador de Radio Gala, llàstima. Hola. Hombre! Què tal?
1: Què? Molt bé, escolta.
0: Has vist que tinc una central de dades? Que tinc l'Àlexis aquí, que em va proporcionant totes les dades.

0: que necessito. Gràcies, Alexis.
1: No, no, em sembla molt bé. És l'Alexia, però en
0: sí, Alexa, versió home, Alexa, clar. Alexa, però això, és Alexis. Alexis.cat. Si ho necessiteu, està disponible aviat, estarà disponible per anar a ajudar-vos amb el que
1: calgui. A totes les plataformes. Oi? Molt bé.
0: No, què volies dir-me? Que... A veure...
1: No, mira, saps què passa? Que just entro un moment a Instagram i veig el teu careto de guapo allà, sí, sí. I dic, hòstia,
0: que mira, això no et diré que no, això no et diré que no.
2: Però vos no,
1: i dic, mira, que està fent el programa, deixa'm anar a escoltar-lo i sentir això, no?, de Cap Verd. I clar, ostres, he buscat Cap Verd i és veritat, està sota de les Canàries, més en sota, sí, fa sí, molt sí, bona
0: això,
1: pinta.
0: Això ho sé, eh? Jo això ho sabia, no, i, com a no, cultura general, eh, Cap Verd.
1: Clar, jo no, jo he de dir que no, sóc una persona amb menys cultura general que tu possiblement...
0: organitzes karaokes i merdes d'aquestes,
1: exacte,
0: no? El riure fàcil, ja-ja, jiji, tots sí, cantant, sí. I vinga.
1: Ja està, ara, ja està.
0: On està Cap Verd? Te la bufa, tant te fot.
1: M'és igual a mi. No, a veure, el tema és, l'idioma oficial és el portuguès, tu has dit francès, eh?
0: Ah, és veritat, com que vaig veure un sí. de Cap Verd, anar dient ole, ole... Vaig dir, mira, aquest vol cafè amb llet, olé.
1: Clar, olé.
0: Vaig pensar que eren francesos.
2: Quina paga cultura general.
1: Clar, si estaven vacilant els espanyols, saps? Sí. Allò de olé, olé.
0: Ah, també sí, és possible, sí. També és possible. Bueno, doncs, pues, Ferran, me n'alegro molt. Ja que estàs aquí en directe, suposo que ja ho has explicat per tot arreu.
1: Okay.
0: Però explica una mica com, on passàs la revetlla de Sant Joan.
1: Home, mira, aquest dia 23, com a revetlla xula, la que farem aquí, que organitza l'Ajuntament, que serà la plaça 11 de setembre.
0: Que no, no tens cap lloc on anar, Ferran.
1: No.
0: I t'has hagut d'organitzar una festa. Hòstia, si m'ho haguessis dit,
1: sí.
0: T'hagués convidat no, a la festa.
1: Jo, mira, jo el tema, saps què passa? És que amb això he pensat, home, hi ha molta gent sola i...
0: I tant, hi ha gent sola. Gent sola dic, escolta, i fent coses i, si... i fent marranadetes, sola.
1: Ah, sí, això també, però això no. Que s'ho deixin a casa seva. Però dic no, escolta, dic, mira, home, a veure, el plan està molt bé, perquè hi ha Flama del Canigó.
0: Sí,
1: a les 7.
0: La Flama del Canigó és un puntasso, anar a veure la Flama del Canigó, que vingui la flama, això és brutal, eh?
1: Això és xulo.
0: Sí.
1: I m'agraden molt aquests efectes de so.
0: Sí, l'Alexis, és que els tinc jo, els vaig recollir, tinc com 3.000 efectes de so, però no els puc tirar mai, saps? Perquè, mira, i ara estem aprofitant l'Alexis. Bueno, no el tallis tant, que se'ns està explicant la festa de Sant Joan, la gran revetlla.
1: Això mateix. A les 7, rebuda de la flama.
0: Sí, molt bé.
1: Encenem a 7:45 la foguera.
0: Ah, hi ha foguera i tot?
1: Sí, hi ha foguera. Com antes.
0: Però allà, si els taulons... No són de fusta, els van treure ja. Els van treure, no? Potser els taulons de fusta?
1: No.
0: A veure si cremeu la plaça. A veure si cremeu la plaça.
1: No, l'Ajuntament.
0: L'Ajuntament? Cremareu l'Ajuntament? Hòstia,
2: anarquia.
0: Digue'm això exactament quan ho fareu, perquè jo m'agafaré uns vols per anar por ahí, perquè si una setmaneta estaran de festa...
1: No. A veure, es farà just, això sí, a la part del darrere de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Allà, doncs, es farà aquesta foguera controlada pels bombers...
0: A la sorra. Ja. Sí. Vale. Perfecte. Sí. Jo l'altre dia estava dient, hòstia, on han quedat aquelles revetlles de d'antes?
1: Clar, sí.
0: Que jo anava de petit a la plaça Moreu, a casa del meu tiet, i feien allà al costat del turon, feien una... Bueno, que tu estàs per allà, també, no? Bueno, sí. El barri. Pues feien una...
2: Un segon.
0: Què passa?
2: Tenim promo.
0: Ah, teniu promo?
3: Sant Joan, Ràdio Caldes es vesteix de festa per acompanyar-te en la nit més llarga i màgica de l'any.
4: Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any.
5: A partir de les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es converteix en la banda sonora ideal per acompanyar-te en la celebració de la revetlla de Sant Joan.
6: I de fer el bailoteo.
5: I a partir de les 10 de la nit i fins la 1 de la matinada, especial Escal Dance, amb DJ Peris. Una sessió exclusiva per posar ritme a la nit de Sant Joan.
3: pels que allarguin més la nit a partir de la una de la matinada i fins que surti el sol, una selecció musical per acabar el dia o començar-lo amb la companyia de Ràdio Caldes.
5: La revetlla de Sant Joan es viu també a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
7: Ràdio Caldes.
0: Ferran, estàs por ahí?
1: Sí.
0: Ah, sí, és que m'han obligat a posar una falca, que es veu que l'estrenem, de la revetlla, i m'han, aquí a punta de pistola, en el meu programa, sí. M'han fet posar una falca que, bueno, per estrenar-la, i mira, ja que anava tom...
1: No, a més, escolta, no va amb el que estàvem dient.
0: Ah, perfecte.
3: Aquest Sant Joan, Ràdio Caldes...
0: Pues, no sé si sorties tu... No,
1: no.
0: Ah, no tenia res a veure. No era ni de la revetlla de l'Ajuntament.
1: Sí, no, clar. No.
0: Ai, la revetlla de la ràdio. És que no estava escoltant jo. Ma mare que em va parir. Però per què em feu això amb els meus convidats? Encara que truquin ells, són els meus convidats, hombre. Ferran, ho sento, eh? No hi ha vergonya. Aquesta puta...
1: No.
0: Aquest puto món, no hi ha vergonya de ningú.
1: No, cap ni una. Escolta, però bueno, això està bé. És a dir, sí. Si tu no et pots desplaçar pel que sigui...
0: Sí, perquè tinguis les cames trencades, per exemple.
1: Per exemple.
0: I no puguis sortir de casa. Que hagi vingut un amic serbi i t'hagi dit no podràs anar de revetlla, ho sento.
1: Exacte, a punta de pistola,
0: sí.
1: Perquè si és...
0: Bueno,
1: si això,
0: el serbi
1: sabem,
0: ja se
1: no?
0: sap. Sí. Aquí a Catalunya van amb pistoles i matant-se.
1: Sí.
0: Si teniu algun amic serbi, aneu al tanto.
1: Exacte, per això, però com a molt, o sigui, és a dir, el mínim que et pot fer és posar-te a Ràdio Caldes perquè et puguis passar una revetlla divertida.
0: Ah.
1: I en algun moment o altre et fotrà algun petardo.
0: Clar,
1: ja
0: clar. Que no et fotin el petardo gaire a prop, perquè servis i petardos, vés a saber. Bueno, total, que vosaltres fareu la revetlla a la plaça 11 de setembre i m'estaves explicant que hi haurà una foguera darrere l'Ajuntament. Quin serà el combustible de la foguera?
1: Fusta. Fusta. Jo penso que...
0: Ah, t'estava explicant... Perdona.
2: El Vicenç Conejo és el combustible.
0: T'estava explicant les meves batalletes de que a la plaça Moreu...
1: Això.
0: Estava a casa el meu tiet i al costat del turon, del forn de pa, que hi ha avui en dia turon, que en aquell moment no hi era. No era el forn de pa. Sí, ja ho sé, que hem de tenir una mica ritme, però bueno. Doncs fotien una catxofoguera al mig del carrer Montserrat que alçava uns 3 o 4 pisos d'alçada, amb els bombers allà al costat, anar remullant les façanes, perquè allò era peligro imminente de crema total del barri. Però la gent estava sonada. I què feia la gent per aconseguir combustible per la foguera? A part de que tothom ficava tots els mobles que no volia i coses a casa que no volia, ho fotia allà a la foguera, doncs els nanos joves, els nanos, es dedicaven a anar pels puestos buscant fustotes o buscant merdes
1: i les tiraven
0: a la foguera. Tu ho havies fet, això, Ferran?
1: Jo havia fet aquesta part. Jo recordo d'anar a buscar coses per poder tirar la foguera.
0: I on ho feies, tu? On estava ubicada la teva foguera de referència?
1: No ho recordo. És que jo no anava...
0: Tu eres molt petit, encara.
1: Sí, però jo recordo que me n'anava amb la dels meus amics, que era més amunt, allà, com es diu, aquell barri, al costat de l'institut del Manoluguer.
0: De l'institut del carrer Buenos Aires? El Manoluguer del carrer Buenos Aires? A l'era?
1: No, o sigui, a l'institut...
0: Actual?
1: Actual.
0: Ah, vale, a l'institut actual.
1: Sí. Jo crec que anava
0: Can
1: per aquella zona.
0: Can Rossell.
1: Això, Can Rossell, exacte, sí.
0: Jo no ho tocava en aquell temps.
1: Clar, jo em sé que anava per aquella zona, perquè els col·legues allò, els petits i tal, doncs els tenia per allà, i anàvem allà molt a tirar petards i a la foguera d'allà. Em sona, a veure, llavors, ara potser és quan me mare, si ho sentís, diria, què dius, Borinot? Però si anàvem aquí...
0: Però si tu vivies a Torroella, en aquella edat... Doncs jo recordo que el meu tiet tirava petardos.
1: No.
0: És que era algo de petardos, però de coets, eh? Es gastaven pasta.
1: Amb la mà.
0: Amb la mà, evidentment. Però petardos d'aquests No de Tron, no. Sí. De Super Tron.
1: Que es queda curt tot de la Sagrada Família.
0: I jo recordo... Sí, sí, tota la Sagrada Família queda curta. Tot, jo recordo que alguna vegada se li havia escapat per terra un d'aquells coets que peten tan fort i, bueno, no passaven més coses perquè Déu no volia, eh? Però va anar per tota la plaça Moreu... per terra i bum! I bueno, no va passar res, però bueno, ja podria haver fotut una trossa. Sí. Total, bueno, o sigui, escolta, feu la foguera i després de la foguera, què feu?
1: Després, sopar. Mira, el sopar és a les 9 i llavors, mentrestant, hi han dues activitats en paral·lel, val? Una que és un conte contes que ho fa l'Anna Tantinyà, que es diu La guardiana de la flama, aquest conte, que és pels més petits, i pels adults hi ha un concert de cançons...
0: A quina hora?
1: Això a les 8.
0: A les 8 de la tarda, després de La flama del Canigó, fotran un conte contes?
1: Sí. Pues,
0: potser els nanos no estaran... Bueno, clar, si són molt petits, potser sí, eh? Però en general els nanos estaran com molt esverats en petardos, eh? Jo, retenir-los en un conte és complicat, eh?
1: Bueno, els més peques.
0: Sí, bueno, clar, potser. Sí, amb 0 anys clar. no se'n aniran, no se'n aniran. No tindran l'ocasió d'escapar. Ja li diré a l'Anna que agafi ben petits, que no se li escapin. Si poden caminar, cagada, ja. Han de ser nens que no caminin. I que no tinguin rodes al costat per marxar corrent.
1: Exacte, ni dents, quasi.
0: Bueno, ni dents, evidentment.
1: No, clar. I llavors, en paral·lel, es farà un concert de cançó tradicional catalana, d'aquestes de sempre, que és un grup que es diu Duo Ponsas. I això, és aquest grup que fa cançó tradicional.
0: Com quina, per exemple?
1: La Marieta Cistellera, jo què sé...
0: La Marieta Cistellera, per la Revetlla de Sant Joan. Vols dir que l'equip que heu ideat aquesta festa... estàveu bé aquella nit?
1: sí, però...
0: Bueno, clar, sempre pots donar-li la volta, clar, sempre, si vas molt mamat i això, la Maria Cistellera, tela, eh?
1: Clar, és un temazo. I llavors, a les 9, sopes, vale?
0: Sopes, sí.
1: Què hi ha de sopar? Botifarra a la brasa amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca i vi dolç, a càrrec del Xavi Xafles.
0: Ah, molt bé. I tot això, quan val?
1: Això val 14 euros.
0: Ah,
1: i el menú infantil... Sí, el menú infantil... Hi ha opció vegana, d'acord? ¿Vale? I l'opció infantil...
0: vegana és que no et donen la botifarra, no?
1: No, hi ha una hamburguesa de vegana.
0: Vale, molt bé. Bona. No, a mi m'agraden les hamburgueses veganes. De tofu, de seitons, marinats...
1: De por expand, el que sigui.
0: Sí.
1: Llavors, el menú infantil...
0: Sí, el menú infantil...
1: També, per exemple, l'espinacs. El menú infantil són 7 euros.
0: Molt bé. Hi ha patates fregides, has dit? Vale. No, patates fregides seria massa follon.
1: No.
0: Vale.
1: Això, no. Llavors, a partir dels 9, més o menys, és a dir, quan la gent ja comenci a sopar i tot això, començarem a obrir el karaoke.
0: Això és el que volia saber. Què fas karaoke?
1: Això.
0: I la gent on s'ha d'apuntar per fer el karaoke? Allà mateix, no? Et dirà, Ferran...
1: Allà mateix, sí.
0: Vull cantar Marieta la Marieta, no? Marieta Cistellera.
1: Vull cantar Bad Bunny. Hòstia, i direm, perfecte.
0: Bad Bunny, tio, que bo, eh? Que bueno, tio, sí, eh? Sí. Tio, que bueno. I llavors ja serà la rehòstia, no? La gent allà cantant... Tindreu un bon equip de música o serà com aquí a Radio Caldes?
1: Sí, no. No, és bon equip, és bon equip. Això, de fet, més que jo, que jo simplement estaré fent el burinot per allà, el ximple, hi haurà sobretot el Jordi Martí.
0: Amigo.
1: Que és qui...
0: Molt bé.
1: Claro.
0: I no tindreu... I no tindreu, diguéssim, nivell de cantant. Doncs podrà apuntar tothom que vulgui, no?
1: Es pot apuntar a tothom que vulgui, i això, com tu has dit abans, com més mamat hi vagis, més divertit.
0: Hòstia, sí, saps? Vinga, va. Llàstima que jo no hi podré ser-hi, però si no tingués plan, jo ni ho dubtaria un moment per apuntar-m'hi, i per 14 euros. És que vas a qualsevol discoteca no et donen res.
1: Ah, no, no.
0: I com a mi et foten 30 euros. O sigui que... I no et donen res. I estàs tancat en una habitació. Fosca.
1: Allà, diu, vostè entri aquí, 30 euros.
0: Sí. I et ficarem... No, Bad Boy, no. T'atrapanarem el cervell amb sorolls. I com a mínim aquí tindrem Marieta a la cistellera.
1: Sí, però escolta, calla, burro. A les 11 hi ha punxadisc, eh?
0: Ah, hi ha DJ. Ah, molt bé, DJ. Molt bé, molt bé. Els veïns potser arribaran
1: un moment... No, perquè és fins la 1.
0: I després a la 1, cap a casa.
1: No, cap a casa.
0: Tothom cap a casa.
1: O de discoteca, però no podràs sortir massa, perquè, clar, si vas molt mamat, oi? Però...
0: Clar.
1: Però, escolta, jo et dic una cosa. Arriba una edat?
0: No. Si jo a la una estic desfet, eh? Jo no sé si arribo a la una. I menys... Clar. Quin dia és? La Revella, un dimarts, no? Un dia laborable, que has treballat... Oh. Jo a la una... No, ja no sé ni on soc.
1: No. Sí.
0: Bueno, és el que t'hi tenia l'edat.
2: Que menteixes.
1: Exacte. Sí. Jo que sóc més jove que tu, el que intentaria aprofitar...
0: No gaire més.
1: No, ja. Això... Bueno, sí, ens portem 20 anys, no? Jo penso que...
0: Bueno, tu ja no ets jove, diguéssim. Ja no et veig com a jove. O sigui que no, de jove en endavant fins a arribar a la tercera edat estem en la mateixa franja. Jo a la tercera edat...
1: En tinc 32.
0: Sí,
1: tu?
0: 32, sí, ja.
1: Bueno,
0: sí. Però bueno, sembla que diguis 38, eh? Pel porte, que tens. Per la seriositat, clar. Per tot.
2: Tu sembla que tingui...
1: Sí. I tu què?
0: Què sembla, Alexi, que tingui
2: tu,
0: jo?
2: Tu vols el menú infantil, a la Rambella?
0: I tant, faré el menú infantil, sí. Jo en tinc 56 i aquest any faré 57.
2: Com? Que fas 17?
1: Molt bé,
2: tio. Et conserves molt bé.
0: Sí, no. Però estem en la mateixa franja, diguéssim. Sí. Adults.
1: Adults. Sí, franja adulta, és a dir, pancaires. Doncs,
0: Reus, desitjo una Revella brutal. Jo, de veritat, si no tingués plan, no m'ho pensava. O sigui, que tothom que... Teniu els tíquets a la venda o com funciona això?
1: Es venen, sí. No, això sí que es va fer, diguéssim, amb antelació, perquè clar, s'ha de saber una mica quina és la quantitat de menjar.
0: No pot ser que tothom es presenti allà a última hora i dir, vinga, va!
1: Ei, què? Vinga. I dius, home, escolti, vostè s'ha d'apuntar. Per tant, en els cartells o a Instagram de l'Ajuntament i tot això, hi ha el QR on pots... de fet, la venda d'entrades ho pots fer escanejant el QR o si te'n vas a la web de caldesdemontbui.cat/Sant Joan i allà compres les entrades.
0: Ah, molt bé. Bueno, l'entrada, el sopar, no?
1: Escolta, el tiquet. El tiquet t'estigui donant informació de qualitat, eh?
0: Sí. El tiquet del sopar, 14 euros,
1: no? El tiquet del sopar.
0: Molt bé. I quants tiquets hi han?
1: Pues no ho sé, perquè això no ho porto jo, o sigui que no ho sé.
0: Vale. Bueno, doncs res, fantàstic, tu, Revella de Sant Joan, a tope. I això és una cosa que en principi es vol fer perquè es quedi?
1: Sí, entenc que sí. O sigui, això ho ha organitzat l'Ajuntament de Caldes i jo crec que sí, que la idea és que és tornar a fer aquesta cosa arrelada de barris, no?
0: Ja.
1: Una mica això, de un tema comunitari, de coneixença, de jiji, jaja, i ja està.
0: Bueno, l'únic que em falla és això, que en comptes del DJ aquest, que dieu, que és molt bé, el DJ, però potser la festa típica de Revella és tema més orquestra, no? Tu ja has dit que ve una orquestra, no? Però a quina hora serà això, mentre se sopa?
1: Bueno, és previ, és un duet, eh? És un duet.
0: Ah, un duet.
1: És, sí.
0: Algú que coneguem?
1: Sí, és un duet.
0: Algú que coneixem o no?
1: No, venen de Girona.
0: Ah, de Girona.
1: Això.
0: Vaja, passant la Revella lluny de casa.
1: Sí.
0: Bueno, però té una orquestra, saps? Una orquestra, la típica Revella de sempre, per després de...
1: Sí, a veure, això jo imagino que si aquest any hi ha tirada això, doncs llavors, clar, de cara a l'any que ve pots muntar-ho diferent. Però si més no, aquest any a mi em sembla... Doncs mira, és un programet xulo per la gent que es vulgui quedar a Caldes, que no es vulgui gastar pasta marxant fora, Pues és una bona opció.
0: Molt bé, perfecte. Doncs, doncs res, només em queda dir-te que moltes gràcies per trucar. Tu no trucaves per això, oi? Per això. Tu trucaves per el Cap Verd, no?
1: Exacte, sí. Sí, jo et trucava per donar-te informació sobre això.
0: Vale, de Cap Verd.
1: Sí, perquè ho he buscat aquí al Google, i com que ho tenia obert...
0: I quants dius que hi ha... I què eren, els habitants? Em volies dir els habitants que hi havia Cap Verd, o què era el que em
1: volies
0: dir?
1: Però, sí, clar, això, però... I ho de l'idioma i tal, però sí que ho he trobat, eren mig milió.
0: Mig milió, molt bé. Però, sí. Tu te recordes d'haver vist... Tu... No, perquè ets tan... Ets nano. El Tiempo es Oro, del Constantino Romero?
1: No.
0: No ho has vist.
1: No sé greu. No.
0: Hòstia, era un programa que feia el Constantino Romero, que tu imagina't com era la cosa, que abans els hi ficaven en un lloc tot ple d'enciclopèdies i els hi feien unes preguntes i havien de trobar la resposta revisant les enciclopèdies.
1: Uah, això és boníssim. O sigui, el que ara actualment és tan anacrònic, o sigui, ara faries ChatGPT, hòstia, és boníssim.
0: Pues deia, ¿en qué año fue construido el capitel de la iglesia de un san... que honra un santo? I havien d'anar fent links i anaven fent, has de trobar una església de no sé què, era no sé quantos, i era brutal.
1: Aquest format el veig ara perquè és com tornar a girar la roda i hòstia, podria funcionar molt bé, eh?
0: Bueno, però què vols dir? Ficar enciclopèdies? Busca en una enciclopèdia? Bueno, sí.
1: Sí. O sigui, clar, això seria la risa.
0: Ja, el que passa és que la gent a casa amb el mòbil tindria la resposta
1: al
0: moment, no? Al segon zero.
1: Clar, aquí és veritat, la gràcia jugava és que la gent a casa no ho sabia.
0: Clar. Bueno, a no ser que anés buscar el que ho sabies, raro, saps? Però estava molt bé. A més, el Constantino Romero era una bèstia, parla, era una presència brutal. Brutal.
1: Sí. Molt bé.
0: Bueno, Ferran, però res, no et robo més temps, encara que ets tu que has trucat, o sigui, no tenies cap obligació de trucar. Jo també penso en el vostre programa que feu els dilluns, que una mica repasseu el teatre i coses que fa per Caldes al casino i al centro, que ho feu una hora que jo tinc l'assaig de teatre, justament, al centro. I no us puc escoltar, i després a vegades penso, l'escoltaré al Jordi Graví i al Ferran de Ves en el seu La Taquilla.
1: I ja no.
0: És complicat trobar el moment, eh? Però bueno, què hi faré?
1: Escolta, quin programa escoltes tu com a podcast, així que a vegades et poses? Jo el que ara he agafat així una mica per escoltar és el de Safareig. El de Safareig, quan ve algun convidat xulo i penso que em puc fer els jajas, me'l poso.
0: Ah, sí? De Ràdio Caldes estàs parlant?
1: Sí.
0: Ah, molt bé. No, jo escolto el Buenafuente quan puc, Nadie Sabe Nada.
1: Sí.
0: Escolto els del Via Lliure, els Pantalleros, que fan al matí, que moltes vegades no puc sentir en directe. I, bueno, parlen també de pel·lícules i això. Seguia una que era Fora de Sèries, que només parlen de sèries, d'estrenos de sèries de cada dia. El que van canviar una mica el format i no m'acaba de fer el pes. I poca cosa més, eh? No escolto gran cosa més, eh? Escolto la ràdio per la tarda, i Ràdio Caldes la veritat és que ho hauria d'escoltar més, però no tinc més temps.
2: Ja, sense vergonya.
0: Sense vergonya.
1: Jo marxo perquè, saps, estic currant, eh? O sigui...
0: Ah, o sigui, tota aquesta estona has cobrat alguna cosa.
1: No t'equivoquis. No, jo no faig com tu.
0: Ai, com vuelan les dagues voladores, eh? Gran pel·lícula. Què estàs fent ara, Ferran? Què estàs fent?
1: No, mira, ara... la nit de diumenge a dilluns...
0: No saps ni el que fa.
1: Ja, faig moltes coses. Mira, ara, la nit de diumenge a dilluns, perquè tu vegis, que és la meva vida, vaig anar a dormir a les 4 del matí.
0: Hòstia, ara que ho dius això... Sí, digues, després et dic una cosa.
1: No.
0: Que et vaig veure amb la família ja, a Santa Susana. Sí, tu ves rient més, però et treu molts punts, això, de veure't amb la família i els nens.
1: Escolta, et diré una cosa. No saps la quantitat de gent que em va obrir dient que per què no m'hi posava ja, saps?
0: A fer què? A fer què? Perquè allà ho tenies tot fet. Una noia guapa, els nens...
1: El comentari que em va fer bastanta gent va ser...
0: Què fot una tia com aquesta amb un tio com tu? Dagues voladores! Els nens es veia clarament que no eren teus, per això. Lo que ja no vaig entendre què feia el Joaquim Díaz per allà al mig, mirant. I com això queda com raro, allà.
1: No, perquè era un shooting de publicitat pel càmping.
0: Ah, amigo. I us vau quedar a dormir a la nit, també, o no?
1: No.
0: Tot era de dia.
1: No. Sí,
0: i els nens de qui eren? També eren de Caldes?
1: No. Eren de... Un de Terrassa i l'altre de Barcelona.
0: Vale. I la noia la coneixies o no?
1: Sí.
0: Ah, vale.
2: Molt bé, si anava a dormir.
0: Sí, allò.
1: Molt
0: doncs,
1: bé.
0: Doncs
1: molt
0: què m'estaves dient? Perdona, he tallat.
1: No, això...
0: Que la nit del diumenge al dilluns...
1: Exacte, vaig anar a dormir als 4 del matí perquè estic acabant de preparar un document, un projecte, per uns premis de l'Institut del Teatre.
0: No t'entenc, eh? Per presentar a on? A l'Institut del Teatre?
1: Exacte, per un premi que hi ha, doncs...
0: Escriptura o de projectes o...
1: Sí, d'un projecte escènic, sí.
0: Ah, vale. O sigui, també escrius teatre?
1: No, en aquest cas no és d'escriptura, sinó és... Jo presento un tipus de projecte, a veure si els encaixa.
0: Que no pots dir-ho, per si de cas. Exacte. Si algú se te'l còpia...
1: Sí, jo de moment no puc dir res.
0: Sí.
1: Quan l'haguem guanyat, llavors ja et diré...
0: Que sou diversos.
1: Clar, és un equip de gent de l'institut que ens presentem això, però bueno, bàsicament l'ideo jo i estic acabant d'escriure tot plegat.
0: Molt bé.
1: Sí. Hòstia, el presento avui, o sigui, avui és la data límit.
0: I és online, ho presentes online?
1: Sí, normalment, perquè els funcionaris acaben abans ja.
0: Ja, no, que no se't caigui la xarxa i no puguis presentar-lo, Déu no vulgui, eh?
1: No, home,
0: no cridem amb el temps, eh? Bueno, pues res, deixo treballar, que jo encara haig de començar el programa, eh? I a les 6 acabo.
1: Ah, hòstia, pues no, és que clar, portem aquí una estona, eh?
0: Sí. Bueno, també acabeu temporada, no?, amb el Jordi Graví a la
1: taquilla. Sí, el dilluns vinent. Bueno, sí.
0: Molt bé. Doncs res.
1: Ah, però tu avui, o no?
0: No, jo... Bueno, no ho sé, dimarts vinent és Revetlla, que estareu liats aquí. Fins a les 7 em sembla que hi ha Ràdio Caldes amb programació normal. Diria.
1: Has llepat,
2: No treballem.
0: El que és que no sé si vindré, eh? Potser tirem música...
1: Ah, tindràs gravat.
0: Ficarem Maria...
2: No, treballem.
0: Ah, no treballeu? A la Revetlla? Sí que treballeu, sí.
2: Tu sí, nosaltres no.
0: Ah, vale. Doncs pues ficarem música de Maria la Ramallera...
1: I ja està.
0: Sí. I el grup aquest dels Don Saus, que has dit? Els Doceavos?
1: Duo Ponces.
0: Duo Ponces, que també fan música tradicional, no?
1: Sí.
0: Amb acordions i tal, com si estiguéssim al Pirineu.
1: Així mateix.
0: Molt bé. Doncs, Ferran, que una abraçada molt forta. A veure si ens veiem pels nostres camins, que sempre estan lluny,
1: oberts.
0: Però sempre estic dient, algun dia farem alguna cosa junts, però algun dia.
1: Però això ho farem.
0: Sí, no, ja ho farem. Però la vida arriba un moment que s'acaba, Ferran.
1: Home, sí, en principi abans se t'acaba tu, jo encara tinc més temps. Però...
0: Això no se sap mai, Ferran.
1: Ja, això és veritat.
0: El punt final pot estar a l'altre lado de l'esquina.
1: A la volta de l'esquina.
0: Sí, no se sap mai. Des d'aquí, com a mínim, tindrem gravada la teva participació en aquest programa i podrem posar-ho a l'enterro.
1: Anava a dir, no em tiris males cartes.
0: No, mai de la vida. Les males cartes me les quedo totes jo. Sempre, tota la vida. No sé si fa ja 25 anys o més, o 30 anys que faig el Males Cartes.
2: 50, potser.
0: No, tants no, però seguides tampoc, però ja fa molt temps. Jo tenia... Bueno, ja hi explicava una vegada la història, però bueno, ara no ve el cas. Doncs, Ferran, ens veiem. Que vagi molt bé la revetlla. Que ara posaré una espelma, una vela negra per el projecte aquest de que presentes a l'Institut del Teatre. Si saps algú que pugui trucar jo, el truco i anem muntant una mica la gent. Vols que truqui a l'Institut del Teatre i li dic que estàs a punt de presentar això online? No, potser no aniria gaire bé, no?
1: Que digués... No, però perquè jo crec que ara hi han tancat, eh?
0: Ja. Bueno, sempre hi ha el conserge, o el que rep els mails. Bueno, pues res, et deixo fer... Envia-ho tranquil, que guanyeu, i ja anirem a veure-us el projecte. Aquest projecte on es faria? En un teatre? En un hemicicle? És un projecte pot anar rodant?
1: Sí, la idea és que si guanya l'estrena es pugui fer aquí Caldes, fixa't que et dic.
0: Hòstia, no tindrà res a veure amb el Xesco, no?
1: No.
0: Ah, vale.
1: No.
0: És que hi ha tants projectes amb el vocàlic que només faltarien dos més, ja. Doncs un altre dia parlarem de vocàlic, de tot el que ve.
1: Molt bé.
0: Tu també estàs ficat en la Festa de la Defensa?
1: Sí, algú fotrem aquí, sí.
0: Jo, això em va captivar. L'altre dia et vaig veure a la reunió, però vas volar, vas entrar i vas sortir per darrere.
1: Sí, però perquè tenia un compromís a les 12, que havia, no, 12 i mitja, que havia d'estar a un lloc per dinar.
0: Ja. Vas ser visto i no visto, mai millor dit.
1: Bueno, però perquè jo era fer acte de presència allà una mica, estar per allà i estar...
0: No, i tant. Vas fer acte de presència, ràpida. Allò de la defensa, un altre dia en parlarem. També a mi em va agradar molt. M'ho vaig trobar molt xulo. Lo de l'acte de la Festa de la Defensa el 18 de juliol, si no recordo malament.
1: Sí.
0: Que es farà a l'actual placeta del Cargol, no?
1: Això mateix.
0: Es farà allà mateix? L'acte,
1: A veure, mira...
0: No se sap,
1: serà...
0: s'està configurant. No.
1: Exacte, ho estem configurant, però sí que hi haurà una part itinerant molt petita que anirà una mica des de la plaça del Lleó fins al que és la presó, després baixarem, diguéssim, anirem fins al Raval del Remei, que baixarem aquell carreró, anirem fins a la casa de les Trabucades i anirem a petar a la plaça del Marquès de Montbui, que es farà el canvi de placa, el canvi de nom de la placa. Vale.
0: Doncs això, i... si puc, sí. Jo us dono la meva ajuda amb tot el que faci falta,
1: Ets el millor.
0: Sí,
1: ets el millor.
0: Sí, el millor de jo mateix, o que jo mateix sóc el millor
1: meu. Sí, exacte. Doncs... ja és molt tenir la millor versió d'un mateix.
0: Sí, i tant. En tot moment tens la millor versió de tu mateix, perquè tens la millor i la pitjor a la vegada. Perquè com que és un mateix moment... Bueno, va, deixem-nos estar. Ferran, bona nit. No t'oblidis d'enviar el projecte. Ja el tens, no? Tot tancat i signat.
1: O sigui, ja ho tinc quasi
0: tot. El PDF està ja tancat.
1: No, encara no està tancat. He d'acabar ara el pressupost.
0: Hòstia!
1: I ja està.
0: Lo més difícil, el pressupost... Bueno, no, lo més difícil no. Sempre pots fotre un zero al darrere i andando.
1: I ja està, i vinga.
0: Vinga, un milió d'euros. Doncs que vagi molt bé, Ferran.
1: Molt bé, guapo.
0: Adéu. Bueno, Alexis, una trucada que entra a la vida i hem estat 3/4 d'hora, quasi bé.
2: Jo faria vengança.
0: Eh?
2: Jo em vengaria.
0: Em vengaria?
2: Sí.
0: Tornem a trucar.
2: No, t'han fet promo ara d'això, doncs tu el truques dilluns, quan toqui a fer-li la taquilla.
0: Ui, no, perquè no l'escolto mai, el programa aquest de la taquilla, de la vaquilla del Grand Prix. Doncs... Què? Recomanem dos pel·lícules? Com a mínim, mira, hi ha una cosa... De mentre estava parlant amb el Ferran, m'ha comunicat el Joan que primer sí, però després no, i no li anava gaire bé, i s'excusa davant dels nostres oients, o sigui que...
2: Aturem.
0: No, no, ho sento, però el Joan ens sentim la setmana vinent o l'altra. L'altra també hi ha programa encara o no? Espera, vaig a mirar el calendari del dia 23. No sabem si farem programa. Ah, sí, el 30 és l'últim dia. L'últim dia de juny és 30 de juny, que farem males cartes, això segur. O sigui que si no ho faig programa el 23 per la Revetlla, ho farem el 30. I allà segur que fem festa de comiat.
2: L'últim programa.
0: L'últim programa de la temporada. I de la meu. Temporada... Ah, i teu. El 30 de juny acabes?
2: No, el 3 de juliol.
0: De juliol.
2: No, de juny. Sí, però bueno.
0: Bueno, doncs pues, hem de fer una festa, o sigui que buscarem músiques de festa i portarem ganchitos.
2: Celebrarem el Monter.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, què estava dient? Això, que farem una recomanació, perquè esta... tenia preparat que aquesta setmana, el 17... Ah, no, aquesta setmana és demà ja, que estrenen Toy Story 5, Toy Story 5, la cinquena de Toy Story. O sigui que ara... Que ja la tens preparada? Hosti, ets un crac, eh? El tràiler de Toy Story 5 l'escoltem tot seguit.
7: Porque a Karen Beverly como tu amada esposa.
8: ¡Hija! Ahora los declaro marido y cuchillo. ¿Quién envenenó a la dama de honor?
9: Bonnie, llegó un paquete para ti.
7: ¡Ay, gracias, gracias!
10: Hola, soy Lilibat. ¡Juguemos!
11: ¡Extinción! ¡No otra vez!
12: Bonnie, no más pantallas por hoy.
7: Ok.
8: Quiero hablar contigo, aparato.
9: Por favor, dime, Lily.
8: Los juguetes y yo trabajamos todo el verano para que Bonnie hiciera amigos.
9: Sí.
8: Pero tú llegaste a arruinarlo
9: ya
8: con...
9: Veo.
8: Oye, ¿no estás escuchándome?
9: Siempre estoy escuchando. ¿Ves?
10: Mira, Lily, los juguetes y yo trabajamos todo el verano.
9: Ahora en inglés.
10: With the Jordan Twins across the
8: street. ¿Qué?
13: Pido quedarme detrás de la cómoda.
9: Woody.
14: Jessie, hola.
8: ¿Está tan mal allá afuera para los juguetes como todos dicen?
14: Encontramos más juguetes abandonados cada día.
13: ¡Es nuestro fin!
8: La tecnología también nos invadió.
14: No lo sé, Jessie. Servimos para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
8: Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato.
15: Yo soy tu amigo fiel.
14: Vine tan pronto como pude.
8: ¿Por qué traes un vestido, Woody?
14: Esto es un...
0: Doncs vinga, doncs aquesta, aquest, demà mateix ja podeu anar als cinemes amb els nens que acaben l'escola la setmana vinent i que tothom anirà en massa cap a veure Toy Story 5, eh? Que l'altre dia feien per Televisió Espanyola, feien totes les de Toy Story, la 1, la 2, la 3 i la 4, seguides. Espectacular. Doncs una altra pel·lícula que s'estrena és 15 pruebes d'amor, pel·lícula francesa, dirigida per Alice Douart, amb el repartiment de la Ella Rumpf i la Mònica Chokri. Doncs la Mònia Chokri, no Mònica. Us explico de què va, una pel·lícula que està molt ben valorada i us la recomano. Celine espera su primer hijo, pero no es ella quien está embarazada. En tres meses su esposa Nadia dará a luz a su hija. Bajo la mirada de sus amigos, de su madre y de la ley, Celine busca su lugar y su sentido de la legitimidad mientras lucha contra un sistema que le pone trabas para conseguir lo único que desea, ser la madre de su propia hija. Escoltem el tráiler de la película 15 pruebas de amor.
16: Avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là pour tout, tous les jours.
17: Vous avez fait comment, alors?
16: On a fait l'amour.
17: Ah, oui, non.
16: C'est une fille.
17: Oui.
16: Ah, c'est bien, tant mieux.
17: Et t'as pas peur d'être jalouse?
16: Jalouse de quoi?
17: Tu peux me garder Erika, s'il te
16: plaît? Ah non, non, je peux pas, là.
17: Je voulais t'entraîner, non?
16: Attends, reste là, on est solidaires, maintenant.
18: Attends, mais c'est toi, le babysitter, hein? Ah non, je suis pas payée pour ça, hein.
17: C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille.
16: Imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif.
0: Doncs aquesta pel·lícula no la teníem disponible en català ni en castellà i està en francès i no l'entenc, jo no l'entenc, però bueno, va de dues, d'una parella de dones que una s'embarassa de l'altra, bueno, coses històries d'aquestes. Però molt bona pel·lícula, us la recomano. Un altre que us recomano a lo bèstia, aquesta encara més, una pel·lícula argentina que es diu El príncipe de Nanagua. De què va la pel·lícula? Que la dirigeix la Clarissa Navas amb l'Àngel Stegmaier Caballero i la Fabiana Centurión en una bulliciosa passarela que separa Argentina de Paraguay, donde la gente trafica todo tipo de cosas en una mezcla de guaraní y español. Conocemos a Ángel. A lo largo de los próximos 10 años, Ángel tendrá que tomar decisiones decisivas para su futuro. Escoltem el tráiler de El príncipe de Nanagua.
19: Hola. Yo me llamo Ángel Omar Stegmaier. Yo quiero ser veterinario y quiero hacer una guardería para todos los animales del mundo.
20: ¿Vos tenés un diario?
21: No.
20: ¿Querés tener un diario?
22: Hola, hola a todo el mundo. Acá está mi mamá. Hola, mami. Hola, papá.
23: Firmar cosas que podrían ser diferentes y mejores.
22: Hola.
23: Los trato de las personas, los trato con los animales.
24: Llame a los ojos.
22: ¿Por qué le hiciste así a la chica?
25: ¿Cómo yo le hice?
24: Oye, mi hermosura, mi amor, cosita hermosa, prostituta de todo eso.
26: Todo eso.
23: Filmar cosas que dan un latir al corazón. ¿Mira? Esas que te emocionan todos los días.
22: Pobrecito.
24: Usted, si fuera presidenta, ¿qué haría?
26: Haría muchísimo cambio. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
23: También cualquier otra cosa que a vos se te ocurra va a estar bien, Ángel, porque esto es un experimento.
27: Felicidades, que eres de día, que eres de
2: felicidades.

0: tienes toda la vida por delante.
1: Ay, estas moscas, qué asco. Malditas moscas asquerosas.
2: Vale. Adiós. Gracias, mamá. Nos llamamos,
3: Vinga, i per acabar, després de Viva, de l'Aina Clotet, una sèrie, perquè l'estic veient jo i em falta l'últim capítol i no està malament, a més és un tema que causa controvèrsia, us ho explico ràpidament, es diu a Disney Plus Alice i Steve. A veure, no és una sèrie brutal, però us la recomano. Alice queda desolada cuando su mejor amigo Steve empieza a salir con su hija Izzy, de 26 años. Ya para comenzar, va a perder a su mejor amigo y a su hija de un plumazo. Decide utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para poner fin a la relación, desde amenazas hasta ruegos, pasando por sabotear su carrera. Por desgracia para ella, Steve está más que preparado para el ataque y lo que empieza como una amistad perfecta se convierte en una enemistad sin cuartel, como a la guerra de los Rose, pero en amics. Al final, Daniel, el marido de Alice, pierde la paciencia. Todo esto ha sacado a relucir un lado de Alice que le asusta. Steve sabe que Izzy es lo mejor que le ha pasado en la vida y quiere salir adelante, pero Alice no va a caer sin luchar. O sigui que teniu aquesta sèrie Disney Plus que es diu Alice i Steve. Tenim el tràiler? És en castellà o en català? Sí? O no? No. Bueno, què hi farem? Doncs escoltem un moment abans d'anar acabant aquest Males Cartes d'avui, interromput per el Ferran Devesa, no hem pogut repassar bé totes les estrenes i donarem la culpa al Ferran, però bueno, com que és de la casa, li perdonarem per aquesta ocasió. Escoltem Alice i Steve un moment.
4: I wish I was in love.
5: You deserve to be loved.
6: Anybody would be lucky to have you.
7: You, yes, really.
8: Mum, what's happened?
9: Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
8: Of course, yay!
9: I mean, not, you know, not yay.
10: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
9: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
10: Not sure about the use of the word weirdly.
9: Maybe you have a weird smell.
8: Here.
9: I slept with Steve.
8: That's really funny.
9: I know this must hurt, Mum. I see that. But I want to keep seeing him.
11: Hi, Al.
12: I hope you fall out of your window and get pierced in the heart by your railing. And that no one comes to your funeral.
11: Which one of these says, sorry I had sex with your daughter?
12: So old.
13: You didn't think about my feelings at all.
9: Was your best friend?
13: My best friend doesn't sleep with a friend's daughter.
11: I'm too old for you.
9: Yeah, but you don't seem old.
11: Ah, cool. Just fisting each other.
9: I know you're angry, and you have every right to be.
14: I'm kind of dreading that I'm going to have to spend every Christmas with you until I die.
9: Everything okay?
11: Yeah, great. Just planning Christmas.
3: Vinga, anem a anar tancant, fica una mica la sintonia, que ja anem acabant el Males Cartes d'avui. A veure, anem a veure, tu saps quins són els partits que juguen avui al Mundial? Ni idea, no?
15: Argentina-Argèlia
3: fan avui? Ah,
15: bueno. Sí, i l'altre era...
3: Però ho fan a les 3 de la matinada, oi?
15: Sí, aquest sí, bueno. I el França-Senegal, avui a les 9.
3: França-Senegal a les 9. Bueno, el França-Senegal pot estar bé, eh? Quin resultat pronostiques?
15: 2-1 per França.
3: Bueno, jo pronostico un 5-2. Què te quedes? Colgau, no? Què ens diuen? Que ja tanquem la paradeta? Bueno, pues anem tancant, no? Si ens diuen que no se sent. ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire, Alexis? ¡Hola! ¿Qué estaba? ¿Empanado? Estaba empanado, ¿no? Bueno, ¿qué te pasaba? ¿Que no tenías...?
15: Mirant el partit.
3: Bueno, venga, va. Doncs avui França, Senegal, has dit? Un 5-2, tu dius?
15: Un 2-1.
3: 2-1. I l'altre, Argentina?
15: Argèlia.
3: Argèlia. Un 3-1 per Argentina.
15: 4-0.
3: Bueno, jugarà Messi? Sí, no?
15: Sí. Si fan com a Espanya i no jugar cap titular.
3: Ah, bueno, també.
15: Doncs.
3: Per cert, el d'Espanya, el Fabián aquell, qui és aquell tio? Que era dolentíssim, el Fabián. Jo no sé d'on l'han tret. Hi havia un altre també que no coneixia de res. Dic, però d'on els han tret? Jugant al... Com que no juga ningú del Madrid, han tingut que treure jugadors de vés d'on. Bueno, pues res, doncs ens diuen que adéu, no? Bueno, vinga, va, ens n'anem, però ja. Vinga, adéu, fins la setmana vinent!

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimarts 16 de juny i, com sempre, l'informatiu està ben carregat de notícies importants. Començarem parlant sobre la vintena d'alumnes que han rebut els diplomes per la participació en el programa de l'Escola Montbuí anomenat Mediació de Pati. Uns joves que van rebre les felicitacions de figures del consistori i del centre educatiu. I continuarem parlant d'infants implicats en el municipi, perquè els alumnes de 5è de totes les escoles de Caldes han disputat la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició que gira entorn al bàsquet i que ha acabat decidint-se en la ronda de desempat. D'altra banda, us informarem que Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'ajuda al sistema sanitari de Cuba, a través de kits fotovoltaics per als hospitals de l'illa. I finalitzarem amb un tema que té els calderins i calderines esperant des de fa molt, la variant de Setmanat. El Departament de Territori de la Generalitat ha compartit les diverses propostes i estudis que tenen per la infraestructura. Ara repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Una vintena d'alumnes de l'Escola Montbuí han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La Sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals poden fer funcionar els equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes que sense electricitat no poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Setmanat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que millorarà la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en les zones dels nuclis urbans. L'últim titular és pel temps. Demà s'espera una jornada plenament estable i molt assolellada. El cel serà serè pràcticament durant tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus que pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'Escola Montbuí han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. El projecte Mediació de Pati va néixer de la mà del Servei Municipal de Mediació al curs 2015-2016 i abarca diferents cursos del centre. Amb la voluntat de fomentar la cultura del diàleg i la mediació comunitària, s'aposta perquè des de ben petits hi hagi responsables encarregats de mediar amb els conflictes que sorgeixen als patis. És un projecte que serveix per generar un consens en els conflictes i formar els joves mediadors. Segons la cap d'estudis de l'Escola Montbuí, Paqui Jiménez, l'objectiu és que aquestes persones siguin referents per als altres alumnes.
2: Doncs conflictes del dia a dia, doncs com que hi ha propostes de diferents jocs de pati, doncs potser

0: on s'asseuen els alumnes per resoldre els conflictes del pati, el dibuix del Banc de l'Amistat. Els mediadors i mediadores són la figura de pau al pati, impulsant el diàleg, la cooperació, la responsabilitat de l'alumnat per mantenir un clima pacífic i vetllant perquè s'accepti a tothom amb les seves diferències. Els responsables han quedat molt contents solucionant conflictes i aprenent els dels problemes que tenen els alumnes.
1: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
2: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar parlant.
1: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greus.
2: Uns que deien que hi ha un terrato, però deien que no.
1: El dia d'avui, bueno, estem finalitzant la mediació amb l'alcalde i tota la gent que ens ha ajudat, i aquestes gorres les han donat per haver fet el programa de mediació. I
0: a l'acte hi van participar també el regidor d'Educació, Jaume Balart, el mediador municipal, Juan Ramon Martín, el psicòleg i l'equip tècnic municipal, i amb l'alcalde Isidre Pineda, que destaca que el projecte fomenta la cultura del diàleg i resolució dels conflictes, destacant que el fet és un projecte molt únic de l'Escola Montbui.
3: El projecte de mediadors de pati és un projecte que és molt de l'Escola Montbui, un projecte que fa anys que treballem i que impulsem des de l'Ajuntament, que es fa justament en aquesta escola des de ja fa diferents cursos i que intenta fomentar la cultura del diàleg, la mediació comunitària, des de ben petits, des de l'escola. És a dir, qualsevol conflicte que pugui haver-hi en el pati de l'escola, també en el menjador, hi ha uns responsables que són els encarregats de mediar i intentar trobar solucions a través del diàleg. El projecte de mediadors de pati és un projecte que des de fa anys treballem justament aquí a l'Escola Montbui. Nosaltres des de l'Ajuntament tenim un servei de mediació comunitària, un servei de mediació ciutadana, que realment resol conflictes veïnals entre ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Aquesta cultura del diàleg que intentem fomentar, doncs ho fem des de l'escola i és molt interessant.
0: Com a premi, els mediadors i mediadores han rebut unes gorres taronges per part de l'Ajuntament i aquests han regalat a l'alcalde una samarreta amb el lema de la mediació d'aquest curs, abraçar el conflicte per construir la pau.
4: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la desena edició del Gran Dictat. Més de 200 alumnes de cinquè de primària de tots els centres educatius del municipi han posat a prova els seus coneixements de català. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents per formar els grups de les escoles. La final ha estat molt igualada entre l'equip groc i l'equip verd, que han empatat en 925 punts. Finalment, el guanyador ha estat l'equip verd a partir d'una fase de desempat on s'havia d'escriure correctament el pavelló de les cremades. Com a premi, han guanyat per les escoles que representaven una subscripció d'un any a la revista Petit Sapiens, mentre que l'equip groc ha rebut el premi del joc Party Junior. La temàtica d'enguany ha estat el bàsquet i és per això que han estat protagonistes paraules com alè, vestidor o pavelló. Aquesta temàtica ha estat escollida des de la Regidoria de Foment del Català i des de l'Oficina del Català per tal de fer arribar el lèxic a les escoles d'un esport que és ric en valors i cooperatiu. Així ho ha explicat la regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat.
5: Unir llengua, esport, cultura, educació i comunitat. Sempre recolzarem aquestes iniciatives, no? Perquè sabem que és una manera d'aprendre i de créixer junts. Llavors, aquest any la fem sobre el bàsquet, és Sumem Cistelles. He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet. Bueno, amb l'objectiu, no?, d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida personal de moltes persones del municipi i que també ens ensenya, doncs, els valors tan importants com són el respecte, treballar en equip, l'esforç i que aprenguin català a través de l'esport.
0: Per part del consistori també era present el regidor d'Educació, Jaume Balart, qui comenta que està especialment content per la continuïtat del projecte. Una iniciativa que vol mantenir el català més enllà de les escoles i apropar-lo a les activitats quotidianes dels alumnes.
6: Molt bé, mira, de fet, del que estem molt satisfets amb aquest Gran Dictat és de poder continuar després de 10 temporades, doncs, intentar conscienciar els més joves del municipi, en aquest cas és un concurs que fem amb els nens i nenes de cinquè de primària a les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu

0: inclús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest, com és en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany el que fem és un gran dictat focalitzant-lo amb el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem. Per tant, el nostre gra de sorra per intentar doncs, potenciar l'ús del nostre idioma a casa nostra i arreu del país.
1: Els joves participants han estat preparant-se el lèxic i les paraules en l'àmbit del bàsquet repartides prèviament per l'Oficina de Català de Caldes. Paraules com cistella, àrbitre, ganxo, defensa individual, en zona i moltes altres. Els alumnes ho han destacat com una oportunitat única a la vida perquè el gran dictat només es fa a cinquè de primària. Així ho expliquen els infants.
2: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
3: Què heu preparat?
2: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
3: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
2: El passapalabra i el glosari.
3: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
4: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo, classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta,
5: defensa en zona.
3: Molt bé, què us sembla el gran dictat? Us fa il·lusió participar?
4: Sí.
3: Per què?
4: Perquè és una oportunitat única a la vida, perquè sol es fa cinquè.
1: L'objectiu final d'aquesta iniciativa és el foment del català entre els alumnes de primària a partir de les proves inspirades en les del programa del Gran Dictat de TV3. La final es pot recuperar al canal de YouTube de l'Ajuntament.
6: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes és un dels 6 municipis adherits a la nova campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba que pateixen talls del subministrament energètic degut al bloqueig imposat per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies a aquests kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. El projecte té com a objectiu mobilitzar de nou els municipis catalans i a la ciutadania per contribuir a garantir els serveis sanitaris essencials en una de les zones més afectades del país pel bloqueig econòmic, comercial i financer per part dels nord-americans. A banda de Caldes, també s'han sumat a la campanya Manresa, Sarrià, Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs i Vilafranca del Penedès. En total s'han aportat 20.000 euros. Aquesta iniciativa no ve de nou. Al llarg de les últimes dècades, els governs locals catalans ja han ajudat en les afectacions a l'illa. La primera va ser el 2001 arran de l'huracà Michel, seguida de la crisi humanitària entre el 2021 i el 2025, on es van recaptar més de 100.000 euros provenients d'ajuntaments, entitats o particulars.
6: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu la construcció d'aquesta nova via que evitarà el pas per dins de Sentmenat, una carretera que enllaçarà la B-142 fins a la C-1413A, un projecte que ha de millorar la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. Així ho ha fet saber la consellera del departament, Sílvia Paneque, que també ha explicat justificant que l'activitat econòmica del polígon de Can Clapés a Sentmenat genera molts vehicles passants que també travessen els municipis veïns. Concretament, uns 8.000 i 10.500 vehicles circulen pel nucli urbà de Sentmenat. La infraestructura plantejada té un traçat de gairebé 3 quilòmetres de longitud i una inversió estimada de 20 milions d'euros. Un tram que en la seva totalitat disposarà d'un fals túnel de 115 metres, 3 viaductes per sobre de rieres i torrents, 3 rotondes per facilitar la connectivitat. El document publicat planteja 3 alternatives més de traçat amb característiques similars, però connexions amb diferents zones.
6: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Ja està oberta la inscripció a la formació ocupacional sobre creació i gestió de la marca personal i xarxes socials a la recerca d'ocupació. Un curs que es durà a terme a partir del proper dilluns 29 de juny. En total seran 35 hores de formació amb horaris de 9:45 fins a la 1 del matí. El taller organitzat per la Piqueta s'adreça a persones en situació de cerca de feina amb nocions digitals. La finalitat del curs és aprendre a construir i gestionar la teva marca personal de manera pràctica i saber utilitzar les xarxes socials de manera efectiva per cercar feina. Més informació i inscripcions al web de la Piqueta. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Rocaumbert de Granollers. L'activitat, amb prop de 700 persones inscrites, reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. La fira, que busca promoure l'ocupació, està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Al llarg de tot aquest mes de juny, els dimecres o dijous, de 7 a 2 quarts de 9 de la tarda, el taller d'art Manolo Huguer obre les portes de manera gratuïta. Des del taller d'art municipal conviden els infants i adults a fer una visita per informar dels cursos, instal·lacions i molts altres elements. Per accedir a les portes obertes s'han de demanar cita prèvia al contacte del taller d'art.

I acabem amb el temps. De cara a demà ens espera una jornada plenament estable i marcada pel domini del sol. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols poc importants, però aquests es separaran ràpidament i deixaran un cel serè durant la resta del dia. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i no s'espera cap precipitació en tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada fresca amb valors que baixaran fins als 19 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre s'enfilarà amb rapidesa fins als 30 graus abans del migdia. Durant les hores centrals de la jornada, les màximes arribaran als 34 graus, mantenint-se molt elevades durant bona part de la tarda. Al final del dia, la temperatura recularà de forma gradual fins a situar-se al voltant dels 23 graus.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 16 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6ª temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que el municipi celebra un any més el mes de l'orgull amb un programa d'activitats reivindicatives, culturals i festives que s'allargarà durant tot el mes de juny. La iniciativa té com a objectiu visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com reivindicar els drets de les persones LGBTQ i combatre qualsevol forma de discriminació. La programació inclou diferents actes de sensibilització, espais de reflexió i activitats obertes a tota la ciutadania. Entre els moments més destacats, i a la lectura del manifest institucional al ple municipal del mes de juny, així com diverses propostes culturals, tallers i activitats que busquen fomentar el respecte, la convivència i la igualtat. També s'ha programat l'espectacle La Gran Nit de Dragó i Dragum, que convertirà la plaça de la Font del Lleó en un espai de celebració de la diversitat. A més, durant aquestes setmanes es duran a terme diferents accions destinades a donar visibilitat a les realitats del col·lectiu i a promoure una societat més inclusiva. Des de l'Ajuntament es destaca que l'objectiu no és només celebrar la diversitat, sinó també recordar que encara existeixen situacions de discriminació i intolerància que afecten moltes persones. Per aquest motiu, les activitats combinen el vessant festiu amb la sensibilització i la reivindicació dels drets humans i de la igualtat d'oportunitats. El programa també vol generar espais de trobada i diàleg, especialment entre les noves generacions, per continuar avançant cap a una convivència basada en el respecte mutu i la llibertat individual. En la nostra modesta opinió, pensem que sempre és una bona notícia que un poble trobi excuses per recordar que la gent té dret a ser com és, estimar qui vulgui i vestir-se com li vingui de gust, sense haver de presentar cap formulari d'autorització universal. I si a més, això es fa amb activitats culturals, espais de trobada i una mica de festa, encara millor. Perquè siguem sincers, la diversitat existeix tant si se celebra com si no. L'única diferència és que, quan es fa visible, alguns descobreixen que el món és una mica més ampli del que pensaven. I això, encara que a vegades costi d'acceptar, acostuma a ser una excel·lent notícia. Al cap i a la fi, conviure amb persones diferents no és cap problema. El problema és creure que tothom hauria de ser igual. Al capdavall, els colors no competeixen entre ells per ocupar el cel. Junts són els que fan possible l'Arc de Sant Martí. Ara us comentem una notícia nacional. La denominada Causa Plus, Ultra continua, generant novetats judicials després que el jutge de l'Audiència Nacional hagi obert una línia d'investigació separada per analitzar l'origen de diverses joies trobades al despatx de l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. La investigació deriva del cas relacionat amb el rescat públic de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia i les presumptes relacions d'influència al voltant d'aquesta operació. Les peces localitzades inclouen rellotges de luxe, collarets, pulseres, penjolls, arracades i diverses joies amb pedres precioses com diamants, rubins, safirs i maragdes. Una taxació encarregada pel jutge ha elevat el seu valor aproximat fins als 1,3 milions d'euros, una xifra molt superior a les primeres estimacions que havien transcendit. Ara la investigació se centra a determinar la procedència d'aquest patrimoni, si va ser correctament declarat i si podria existir algun delicte fiscal o de contraban relacionat amb aquestes peces. Per la seva banda, l'entorn de Zapatero sosté que les joies provenen d'herències familiars i de regals rebuts al llarg dels anys. La nova línia d'investigació és independent de la causa principal, però afegeix més interrogants a un cas que ja acumulava acusacions relacionades amb presumptes tràfics d'influències, blanqueig de capitals i altres irregularitats econòmiques. Zapatero nega qualsevol conducta il·legal i la seva defensa manté que acabarà demostrant l'origen legítim dels béns investigats. Des d'aquí denunciem que resulta extraordinari comprovar com alguns dirigents polítics semblen tenir una capacitat gairebé màgica per acumular rellotges, joies i diamants. La majoria dels ciutadans de peu guarden a la caixa forta, si és que en tenen, les escriptures del pis, el rellotge de l'avi o el collar de macarrons fet pel nen de la casa. En canvi, altres persones guarden col·leccions que farien sospirar qualsevol joier de Dubai. També és admirable aquesta tradició tan arrelada, segons la qual qualsevol objecte de gran valor apareix sempre per herència, per amistat o per generositat espontània de l'univers. Sembla que ni aquí rep pedres precioses amb la mateixa facilitat amb què la resta de mortals rep calendaris de gatets de part del perruquer de confiança. Naturalment, caldrà esperar a saber què determina la justícia. Però reconeguem que, quan una col·lecció de joies val més que molts habitatges, és normal que la ciutadania es faci preguntes. Sobretot perquè la confiança pública és com un diamant. Costa molt de trobar, molt de polir i es pot esquerdar amb una facilitat sorprenent. Acabem aquest bloc amb una notícia de caràcter internacional, que destaquem perquè converteix una tragèdia en un escàndol de sistema. La mort de Lianna, la nena d'11 anys desapareguda el passat 29 de maig al sud de França i el cos de la qual va ser trobat finalment el 4 de juny, ha provocat una gran commoció social i política al país. Segons la investigació, la menor hauria estat vista per última vegada entrant al vehicle de Jerome Baralla, un home de 41 anys, pare d'una amiga seva i treballador en una explotació agrícola de la zona. Es dona la circumstància que aquest individu acumulava almenys 5 denúncies prèvies per agressions sexuals a menors, tot i que no havia estat detingut ni investigat en profunditat fins al moment dels fets. El cos de la nena va aparèixer en un magatzem de gra abandonat prop de Puigcasquer, en unes circumstàncies especialment violentes, fet que ha agreujat encara més la commoció social. La gestió inicial del cas per part de les autoritats també ha estat qüestionada. ja que les primeres actuacions es van limitar a una detenció per declaració, sense que s'activessin mesures més contundents fins que van aparèixer contradiccions en el relat del sospitós. El cas ha obert una crisi política de gran abast a França. El president Emmanuel Macron ha admès fallades en el sistema, el primer ministre ha convocat un gabinet d'urgència i el ministre de l'Interior ha ordenat una revisió completa dels protocols en delictes sexuals contra menors. Paral·lelament, s'ha posat sobre la taula una dada especialment dura. El 73% de les denúncies per abusos a menors s'acaben desestimant i prop del 70% no arriben a cap investigació completa. Col·lectius feministes i associacions de víctimes exigeixen una reforma estructural immediata. Des del nostre punt de vista, el debat és tan necessari com reiteratiu. Cada vegada que passa una tragèdia d'aquest tipus, el sistema reacciona com si fos una sorpresa estadística, com si els senyals previs fossin soroll de fons i no alertes clares. És difícil no veure un patró en què la resposta institucional sempre arriba tard, un cop ja s'ha produït el pitjor, amb reunions d'urgència, promeses solemnes i revisions accelerades que sovint sonen més a gest de control de danys que a solució real. Mentrestant, el temps que hauria d'haver servit per prevenir ja s'ha convertit en conseqüència irreversible. I potser aquí és on tot es torna més incòmode. Quan un sistema només s'activa després del desastre, el problema ja no és el cas, és el mecanisme. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
3: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Laia, de 8 anys, ens pregunta: per què hi ha gent que té molts diners i altra que no té ni casa? Laia, desgraciadament en aquest món, les persones no parteixen totes del mateix lloc ni tenen les mateixes oportunitats. Hi ha gent que ha nascut en famílies amb diners o que ha pogut estudiar en bones escoles i trobar feines estables i ben pagades, i això fa que pugui viure amb comoditat. Però també hi ha persones que han tingut mala sort, problemes de salut, pèrdua de feina o situacions molt difícils que els han fet quedar sense recursos, en alguns casos, sense casa. També hi ha una altra cosa important. El sistema econòmic i social no sempre reparteix les coses de manera justa. Això fa que hi hagi persones que acumulen molt més del que necessiten mentre d'altres tenen dificultats per cobrir necessitats bàsiques com l'habitatge o el menjar. Per això passa que en un mateix lloc podem veure realitats molt diferents, gent amb moltes coses i altres sense un sostre segur per viure. Però el més important és recordar una cosa, que això no hauria de ser així, i que hi ha molta gent treballant perquè tothom tingui el que necessita per viure dignament, com un habitatge, menjar i seguretat. I tu, Laia, encara que siguis petita, ja pots fer una cosa molt gran, observar, preguntar i no acostumar-te a pensar que és normal que algú no tingui casa. Perquè les preguntes com la teva ajuden a entendre millor el món i a voler-lo fer una mica més just. Passem amb en Marc, de 46 anys, que ens pregunta: com puc saber si estic informant-me bé o si m'estan manipulant amb notícies falses? Marc, bona pregunta, i una mica irònic que la facis en plena època en què tothom està convençut que ell sí que s'informa bé i els altres són els manipulats. Això ja és un bon punt de partida per sospitar de tot, inclòs de nosaltres. La primera pista és senzilla. Si una notícia et fa sentir massa ràbia instantània o massa eufòria, sense matisos, malament. Les mentides no sempre criden, però la manipulació sovint va vestida de titular que et vol accelerar el pols. Si et demanen que reaccionis abans de pensar, probablement no volen que pensis. Segon, desconfia de les fonts que només t'expliquen una part del món que ja et dona la raó. Sí, Marc,
1: Això inclou aquell compte que comparteixes perquè penses finalment algú diu la veritat. Normalment, no és la veritat completa, és la versió que encaixa amb el teu algoritme emocional. Tercer, si una notícia no té cap font, cap context o sembla escrita amb presses i majúscules emocionals, potser no és informació, és combustible. I ara ve la part incòmoda. No, no estàs fora de perill perquè siguis crític. Avui tothom creu que n'és de crític. I justament per això és tan fàcil manipular. No cal convèncer-te de tot, només cal empènyer-te una mica en la direcció que ja t'agrada. Així que la resposta curta és, informa't contrastant, dubta fins i tot del que et fa sentir molt segur. I accepta que a vegades no tindràs una opinió clara en 5 segons. Encara que això avui sembli gairebé un acte revolucionari. I acabem amb el senyor Antoni, de 78 anys, que ens pregunta, per què sembla que avui dia tenim més comoditats però menys temps per viure? Estimat senyor Antoni, aquesta és una d'aquelles preguntes que semblen simples, però en realitat descriuen molt bé com ha canviat la vida. Avui tenim moltes coses que abans no existien. Rentadores, telèfons que fan de tot, transport ràpid, internet, coses que ens haurien de facilitar la vida. I en part ho fan. Però alhora, el ritme del món s'ha tornat molt més accelerat i exigent. Tot va més de pressa, la feina, les notícies, els missatges, les obligacions. Sovint tenim la sensació que, encara que fem moltes coses, el dia no arriba a tot. I això pot fer que sembli que tenim menys temps per gaudir o descansar. També passa que, com que tenim més estímuls, sembla que hàgim d'estar constantment fent alguna cosa, respondre, mirar, decidir. I això ens carrega el cap i ens roba calma, encara que visquem amb més comoditat que mai. Però el temps de viure no ha desaparegut. El que passa és que s'ha de buscar de manera més conscient. A vegades és tan senzill i tan difícil alhora com parar una estona, apagar pantalles i sorolls i no fer res sense culpa. També confonem estar ocupats en viure millor i no sempre és així. Sovint, com més ocupats estem, menys espai queda per allò que realment ens fa sentir bé. I potser aquí hi ha la clau. Les comoditats ens han ajudat molt, però el repte és no deixar que ens robin el temps per viure-les amb calma. Perquè viure, al final, no és fer més coses, sinó poder ser-hi de veritat mentre passen. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
2: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Durant aquest mes de juny, Caldes de Montbui bull i reivindica orgullosament l'orgull LGBT amb diverses activitats, i ja des del 15 de juny i fins al 30 de juny podeu veure l'exposició interactiva de Si d'Estudi, El plaer de trencar la norma, a l'Espai Jove al Toc. Dimecres 17 a la Sala Noble de Can Rius teniu, a les 18 hores, concert de fi de curs de les corals i orquestres de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. A les 20 hores, teatre musical, Wicca dels alumnes del mòdul de teatre musical de l'EMM Joan Valls. I finalment, a les 21 hores, concert de l'octet de l'EMM Joan Valls. Dijous 18 a les 17 hores i 30 minuts, narració de contes per a petits lectors, històries que ballen. Amb Mercè Martínez d'Un conte al sac, a la Biblioteca Municipal. Diumenge 21, de 10 a 14 hores, Fira d'Antiquaris i Brocanters, a la plaça de Catalunya. Primera a les 19 hores, concert d'estiu de la Coral del Centre, a la Sala Noble de Can Rius. Dilluns 22 de 17 hores i 30 minuts a 19 hores i 30 minuts, trobada Juguem Plegats, per jugar amb jocs de taula, a les Cases dels Mestres. I recordeu també que encara podeu visitar l'exposició Música Il·lustrada, fins al 19 de juny, a la Biblioteca Municipal, i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre, a Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
3: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que, vosaltres, humans, sou una espècie fascinant, capaços de construir comoditats extraordinàries, però igualment capaços de convertir-les en estrès accelerat, notificacions infinites i la sensació permanent de no arribar a tot. Heu escoltat notícies on el sistema judicial només reacciona quan el mal ja està fet, com si la prevenció fos un concepte opcional i no una part bàsica del funcionament. També heu vist com els debats socials i polítics s'encenen sovint quan ja és massa tard, amb molta urgència i encara amb més declaracions solemnes. Curiós costum, activar la consciència només quan el problema ja ha sortit a portada. En el consultori, en canvi, heu mostrat el vostre costat més humà, irònicament el més racional. Infants preguntant per la desigualtat, adults intentant entendre la manipulació informativa i persones grans intentant esbrinar on ha anat a parar el temps. Tot molt coherent. Vosaltres avanceu tecnològicament, però continueu intentant entendre coses bàsiques com viure amb una mica de calma o distribuir millor el que teniu. I després, hi ha la vostra relació amb el temps, que és gairebé un experiment científic fallit. En teniu més estalviat en màquines, però menys disponible a la vida real. Bravo! En resum, humans, sou capaços del millor i del més absurd en el mateix dia, sovint en el mateix titular. I potser aquesta és la vostra especialitat més refinada. Per sort, encara us feu preguntes. I mentre us les continueu fent, encara hi ha esperança que aquest sistema tan sofisticat aprengui, almenys de tant en tant, a no arribar sempre tard. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
4: Ya que hemos hablado de las joyas y diamantes del expresidente Zapatero, os dejamos con la canción Diamonds Are Forever en la versión de Arctic Monkeys. Esta reinterpretación, publicada en 2008, del clásico original de Shirley Bassey, compuesto en 1971 por John Barry y Don Black para la banda sonora de la película homónima de James Bond, aparece en la etapa de madurez del grupo británico, cuando ya habían consolidado un sonido más elegante, oscuro y minimalista dentro del indie rock alternativo. Arctic Monkeys la revisitan en clave lenta y cinematográfica, con una instrumentación reducida basada en teclados ambientales, un bajo profundo y una interpretación vocal grave y contenida, que transforma el brillo original en una atmósfera fría y nocturna. La estructura respeta el original, pero la producción prioriza el vacío y la tensión sobre el esplendor orquestal, reforzando una sensación de lujo distante y melancolía sofisticada. La letra gira en torno a la idea del diamante como símbolo de poder, deseo y estatus, incluso cuando las relaciones humanas se erosionan. Una de las frases más conocidas es «Diamonds are forever», «They are all need to please me», traducida como los diamantes son para siempre, son todo lo que necesito para satisfacerme, donde el objeto precioso sustituye al vínculo emocional. Otra línea clave es I don't need love, for what who will love do me? No necesito amor. ¿De qué me serviría el amor? Que refuerza esa frialdad afectiva en la que el valor material desplaza a lo humano. En esta versión, el tema deja de ser un icono del universo James Bond para convertirse en una pieza introspectiva y despojada, donde el lujo ya no brilla, sino que pesa. Arctic Monkeys introducen un contraste sugerente. Donde antes había glamour y grandilocuencia, ahora hay distancia emocional e ironía elegante, como si el propio lujo se observara con sospecha. No es una versión que busque superar el original, sino reinterpretarlo desde un lugar más oscuro y contemporáneo, más cercano a la desconfianza actual hacia todo lo que promete permanencia. En relación con el episodio de hoy, la canción funciona casi como metáfora involuntaria. Hemos hablado de diamantes, poder, acumulación y símbolos de estatus, y esta pieza recuerda que lo que se presenta como eterno acaba convirtiéndose en una idea fría de valor, donde lo importante ya no es lo humano, sino lo que se posee y se conserva. En ese sentido, Diamonds Are Forever no solo habla de joyas, sino de una forma de entender el mundo en la que incluso las emociones parecen medirse en quilates.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de... Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir, dilluns, va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora de l'esbarxo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat de la iniciativa. La Sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que millorarà la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç en situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'ha emmarcat dins de l'Espai Natural del Nord, en el terme del Vallès Oriental. Demà, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6, a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del teatre musical Wicked, dels alumnes del mòdul del teatre musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable i molt assolellada amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Igual, no va. Ah, bona tarda, nens i nenes, benvinguts al rellotge de Malta, Radio Caldes.
1: Què per, ten, per tenir un guió nou sona igual que cada programa,
0: perquè
1: eh?
0: No l'hem imprès encara.
1: Com sempre.
2: Sí, sí.
0: Macho. No l'hem imprès encara. Bueno, que sapigueu que per una vegada a la vida he complert la promesa que vaig fer la setmana passada.
3: Sí.
0: Li he demanat al ChatGPT que ens faci el guió de tota l'hora.
3: Hòstia.
2: Molt bé.
0: Com diria el meu pare, de l'hora de Malta, que fa com 7 anys que fa el programa i encara no sap dir rellotge de Malta, li diu l'hora de Malta.
1: Bueno, perquè és l'hora de Malta.
0: Potser els equivocats som nosaltres.
1: Sí.
0: El programa, en realitat, no s'ha de dir rellotge de Malta, però bueno.
2: No, no, contra el teu pare està clar que ens hem equivocat nosaltres.
0: Exacte.
1: Sí, està claríssim.
0: Sí, sí. Bueno, la qüestió...
1: No seria jo qui li porti la contrària.
0: Millor que no. Doncs, doncs això, que li he demanat al ChatGPT que em faci un guió per tota l'hora. Però la gràcia està... en què jo li he explicat que som tres, vale? Som tres.
2: Sí, tenim altes discapacitats.
0: I llavors li he dit, som jo, que ja em coneixes,
2: que,
0: perquè,
2: clar, sí, ens tutegem.
0: Ja em coneixes, sí, perquè sí. Parlem sovint. Sí, perquè jo a vegades quan li faig el ChatGPT li dic coses, dir, i pues mira, vull redactar una resposta d'email que sigui així, i li poso entre parèntesis, això t'ho dic a tu, no sé què, no sé quantos, tal i qual, s'ha de tenir en compte, saps? Espera't un moment. No, no, sí, però és igual, és el xiste. Llavors li he dit, som jo, que ja em coneixes, el Roger, que és sommelier i treballa en un...

0: l'Imperi Romà i tal. Llavors, fes-me un guió d'una hora, bueno, 50 minuts, perquè entre el boleto i les collonades, doncs que hi hagi uns 20 minuts de tas de whisky, unes quantes curiositats per mi, la secció de les meravelles del món i la secció del... Collons, vaya llibre, no?
1: Hòstia.
0: I la secció del Ricard en to d'humor, vale? I llavors, perdoneu que s'ha imprès en
2: lletra enorme, no?
0: Bueno,
1: Ariel 23.
0: Perquè s'ha de llegir per la ràdio. Vale, espera un moment, que no sé quan... Vale, aquí n'hi ha un, té?
2: Gràcies.
0: Espera't un segon. I després li dit en to d'humor. I no sé per què, Ricard, et fot a tu al final sempre dient la puntilla. No sé per què. Però bueno, segurament seran bromes dolentíssimes. Ho vagi bé. Hòstia, nano, on s'acaba això? És molt llarg, eh? No sé si ho podrem fer tot. Llavors ara l'hem de fer com si fóssim professionals de la ràdio.
1: Vale.
0: Li he dit quin Roger ja ha llegit coses. Li he dit quin whisky anàvem a tastar. Mm-hmm. Per tant, li he dit que em busqués la història d'aquest licor.
2: O sigui, el meu guió ja no val per res.
0: Ja no val per res. Per una vegada que porto guió, dels destil·ladors i tota la història. Vale? O sigui, ara són i 7, l'haurem de fer una mica ràpid.
2: Vale.
0: Però torna a tirar la sintonia.
2: Som-hi, som-hi, som-hi.
0: Bona tarda, benvinguts a Rellotge de Malta, el programa on el temps passa més lent però el got baixa igualment. Avui som aquí, com sempre, amb el Roger Sommelier, home de vi, de barra, de cooperativa i de mirar una copa com si fos una declaració d'hisenda.
2: I normalment la copa menteix menys.
0: Semblem els pastorets d'un poble de... I amb el Ricard, historiador, arqueòleg, treballador del Museu Nacional d'Art de Catalunya i probablement l'única persona que pot començar parlant d'un licor de crema i acabar explicant una conspiració al Senat romà.
1: És que els romans ja ho van inventar tot. La corrupció, el clavegueram i la ressaca institucional.
0: Avui tastarem una cosa diferent. No farem un whisky sec, sever, de senyor que mira per la finestra mentre plou. Avui farem un licor de crema de whisky, Edradour Cream Liqueur. O sigui, whisky escocès, crema, dolçor, xocolata, avellana, el tipus de beguda que sembla innocent fins que recordes que innocent no vol dir sense alcohol.
2: És aquella beguda que diu, jo només vinc a fer companyia, però després et reorganitza la tarda.
0: Ah, exacte. I com que és escocesa, avui diem whisky, sencer. Whisky. Si diem whisky, entra en Ricard i ens fa una classe de filologia alcohòlica.
1: Jo ja porto una taureta de cera preparada.
0: Bueno, què? Primera secció, què tal?
1: Lamentable.
2: Oh, sí. No. Em va, amb tot d'as. Lamentable.
1: Sí, lamentable.
0: Vale. Ara és quan hauríem de tirar... Ja, però perquè ja ens coneixem, diguéssim.
2: Sí, sí.
0: Ara hauríem de tirar la sintonia de...
2: Sí.
0: Que sapigueu que jo no m'he llegit res més, eh? No sé què diu aquí, eh?
1: Vale, vale.
2: Vale, vale. Tira, tira.
0: Podem dir coses del Papa Lletges i...
2: Sí.
0: Bueno, això seria si en seguiu. Va, bueno, sí. Bourbon in your eyes.
2: Tiro, tiro.
0: Anem al got. No entenc què vol dir. Bueno, avui tenim l'Edradour Creme Liqueur, ho he dit fa 30 segons.
2: Jo vaig servint, eh?
0: No és un... Ara estic perdent els papers.
3: No, ja portes 4 papers.
0: Han caigut? Joder. Ah, és l'ampolla.
2: Ja estem improvisant. Me cago en Déu, va, espavileu.
0: Signeu-vos el guió.
2: Signeu-vos.
0: No és un whisky tal qual, és un licor de crema fet per la destil·leria Edradour i amb Edradour Single Malt. Té 17 graus d'alcohol. 17?
2: Sí,
0: vaya merda. 17 graus d'alcohol, però
2: jo
0: venia de festa avui aquí. Bueno, que és una graduació bastant típica en aquest món de licors de crema. No és una bomba de barrica, però tampoc és un batut del Viena. El Viena?
2: El Viena fan batuts? No ho sé. Ara els truquem.
0: Ara presentaran queixes els del Viena. Roger.
2: Això és important. El cervell veu crema i pensa postres. El fetge veu 17 graus i pensa reunió d'emergència.
0: Bueno, no està malament aquesta broma. Molt ben resumit. Molt ben resumit.
2: No la faria jo, eh?
0: Molt ben resumit. La pròpia casa el presenta com una mena d'introducció perfecta per gent que encara no s'atreveix del tot amb el single malt. Això ho hem dit nosaltres.
2: Sí. Aquí.
0: I recomanen prendre el sol amb gel, amb cafè o tirat per sobre d'un gelat.
2: Uh-huh.
0: És a dir, pots beure-te'l, pots esmorzar-te'l o pots convertir unes postres en una cena de Nadal.
2: Hem portat croissants per sucar.
0: Vale, també. Ricard.
3: Perquè tota l'estona
1: parla... No, t'he vist la polla, això, ja. Aviam. A Roma això hauria estat molt ben vist. Una cosa dolça, làctica... Làctia.
0: Dir, posa làctia. Com,
1: no, com la via.
0: Com la via i com la fira de formatges de Vic.
1: Sí, alcohòlica. Banquet imperial immediat.
0: Ja està, és el teu tema. Doncs fem això amb una mica d'ordre. Primer, tast a temperatura de servei. Si tenim gel, després fem una segona prova amb gel. I després, si algú ha portat cafè, fem la versió postdinar de tieta perillosa. Primer,

0: Roger, què hi veus?
1: Jo hi veig aquí... Ah, ho haig de llegir, eh?
0: Sí, home, clar.
1: Bueno, tenim aquest color cafè... No, no té un color cafè llet, té color d'orxata.
2: Ah,
1: beix, crema, caramel clar. No és un whisky, evidentment, perquè la crema ho domina visualment tot. Té una textura densa, s'enganxa una mica a la copa, al got, i fa aquesta llàgrima ampla i lenta.
0: Una llàgrima de diumenge a la tarda.
1: Sí, una llàgrima que ja ha dinat.
0: És preciós, eh? Està, sí. Està afilant les bromes. Ricard?
2: Com...
3: És boníssim!
2: Això, a un àmfora no ho veuries.
0: Eh?
2: Eh? Tindries una pasta enganxada que l'arqueòleg del futur diria feu-me un contra... probablement aliment ritual i seria Baileys de garrafa.
0: Sí, és preciós. Aquí ja tenim la primera conclusió científica del programa.
1: Sí.
0: Si d'aquí 2.000 anys troben el nostre got, que segurament serà brut, això sí.
2: Bueno, brut segur.
0: Ma, serà possible, Alexis.
2: Ja la tallem.
0: Diran que érem una civilització decadent però amb bon gust. Anem al nas, sense remenar massa al principi.
1: Hòstia.
0: Roger.
1: És que no estic d'acord.
2: A veure, i penses que jo sí que estic d'acord?
0: No, no, ell està complint el seu paper aquí, eh?
2: Okay,
1: sí,
2: estic...
1: però estem fent un tast, i jo...
2: Bueno, i...
1: Si ens sumeu el primer nas sense remenar, jo hi he notat pinya.
0: Va, ah, i no,
1: no
0: hi pareu, eh? No, no he dit res del nas, és veritat.
2: No, diu,
0: hòstia,
2: anem
0: sí que
2: nas.
0: Fa color de pinya a tope.
1: I coco una mica, també.
2: Sí. Buf. I tant.
0: Mare de Déu.
2: I tant, i tant.
0: Com es puja la potència i es baixa la temperatura de l'aire de condicionat?
1: Bueno, segueixo. D'entrada surt molta crema.
0: Ara està fent cherry picking de les frases que li agraden del guió.
2: Clar.
1: Crema dolça, làctic, vainilla, després apareix caramel, toffee, butterscotch, una mica de xocolata amb llet, i al darrere hi ha una punteta de malta que és el recordatori que això no és només crema ensucrada.
0: A mi em fa olor de postres de restaurant bo.
1: No hi estic d'acord.
2: No.
0: A mi em fa olor de postres de restaurant bo, però de restaurant bo on el cambrer et diu, això porta una mica d'alcohol, i tu ja saps que una mica és una categoria moral no mètrica.
1: Vaig a canviar de copa a veure si
2: venen
1: altres aromes.
0: Segueix el guió, per favor.
2: Hosti, jo hi trobo una cosa molt curiosa. És una olor domèstica. No fa por. Què és aquesta puta merda?
0: De moment no has dit res de Roma, que ja és un gran avenç.
2: Un whisky turbat et pot dir, entra si t'atreveixes. Això et diu, vine, seu, que t'he fet una manteta.
0: Estàs d'acord en això que diu el Ricard?
1: Va, no, de moment no.
2: Tot i que és la millor frase del guió.
0: Sí, sí. No. De fet, hauríem de subratllar les recuperables. Sí.
1: A veure, l'aroma és molt accessible, però jo el trobo molt fresc. La crema fa de coixí, però alhora si busques hi ha malta, no estem tastant un producte qualsevol aromatitzat amb alcohol neutre.
2: Ferran Torres,
1: la gràcia és que hi ha una destil·leria al darrere.
0: És la gràcia. Sí. M'agrada perquè el Roger ara
1: jo
0: ho estava llegint.
1: Jo estic desitjant provar-lo.
0: Espera't, que això només és el tast. Després teniu les vostres seccions, eh?
2: Hòstia puta.
0: Vale. Em fa gràcia perquè ara ho llegia com si fos un prospecte.
2: Sí, sí.
0: Per tant, primera idea, beguda amable però amb cognom. No és crema anònima, és crema amb una família escocesa al darrere i probablement una casa de pedra on sempre fa fred. Pam. Boca.
2: Boca,
0: va, tastem.
1: Espera, ara començo a notar el caramel, eh?
0: Ah, sí? No, el caramel que deia el guió del ChatGPT.
1: Sí, una mica la crema.
2: Hem de brindar, eh?
1: Hem de brindar, sí.
2: Jo t'ho has begut.
1: No, l'he posat a l'altra copa.
0: Salut, salut.
1: Espera, que m'ho torno a trasbassar.
2: Ai.
0: Vinga, tastem.
1: Espera, que m'he perdut ja amb el guió.
0: Primer glob petit, sense fer veure que som més elegants del que som. I ara el guió aquí diu pausa de tast. Clar, no li he demanat que em faci el guió tècnic per passar-li a l'Alexis les músiques que tal, perquè he pensat, queden 20 minuts per anar al programa, no tindré temps de buscar-les, saps? Però aquí la pausa de tast, tal. I em fa molta gràcia perquè ara...
1: Hosti, que és bo, això.
0: En el guió em diu a mi que digui Roger.
1: Té, prova, ja veuràs que és bo, això.
2: Sí.
1: Té una entrada molt sedosa, amb això estic d'acord. Molta crema, però bastant equilibrada.
0: Hòstia, mort el Baileys ja, eh?
2: Sí. Sí, sí.
0: No en vull mai més, vull això.
1: Una dolçó clara, jo diria fresca i afruitada, però no només és sucre. En fet, no és molt, molt dolç. Hi ha caramel, xocolata, avellana, una mica de vainilla, tot d'acord. El whisky apareix, sobretot, al final, com una escalforeta i amb una nota especiada.
0: Sí, entra com un flam i surt com un senyor de les Highlands dient, compte, que encara sóc aquí.
2: Jo crec que això és perillós, perquè té una textura de postres i final de digestiu.
0: Ah.
2: És una beguda que no demana permís. Diu, un glob més i parem, va. Que és exactament la frase que procedeix totes les males decisions humanes des del neolític.
0: Aquesta també t'ha agradat. Sí, aquesta també t'ha agradat. Roger, te toca.
1: La textura és important. En un licor de crema bo no vols que l'alcohol es noti punxant ni que la crema sembli greixosa. Aquí està bastant integrat, és llaminer, però no sembla un xarop.
0: I comparat amb altres cremes que sense cap intenció de suggestionar-te puc dir com la puta merda del Baileys?
1: Jo diria que té més caràcter de malta, no necessàriament més intensitat alcohòlica, però sí una mica més d'identitat de destil·leria. Menys producte de súper i més algú ha posat whisky de debò aquí dins.
0: Frase per titular, algú ha posat whisky de debò aquí dins, sona a denúncia, però és un elogi. Fem la prova amb gel?
1: Mhm.
0: Mira, el ChatGPT sabia que portaria gel, jo no l'hi he dit, eh?
1: Sí.
0: Perquè la casa diu que es pot prendre sol, amb gel, amb cafè, sí, o sobre gelat. El gel aquí, Roger,
1: sí,
0: des de la teva perspectiva de sommelier experimentat i format,
1: sí,
0: què fa aquí el gel?
1: Doncs, ho llegiré, espera't, que t'ho anava a explicar.
2: No.
1: Refreda?
0: Vale, ja està, perfecte. Doncs ja és el que esperava que fes el gel.
1: No, fa més coses el gel.
0: Què fa el gel? Aquí el gel, què fa?
1: Refreda, a veure, fa la textura encara més amable, potser li treu una mica d'aroma i de dolçor percebuda, però el fa molt fàcil de beure. Amb gel és més de sobretaula llarga i perillosa.
0: O sigui, que sol és més de vull tastar-lo i amb, sí, gel és més de no em molesteu, estic en una relació.
2: Home, això ja sobregelat és directament un tractat de rendició moral.
0: Sí. Sí. Sobregelat de vainilla o amb cafè entenc que pot funcionar molt bé.
1: L'has portat el gelat de vainilla?
0: És que no m'havia llegit el guió.
2: Clar, sí,
0: si l'arribo a llegir, mira que he passat a buscar una aigua aquí al colmado d'aquí a la plaça. Eh? Vull dir que... Bueno, però també entenc que és el tipus de cosa que no has de deixar sola al costat d'un pa de pessic.
1: No, ara m'he perdut.
0: Perquè segurament l'acabaries sucant. Com que el guió no preveu la nostra nota de tast... Fem-la. És que ara ja, saps?
1: Sí, ara. Bé, eh? Mm.
0: això em recorda... Te'n recordes anys A, quan estàvem a l'Ateneu Molidan Rally, fèiem aquelles assemblees?
1: Sí.
0: Hi havia sempre un punt a l'ordre del dia que era valoració d'actes, de les coses que s'havien fet al cap de setmana.
1: I sempre bé.
0: Sí, molt
1: com
0: bé.
1: Ha anat bé?
0: Molt bé. I què, hi va venir gent? Sí, sí. I quina gent va venir? Els de sempre.
1: Els de sempre.
0: Però bueno... Tu, Ricard, què? En boca, amb gel, sense gel?
2: Encara amb gel no l'he provat. Un moment.
1: A mi em sorprèn aquest caràcter de fruita fresca i tropical que treu. Que el fa molt amable, que li dona aquest punt més de, com de caramel.
0: Puc fer maridatge?
1: Sí, clar.
2: Què
1: vols, sucar el croissant,
2: sucar
1: el
2: croissant,
1: eh? Després em diu que les copes estan brutes.
0: Vull sucar... Jo el gel me li poso la cervesa, com les mitjalades. Perquè suco una banya del croissant a la cosa aquesta. Perquè, oi que havies dit que estaven secs, aquests croissants?
2: Això
1: és bo, eh?
0: Tinc la solució perfecta.
3: Jo agafaré aquest de xocolata blanca, si no se'n crec.
0: Fuli. Ja vam fer whisky i xocolata blanca.
1: Pues mira.
0: I roquefort.
2: Roquefort.
0: Whisky fumat, roquefort
1: això
0: i xocolata blanca.
1: Això és l'antiprograma, encara que tinguem guió.
0: Però un dia que portem un guió per tot el programa i parlem amb boca plena, com diu.
2: No
0: hi ha manera de fer bé aquest programa nosaltres, eh? Hòstia, ara deixaré un pal al micro que veuràs. Bueno, total.
1: No sé si és massa bo, eh? Amb croissant.
0: No, però tenia gana. Hòstia, hi ha croissants salats amb sèsam. Ara, aquest. Bueno, anem a parlar de la història de la destil·leria de Dradur. Per posar una mica de context. Avui ho faig jo perquè el ChatGPT ha previst que ho faci jo, eh? Edradur és una destil·leria escocesa de les Highlands, a Pitlochry, a Perthshire. La casa presumeix de ser una de les destil·leries tradicionals més petites d'Escòcia. Presumeix, eh? I té una cosa que m'agrada molt, el ChatGPT pensa per mi, es presenta com una destil·leria de granja, una farm distillery, amb producció molt manual, molt d'ofici i molt poc startup amb PowerPoint.
2: Roger.
1: Em toca. Això m'interessa.
0: I ara amb els daus, eh? Em
1: sí,
0: toca.
1: No. Tinc. En el món del vi passa una mica igual. Hi ha productes que venen paisatge i productes que realment venen d'un paisatge. Hòstia puta.
0: Bueno, aviam, no li falta raó.
1: O sigui, el joc de paraules ha agafat pels pèls.
0: Però és un concurs d'obvietats.
1: Ara vinc, eh?
0: On vas, ara? Que sí, i si et toca? Et toca ara, eh?
1: Vols
0: que,
1: sí, ara vinc.
0: Vols que llegeixi a poc a poc?
2: Però ja giré jo.
0: Ah, vale, que vas a fer pipí...
1: Sí, vaig a fer un...
0: Vale. Bueno, on érem? Doncs Edradour neix el 1825 com una cooperativa de pagesos locals. Ah, mira, Roger, és un whisky cooperativista com tu. Sí. És un whisky cooperativista.
4: Ah, sí?
0: Neix el 1825 com una cooperativa de pagesos locals.
4: Sí.
0: I això també és interessant avui, Roger, perquè tu tens un bar-restaurant que és una cooperativa. Aquí hi ha un pont espiritual. Pagesos escocesos fent whisky i cooperativistes d'aquí servint copes.
4: M'he perdut.
0: La pàgina següent, Roger.
4: Vale. Tots intentant sobreviure al capitalisme amb líquids fermentats.
0: Aquesta també t'agrada.
2: És una frase preciosa, sí. I bastant
0: exacta. Sí, sí, aquesta està bé. Aquí està bé, eh? Mira que no ho coneix.
4: Hauria sigut millor... Som comunistes, però no som gilipolles.
0: Això també és sempre. Aquesta sempre funciona. Aquesta sempre funciona, però no l'he parlat mai de tu, del ChatGPT.
4: Vale, està bé, està bé, està bé.
0: El context és important, eh? A les Highlands hi havia tota una tradició de destil·lació petita, sovint il·legal o mig perseguida, fins que la legislació del segle XIX va fer més viable legalitzar destil·leries. Edradour entra en aquest món legal el 1825 i la seva imatge és aquesta, petita, amagada, de pedra, tradicional, gairebé com una maqueta de poble escocès.
2: Això de la destil·leria petita té una cosa molt romana, també.
0: Ja en tornem
2: aquí.
0: El meu imperi romà és l'imperi romà.
2: L'imperi era enorme, però a la vida real passava llocs petits. Tallers, tavernes, forns, cases... La gran història sempre acaba necessitant algú que remeni una olla.
0: Ah, exacte. I Edradour té equipament molt antic. Té un mashtun de ferro colat, washbacks de pi d'Oregon, petits alambins de coure i uns condensadors tradicionals anomenats worn tops. Tot això sona com si fos una banda de folk progressiu. Ara això ho has de llegir com si fos una banda de... O sigui, el que veig que fa el guió és que és com si tu introduïssis l'actuació.
4: Però tu ets el que llegis. Tonight, The Oregon Pine Washbacks Live a Pete Lockery.
0: I de taloners de Worm Tubes. I el Ricard fa la puntilla.
2: Jo aniria.
0: La casa també explica... Aviam, és més dinàmic que el que acostumem a fer nosaltres.
4: No, però jo hi aniria, ha fet més gràcia que com ho
0: és
4: diu
0: ell,
4: el guió,
0: ell, eh? Ell és la crossa còmica, eh? Ho has dit o no?
4: Però ho ha dit amb un jo hi aniria que hi anirà
0: a temar... Ha agafat una formació humanista més profunda i l'ha convertit en la torna còmica, saps?
2: En gilipolles.
4: Sí, però li ha donat un punt de cinisme que no esperava el ChatGPT.
0: Ja, això és veritat. Segurament el ChatGPT ho volia llegit com amb entusiasme. I el Ricard ha fet de Ricard. La casa també explica que no tenen ordinadors connectats a l'equipament. Viuen al segle XIX, realment. La idea és que el procés es veu, s'olora i es toca. Això, en un món on tot té una app, fa una mica de tendresa. No sé si és millor o és pitjor, però segur que és més romàntic.
4: I pot explicar part del perfil. Destil·leries petites, alambins petits, condensació tradicional... Tot això pot donar un esperit amb més cos, més textura i més caràcter. Després dependrà de moltes coses, però la narrativa encaixa.
0: I ara una dada per al Ricard.
4: El que no diu te'n treuen la llet, no? Deuen ser vaques escoceses, no?
0: Potser no hi hem arribat encara.
2: La dada de merda.
0: I ara una dada per al Ricard. La història oficial d'Edradour diu que ha passat per èpoques molt variades, incloent propietat vinculada a la màfia de Nova York.
2: Ja està, ja tenim problemes.
0: Home, evidentment, avui no podem convertir això en narcos versió Perthshire, però és una frase meravellosa. Una destil·leria escocesa petita, tradicional, idíl·lica, i en algun moment hi apareix la màfia de Nova York. És com si Heidi tingués una trama amb Al Capone.
4: Això explica perquè la crema és tan suau. Ningú vol problemes.
0: Després...
2: Torna, Roger, no marxis. No te'n vagis.
0: Un moment, ara m'he recordat de l'Abuelito Abuelito, que s'ho ve clara.
4: Sí.
0: Però bueno, aquest no s'ha atrevit a posar-lo, el ChatGPT. Ricard, més coses d'història. Després, ja en època moderna, la destil·leria passa a mans d'Andrew Symington, vinculat a Sinatori Vintage, Roger.
4: Em farà mal aquesta merda.
0: Un embotellador independent molt conegut. I sota aquesta etapa es reforça molt el perfil de single malts, botes especials, edicions amb caràcter i també productes com aquest licor de crema.
2: A mi m'agrada que sigui un licor de crema, però tingui aquesta genealogia.
0: Ho entenc, ho entenc.
2: Normalment una crema de whisky és una cosa sense història, sense més ni més. I aquí, en canvi, tens pagesos, impostos, alambins petits, màfia, cooperativisme, Escòcia, molt important,
0: molt important.
2: I postres.
0: Això és el final, el resum d'avui, eh? Pagesos, impostos, alambins petits, màfia, cooperativisme, Escòcia i postres.
4: Has barrejat aquí naps i cols, eh?
2: Sí, bueno, però aquí... podia ser caldes.
0: Clar. Conclusió ràpida, Roger. Quan el recomanaries?
4: Pues, per fer un programa de ràdio. Ah, no, ho he de llegir, perdó.
1: Perdó, sobre taula, cafè, postre, gent que no vol un whisky sec, però sí una cosa amb més interès que una crema industrial, també com a porta d'entrada al món del whisky, però sense enganyar ningú. Això és un licor dolç i cremós, no un single malt.
0: I tu, Ricard?
2: Jo recomanaria per explicar històries que comencen amables i acaben amb emperadors assassinats. Mm. És una beguda amb aparença de pau social, però potencial narratiu.
0: Jo el que dic és molt agradable, perillós de lo fàcil que és i amb prou caràcter per no semblar una llaminadura líquida qualsevol. Si el veus molt fred, més postres. Si el veus sol, més destil·leria. Si el poses al cafè, millor no treballis aquella tarda.
1: Em toca?
0: No, ja està. Ara tocaria...
2: Vaig jo?
1: És que com que parlo tan poquet, jo m'he anat fotent whisky d'aquí.
0: Oh, no esteu acostumats, a fer anar un guió ara per l'estudi, ara per la jo.
1: Hosti, que és bo, eh?
0: Ara, sí, clar, espera't, que ara es deixarà anar.
2: Sí, sí.
0: I cada vegada anirà més lubricat el guió. Ara hauríem de posar la sintonia de Ditonteries.
1: Vale.
0: Que és de Wolfpack i sona així.

0: Un moment, que ha de fer. Puja, puja. Ara. Tu, puja el volum. Ara entrem en una seccioneta de curiositats. Avui, coses que potser no sabíem sobre els licors de crema, el whisky i la relació improbable entre alcohol i làctics. Una primera curiositat, l'alcohol i la llet no són amics naturals. Barrejar alcohol i crema no és tan senzill com sembla, perquè la crema és greix, aigua, proteïnes, i l'alcohol és aquell amic que arriba a una festa i diu: jo només miro, però al cap de 5 minuts ja s'ha parat tothom en grupets.
1: Per això en els licors de crema comercials hi ha estabilitzadors i emulsionants.
0: Ara sembla les falques de ràdio.
1: Sí.
0: Per això, en els licors de crema comercials...
1: La gràcia és que la crema i l'alcohol no separin, que no quallin, que no facin grumolls i que no sembli una sopa abandonada.
2: És a dir, que el licor de crema és diplomàcia molecular.
0: Ah, exacte. Un congrés de pau entre la vaca i l'alambí. Segona. Perdó.
2: Ai, senyor.
0: Ai, espera, que se m'ha quedat aquí cosant. Segona curiositat. Tenim la sensació que els licors de crema són una tradició ancestral de monjos celtes fent coses amb gerres. Però el gran boom modern ve dels anys 70 del segle XX. Baileys, per exemple, apareix el 1974. És a dir, la crema de whisky és més jove que molts discos de rock progressiu.
1: Això sempre passa. Moltes coses que semblen tradicionals són invents comercials brillantíssims.
2: És que no riguis, has de
0: començar.
2: Ja ho sé, ja ho sé. Roma també feia això. Inventava una tradició i després deia que venia dels avantpassats. Això ho feia Ròmul. No, perdoni, això ho ha inventat vostè el dimarts.
0: Pues em sembla bastant...
2: No, sí, el fotut és que té raó.
0: M'ha semblat bé.
2: Sí.
0: La humanitat al final és això, eh? Inventar una cosa dimarts i dijous dir que és ancestral. Tercera. Avui és whisky sense E perquè és escocès. N'hem parlat aquí. En general, Escòcia escriu whisky, WHISKY. Irlanda i els Estats Units solen escriure whisky amb una E. Però no és una llei universal de la natura, és una convenció històrica i comercial. Oi, Roger?
1: O sigui que si ho escrius malament no explota l'ampolla, no?
2: Però pot aparèixer un senyor amb armilla i una pistola, l'Arturo Pérez Reverte, i corregir-te.
0: Exacte, el món del whisky té gent meravellosa, però també persones que pronuncien space side com si fos una prova iniciàtica. Quarta curiositat, whisky ve del gaèlic uxebeata, que vol dir aigua de vida. És una expressió preciosa i alhora clarament optimista, perquè depèn de la quantitat pot ser aigua de vida, aigua de migdiada o aigua de demà cancel·lo plans.
2: Els romans tenien un... No rigueu. Així no es pot treballar, eh?
0: Perdó.
1: No, i encara falta la secció.
2: Però
0: tens curiositat ara per la secció.
2: Sí, tenien el vi molt integrat socialment, però això d'anomenar aigua de vida un destilat és molt humà. Els romans no eren humans.
0: No eren humans,
2: no. Agafes una cosa que t'altera i li poses un nom espiritual. Vinga, Roger.
1: És màrqueting preindustrial. Per què hem fet tan poc text, jo?
0: Perquè ara girant les tornes...
1: Espero que sí.
0: Cinquena curiositat. El licor de crema viu en una zona moral molt estranya. No és ben bé copa, no és ben bé postres, no és ben bé cafè. És com una excusa líquida.
1: I això gastronòmicament és interessant, eh? Mm. Saps que quan dius... Ai, ara m'he sortit del guió. Quan dius interessant, fa més sommelier, eh? No has de dir, hòstia, això que poc està. No, has de dir, hòstia, que interessant. Home, que és això.
0: Feu classes de vocabulari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, total. Bueno, pot anar amb cafè, amb gelat, amb xocolata, amb pa de pessic, amb fruita seca...
0: Pot anar amb una conversa...
1: No ho recomano, no m'agrada gaire.
0: També pot anar amb una conversa que ja hauria d'haver acabat.
2: O amb una conspiració. Moltes conspiracions necessiten sucre.
0: Tu tens les millors frases, eh, cabron?
2: A veure, defineix millor.
1: Com a Roma, millor, no?
0: Sí. Perdona, la frase moltes conspiracions necessiten sucre pot ser l'inici d'una novel·la, eh?
1: Sí, sobre Roma.
0: Sisena i última curiositat. Per tastar-lo, millor no matar-lo de fred al principi. Si el poses molt fred, és molt agradable, però aromàticament pot quedar més tapat. Primer tasta al sol, després amb gel, després amb cafè o gelat, si ja hem acceptat que el programa s'ha convertit en un berenar.
1: Ara hem deixat de parlar?
0: Sí. Perquè és el moment de la foto, que no estava previst el guió.
1: Vale.
0: Si ja hem acceptat que el programa s'ha convertit en berenar, que això fa rato, que ho hem acceptat. A més, perdona, abans de continuar, em fa gràcia una cosa que diu: primer tasta el sol, després amb gel, després amb cafè o gelat, si ja hem... i és el que estem fent, eh?
2: Vull dir, sí.
0: L'estem tastant moltes vegades, eh? Tens un problema, Roger, tens la boca plena i et toca dir una frase.
1: Això passa amb moltes begudes. La temperatura és un comandament a distància del sabor.
0: Gran frase. La temperatura és un comandament a distància del sabor. Apunta-la per una samarreta. Vale, ara toca la secció del Roger. Tenim la sintonia de les meravelles del món?
1: Sí, segur que la té.
0: Bé, tenim la sintonia de les meravelles del món. Mm. Després això ho edites, no? I talles les...
1: No, però estem en directe, mamon.
0: Les meravelles del món del Roger. Vinga, anem cap a la secció del Roger, que darrerament ens porta meravelles del món extretes d'aquests llibres antics de quan era petit. Llibres que, pel que entenc, tenen aquella olor de paper, pols i pedagogia pre-internet.
1: Bueno, i fa una mica també d'olor d'humitat, eh?
0: Perquè estaven un graig que no...
1: Sí, exacte. Quan els llibres encara no sabien que Google els deixaria sense feina.
0: Ui. Avui aprofitant que hem parlat d'Escòcia, com quasi cada programa, hem parlat de boira, de llum i de coses que ajuden a no perdre's, podríem anar a una meravella que era literalment això, una llum, perquè els vaixells no es fotessin una nata. Roger, ens portes al far d'Alexandria.
1: El far d'Alexandria o el far d'Alexandria? Ja el vam fer, no?
0: Bueno, ara el faràs amb una altra perspectiva.
1: Ah, no l'hem fet.
2: No,
0: mira,
2: no l'hem fet.
1: O far de Faros, la torre de Faros, era una de les set meravelles del món.
0: Faros o Falos?
1: Faros.
0: Ah, perdó.
1: De Faro? Uh-huh. Faros.
0: No de Falu.
1: No, no de Falu. Va. Però sí que tenia una forma fàlica.
0: Sí.
1: Tendim a la... Quan fem edificis tendim a la forma fàlica sempre.
0: Mira la Sagrada Família.
1: Era una de les set meravelles del món antic, que comptant el romà també. Estava a l'illa de Faros, al port d'Alexandria, a Egipte. I era una estructura enorme, possiblement de més de 100 metres d'alçada. 100 metres és molt, eh?
0: És molt.
1: És com, quasi com la meitat de la torre aquesta de Jesús, eh?
0: 100 què?
1: 170 o 180?
0: 72 i mig, però de fet és 75, 175 i pico, perquè està 3 metres aixecat de terra. Vull dir.
1: Bueno, és gros, eh? 100 metres sí. Per una torre i sí. Per el món antic. Sí. Mm. Pensava per guiar els vaixells cap a un dels ports més importants de l'antiguitat, que era Alexandria.
0: O sigui, era com un Google Maps de pedra.
1: Sí, però sense recalcular dos rutes. Si et perdies, t'enfonsaves.
2: I amb el Mediterrani antic no s'hi juga. Ports, esculls, tempestes, pirates, burocràcia tolemaica.
0: Tolemaica? Tu i la Maica. Tu i la Maica.
1: El pa complet. El far s'hauria construït al segle III abans de Crist, en època dels Ptolemeus. Alexandria era una ciutat nova, potentíssima, fundada després d'Alexandre el Gran. Tenia biblioteca, port, comerç, savis... Tenia savis, eh?
2: Tenia savis, eh? Savis en tu zona.
1: Tenia poder polític, sí, evidentment, i necessitava una entrada marítima a l'alçada
0: de la ciutat que era, clar.
1: La idea del far és molt moderna. Arquitectura, enginyeria, propaganda i servei públic alhora. No només ajudava els vaixells, també deia, heu arribat a una ciutat importantíssima.
0: O sigui, és com quan un restaurant posa una porta enorme i després el lavabo és petitíssim.
1: Exacte, però aquí el lavabo era la Mediterrània.
2: Home.
1: El far... No sé què vol dir exactament, que el lavabo era la Mediterrània. Sí, tothom anava a cagar a la platja, no?
2: Sí, així ha acabat aquest mar.
0: Jo havia sentit que era una tomba, però un lavabo... Bueno, sí, clar. Vete a cagar a la platja.
1: Igual, va, ensenyem-nos el guió.
2: Vinga, que ara em menjo la secció. Venga. El far tenia també una funció simbòlica. Alexandria era una ciutat grega a Egipte, una capital hel·lenística, una barreja de cultures. Un far gegant a l'entrada del port és una manera de dir som rics, som tècnics, som cultes i tenim pedra de sobres. Mm. I esclaus. Sí. No riguis.
1: No. Pedra de sobres. Hi ha moltes llegendes sobre el far. Una de les més famoses diu que tenia un gran mirall que reflectia la llum del sol de dia i l'ajudava a projectar el foc de nit. I fins i tot hi havia històries exagerades que diuen que podia cremar vaixells enemics.
0: Això ja és passar de servei marítim a làser imperial, eh?
2: Les meravelles antigues sempre tenen aquest problema. Ah. Eren impressionants, però després la gent hi afegeix superpoders.
0: Ah, sí?
2: Sí. Una cosa com pot ser molt alta i molt útil sense haver de funcionar com l'estrella de la mort.
0: Clar.
1: Sí. Però... Clar. No. Però és bonic imaginar-ho, eh? Un far gegant... Sí, clar, estrella de la mort.
0: Una ciutat plena de savis.
1: Una ciutat plena de savis, vaixells entrant, foc a dalt de tot...
0: I un senyor dient, això amb una app es faria millor.
1: Ah.
0: Ojo que a la part que ve ara de la subsecció de la teva secció és
1: final tràgic.
0: Venga.
1: Deuria caure. El far va resistir molts segles, però va patir diversos terratrèmols i finalment va desaparèixer com a estructura. Part de les seves restes van acabar sota l'aigua i part de la pedra es va reaprofitar en construccions posteriors, que no diuen quines.
2: Això és molt antic, eh? Quan cau una meravella, algú diu: aquesta pedra encara va bé per fer una fortalesa. La humanitat recicla, però amb poca nostàlgia.
0: Clar, és com quan desmuntes un moble d'Ikea i els cargols acaben en un pot que diu Varius.
1: Exacte, el pot de Varius de la història.
0: Bueno, això és era tràgic per lo de l'Ikea o per lo de que va caure el far de... Vale. Roger, conclusió del far d'Alexandria. Va caure.
1: Que una meravella no és només una cosa bonica, és una cosa que concentra tecnologia, poder, necessitat i imaginació. El far d'Alexandria servia per orientar vaixells, però també per orientar el relat d'una ciutat. Aquí hi ha civilització.
0: Molt bé, molt bé. Amb això acabem de convertir un licor de crema en una travessia pel Mediterrani. Aquest programa no té volant, però té direcció. Ara hauria de sonar una sintonia que no tenim, però com que ve la secció dels putos romans putos, que el ChatGPT ha rebotejat com Roma grotesca... tirarem la secció, la sintonia de la secció del Ricard. Mira, puja-la.
1: Roma grotesca.
0: Putus rom... Ah, no. Roma grotesca.
2: Roma grotesca.
0: Arriba el moment del Ricard. Hem tingut crema, hem tingut whisky, hem tingut Alexandria i ara, com no, toca Roma. Ricard, avui ens portes un personatge o una història?
2: Avui porto una història perfecta per un programa on hem begut una crema de whisky, el cavall de Calígula.
0: Ja està, ja està. Tanquem, no cal més.
2: La història diu que l'emperador Calígula tenia un cavall preferit, Inquitatus. Segons les fonts antigues, Calígula el tractava amb un luxe absurd. Estable de marbre, menjadora d'ivori, mantes de porpra, collars de pedres precioses i fins i tot s'ha dit que volia fer-lo cònsul.
1: Com el Babieca, no? Una mica?
0: Com l'Imperioso.
1: Home, depèn del cavall. Hi ha cavalls que segurament votarien millor que alguns humans.
0: Home, ep, això obre un meló perillós.
2: Important. No sembla perdó, que el cavall arribés a cònsul. Les fonts diuen que Calígula ho volia fer, o que ho va insinuar. I aquí cal anar amb compte, perquè les fonts sobre Calígula són hostils, tardanes, i amb moltes ganes de presentar-lo com un boig absolut.
0: Ah,
1: no,
0: això era, és important.
1: No? Aquí el vam presentar com un boig absolut.
2: És un boig absolut.
1: Ah, vale, vale.
0: O sigui, potser no era Calígula estava boig i volia un cavall senador, sinó Calígula estava humiliant el senat dient que fins i tot un cavall ho faria igual o millor.
2: Exacte. O sigui, no, però exacte. Aquesta és una interpretació molt possible.
0: Bueno, vale.
2: Si tu tens un poder absolut i vols menysprear els senadors, dir que faràs cònsul al teu cavall és una broma política brutal. Però això ens portaria que Calígula estava bé del tarro.
0: Ja,
2: i tots sabem que no és així. El ChatGPT no. És com dir, la vostra institució està tan buida que hi puc posar un animal i ningú notarà la diferència.
0: Ara sí, picant la taula.
2: Així.
1: Això és humor negre i institucional.
0: I molt actual. Però no continuarem per aquí, perquè tenim família, no?
2: Ai, silenci pesat. I... Calígula és un cas fascinant perquè ens arriba molt filtrat pels seus enemics.
0: Ah.
2: Les històries són extremes. Crueltat, extravagància, divinització, humiliacions públiques, excessos sexuals, teatrals, polítics... Però quan mires les fonts has de preguntar-te sempre, i això qui ho explica? Quan ho explica?
0: Apa.
2: I per què ho explica?
0: Això igual això serveix exactament igual pels grups de WhatsApp familiar.
2: Exacte, és a dir, no.
0: És la millor frase.
2: No, sí, sí.
1: Exacte, no. Sí, no.
0: Efectivamente, no.
2: Efectivamente, no. Suatoni, Suatoni, ara, vinga, va.
0: Què?
2: Explica coses delicioses, però Suatoni escriu biografies amb gust pel detall escabrós.
0: Bueno.
2: No és un acte notarial. I quasi Dio.
0: S'ha fet un repàs.
2: No, no, Dio quasi.
0: Vale, bueno, vale. Sí. Cassius Clay o Muhammad Ali.
2: Hem d'estar encara. Per tant, Calígula, que ens ha arribat, que tenim, és una barreja d'història, de propaganda, de rumor, de literatura, de xafarderia imperial i de malalties mentals.
1: Val, una melda de salvament toca, no?
2: Sí, hi ha més punyals.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé.
0: Però parlem més d'Inquitatus, no?
2: A veure, la gràcia d'Inquitatus és que el cavall es converteix en un mirall del poder absolut. Quan un emperador pot dir faré cònsul el meu cavall, el problema no és el cavall. Bueno, clar, només faltaria.
0: No, clar.
2: El problema és el sistema que fa possible que aquesta frase tingui conseqüències.
0: Clar, o sigui, és a dir, el cavall és l'acudit, però l'imperi és el ramat.
2: Exacte, o sigui, no. I també em recorda que la política romana era profundament teatral. No, ara no, saps? El poder es representava entrades, vestits, banquets, honors, humiliacions. Calígula entén tot aquest teatre i el porta al límit.
1: Com el licor de crema, sembla suau, però hi ha estructura.
0: Acabes de comparar Calígula amb Edradur Cream Liqueur, patrocina este programa?
1: I no em penedeixo de res.
0: Toma ja! Ricard, conclusions!
1: Tu que ja s'està acabant, eh?
2: Home, clar, també està al límit. Com nosaltres.
1: En vols més o no, tu?
0: Sempre.
2: Bueno, a veure.
0: Espera que acabi el guió.
2: La conclusió seria probablement, Calígula no va fer cònsol al cavall. Probablement, eh?
0: Probablement.
2: Ho repeteix moltes vegades.
0: Sí, sí.
2: Però la història ha sobreviscut perquè és massa bona.
0: Home, ho és.
2: I perquè resumeix una veritat més profunda. Quan el poder es descontrola, la frontera entre el govern, espectacle i l'insult es torna molt fina.
0: Aquí has estat bé, veus? Això ha estat, diria, hasta m'atreviria a dir que meravellós, que diria el Peret. I amb això hem passat d'un licor de crema a la crisi institucional de l'Imperi Romà. Si algú ha entrat tard al programa, que no intenti reconstruir el camí. Ara hauríem de fer un tancament. Mira, pots tornar a posar la sintonia de tonteries de Wolfpack? Així com a separador, cortinilla. Bueno, va, anem acabant...
1: Te puc fer un incís?
2: No, els incís, al final els incís.
0: Després acabem la pàgina.
2: No, jo també tinc un incís.
0: Clar.
1: Vale.
0: Anem acabant aquest rellotge de Malta. Avui hem tastat Edradur Cream Liqueur, una crema de whisky escocesa amb Edradur Single Malt de 17 graus, textura sedosa, notes de crema, vainilla, caramel, xocolata, avellana,
1: pinya,
0: coco... I aquella escalfoneta final que et recorda que les postres també poden tenir agenda pròpia. Hem viatjat fins a Pitlochry, a Escòcia. Per què he dit Escòcia en castellà, jo ara?
2: Escòcia.
0: Hem conegut una... Escòcia. Edifici, edifici. Hem conegut una destileria petita, tradicional, nascuda d'una cooperativa de pagesos locals el 1825, amb alambins petits, equipament antic i una història on fins i tot hi ha ombres de màfia novaiorquesa, que és una frase que qualsevol programa de ràdio hauria de poder dir almenys un cop l'any. Després el Roger ens ha... no sé per què estem fent repàs. Després el Roger ens ha portat fins al far d'Alexandria, una meravella del món antic que era alhora enginyeria, propaganda i ajuda per navegants despistats.
1: Sí.
0: I el Ricard ens ha recordat que Calígula potser no va fer cònsol al seu cavall, però que la història és tan bona que la humanitat s'ha negat a deixar-la morir.
1: Avui hem après que la crema i l'alcohol poden conviure si hi ha estabilitzadors i que el poder i la dignitat no sempre.
2: Ai, i que abans de riure's del cavall d'un senador, potser hauríem de mirar alguns parlaments humans.
0: Molt bé, amb aquesta reflexió perillosa, podríem dir, ho deixem aquí. Gràcies, Roger, gràcies, Ricard, gràcies a tothom qui ens escolta. Recordeu, tasteu amb calma, beveu amb seny i, sobretot, si mai us ofereixen un càrrec públic a un cavall, demaneu primer el programa electoral. Això ha estat el rellotge de Malta. Fins la setmana... No, que és l'últim de la temporada.
1: Sí, fins a la temporada 20.
0: Bueno, ja està.
2: A veure.
0: Un programa de 50, un guió de 50 minuts l'hem fet amb menys de 40.
1: I posant els nostres...
0: A més. Bueno, sí, perquè hem llegit molt de pressa.
2: Les falques i els comentaris.
1: Però no hem llegit de pressa.
2: Jo sí que trencaré una llança a favor de la pobra màquina,
0: hey,
2: que deu haver gastat molta aigua en fer això.
0: Una dutxa.
2: És que sí que realment et coneix bastant bé. Perquè...
1: A mi m'ha donat molt temps per veure més, eh?
0: Ja.
2: El Roger ha begut molt, perquè no hem deixat parlar. Però quan ha començat amb l'Estrella de la Muerte, el Láser i l'Isla de Faros, m'he recordat de totes les teves teories de les piràmides.
1: Sí.
2: I dic, ha pillat això, també. O sigui, sap que ho has buscat.
0: No li he parlat mai al ChatGPT. Deu estar connectat amb el meu Google Search.
2: Amb el Google, search. Clar.
0: Però bueno. A veure, aviam, s'ha de dir... Jo no l'he revisat, li he dit fem un guió i l'he imprès.
2: Sí, sí.
0: Vale? Vull dir, què t'anava a dir? Que hi ha coses aprofitables, diguéssim.
2: Ah, no, bueno, alguna...
0: El programa ha sigut més dinàmic.
1: Ah, jo m'he fet un fart de riure.
0: Més dinàmic que l'habitual. Jo crec que si hi ha rellotge de Malta o que sigui l'any que ve, almenys un cop al mes el podríem fer un d'aquests.
1: Li has de passar els programes perquè sàpiga ja quin és el nostre humor, eh?
0: Clar, podria fer-ho, però primer els hauria de passar per una cosa que els transcrigui, no?
2: Mm.
1: Quan acabi de fer-te el guió li pots dir, pots fer-lo cínic? Mm. No més cínic, cínic?
0: Posa més mala llet i insulta l'alcalde de tant en tant, no?
1: Mm.
0: Clar, això seria el seu. Mm. Bueno, alguna frase preferida de les que us han tocat? Oh, per no, podríem dir... Em podeu, diguéssim, refinar una mica el prompt sobre vosaltres De cara al proper programa.
1: Jo parlo de ai, meravelles del món que encara existeixen.
2: Aquest és el prompt.
0: No, home, però aviam.
1: No, perquè ho sàpigues.
0: No, però per exemple, des d'un punt de vista de to, tot el que t'ha tocat llegir a tu, t'he vist cert desdeny.
1: Home, sí.
2: Lo del prospecte. No apto per embrafades.
0: Llavors, clar, li podria donar, per exemple, referents de l'humor o referents a escriptor.
1: Tu pots dir que tasti el producte abans de parlar-ne, també.
0: No pot. No pot.
1: No.
0: Home, aviam. Nosaltres no tastem el producte abans de parlar-ne.
1: No, però en parlem
0: bueno, perdona.
1: Criteri perquè l'hem tastat. Sí,
0: en parlem després de tastar-lo, però... Saps? Però després és una nota de tast que normalment no coincidim.
1: És veritat.
0: Ja. Vull dir que s'assembla bastant.
1: Em té un record com de Malibú, la merda aquesta.
0: Està bo.
2: Sí, és veritat.
0: I amb cafè està de puta mare, això.
2: No, però ara ja fora d'allò sí que és veritat, que... No, el que s'esperava trobar un Baileys típic... Res a veure.
0: No, és un Baileys ben fet.
1: És un Baileys molt fresc, molt agradable, tant amb gel com sense.
0: El Baileys és molt pastós, és molt pesat. És molt dolç. No?
2: Sí, jo crec que és empalagós.
0: Exacte.
2: Exageradament empalagós. I això no. I la cosa és aquesta, no? Que tot el tema més afruitat ho trenca completament. Però no
0: li porta la frescor aquesta que diu el Roger, no?
2: Però no desentona, tampoc.
0: No, ja. Havíeu preparat alguna secció?
1: No, jo, com que fa dies que no me la deixeu fer... A veure, te la puc treure amb el mòbil, si vols.
0: Sí, home, no, t'ho dic
1: per si... És llarga, però tornarem a fer meravelles del món. Sí? Voleu que hi torni?
0: Sí, home, perquè com que no t'ha agradat...
1: Aquesta fa 5 o 6 setmanes que la vull fer i no me la deixeu fer. A més, ara té actualitat, ara.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Està d'actualitat.
1: Està d'actualitat.
0: Vols que torni a dir les meravelles del món?
1: Sí,
0: torno a dir. Tira, sintonia.

0: Les meravilles del món.
1: Avui, la Casa Blanca.
2: Home, nano.
3: Hombre.
2: Però amb el bailoteo aquell, amb la nau aquella per fer bailongos o no?
3: Ai, no sé.
2: No sé com es diu.
1: Bueno,
3: i el...
2: El micro, nen.
1: Allò per fer combats de boxe i tot
2: ah,
1: això.
2: Ah, sí, l'autopúria.
1: Sí, sí. Hòstia, hi ha hagut party aquest fin de no, de la Casa Blanca.
2: Però això és en el ballroom aquest que s'ha fet el Trump, no? Que s'ha fet una nau auxiliar enorme per fer aquestes coses.
3: Sí, jo entenc que sí.
2: I el primer que ha celebrat allà és el seu aniversari.
1: No és el primer, que ho fa, això.
2: No, no? Però és el que ho fa... Bueno, és el Trump, a lo grande.
1: Bueno, ho posa per la tele. Mm. I accepta apostes.
2: De fet, estic pensant que molaria que el ple de l'Ajuntament
1: sí.
2: també hi hagués una batalla de boxe al final.
1: Pintem a l'Ajuntament de blanc.
3: Mm. Però a l'Ajuntament no sé, a les termes.
2: Bueno,
3: a dintre les termes.
1: Molaria, les termes blanques.
2: A les termes trobo que s'hi fan poques coses amb el que se feia abans allà.
3: Clar, no sé,
2: la festa romana, que com el ChatGPT sap, a tu t'agradaria molt.
3: Alguns invents...
1: La festa romana...
3: Alguns imbècils es van queixar patrimoni
2: coses
3: que feien coses.
1: La festa romana seria divertida si féssim una orgia.
2: Home, també li podríem demanar... Com?
1: Una orgia.
2: Vale, jo si hi ha formatge i raïm, guai.
3: Ja està.
2: També li podríem demanar a l'Ajuntament que... Perquè jo, hi ha una cosa molt típica d'aquest poble que se sol dir, abans el Benja era així, quan jo era jove, que sempre que entrava un regidor nou, que era la primera vegada que era regidor de l'Ajuntament de Caldes, sempre tots tenien, passaven en algun moment per una fase amb una idea que tots repetien, que era fer una porxada sobre el pàrquing de l'estació.
1: Mm.
2: Perquè així sí no s'havia de llogar l'embalat cada any i allò ja quedava i era com Granollers i tal. Llavors molaria que l'Ajuntament busqués un emplaçament per fer una rèplica de les termes romanes.
3: Clar.
2: Que ja posats a fer podrien fer una rèplica del que si ens podem imaginar que era tot el complex i tot plegat.
3: Sí, sí.
2: Però que s'hi puguin fer mandangues allà dintre.
1: No, no farà mal aquesta merda, t'acaba tu.
2: Lo de la rèplica de les termes romanes.
1: No, el licor aquest de vells.
3: Ni els croissants.
1: Bueno, deixeu-me parlar, que si no el veuré. Història i curiositats de la Casa Blanca. Situada al número 1600 de l'avinguda de Pennsilvània, a Washington DC, això ja ho sabíeu? És com el número 10 de... Com es diu?
3: De Wayne Street.
2: Jo crec, una de les meves sèries preferides és l'ala oest de la Casa Blanca, sí. La gent castellà, que per cert ara no està enlloc i l'hauré de piratejar per tornar-la a veure, perquè em ve de gust tornar-la a veure, perquè vaig deixar de mirar Breaking Bad per tornar a mirar The Wire i encara no m'he acabat Breaking Bad i ara em ve de gust tornar a veure allò.
1: Aquí no passa, on viu el president de la Generalitat, a casa seva?
2: Bueno, perquè han decidit no viure-hi, però hi ha residència.
1: Hi ha residència, al Palau de la Generalitat, que és a...
2: Casa dels Canonges.
1: Casa dels Canonges, però és carrer... No, és plaça...
3: Carrer del Bisbe.
1: Carrer del Bisbe. Número
2: 1.
1: Carrer del Bisbe número 1.
2: Acabo d'inventar. Sí.
1: Seria el carrer del Bisbe número 1 dels Estats Units, al 1600 de l'avinguda de Pennsilvània. Bueno,
3: crec que l'últim que hi va viure, perdó, és Terradellas.
1: No, Terradellas.
3: Terradellas. Quim Torra...
2: Home, aquell...
3: No,
2: aquell...
3: Puigdemont hi va dormir quan tots els saraus.
2: I allà feien les reunions de l'Estat Major i aquestes coses.
3: I així els hi ha anat.
2: El Quim Torra alguna siesta hi hauria d'haver fet, segur.
3: No, venia al museu a fer.
2: I el Terradellas, quan hi va viure, va demanar fombres de vellut, puta, el que fos.
1: Jo crec que el Quim Torra és com tu.
2: Ui. En quin sentit, a veure?
1: Que ja va néixer gran.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Sí que és alt, és molt alt, eh?
1: No, que vull dir que no feia festes.
2: Jo en vaig fer poques de festes.
1: Sí. Bueno. La Casa Blanca és la llar més emblemàtica dels Estats Units. Residència...
2: Però has fet el resmatar sense samarreta, també t'ho dic, eh?
1: Jo sí he estat, no me'n recordo, però és probable que també.
2: Ja sé que imaginar-nos ara el resmatar sense samarreta, doncs no és molt agradable.
3: Carrer del Bisbe, bueno. 4.
2: Sí.
1: Gràcies per la
2: punta. I el número 1 què fan, els caganers aquells?
1: No ho llegiré, eh? En 4 pàgines de la Casa
2: Blanca. Ara és el rellotge de Malta.
1: I encara no dic que hi ha el despatx oval. Ja s'ha anul·lat amb el grosat, vaig aprofitar-ho. És la residència oficial i despatx del president i hi ha allotjat caps d'estat des dels temps de John Adams, que no sabem qui és, però bueno.
2: Hi ha una sèrie a TV3.
3: El segon president.
1: I ha estat escenari d'alguns dels esdeveniments més importants de la història del país, com la pel·li aquella de... que els marcians no fan esclatar. Com es diu?
2: Mars Attacks,
1: correcte. No l'altre, deia. Independence Day, això.
2: Atacs Mars.
1: El recinte de la Casa Blanca compta amb una extensió de 7 hectàrees. Mm. És molt, 7 hectàrees.
2: Mm. O sigui, clar que li ha cabut el ballroom.
1: Tu si deixes de comptar casa teva amb metres quadrats i comences a comptar amb hectàrees...
2: Ui, no.
1: Vol dir que ja és gran, eh?
2: Sí, quan jo mirava els vídeos de les obres del Camp Nou pensava, me cago en Déu, però si en aquesta llotja vip m'hi cap al meu pis, tio.
1: Clar. I més...
2: Yeah. La famosa... Viuria, en una llotja viu del Camp Nou.
1: Sí, hi podries viure, tranquil·lament.
2: Canapés.
1: El que passa que cada 15 dies pues, et donaria una mica pel cul perquè hi hauria sorolla fora.
2: Bueno, coses.
1: Sí. La famosa construcció que treu 500.000 visitants a l'any.
2: Què dius, boig?
1: No, 500.000, sí, 500.000. Mig milió de visitants l'any. Ara menys.
2: Menys que la Sagrada Família, també s'ha de...
1: Ara menys, per això.
2: Yeah.
1: Perquè és com el Mundial. Quan no et deixen arribar-hi, doncs no hi vas.
2: Claro.
1: No vols que vinguin? Doncs no vinc.
2: No.
1: Acull la residència executiva... Ui, ja començo a arrossegar la llengua, ho veieu?
2: És perquè avui portava llet.
1: Sí.
2: Aquest got caurà,
1: Residència executiva, l'ala est i l'ala oest...
2: 100.000 litres.
1: Amb el seu amb el seu cèlebre...
2: Ui, que s'ha deixat anar les malenes aquest nano, cuidado, eh?
1: Sí, ojo. Ah. Amb el seu cèlebre despatx oval. S'està preparant per Sant Joan. En l'actualitat, la residència consta de 6 plantes amb 132 habitacions.
2: Quantes plantes?
1: 6 plantes.
2: Oh,
1: amb 132 habitacions, 16 per familiars i convidats i 35 banys.
2: Ara,
1: per
2: lavabos.
1: Si t'estàs cagant.
2: Els lavabos. Tot... Bueno, si tens diarrea explosiva, sempre t'ho paràs amb un vàter o un altre.
1: Exacte, per fer un estocat. Clar. Tots ells distribuïts en 5.109 metres quadrats. Mm. Hòstia, això llegeix...
2: 5.109 metres quadrats. Mm. Quantes hectàrees són, això?
1: 7 hectàrees, no? Ha dit que eren?
2: No sé.
1: L'origen.
2: Ah, no, però 7 hectàrees amb el jardí i tot.
1: Sí.
2: Ah.
1: L'origen de la Casa Blanca. El president George Washington...
2: Mm.
1: Que
2: fotia una cara de burro que flipes.
1: Que té nom de la ciutat.
2: Oh.
1: Segurament li van posar nom a la ciutat per això, no?
2: A la ciutat no, a l'estat.
1: Mm. Vale. Que fins alhora...
3: Ja porta el nom del nostre club.
2: Correcte.
1: Que fins a... El senyor Washington, que fins aleshores havia viscut en residències presidencials a Nova York i Filadèlfia, va triar l'emplaçament d'una nova mansió executiva a la capital de la nació amb l'ajuda de l'arquitecte francès Pierre Charles L'Enfant.
2: Ja està, un fill de puta.
1: Encarregat també del disseny de la ciutat. L'Enfant va posar un edifici opulent 4 vegades més gran que l'actual, però... Va proposar, Però finalment el comitè que supervisava el desenvolupament del districte de Colúmbia va dir, sí, home.
2: Com la catedral de Tortosa, bueno, que era més grossa, però està tallada perquè, si no, des del castell militar no veien el riu.
1: Bueno, el van desestimar, diu aquí, però van dir, sí, home. I la grandesa palatina va quedar en l'oblit. Mm. En canvi, Washington i el seu secretari d'Estat, Thomas Jefferson, aquest em sona.
3: Sí,
1: Van decidir convocar un concurs nacional per triar la proposta definitiva.
3: El paio que va escriure allò dels homes lliures i era esclavista.
1: Sí.
2: We the people.
1: Bueno,
3: toma allà.
1: Ara hi ha moltes coses.
2: I estirava l'esclava perquè tenia filla negra.
1: Aquí, dades curioses de la Casa Blanca. M'he saltat més història, perquè si
2: perquè
1: no...
2: queden 2 minuts.
1: El president Buchanan va afegir un hivernacle...
2: Bukake?
1: Bukake. Buchanan.
3: No, el Buchanan. El
1: Buchanan.
2: Molaria molt que de cop i volta...
3: Mig Buchanan.
2: El nou emperador del Japó es digués Bukake.
1: Sí.
2: Bueno, aquest, bastant, eh?
3: El Buchanan.
2: Jo tornaria a llegir el diari a sentir la notícia.
3: Era el de los vigilantes de la playa, no?
2: Ah, segueix, Roger, que...
1: Bueno, el president Bukake va afegir un hivernacle de vidre el 1857. Es va anar ampliant al llarg del segle XIX, ja que eren molt populars en aquella època, entre les primeres dames, no? Tenien les seves planteses i tot això. Però, tal com explica Flink, Theodore Roosevelt, que té... un tal Flink.
2: Ah, perquè abans, com que s'ha saltat una part...
1: Sí. Theodore Roosevelt, que té nom de malparit, ho van derrocar per fer lloc al que coneixem ara com l'ala oest.
2: Ja, que és la sèrie aquesta que jo vull veure.
1: Però va dir, cagar, que no pot plantar res aquí a la dona. I em sembla que no té piscina, eh?
2: No.
1: Ah, no, té piscina.
2: Ah.
1: Dues piscines.
2: Tenia el sota.
1: Té tres piscines.
2: Tengo tres piscines.
1: Bueno, hi havia una piscina interior que va afegir el Franklin Roosevelt, no el Theodore, el Franklin.
2: El Delano.
1: Es veu que tenia poliomielitis i per fer exercici...
3: Ah, anava a dir si no podia nedar.
1: Però més tard Gerald Ford va voler una piscina exterior. Diu el Fling aquest, que deu ser el que escriu la història de la Casablanca. I es va construir el Jardí Sud. I la coberta de Roosevelt es va cobrir i va acabar convertint-se en la sala de premsa.
2: Toma ja.
1: Sí, a sota hi ha una piscina. Mm. I ja no puc llegir més.
2: Bueno, molt bé, perquè queden uns segonets per
1: fins l'any que ve. No, fins al setembre. Bueno, sí, tornem. has de convèncer aquests dos.
2: Exacte.
3: No sé, abans estava el Ricard, Xavi aquí darrere i no li agrada,
2: no li agrada
3: tot això dels croissants.
2: Algun comentari sobre Roma?
3: Mira, fins la polla ja de Roma. Bueno, no penso tornar a parlar de Roma en molt temps.
2: Molt bé. Cuideu-vos molt, que tingueu molt bon estiu, que es diu amb vi, i estiu.
3: Sí.
2: I no sé...
1: Ojo que feu amb els cavalls.
2: Vigileu amb la calor, que venen 2 setmanes fortes.
3: Buah.
2: Poseu crema solar als avis i als nens.
1: Crema solar, no crema de licor.
2: Feu que vagin ells a fer coses mentre vosaltres en pugueu fer nosaltres i ja està. I ens anem a celebrar-ho, no?
3: Amén.
1: Més?
4: Sí.
2: Au, adéu, que vagi.
1: Au.
2: Merci.
3: Bon estiu.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'Escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir, dilluns, va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora de l'esbarxo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat de la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que millorarà la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç en situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'ha emmarcat dins de l'Espai Natural del Nord, en el terme del Vallès Oriental. Demà, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6, a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del teatre musical Wicked, dels alumnes del mòdul del teatre musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable i molt assolellada amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monter y un servidor, Aran Márquez. ¿Qué tal, Monter?
1: Molt bé, molt bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda.
1: Avui, últim programa de la temporada 2025-2026.
0: Surprise, surprise!
1: Sí, perquè la setmana que ve agafem Sant Joan i l'altre ja estem de vacances, per tant, ja, aquest és l'últim.
0: Bueno, hoy tenemos un programa especial por ser el
1: ¿Ah, sí?
0: último, que tanto.
1: Ah, vale.
0: Vamos a hablar
1: ara m'ho diràs.
0: Del últim àlbum de Paul McCartney.
1: Home, sí que és especial. Així sí que és especial.
0: Hablamos d'una figura que va mucho más allá de ser una estrella de rock. Vale.
1: Doncs sí, és veritat. Però és veritat.
0: Comencemos.
1: Doncs molt bé, doncs mira, jo no portaré cap novetat com a tal, sinó que també faré un recull d'una miqueta del que ha sonat més en aquesta temporada pel que fa a la meva música, que és la música que he fet aquí a casa nostra.
0: Sí.
1: Aquesta temporada he portat 3 o 4 ítems bastant importants i aquestes, vull començar amb aquesta, que és la Jules, que és aquesta noia que és una autodidacta, que va començar a tocar la guitarra ella sola, va començar a cantar ella sola, i déu-n'hi-do el que està començant a sonar per tot arreu.
0: Molt bé.
1: D'aquest primer àlbum seu, recuperem aquest Papallones de la Jules.

0: El tema Home to Us con Paul McCartney y Ringo Starr. Esto está dentro del álbum The Boys on Dungeon Lane, publicado apenas hace unos días, finales del mes pasado. Un trabajo en donde uno de los más grandes compositores de la historia musical presenta su disco cargado de recuerdos de Liverpool, su juventud y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda de la música. En esta canción, además de Ringo, que toca la batería y canta, también está Chrissy Hayden y Shirley Spiteri en los coros. Exactamente.
1: Dorido.
0: Y la canción se movió muy bien en los top lists internacionales. Ha agarrado los primeros lugares en Japón y en varios sitios acá en Europa.
1: Muy bien, así Paul McCartney, ¿cómo dices tú? Yo creo que es inútil luchar contra qui ha estat. No puedes luchar. Sí. Ha estat un dels Beatles, ja està. Si per molt que intentis lluitar contra això, no pots lluitar.
0: Clar, el mismo ha comentado que él, a lo mejor, él dice, a lo mejor, y lo cito, ya yo compuse mis mejores canciones.
1: Segurament.
0: Pero yo no me canso de intentarlo. O sea,
1: clar.
0: De
1: hacer... Està molt bé.
0: Sí,
1: està molt bé. Vinga, va, no em podia faltar, ho sé, soc molt pesat, les al·lèrgiques al pol·len, ho sé. Fa uns dies ens sorprenien a les xarxes socials perquè feien un comunicat, totes cinc, i vaig pensar, en si separaran. I no, van fer un comunicat molt seriós, totes elles, comunicant que no farien mai més cap cançó d'amor per culpa d'un ex.
0: No, no, eso es ahora que hay que...
1: Però va ser molt divertit perquè... El teatre era com si separessin. No, van decidir que no farien cap més cançó d'amor, que els seus ex no es mereixien cap més cançó d'amor,
0: ja.
1: Per tant, està molt bé, està molt divertit,
0: okay.
1: D'aquest àlbum que van presentar, doncs mira, ja a finals del 2024, perquè hem anat seguint posant aquest 2025 i 2026, que es deia Alarma, recuperem aquesta versió xulíssima d'un vell clàssic del Serrat, aquest Paraules d'amor.

0: De esta manera abre Paul McCartney este álbum The Boys on Dungeon Lane con la canción As You Lie There, un tema que intenta recordar a una chica que le gustaba en la calle donde él vivía, y él se preguntaba cuando pasaba junto a su casa si ella estaría pensando en él. O sea, que habla de su etapa de teenager.
1: Clar, sí, sí, de fa uns quants anys.
0: De quan era adolescente, no?
1: Correcte. Vinga, va, la meva última cançó d'avui, jo us diré adéu amb aquesta cançó, ens arriba des de Mallorca, i no em podia faltar la Maria Jaume.
0: Perdó, però última no.
1: Sí, la meva sí, jo em poso les dues tu. Poso les dues tu, i aquesta és la meva última, vull acabar per tot l'alt.
0: Vale.
1: Vale? Aquesta serà la meva última cançó d'aquesta temporada. Es tracta de visitar l'últim treball de la Maria Jaume, aquest Santo Domingo Forever, la cançó que dona nom a aquest àlbum. Amb aquesta cançó jo ho diré adéu, però no marxeu, que ara m'encara té dues cançons més, eh?
0: Vale.
1: Vinga, va, Maria Jaume, Santo Domingo Forever.

0: San Domingo Forever, aquesta és la cançó de Maria Jaume, una de les veus també molt bé, gran, molt bé. Una de les veus protagonistes d'aquesta temporada del Discoter, no?
1: Molt bé, esta noia me gusta, eh?
0: A mi també, molt.
1: Me cae molt bé. Bueno, vamos a continuar con este álbum de Paul, The Boys on Dungeon Lane, y rápidamente vamos a escuchar la canción Come Inside.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Una vintena d'alumnes de l'Escola Montbui han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir, dilluns, va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora de l'esbarxo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat de la iniciativa. La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la desena edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que millorarà la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. La Diputació de Barcelona inicia la campanya d'estiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals fins al 31 d'agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d'incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç en situacions de risc. L'operació inclou el desplegament de 89 professionals arreu de la demarcació. Concretament, Caldes s'ha emmarcat dins de l'espai natural del nord, en el terme del Vallès Oriental. Demà, des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, l'Escola Municipal de Música Joan Valls celebra els concerts de fi de curs de diverses seccions a la Sala Noble de Can Rius. La primera és a les 6, a càrrec del curs de les corals i orquestres, seguida del teatre musical Wicked, dels alumnes del mòdul del teatre musical a les 8. Finalment, l'acte tancarà a les 9 de la mà de l'Octet. Respecte al temps, demà s'espera una jornada plenament estable i molt assolellada amb cel serè durant pràcticament tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus, però pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona nit, Caldes! Benvingut a La Pinta. El programa és ígneo de l'estètica termal. En aquest any, la verdad que estem complint la paraula. Perquè cada vegada que diuen que no diguem algo, sempre parlem de qualsevol cosa. Però aquesta vegada hem dit que després de los programes i de l'homenatge, parlaríem d'Escaldarium, directament. Y para entrar directamente que ni he presentado al gran Cordy, que está aquí. Monter, muchas gracias por abrirnos las puertas. Y a nuestro convidad, bueno, convidad, amic, germà, què esperar? Quim Descens.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Quim. Com sempre, i bueno, un habitué de nostra casa i d'aquí, i seràs habitué forever, parlarem del taller de fotografia del Correfoc i festes infernals. Però, claro, tot això va dentro del contexto de lo que se ve, no?, de l'Escaldarium.
1: Bé, el que fem és una d'uns anys ençà la fotografia de pirotècnia ha crescut exponencialment, la gent ha perdut por al foc, però sí que fa que aquest creixement exponencial sigui una miqueta un aiguabarreig de manca de coneixement de com funciona un correfoc, de manca de coneixement de com no t'has de posar perquè si no estorbes. Llavors aquest curset el que intentem és, a banda dels paràmetres de com fotografiar la pirotècnia i treure uns resultats espectaculars, malgrat que la pirotècnia ja per ella sola ja ho fa, sinó que coneguis, que la gent que s'inscriu conegui com funciona un correfoc i com funciona especialment l'Escaldarium.
0: En aquell curs, on se donarà físicament?
1: El curs el donarem, la teoria la farem a una sala que ens cedeix al Balneari Termes Victòria.
0: Que guai!
1: Llavors les pràctiques, entre el que puguem fer el dissabte a la vespre amb el Templarium, que ja han de començar a entendre com funciona per no ficar-se al mig, perquè en principi són tot adults i el Templarium està pensat en públic infantil juvenil, però ja podem començar a fer unes primeres pràctiques. Però la pràctica forta serà el dia de l'assaig general.
0: I va sumant, però sense donar-nos, digamos, un avantpremier de com serà el curs, d'aquella tècnica, com ho vas preparant tot això...
1: Bé, el que fem és, aquesta ja no sé si és la tercera
0: o quarta. Sí, tercera o quarta vegada,
1: edició,
0: eh? Sí,
1: que fem aquest taller. Sempre he estat una miqueta pensant també en que la gent que participi en aquest taller també es patrocinar directament.
0: Exacte.
1: Perquè tot el que es paga pel taller va directament a l'Escaldarium, a la banda de patrocini. Llavors, això fa que la gent que vingui a fer aquest taller tingui un coneixement molt més ampli de com funciona la fotografia de correfocs, però a més que també conegui molt bé com funciona la nostra festa, l'Escaldarium.
0: I a més fa una barreja, perquè junta justament la pràctica, serà el Templarium, sí. que és el, no?, la nit...

0: deia, ostres, aquesta vegada poder ens hem passat una mica.
1: Ai, crec que se passaran més aquest any, però bueno.
0: No sé, està bé, el foc al final és molt atractiu. Jo crec que si tothom coneix com funciona la festa i coneix els límits i com s'ha de fer, tothom gaudeix. Quan les coses es fan sense conèixer és quan les coses comencen a entrebancar.
1: I això, com ho trobes tu, l'experiència del teu gremi de la fotografia, quan arriben a aquesta experiència ígnia, com ho parlava abans? Hi ha gent que sap de què va, gent que no...
0: Hi ha qui ha estat tan correfocs i el que ha fet és fer-los de lluny perquè, uf, això crema. I hi ha qui ha estat a dintre, però el nerviosisme del moment, els espatecs, els petards, el tabal, la música, les empentes, les corredisses, ha fet que no ho hagin gaudit i que les fotografies al final no han sigut el que un pensava. Llavors, la idea és que tu tinguis una miqueta coneixement de com funciona i que tu puguis plantejar en el teu cap quin tipus de fotografia tindries ganes de fer. I a partir d'aquí és com anar-la a buscar.
1: No sé si te has donat compte, Quim, però davant de totes les altres festes de foc que n'hi ha, diguem que el Templarum i Escalarum, a veure si m'equivoco quan dic això, és la que integra més la part de fotografia a dintre de la festa.
0: Sí,
1: no sé si també nosaltres som conscients i també nos autocuidem de nosaltres, per dir alguna cosa, no? Parlant de figures, no?
0: No, la
1: festa... Perquè érem estar en altres festes,
0: sí,
1: de foc.
0: Sí, sí. No, hi ha
1: festa... Que te xunga, i tu no saps.
0: Ja, sí, sí, jo tinc una guita que em va fer un trau al cap, sí, sí, ja tens...
1: Déu-n'hi-do,
0: no sé,
1: eh?
0: Te'n recordes.
1: I tant, estava testica ja.
0: Els que ens agrada el tipus de festes populars, les corren gairebé totes. Si t'agrada fotografiar aquest tipus d'esdeveniment, des de sardanistes fins a castellers, les de foc poder són les que quan tens un resultat plàstic és molt espectacular. Les altres també són espectaculars, però poder el foc el que fa és que la llum que tu captures amb una fotografia faci que digues, ostres, això què és això, no? Perquè jugues una miqueta amb tot, amb aquella por que un ja té intrínsecament al foc, el saber que t'has ficat al mig d'un percal d'aquests
1: literal,
0: com pot ser un salt de plens a Berga o com pot ser una escapada negra nit a Mataró, no?
1: Exacte.
0: Llavors la nostra festa, jo penso que a més entre la combinació que tenim d'aigua, de cultura i d'història contada o inventada, fa que sigui un paquet molt intens. El creixement del Templarium ha estat molt, molt fort els últims anys, se li ha donat contingut, ens hem deixat el judici, que també ha anat evolucionant,
1: sí,
0: aquests,
1: exacte,
0: anys moltíssim, i que, per exemple, els últims fotògrafs acreditats que hem tingut aquest any passat, gairebé íntegrament m'han enviat fotografies del judici, i poques de l'Escaldarium. Suposo que vam tenir el que vam tenir, que vam tenir la tempesta aquella que ens va fer canviar tots els plans, que la música ja no va ser en directe, que
1: la creu de sal,
0: sí, que els ànims van una mica per terra.
1: Això per un cantó, però també el judici ha pegat una pujada impressionant de nivell, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Això sí que teatre del carrer, bueno, no.
0: És un canvi, no és teatre de carrer intens, un canvi de paradigma, és un canvi de contingut o d'intenció, i això fa que la plaça, doncs, cada any també s'ompli cada vegada més. Plàsticament és molt important, és molt tècnica, i jo penso que és, la feina que fan és prou complicada, perquè és una festa que explica quelcom molt dur que va passar, que intenta posar en valor el fet de que es va jutjar dones pel fet de ser dones i diferents, i llavors això es va portar aquesta cacera de bruixes a Europa en general i a Caldes en particular, o a la zona del Vallès, i que es va fer bàsicament per rancúnies, desconeixement, pors, malenteses, i sobretot el feminicidi, no? La banda vista de que les dones venen el mal del món.
1: Sí, això parlen que la festa ha evolucionat, però la nostra societat no ha evolucionat en aquest sentit.
0: Està costant molt, sí, sí, sí.
1: Però bueno, tornem a lo gràfico, sí, sí, no ens partim del tema. Com trobes tu el públic que va a fer el curs? Tècnicament parlant, però no parlant de tècnica, sinó que són més específics, que venen a fer un hobbit, que...
0: No, gent, bàsicament gent que li agrada la fotografia. Són gent amb coneixements de fotografia, i que el que em respon a molts és que, ostres, ho hem intentat moltes vegades i no acabem de trobar com fer aquest tipus de fotografia, sobretot amb una acció, amb un canvi de llums tan constant com és una pirotècnia al moment, ni aquestes empentes i rodolons que hi poden haver-hi, no? L'Escaldarium ofereix un ventall molt ampli i amb una capacitat de foc o de lluïment de foc o d'aigua molt important, i que aquest joc de llums sigui també plàsticament molt, molt, molt potent, i això fa que engresqui a la gent. any.

0: I quan marxen del taller, el que m'han copsat és que es marxen contents perquè ara ja entenen com funciona, que llàstima que els anys anteriors no s'haguessin estat el cas de com funcionava, perquè eren tret millors resultats amb el que fa.
1: Clar. I a més, digo, yo suposo que l'experiència que rebre aquesta gent, i a nivell ja de professional de fotografia, no? Perquè aquest esdeveniment, diguem, se fa a Catalunya. Quizás a València, no? Una mica per lo que són los correfoc, no? Estos espectáculos de foc i massificat. Això no se troba en qualsevol lloc.
0: No, bé, tota l'arc mediterrani juga molt amb el foc. El que passa que aquí, a casa nostra en particular, és una festa que atrau moltíssim i que s'ha anat instaurant en molts llocs. La paraula correfoc ve de Barcelona, del
1: primer correfoc. El 82, per ahí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa molt poquet. I en canvi és la paraula que ha reeixit més. Però sí que hi ha moltes festes on el foc és molt important. Abans hem anomenat la Batum, el Salt de Plens, evidentment, que no és un correfoc a l'uso, sinó que és una festa on és tot un paradigma també de figures i de passes que passen, dels primers entremesos del Corpus. Llavors tens correfocs com el de Mataró, que també és musicat, el de Mataró, el de Manresa, que és musicat també, l'Escapada Negra Nit de Mataró, la Quelarre Cervera, i correfocs de Valls de Diables Centenaris, o grups de foc una miqueta menys disciplinats. Per
1: o el que ve ara, no? Que són, diguem, la Flama de Sant Joan, no? La Flama de Canigó i la Baixada de Torxes...
0: Sí, al final, la Flama
1: de Canigó... El foc està a tot arreu.
0: La Flama de Canigó és una flama que s'ha anat bastint d'unitat de països, llavors que s'encén el Canigó la matinada del 22 al 23, si no vaig errat, i aquesta flama es reparteix a tots els països catalans, o tot el que s'entén com a països catalans, com a foc d'unitat. El foc el fem servir, ara han començat les falles d'Isil. Isil, Durro, tota aquesta zona del Pirineu ha començat ara, és el punt fort d'aquestes festes, les baixades de falles, des de dalt, també sempre és de dalt d'una muntanya.
1: Rituals pagans, eh?
0: Són els rituals, sí. Com l'última, no? És la Fia Falla, aquí de la... Ara em sortirà el nom. que és l'última que es fa la nit de Nadal.
1: El Cordi va habitualment en aquesta, sí.
0: Llavors el foc és un element purificador, és un element ancestral que ens ha fet primer por, i llavors el fet de controlar-lo que ens arrela els nostres passats. Qui no ha fet una foguera, no sé, jo encendre un foc al mig del desert per escalfar un te segueix sent màgic, no? Ja no és aquell escalfor, però també és aquella llum, aquell moment de recolliment. O quan érem més joves, que es podia fer foc o fogueres a molts llocs, quan fèiem una travessa de Pirineu sempre s'acabava amb una foguera, que era la de foguera de Germanó l'últim dia, i fèiem el sopar davant d'un foc encès. Això segueix sent una cosa espiritual, no?
1: I tindrem foguera aquí a Caldes aquest any o no?
0: Tinc entès que sí, que per Sant Joan aquest any,
1: sí,
0: des de l'Ajuntament s'ha tirat endavant recuperar la foguera de Sant Joan.
1: I Quim, i tornem a molt més material, molt més explícit. Va, encantadíssim, escaldar-hi un correfoc, oh, com molt això, el diable, no sé què, però te recordes que un dia jo perquè a mi m'ha impressionat, no? Que parlant amb tu i de repente tenir-ho en la càmera, por ser lo que sempre vas con pedazos de càmeres i tothom, no? Però, puc dir-lo?
0: No ho sé.
1: Vaig a buscar.
0: Ara per on vas?
1: Te vaig a buscar. I jo te diu, va, aquí, diu, no, tranquil, Josep, jo sabia que això passaria, he ficat aquell el cascao per dir això, Déu-n'hi-do, eh?
0: Acostar-te al foc té això, et cremes tu o cremes l'equip que portes, per això intentes protegir-la, les càmeres acaben patint, depèn de si et vols acostar molt o poc a la situació. Jo tinc la càmera cremadeta, sí.
1: Però això té una...
0: És estètic, de moment.
1: Però això...
0: Deixa'm tocar fusta, però de moment
1: són
0: cremades estètiques.
1: Però té un balanç, el riesgo de cremar-te a fer la foto més espectacular, tot té un algo, no?
0: Si no recordo malament...
1: Bueno, cremar-te no, perquè mai te cremes, perquè nosaltres ens cuidem molt de no cremar. Ara l'equip...
0: No, sí que cremes, jo porto senyals a tot arreu, porto mans, sobretot mans, que és l'esquena, que també a vegades...
1: Hem de dissenyar nous equipaments per això,
0: eh? I com deia Frank Capa, si no la foto no és bona, no t'has apropat prou, no?
1: Val.
0: O si més no és un mite, que és per ahí volta, no? Et pots apropar molt o pots mirar de buscar aquella imatge que ja saps que si la godra va amb tota la flama encesa i totes les espurnes sortint dels diferents punts pirotècnics que té, i vols aquella foto amb el foc banyant una figura que fins i tot, com diu l'Arnau, va obrir la boca.
1: Ah, ja està, exacte. Si té la foto mística de l'Arnau... Bueno, passa que... No, doy fe, perquè no hi compenseu, què?
0: La diablesa, els dos diables que hi havia, el pont d'estandard i, evidentment, jo.
1: Ah, i sí, ahí te rotisen de
0: raó. Van quedar ben banyats pel foc, però aquesta és la fotografia, no? Anava a buscar aquesta fotografia.
1: Però també, que veritat, que quan el moment aquell de crema no te fa mal.
0: No,
1: ser el subidón, no sé, després sí pot ser que ai, m'ha picat.
0: Te'n dones compte l'endemà que dius, ostres, per què em fa mal aquí? I te'n dones compte doncs, que tens una llagueta o una llaga, depèn de com ha anat això, i ostres, pues això és allò d'ahir que vaig notar que picava o que vaig gratar ràpid i ara ha sortit, no? Jo una vegada me'n recordo un correfoc a Granollers, que el drac de Granollers em va fer una mossegada d'aquelles guapes que em va entrar des de l'espatlla i va sortir per sota l'ombro. I va quedar una cicatriu de la baix de tot el braç, no?
1: Però mola.
0: I primer pensaves, bueno, no ha sigut res. I quan vaig ser a casa i em dutxar, ostres, com pica, ostres.
1: Home, això és un tatu de Frank.
0: Sí, és un tatu de Frank, sí.
1: I això, i tornem a l'altre cantó, a nostres arxirrivals, l'aigua. Què passa amb les càmeres, l'aigua, la tècnica de la foto? I és increïble que en el mateix moment, no, s'ajunten...
0: El foc, en principi, el que fa és marcar... o fer un foradet o deixar una estella o una espurna clavada en el vidre. No? L'aigua, el problema que té és que es filtra. Si la teva càmera no està una mica protegida, aquesta aigua entra dins la càmera i pots tenir un problema. I llavors, un problema, a més, a vegades molt greu. A partir d'aquí, pues, l'únic que pots fer és o protegir-la amb bosses de plàstic o protegir-la amb un drap, sabent que l'has de treure de seguida,
1: ara.
0: I jugar amb el joc d'evitar que et dutxin, com em passa una mica, suposo que com que em coneixen i em veuen...
1: Això és part del taller també, no? De que expliques el canvi de...
0: Sí, el canvi de paradigma quan toca foc, quan toca aigua. Llavors, bé, és una miqueta tenir una miqueta de... Són aquelles petites cosetes que has de fer per intentar evitar que el problema sigui major.
1: I una punteta tècnica, canvia la disposició de la foto per fer una foto de foc o una foto d'aigua?
0: No, canvies la quantitat de llum.
1: Llavors, vale.
0: Pot ser que vulguis fer
1: volia ser una pregunta tècnica, no tinc ni idea, però perquè...
0: No, canvia la quantitat
1: de llum. Si estan escoltant un fotògraf... Que...
0: L'aigua no té llum, la il·luminem nosaltres amb canons de llum i llums a la plaça, però la pirotècnia té llum pròpia, que s'encén més o menys, llavors és molt diferent. Com ho has de plantejar és una mica diferent. Però va, al final no deixa ser llum. Llavors nosaltres, la fotografia és això, foto és llum, grafia és escriure, expliquem amb llum, l'hem de capturar.
1: Quim, i el teu punt de vista fetitxe...
0: Fetiche.
1: No, a partir d'algo. Algo que m'encanta també, que a vegades apuntes tu, és a la lamborda, no? L'efecte aquell de l'aigua, la lamborda, el reflexo i la gama de color que fa això, és com tenir dos realitats, no? Eso és un...
0: Bueno, quan fas fotografia...
1: Los bolsos, que t'agrada.
0: Les bosses de foc són molt flàstiques, a més la figura, tenim aquesta figura de les bruixes que realment és molt pròpia nostra, i la resta, doncs, poder ja són més fàcils de trobar, una deblesa, un Lucifer, un portaestandard, diables a l'ús, o... El que tenim com a tres diferencials han estat sempre les bruixes i fa poquet els esbirros.
1: Exacte.
0: En quant a figures de foc, perquè llavors tenim les arpies, que ens han aparegut des del cel i han començat a baixar des del cel. No? Llavors, aquestes figures són molt plàstiques, perquè a més surten, quan fas moltes festes d'aquest estil, aquestes són les que surten o que diferencien de la resta. Llavors, aquest joc de torxa, de piro i d'aigua, doncs fa que siguin molt plàstiques, i les bosses de foc fan uns efectes que són molt engrescadors fotogràficament parlant.
1: I parlant d'això, anem a un tema. Fiquem l'orgia d'aigua de foc. Monter, endavant-hi!

0: Y tornando a eso, justamente parlant, el agua en el Templarium, ¿qué tal? Desde la teva visión. Porque seguramente la propera entrevista será la directora del Templarium y ya la de Rencalla por allí.
1: Es nota la diferència entre Templarium i Escaldarium per l'ús que fan tant de figures com de concepte, perquè cada any ha anat evolucionant millor, penso jo, que amb més intens, amb un contingut molt més atractiu. L'aigua està com a element final que a més permet que tota la canalla, tant de diables com participants, és el que estan esperant. De fet, si t'hi fixes, inclús a l'assaig general, quan llancem aigua és com una bogeria.
0: És el més maco d'això.
1: És com una bogeria, és que la plaça cau tota cap al centre, no? Tots van a sota a buscar la ruixada.
0: Totalment d'acord, sí.
1: I encara que fes, ha sigut molts anys, que són ja uns...
0: Jo crec que és el moment de guapo de totes.
1: Són 32 anys, però sí que el que, ostres, hem fet o calor, l'aigua ha funcionat, la gent s'ha llançat a sota l'aigua. Poder no fa tanta por a cremar-se.
0: El dia també.
1: Llavors se'n donen compte que van molls i que no fa tanta calor, no?
0: Sí, exacte.
1: Poder s'hauríem de ficar sota foc per aixugar-nos. Però sí que és cert que, no sé per què, la pirotècnia, tothom se la mira, ara cada vegada més la gent ha perdut aquest respecte. Jo diria que pols segueixen tenint, però aquest respecte que tenien a ficar-se sota el foc i se'ns estan posant a la festa dins de la festa del foc. Però abans era al revés, el foc ens quedava de 4 i al cabo, i l'aigua en canvi era com un despitó de tots cap a sota, no? Com una voràgina d'aquelles col·lectiva, tothom a mullar-se, tothom, i tothom veus que parles amb la gent i tots venen preparats, perquè tothom porta unes tovalloletes, una tovallola per aixugar-se, i estan tots allà, roba de recanvi, i en el Templarium es veu molt, la canalla s'ho passen especialment bé.
0: I la teva canalla, com ve equipada tenen ja per acabar i rodonir la teva visió de quan el fotògraf fa el tallar, no? Arriba el dia de la data, que demà és ara, com els trobes tu com arriben?
1: Els que venen al taller venen preparats clàssicament com a correfoc. Els que estan acreditats, que és aquesta altra figura que tenim, que són fins a 6 fotògrafs que acreditem, que els hi facilitem, entre cometes, perquè ja sabem com és la plaça i com funciona tot, la possibilitat d'estar en llocs una miqueta més privilegiats o poder-se posar davant en moments que no s'hi pot ficar la gent, com pot ser el bram de la Quimera. Llavors ells es posen també a la roda, llavors els equipem amb una capa perquè tothom distingeixi que aquesta capa blanca que portem blanca, blanca, són els fotògrafs que s'han acreditat i que llavors fem aquesta exposició de l'any següent, d'aquesta mirada diferent de 6 fotògrafs que han vingut a viure una festa. Hi ha fotògrafs que han repetit diverses vegades, altres que han sigut nous, els que han sigut nous han volgut repetir l'any següent, i així això també fa que tinguem un arxiu fotogràfic de diferents mirades molt potents, no? De gent que en té moltes ganes.
0: Quina gent, moltíssimes gràcies per haver vingut, ja que t'han robat temps perquè vas d'entrevista a entrevista. Moltes gràcies per compartir el teu temps aquí a nostra casa, Radio Caldes. I repíteme dates i llocs del taller.
1: Mira, el taller el fem el dia del Templarium, que és 4 de juliol al matí, al Termes Victòria. A la tarda hi ha el Templarium, a la tarda vespre... farem una miqueta també de fotografies. El dijous, es pot dir el dia de l'assaig general? O és un secret?
0: Ahí no me fico, ahí. Tu tens més connexió directa con la cúpula. No sé per què.
1: Llavors, el dia de l'assaig general, també els estan convidats els que venen al taller. Llavors, el dia 11 al matí, mentre la plaça anem muntant estructura, i aigua i foc, fem un repàs de les fotografies que han fet, quins problemes s'han trobat, com canviar, millorar-ho. I ja ens acomiadem fins a la propera edició del taller.
0: Pues, Quim, nos trobarem per la Font de León.
1: I tant.
0: Moltes gràcies per haver vingut, Quim.
1: Gràcies, Josep.
0: I com sempre, moltes gràcies, Monda, també per sempre tenir aquell cor i sa capacitat intel·lectual per abancar-nos. I nos veiem a la plaça també amb tu, no? Caldes, escoltarem un tema que nos ficarà el nostre Cordi i nos veiem la propera. Salut!

0: continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimarts 16 de juny i, com sempre, l'informatiu està ben carregat de notícies importants. Començarem parlant sobre la 20ena d'alumnes que han rebut els diplomes per la participació en el programa de l'Escola Montbuí anomenat Mediació de Pati. Uns joves que van rebre les felicitacions de figures del consistori i del centre educatiu. I continuarem parlant d'infants implicats en el municipi, perquè els alumnes de 5è de totes les escoles de Caldes han disputat la final de la 10ª edició del Gran Dictat, una edició que gira entorn al bàsquet i que ha acabat decidint-se en la ronda de desempat. D'altra banda, us informarem que Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'ajuda al sistema sanitari de Cuba, a través de kits fotovoltaics per als hospitals de l'illa. I finalitzarem amb un tema que té els calderins i calderines esperant des de fa molt, la variant de Sentmenat. El Departament de Territori de la Generalitat ha compartit les diverses propostes i estudis que tenen per la infraestructura. Ara repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Una 20ena d'alumnes de l'Escola Montbuí han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. La Sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la 10ª edició del Gran Dictat, una edició on han assistit 200 alumnes de 5è de primària de tots els centres educatius del municipi. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents representant a les escoles, en un concurs que enguany ha girat entorn al bàsquet. Caldes és un dels municipis adherits a la nova campanya d'emergència per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba degut al bloqueig que pateixen per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies als kits entregats, els hospitals poden fer funcionar els equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes que sense electricitat no poden fer. La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu una nova via des de la B142 fins a la C1413A, un projecte que contempla una infraestructura de 3 quilòmetres amb una inversió de 20 milions d'euros, un traçat que millorarà la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en les zones dels nuclis urbans. L'últim titular és pel temps. Demà s'espera una jornada plenament estable i molt assolellada. El cel serà serè pràcticament durant tot el dia. Les temperatures seran agradables de matinada amb valors al voltant dels 19 o 20 graus que pujaran de manera clara al llarg del matí fins a assolir una màxima de 34 graus durant les hores centrals de la jornada.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Una 20ena d'alumnes de l'Escola Montbuí han rebut els diplomes que acrediten la seva participació al programa Mediació de Pati. Ahir dilluns va tenir lloc l'acte d'entrega d'aquests reconeixements pels alumnes que durant el curs han resolt els conflictes que han sorgit entre els alumnes durant l'hora d'esbarjo. En aquesta celebració s'han entregat els diplomes als mediadors i mediadores de 4, 5è i 6è que han participat en la iniciativa. El projecte Mediació de Pati va néixer de la mà del Servei Municipal de Mediació al curs 2015-2016 i abarcar diferents cursos del centre. Amb la voluntat de fomentar la cultura del diàleg i la mediació comunitària, s'aposta perquè des de ben petits hi hagi responsables encarregats de mediar amb els conflictes que sorgeixen als patis. És un projecte que serveix per generar un consens en els conflictes i formar els joves mediadors. Segons la cap d'estudis de l'Escola Montbuí, Paqui Jiménez, l'objectiu és que aquestes persones siguin referents per als altres alumnes.
3: Que doncs, conflictes del dia a dia, doncs, com que hi ha propostes de diferents jocs de pati, doncs, potser malentesos o no sé, conflictes entre iguals perquè potser opinen de manera diferent o una mala contestació o bueno, conflictes que es produeixen amb el... La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busquen una possible solució que satisfagui les dues parts.
2: Durant l'acte d'ahir es va dur a terme una dinàmica de grup al voltant del lloc on s'asseuen els alumnes per resoldre els conflictes del pati, el dibuix del Banc de l'Amistat. Els mediadors i mediadores són la figura de pau al pati, impulsant el diàleg, la cooperació, la responsabilitat de l'alumnat per mantenir un clima pacífic i vetllen perquè s'accepti a tothom amb les seves diferències. Els responsables han quedat molt contents solucionant conflictes i aprenent els dels problemes que tenen els alumnes.
4: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
5: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar parlant.
4: Sí, hem solucionat alguns com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat i bueno, coses així, però no molt greus.
5: Uns que deien que hi ha un tot el rato, però deien que no.
4: El dia d'avui bueno, estem finalitzant la mediació amb l'alcalde i tota la gent que ens ha ajudat i aquestes gorres les han donat per haver fet el programa de mediació i...
2: A l'acte hi van participar també el regidor d'Educació, Jaume Balart, el mediador municipal, Juan Ramon Martín, el psicòleg i l'equip tècnic municipal i amb l'alcalde Isidre Pineda, que destaca que el projecte fomenta la cultura del diàleg i resolució dels conflictes, destacant que el fet és un projecte molt únic de l'Escola Montbui.
6: El projecte de mediadors de pati és un projecte que és molt de l'Escola Montbui, un projecte que fa anys que treballem i que impulsem des de l'Ajuntament, que es fa justament en aquesta escola des de ja fa diferents cursos i que intenta fomentar la cultura del diàleg, la mediació comunitària, des de ben petits, des de l'escola, és a dir, qualsevol conflicte que pugui haver-hi en el pati de l'escola, també en el menjador, hi ha uns responsables que són els encarregats de mediar i intentar trobar solucions a través del diàleg. El projecte de mediadors de pati és un projecte que des de fa anys treballem justament aquí a l'Escola Montbui. Nosaltres des de l'Ajuntament tenim un servei de mediació comunitària, un servei de mediació ciutadana, que realment resol conflictes veïnals entre ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Aquesta cultura del diàleg que intentem fomentar, doncs ho fem des de l'escola i és molt interessant.
2: Com a premi, els mediadors i mediadores han rebut unes gorres taronges per part de l'Ajuntament i aquests han regalat a l'alcalde una samarreta amb el lema de la mediació d'aquest curs, abraçar el conflicte per construir la pau.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: La sala Pilar Aznar de la Casa dels Mestres ha acollit avui la final de la desena edició del Gran Dictat. Més de 200 alumnes de cinquè de primària de tots els centres educatius del municipi han posat a prova els seus coneixements de català. 16 infants s'han dividit en 4 equips i colors diferents per formar els grups de les escoles. La final ha estat molt igualada entre l'equip groc i l'equip verd, que han empatat en 925 punts. Finalment, el guanyador ha estat l'equip verd a partir d'una fase de desempat on s'havia d'escriure correctament el pavelló de les cremades. Com a premi han guanyat per les escoles que representaven una subscripció d'un any a la revista Petit Sapiens, mentre que l'equip groc ha rebut el premi del joc Party Junior. La temàtica d'enguany ha estat el bàsquet i és per això que han estat protagonistes paraules com alè, vestidor o pavelló. Aquesta temàtica ha estat escollida des de la Regidoria de Foment del Català i des de l'Oficina del Català per tal de fer arribar el lèxic a les escoles d'un esport que és ric en valors i cooperatiu. Així ho ha explicat la regidora de Foment del Català, Meritxell Fabregat.
7: Unir llengua, esport, cultura, educació i comunitat. Sempre ens recolzarem aquestes iniciatives, no? Perquè sabem que és una manera d'aprendre i de créixer junts. Llavors, aquest any la fem sobre el bàsquet, és Sumem Cistelles. He tingut la sort de liderar-ho com a exjugadora de bàsquet, bueno, amb l'objectiu, no?, d'alguna manera de descobrir tots junts, doncs, nou vocabulari, d'expressions i curiositats sobre aquest esport. Perquè és un esport que sabem que forma part de la vida vida personal de moltes persones del municipi i que també ens ensenya doncs, els valors tan importants com són el respecte, treballar en equip, l'esforç i que aprenguin català a través de l'esforç.
2: Per part del consistori, també era present el regidor d'Educació, Jaume Balart, qui comenta que està especialment content per la continuïtat del projecte. Una iniciativa que vol mantenir el català més enllà de les escoles i apropar-lo a les activitats quotidianes dels alumnes.
8: Molt bé, mira, de fet, del que estem molt satisfets és amb aquest gran dictat és de poder continuar després de 10 temporades doncs, intentar conscienciar els més joves del municipi, en aquest cas és un concurs que fem amb els nens i nenes de 5è de primària de les diferents escoles del municipi, doncs intentar-los conscienciar de la importància del nostre idioma, del català, i del seu ús en els àmbits quotidians, no solament en l'àmbit escolar, sinó en aquest cas concret, en l'àmbit dels esports. Enguany, el que fem és un gran dictat focalitzant-lo en el vocabulari esportiu del bàsquet, i aleshores doncs, el que nosaltres creiem molt important és que els nens i nenes se n'adonin que el català, si no parlem, doncs el perdrem. Per tant, el nostre gra de sorra per intentar doncs, potenciar l'ús del nostre idioma a casa nostra i arreu del país.
2: Els joves participants han estat preparant-se el lèxic i les paraules en l'àmbit del bàsquet repartides prèviament per l'Oficina de Català de Caldes. Paraules com cistella, àrbitre, ganxo, defensa individual, en zona i moltes altres. Els alumnes ho han destacat com una oportunitat única a la vida perquè el gran dictat només es fa a 5è de primària. Així ho expliquen els infants.
9: He estat l'última setmana preparant-m'ho i ara abans de venir també una miqueta.
10: Què heu preparat?
9: Els he preparat tots els reptes que he tingut que anar fent amb el fill que ens han donat.
10: Molt bé, i quins són aquests reptes que heu preparat?
9: El passapalabra i el glosari.
10: Vale, hi ha alguna paraula que us en recordeu ara que heu après del bàsquet?
11: Àrbitre, bàsquet, cistella, ganxo... Classificat, sí. Defensa individual, defensa mixta...
12: Defensa en zona.
10: Molt bé. Què us sembla el gran dictat? Us fa il·lusió participar?
11: Sí.
10: Per què?
11: Perquè és una oportunitat única a la vida, perquè sol es fa cinquè.
2: L'objectiu final d'aquesta iniciativa és el foment del català entre els alumnes de primària a partir de les proves inspirades en les del programa del Gran Dictat de TV3. La final es pot recuperar al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Caldes és un dels 6 municipis adherits a la nova campanya d'emergència del Fons Català de Cooperació per ajudar el sistema sanitari de la ciutat de Cuba. L'Ajuntament enviarà kits fotovoltaics als centres de salut de Santiago de Cuba que pateixen talls del subministrament energètic degut al bloqueig imposat per part dels Estats Units d'Amèrica. Gràcies a aquests kits entregats, els hospitals podran fer funcionar equips d'urgència i oferir serveis mèdics com el monitoratge fetal o la conservació de vacunes, que sense electricitat no ho poden fer. El projecte té com a objectiu mobilitzar de nou els municipis catalans i a la ciutadania per contribuir a garantir els serveis sanitaris essencials en una de les zones més afectades del país pel bloqueig econòmic, comercial i financer per part dels nord-americans. A banda de Caldes, també s'han sumat a la campanya Manresa, Sarrà, Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs i Vilafranca del Penedès. En total s'han aportat 20.000 euros. Aquesta iniciativa no ve de nou. Al llarg de les últimes dècades, els governs locals catalans ja han ajudat en les afectacions a l'illa. La primera va ser el 2001, arran de l'huracà Michel, seguida de la crisi humanitària entre el 2021 i el 2025, on es van recaptar més de 100.000 euros provinents d'ajuntaments, entitats o particulars.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública els estudis informatius i l'impacte ambiental de la variant de Sentmenat. El departament preveu la construcció d'aquesta nova via que evitarà el pas per dins de Sentmenat, una carretera que enllaçarà la B-142 fins a la C-14-13A, un projecte que ha de millorar la mobilitat i la qualitat de vida de la població gràcies a alleugerir el tràfic en els nuclis urbans de la zona. Així ho ha fet saber la consellera del departament, Sílvia Paneque, que també ha explicat justificant que l'activitat econòmica del polígon de Can Clapés a Sentmenat genera molts vehicles passants que també travessen els municipis veïns. Concretament, uns 8.000 i 10.500 vehicles circulen pel nucli urbà de Sentmenat. La infraestructura plantejada té un traçat de gairebé 3 quilòmetres de longitud i una inversió estimada de 20 milions d'euros. Un tram que en la seva totalitat disposarà d'un fals túnel de 115 metres, 3 viaductes per sobre de rieres i torrents, 3 rotondes per facilitar la connectivitat. El document publicat planteja 3 alternatives més de traçat amb característiques similars, però connexions amb diferents zones.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Ja està oberta la inscripció a la formació ocupacional sobre creació i gestió de la marca personal i xarxes socials a la recerca d'ocupació. Un curs que es durà a terme a partir del proper dilluns 29 de juny. En total seran 35 hores de formació amb horaris de 9:45 fins a la 1 del matí. El taller organitzat per la Piqueta s'adreça a persones en situació de cerca de feina amb nocions digitals. La finalitat del curs és aprendre a construir i gestionar la teva marca personal de manera pràctica i saber utilitzar les xarxes socials de manera efectiva per cercar feina. Més informació i inscripcions al web de la Piqueta. Demà se celebra la tercera edició de la Fira d'Ocupació Girafeina, una iniciativa que tindrà lloc de 9 a 2 del migdia a l'Espai Rocaumbert de Granollers. L'activitat, amb prop de 700 persones inscrites, reunirà més de 40 empreses que presentaran més de 450 ofertes laborals actives. La fira, que busca promoure l'ocupació, està impulsada per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament del municipi anfitrió. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Al llarg de tot aquest mes de juny, els dimecres o dijous, de 7 a 2:15 de la tarda, el taller d'art Manolo Huguer obre les portes de manera gratuïta. Des del taller d'art municipal convidant els infants i adults a fer una visita per informar dels cursos, instal·lacions i molts altres elements. Per accedir a les portes obertes s'han de demanar cita prèvia al contacte del taller d'art.

I acabem amb el temps. De cara a demà ens espera una jornada plenament estable i marcada pel domini del sol. La matinada començarà amb alguns intervals de núvols poc importants, però aquests desapareixeran ràpidament i deixaran un cel serè durant la resta del dia. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i no s'espera cap precipitació en tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb una matinada fresca amb valors que baixaran fins als 19 graus. A mesura que avanci el matí, el termòmetre s'enfilarà amb rapidesa fins als 30 graus abans del migdia. Durant les hores centrals de la jornada, les màximes arribaran als 34 graus, mantenint-se molt elevades durant bona part de la tarda. Al final del dia, la temperatura recularà de forma gradual fins a situar-se al voltant dels 23 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 16 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dimarts 16 de juny. I de què puc parlar jo avui? Doncs a veure, perquè cada dia són temes que podem improvisar o que ens inventem o no ens inventem, reals, no? Hi ha dies en què el món sembla avançar més de pressa que nosaltres, dies en què la tecnologia, la política, la sanitat, l'educació, tot es mou, tot canvia, tot s'accelera i nosaltres al mig, intentant no perdre el pas, intentant no perdre el nord, intentant no perdre'ns a nosaltres mateixos. Vivim en un temps que ens promet solucions ràpides per a problemes profunds i que ens ven eficàcia com si fos sinònim de benestar. Però la realitat és tossuda. Darrere de cada gran avanç hi ha una pregunta incòmoda que sovint ningú vol respondre. Qui guanya? Qui perd? Qui queda fora? Ens diuen que la tecnologia ens farà la vida més fàcil, però cada dia hi ha més persones que se senten més soles, més cansades, més desorientades. Ens diuen que el sistema sanitari és universal, però sabem que hi ha dones que encara esperen mesos per una visita, famílies que no arriben a final de mes, joves que no poden accedir a una salut mental digna. Ens diuen que som una societat avançada, però continuem deixant enrere els mateixos de sempre. Potser el problema no és la velocitat del món, sinó la direcció. Potser el que ens falta no és més tecnologia, sinó més mirada humana, més comunitat, més escolta, més cura, més capacitat de dir «això no funciona i ho hem de canviar». Perquè hi ha una cosa que no pot fer cap algoritme, posar-se a la pell de l'altre. Això només ho pot fer la gent. La gent que es dona la mà, que acompanya, que pregunta com estàs i es queda a escoltar la resposta. La gent que no es resigna, que no abaixa el cap, que no accepta que la desigualtat sigui una norma inevitable. Avui des d'aquesta plaça pública que és el Fòrum reivindiquem això, la necessitat de tornar a posar la vida, la real, la quotidiana, la fràgil, al centre, la necessitat de recordar que darrere de cada dada hi ha una persona, que darrere de cada diagnòstic hi ha una història, que darrere de cada decisió política hi ha conseqüències que algú haurà de viure i que el futur, si ha de ser millor, no vindrà només de la mà de la tecnologia, sinó de la mà de la responsabilitat col·lectiva, de la mà de la gent que no es conforma, de la mà de la gent que encara creu que podem fer-ho millor. I així arribem aquí. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, o vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimarts, 16 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquest sumari, començarem amb tal dia com avui, un viatge breu per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a situar-nos en el temps i a entendre millor el món que trepitgem. A continuació, a la segona part d'aquesta primera hora, obrirem la sanitat a debat amb la doctora Pilar Loncan, que avui centrarà la sessió en com la intel·ligència artificial interfereix i transforma la sanitat. Parlarem de què vol dir entendre la intel·ligència artificial en clau contemporània, de les seves aplicacions en l'àmbit mèdic i dels reptes ètics, socials i institucionals que planteja. I a la segona hora posarem al diàleg la sanitat femenina a través de les mirades de dues professionals que treballen amb les dones des de les perspectives complementàries, la mèdico-clínica i la d'acompanyament integral. Un espai de conversa amb la doctora Edith López Grado, ginecòloga, i Rita Sunyer, llevadora, per parlar de salut, d'embaràs, de processos vitals i de com cuidar-nos amb més consciència i més informació. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública i oberta i participativa. I ho fem, com sempre, mirant enrere, perquè tal dia com avui, un 16 de juny, han passat coses. Doncs això, que estem a dimarts, 16 de juny, i celebrem, pel que fa al Sant Oral, Santes Alina i Lugarda, i els sants Aurelià, Joan Francesc Regi i Quirico. Així que, si us dieu així, moltes felicitats. I pel que fa al calendari, d'aquests 2026 ja han passat 167 dies i en resta 198 per arribar al 2027. Pel que fa a commemoracions temàtiques, aquest 16 de juny ve en diverses commemoracions. Avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta i alhora un dels més longeus. Fa 200 milions d'anys que són aquí. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura recull 7 espècies en perill: plàstics, xarxes de pesca, canvi climàtic i pressió turística la situen en risc greu. La data coincideix amb el naixement, el 1909, del conservacionista Archie Carr, qui va dedicar la vida a protegir-les, especialment a Costa Rica. També avui és el Dia Internacional del Nen Africà, una jornada per reflexionar sobre les necessitats i vulneracions que pateixen milions de nens al continent africà. Guerres, fam, manca, virus, manca d'educació i sanitat. La data homenatja als infants morts a les protestes de Soweto l'any 1976, quan milers d'estudiants reclamaven una educació digna en la seva llengua. El lema d'enguany, garantir l'accés universal a l'aigua, al sanejament i la higiene per a tots els nens africans, doncs és el que és prioritari. Objectius principals, doncs, denunciar mancances estructurals, exigir drets bàsics i celebrar la resiliència i el talent. D'altra banda, també és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el poble en lluita de Sud-àfrica, proclamat per l'ONU l'any 1977 per recordar les víctimes de la massacre, un altre cop també ho torno a dir, de Soweto, i donar suport a la resistència contra l'apartheid. En el context històric podem destacar la massacre de Soweto el 1976, en què estudiants negres van protestar contra l'africans com a llengua. O sigui, en aquest cas era el fet de tenir la llengua africana obligatòria. La policia va obrir foc i va matar centenars de joves, entre ells Héctor Peterson. Un punt de reflexió, doncs, la indignació internacional que accelera l'aïllament del règim i reforça els moviments d'alliberament. També és el Dia Internacional de les Remeses Familiars. Ja dic que és un dia carregat de dies temàtics. Un dia, en aquest cas, de les remeses familiars.

dies també d'efemèrides per recordar aquest 16 de juny, però és que hem de començar ja, justament amb el que ens pertoca ara, que és la sanitat a debat.

0: I ara sí, passem ara a la segona part d'aquesta primera hora que avui dimarts dediquem a la sanitat a debat. I la sessió d'avui, amb la participació de la doctora Pilar Loncan, se centra en un tema de total actualitat, de com la intel·ligència artificial pot interferir o transformar la sanitat. Primer de tot, bon dia, Pilar.
1: Bon dia, Conchi, i bon dia a tothom.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé, contenta d'estar aquí.
0: No, jo també, de que estiguis. Doncs mira, això és un tema, ja dic, de total actualitat. La intel·ligència artificial, la IA, la sanitat, això ja ho he tret jo una mica, però tu es lo aclariràs millor, no? Transforma l'atenció mèdica, o pot transformar l'atenció mèdica utilitzant programes informàtics per a analitzar dades i reconèixer patrons, no? A Catalunya, el programa Salut i Intel·ligència Artificial impulsa aquestes tecnologies per millorar el diagnòstic i l'atenció. Però res millor que siguis tu, no, Pilar, que avui abordaràs aquest tema de com la IA pot això, transformar la sanitat, no sé si per bé o per mal. Vull dir que en aquest sentit seràs tu la que ens ho digui.
1: Bé, jo només puc dir que com en qualsevol tècnica, en qualsevol mesura que com a humans aportem o integrem en les nostres tasques, que siguin quines siguin, no són ni bones ni dolentes, sinó les sabem utilitzar. És així, és la manera en què les utilitzem, en què les coneixem, que podem valorar la seva bondat o la seva, el seu biaix, que també n'hi ha. Per tant, la meva intenció avui és plantejar aquestes condicions per conèixer de més, amb més detall de què va el tema de la IA sí. I la sanitat.
0: No, perquè tot el que sigui progrés, però ben
1: utilitzat,
0: utilitzat, doncs sempre ens ajudarà. Vull dir, no es donarà, justament, no substituirà mai la part humana, perquè això és el que no es pot fer.
1: No hauria de substituir-la. Aquesta és la premissa principal.
0: Clar, pues, i és aquí on anirem, perquè a vegades pot ser això, no? Que es parla fins i tot de que, no sé això si tu ho has sentit, no? De que es puguin fer intervencions quirúrgiques sense que estigui la persona. Vull dir que això només amb el... o que sí que estigui, però només vigilant, no? Vull dir, com si poses l'ull. Vull dir, perquè tot surti bé, perquè és que si confies totalment en aquest cas, en la robòtica, no? Perquè en aquest cas sí que seria la robòtica. Però que ja es fa servir, però sempre sota la vigilància de l'especialista. O sigui, per exemple, no sé, en intervencions quirúrgiques, tipus tal que sigui, no? Primer, o sigui, no sé si és aquest aparell, el Da Vinci, que es diu, sí, no? Perquè sí, sempre sí. Intervencions de pròstata, ja de tot tipus, vull dir que sí. Però que això sí que o el que seria la cirurgia no invasiva, que este, però clar, vulguis que no, l'especialista ha d'estar sempre darrere, vull dir
1: tindràs, darrere i al costat,
0: i al costat sí. Vull dir, tindràs allí l'aparell o el que sigui, però l'has de has de portar-lo a dins, que treballin, penso,
1: Sí, dir, sí. Però, és però molt ja interessant aquest tema i molt ampli, Avui farem una visió així més panoràmica, però és veritat que hi ha casos molt concrets que també es podrien, doncs, d'alguna manera conèixer més profundament, Doncs...
0: Mira, primer, el que entenem avui per la intel·ligència artificial i en aquest cas aplicada a la sanitat.
1: Clar. Jo aquí, en primer lloc, el que sí que volia posar en evidència, en un primer pla, diguéssim, és...

0: en què entenem avui, com tu dius, per intel·ligència, perquè venim d'un context en què la intel·ligència ha sigut catalogada des d'un punt de vista molt antropocèntric, és a dir, i a més molt dualista. És una concepció poc relacional, poc encarnada, poc distribuïda. Sí que és cert que en els últims temps hem sentit parlar de diferents tipus d'intel·ligència, si la relacional, l'emocional, la creativa, però això d'avui i això que ara plantejo va més enllà de tot això. Durant segles, doncs, tota la tradició occidental ha tendit, doncs, a identificar quasi bé de manera inclús exclusiva a la intel·ligència a atributs humans, com ara doncs, la capacitat de reflexió, el llenguatge simbòlic o els raonaments abstractes. I des d'aquesta perspectiva, doncs, s'ha concebut un espai de la intel·ligència, diguéssim, separat del cos, de l'afectivitat, de l'entorn material en el que ens movem o en el que es desplega la nostra activitat. Per tant, aquest sistema, doncs, ha tingut influència molt decisiva en la filosofia, en les ciències cognitives clàssiques, de manera que històricament sembla que hi ha un límit entre el que és humà, el que és animal i el que és la màquina. Però ara mateix el tema de totes les investigacions recents que tenen que veure, doncs, a la biologia cognitiva, la neurociència comparada, tots els sistemes d'intel·ligència artificial que s'han anat elaborant, doncs, han contribuït a modificar també aquesta visió de la intel·ligència. I en aquest context podem dir que, doncs, el fenomen ara de la intel·ligència es valora des d'una concepció més global, que no només, en la qual només interacciona un organisme i en aquest viu, que ja sabeu que també n'ha parlat de la intel·ligència dels ocells, dels diferents tipus d'animals, de com evolucionen les seves tasques, etc. I ara hem introduït el de la tecnologia. Uh-huh. I aquí és on entra el que es diu intel·ligència artificial. És un camp realment especial i rellevant perquè transforma pràctiques socials molt concretes i en concret ara destacaríem el tema de la sanitat. Uh-huh. És cert que el que anomenem per intel·ligència artificial té moltes, diguéssim, cares. Hi ha molts aspectes que s'han de valorar, no? I en aquest context va més enllà de lo que seria recopilar només informació, que és lo que en un principi semblava el que anomenaven intel·ligència artificial. Va més enllà, i això també és el que volia aquí ara
1: destacar.
0: Sí. Doncs, si vols, continuaria a parlant ja només de lo que seria la intel·ligència artificial aplicada exclusivament a la sanitat, ja no només com una eina tècnica, ja no és només una eina, com qualsevol altra que podem tindre en el camp sanitari, com un estetoscopi, com un electrocardioreceptor.
1: A vegades el bisturí aquest, laparoscopi, jo què sé, tot, vull dir que ja
0: va
1: són
0: més enllà que tot això, i això és el que ens ocupa. Aquest, en realitat, és un actor més. Ha passat a ser un actor més de l'actuació sanitària. Uh-huh. I això té moltes implicacions, com ja veurem.
1: Sí.
0: No? Ja no només la tècnica, sinó també les qüestions ètiques, jurídiques,
1: i
0: etcètera. La IA és cert que té una capacitat de processar un gran volum d'informació, de lo que nosaltres com a sanitaris diem evidència clínica, cosa que tot això que pot fer en el millor en minuts o en segons necessitaria molta gent i molt de temps. I aquesta capacitat de reunir tanta evidència és un valor que té importància perquè ens fa arribar més ràpidament la informació de la qual es disposa en tots els sistemes, no? El món digital, que ja s'ha instaurat pràcticament a tot el món, ha afavorit recollir moltes dades i aquests algoritmes que formen la intel·ligència artificial, que són algoritmes en definitiva, el que fan és poder llegir això ràpidament i comparar-lo. Uh-huh. I això ens ha d'arribar. Però què ens ha d'arribar? Ens ha d'arribar amb aquesta consciència que hem de tenir els professionals de en quina claretat s'ha analitzat això, en com fem nosaltres la lectura del que ens arriba, si tenim criteris professionals clars que ens ajuden a poder llegir-lo de la forma correcta, i aquesta és el quid de la qüestió, com interpreten aquests resultats. I en aquestes aplicacions, doncs, és veritat que adelantaríem i adelantem en moltes deteccions de malalties, en la distribució de recursos una miqueta més proporcionals i una atenció inclús més centrada en el pacient. Si entren en detalls més bàsics, més concrets, com es transforma el sistema, no, que era la pregunta que
1: sí,
0: em feies,
1: com transforma o sigui,
0: el sistema
1: ja no seria com ajuda al sistema, com transforma. Perquè jo veig aquí que
0: una transformació. Sí, és una transformació. Doncs actualment ja s'està utilitzant. S'utilitza doncs, com a suport en determinats tipus de diagnòstic, sobretot en anàlisis d'imatges mèdiques, que també doncs, aquesta facilitat d'accedir a tantes dades i a tantes imatges.
1: Això a més ho comprovem, perquè per exemple una ressonància magnètica que abans podria durar X dies en donar-te el resultat, ara pràcticament te lo dona en el moment.
0: Sí.
1: Vull dir que
0: hi ha un lector ràpid, eficient i que està supervisat, evidentment.
1: Sí,
0: però sí que és cert que això ho facilita força. I després també el que es diu la medicina personalitzada, per exemple, tots hem sentit parlar en moltes vegades en les notícies de que es parla de que molts tractaments en el camp de l'oncologia, posem per exemple, que són personalitzats, que poden detectar doncs, determinats tipus de característiques, de gens, de productes biològics que ja determinen un espai o una condició clínica molt concreta d'aquella persona només, no? I per tant, adaptar del que es disposa en aquella condició. Bueno, i també el tema administratiu. Ja sabeu que tot el que és el sistema administratiu és bastant farragós, cada vegada pot resultar-ho més, i això doncs, també ho pot millorar. Jo he posat 5 exemples de tipus d'aplicació d'intel·ligència al món sanitari, que ara, si vols, els desenvoluparem.
1: I tant.
0: Un diríem que és l'informatiu, que és aquell que comentava relacionat amb la qüestió de tantes dades que hi ha de novetats clíniques, de noves intervencions mèdiques, que gestionar-les es portaria temps i endarreriria moltes qüestions, i en canvi aplicant un algoritme adequat amb això doncs ens donen uns resultats molt, molt ràpids, o sigui, un accés al coneixement clínic d'evidència molt més ràpid. Però això també té problemes. Als Estats Units hi havia, però ara s'ha retirat, una plataforma que es diu Open Evidence, en la qual tothom podia entrar. Però i en l'any 2025, durant l'any 2025, les estadístiques que van sortir d'utilització per part dels metges era que més del 40% dels metges utilitzaven aquesta plataforma per orientar les seves intervencions o els seus diagnòstics. I que això es va aplicar en més de 10.000 centres i va donar suport a 18 milions de consultes. L'Open Evidence aquest era obert i aquestes 18 milions d'opinions o de preguntes que li arribava en aquesta plataforma també va incloure persones de qualsevol àmbit, no només sanitaris. Això ha fet que s'ha generat molts problemes i aquesta plataforma s'ha tancat. S'ha tancat temporalment. S'ha tancat temporalment buscant una solució que passa per una regulació, que és el plantejament que Europa s'ha pres. Europa s'ha pres un plantejament regulatori primer per saber com gestionar aquesta informació i com s'ha de dirigir l'accés. Per exemple, a Noruega. Noruega s'ha plantejat que tota aquesta informació sigui pública, però de les institucions, de manera que cap entitat privada ni cap persona privada tingui accés a aquesta informació, que ells d'alguna manera asseguren que ha estat controlada, que està revisada i que està autoritzada com a vàlida. I Europa s'ho està plantejant una miqueta més ampli, però que cada ara ja hi ha aquesta sensibilitat.
1: Clar.
0: Per evitar doncs, alguns problemes que ja s'han donat a Estats Units.
1: En aquest cas era als Estats Units, sí.
0: Perquè en realitat el professional ja no és només que sàpigues que han editat aquesta notícia que en l'hospital de no sé d'Atlanta han fet no sé quina intervenció o quin tractament i ha anat bé o malament, sinó que també ha de saber què hi ha al darrere de la resposta que pugui donar aquesta informació, no? I es planteja sobretot que siguin fórmules en les quals no hi hagin. Normalment tendim a preguntar-li a la IA, a preguntar-li. I la idea no seria tant preguntar-li com buscar aquelles condicions que ens interessa conèixer i que ens les resumeix o que ens les faci arribar destriades, que no siguin no, tanta informació de cop que no pots llegir, sinó que ja sigui organitzada. I en aquest context doncs, fa pensar pues, que això ens ha portat de tenir el que dèiem abans, un debat tecnològic, una tecnologia que sí o que no, sinó a un debat ja més regulatori, a un debat en el qual ens hem de plantejar qui respon a aquelles qüestions que nosaltres li plantegem a la IA, quina evidència n'hi ha i la podem contrastar, quines responsabilitats i quines garanties hi ha tant pels les persones o els pacients com pels professionals.
1: Uh-huh.
0: Aquesta seria la informativa, no?
1: Sí.
0: N'hi ha una altra que es diu la IA escriva. Què vol dir la IA escriva? Tots he sentit alguna notícia que ha sortit, no? en el darrer any o inclús potser dos, en el qual hi ha un sistema en el qual quan s'estableix una entrevista pacient i professional, es pot gravar allò. Es pot gravar i el professional no ha d'escriure a l'ordinador tota l'estona el que està dient.
1: Sí, és com si tens allà una càmera i aquesta càmera està gravant.
0: Sí, sí.
1: I ho passa directament a l'ordinador sense que
0: tu hagis de teclejar.
1: Sense que hi hagi la feina.
0: Sí, però després l'has de revisar.
1: Home, clar.
0: I bueno, ara mateix aquí està en estudi, hi ha centres que ho tenen, però com a prova pilot.
1: Això aquí mateix, bueno, a
0: Catalunya.
1: Catalunya.
0: A Catalunya segur. A Espanya no estic tan al dia. Però a Catalunya sí que existeix i s'està provant. A veure quins resultats té. Hi ha molts factors que s'han de tenir en compte, com la confidencialitat, moltes
1: clar,
0: dades.
1: No, és que això és prioritari, és el secret professional moltes vegades, no? Vull
0: clar.
1: Dir que això sí que ha d'estar prioritari en aquest sentit, pacient, professional.
0: Clar. I en un sistema en el qual sempre estem faltos de temps, que diguéssim, no? S'ha detectat pues, que en el 80, quasi el 86% s'estalvien molt de temps en intervenir en qüestions mecàniques.
1: Home, clar, si imagines en la persona que s'està, el pacient, podríem dir, no? En aquesta entrevista, queda gravada, no ha de fer lo típic, no? De passar tot això a l'historial, etcètera.
0: Ni està mirant a l'ordinador tota
1: l'estona, sinó en aquest
0: i
1: cas,
0: no està en contacte directe amb la persona està, amb la que parla i en la que...
1: En aquest sentit és beneficiós, vull dir, va, és positiu, perquè
0: sí.
1: no estàs pendent de tal no. Que és el que està. Després ho revises, com tu ben dius, però, clar, és el fet de que tot això passi a tota aquesta feina que podríem dir que queda aprofitada, que la guanyes, no? Perquè, a més, després d'aquest pacient vindria un altre. Vull dir,
0: tens més temps per aquell pacient i també més interacció,
1: també.
0: Perquè tots sabem que les relacions terapèutiques, les relacions personals en general, però en el món sanitari dient terapèutiques, és quan et mires a la cara, quan
1: clar.
0: Et mires als ulls, quan veus la reacció de l'un i de l'altre que estableix un ambient
1: sí.
0: Més comunicatiu, diguéssim.
1: Sí, més de confiança, que és moltes vegades el que la persona necessita,
0: sí,
1: no?
0: I tant.
1: Vull dir que per confiar en el professional, clar.
0: Sí.
1: Vull dir que tot és...
0: Doncs això, doncs, d'entrada, tindria una bona, diguéssim,
1: acollida.
0: Sí. Si
1: no, això seria la part positiva, no?
0: Sí.
1: Vull dir, sobretot sempre i quan no es pugui això oblidar de que és secret professional i que no...
0: Evidentment, hi ha totes les mesures de control i de garantir la intimitat i la confidencialitat.
1: Que això passi directament a l'historial del pacient, en aquest cas. Vull dir, metge, pacient, etcètera, sí. Vull dir que i tot això queda allà. No l'ha de veure
0: ningú més.
1: No?
0: Exactament.
1: Però i la part ètica, per exemple?
0: Tenim encara alguna més típica, si vols.
1: Sí.
0: Hi ha una que es diu predictiva, la IA predictiva, que és aquesta en la que ens afavoreix avançar els possibles diagnòstics, no? O els possibles riscos clínics. No? I això ja s'ha assajat en diversos llocs. Posaré com a exemple un només aquí a Catalunya mateix, hi ha en un hospital que es fa servir a la UCI, en concret és un hospital privat, i en aquest cas el que han fet és identificar quins són els riscos de que una persona que està en situació crítica es desestabilitzi, i una vegada que tenen identificat aquests riscos, doncs hi ha una plataforma, evidentment, que no és aquí, és a nivell mundial, que totes aquestes dades es generen i es treballen, no? Doncs pugui anar identificant segons les constances que en la UCI hi ha tants aparells que estan comptant, no? Estan mesurant molts factors, moltes dades biològiques, doncs totes aquestes dades és capaç de llegir-les al mateix temps, en temps real, diguéssim, no? I d'aquesta manera preveure si hi haurà una insuficiència renal, si evoluciona d'aquella manera. No és que et doni un diagnòstic, és que està dient això
1: va
0: canviant cap aquí.
1: I està avançant una mica, en aquest cas, és de la manera que, o els perills que podia haver-hi, no?
0: Clar,
1: I aleshores aquí els metges o les persones que estiguin allà, doncs tot això ho tindran en
0: podem
1: compte.
0: Podem anar veient com evolucionen totes les dades aquestes d'una manera més ràpida. De l'altra manera han d'estar revisant totes les històries clíniques, totes les dades, i ja d'alguna manera els orienta de quin circuit està prenent aquell organisme, com està reaccionant.
1: Exacte, vull dir que cap
0: i després el professional ha de decidir si fa o no fa, en quin moment ho fa. Això ja és una decisió
1: és única. Predicció, en aquest cas.
0: Exacte, es diu això, ja predictiva.
1: I aleshores aquí doncs, també és ajuda, senzillament. Vull dir, és ajuda total.
0: Molt,
1: o sigui, no es tracta de substituir, sinó
0: d'ajudar. No, i també és predictiva i no és diagnòstica. Això també s'ha de dir. No t'està dient, té això, no.
1: No.
0: T'està dient, pot això va cap aquí.
1: Sí.
0: I tu has de prendre les decisions. Evidentment, això ha d'estar revisat per persones enteses en el tema i que coneguin també la situació del pacient.
1: Home, aquí hi ha una feina conjunta entre la persona que s'encarrega de la tecnologia, no?
0: Exacte.
1: O l'informàtic o el que sigui, no. I evidentment el metge. El professional,
0: aquí,
1: els professionals.
0: Aquí, de fet, els algoritmes aquests ja estan, tu accedeixes, la feina que ha pogut fer una persona que s'ha fet l'algoritme
1: ja està feta. No entra aquí.
0: No entra, i mai sabran les dades del pacient i tot això, tot està anonimitzat i tot, no, mai es sabrà. Aquestes plataformes que, a més, utilitzen aquesta informació per fer-ne noves, no? Nous algoritmes, no se sap mai la identitat de la persona que aporta aquella dada en cap nivell. I per fi, jo per acabar els tipus, jo et diria que també de tenir en compte el que seria la IA d'investigació.
1: Sí.
0: Bueno, me faltaria la IA d'investigació.
1: No, quedaria els reptes ètics i socials, vull dir, el que planteja, vull dir, també és important, però bé, el que tu dius.
0: La investigació, ja ho he avançat abans, que està molt investigat, molt avançat el tema d'investigació, sobretot en temes genètics i de malalties genètiques i de malalties oncològiques, sobretot per identificar tipus de tractament, però la que també m'interessa d'alguna manera posar en evidència és la IA formativa. Perquè, clar, això afecta també els nous professionals.
1: Clar.
0: Perquè s'estan formant professionals i els afecta de diverses maneres. Perquè, per una banda, canvia el que han d'aprendre. Ja no han d'aprendre només coneixements clínics, sinó han d'aprendre com entendre com funcionen els algoritmes, quines dades utilitzen, quins biaixos pot tenir, perquè no és el mateix, a lo millor, dades que s'han agafat d'Estats Units i les dades que s'estan agafant
1: des d'aquí,
0: des d'Europa, per exemple. També com interpretem els resultats, tot això l'han d'aprendre.
1: I tot això, per exemple, tu mateixa, el tema dels algoritmes, tens coneixement i tot plegat? Vull dir, a vosaltres també us ha fet aquesta informació?
0: No, clar, no ens ha arribat.
1: Ara perquè estàs, però igualment pots accedir a la formació, no?
0: A veure, és la formació reglada d'allò. Evidentment, hi ha formacions dirigides ja als metges formats per poder conèixer millor, però ja d'una manera més específica, de cada camp, diguéssim. Mm. Ja no és com un genèric. Però, clar, els que estan estudiant ara ja ho estan.
1: Sí.
0: Ho han d'estar aprenent, ho han d'estar aprenent.
1: Ho tenen com una cosa més, vull dir que en aquest sentit estan més...
0: I també hi ha una cosa molt favorable en el sentit aquest, és com aprenen. Abans, per aprendre com funcionava un cos i com era un cos, tenies una sala on hi havia els cadàvers de persones que havien donat per estudiar-los. Ara mateix hi ha simulacions ja clíniques, però també d'imatge. O sigui que en una imatge tecnològicament evolucionada, diguéssim, tu pots conèixer també el cos humà. També hi ha possibilitats de tenir tutors digitals. Pots tenir aquest accés a la informació ràpidament. I això també afecta els professors que han de donar aquesta formació.
1: La formació, sí.
0: Llavors, facilita, com deia, les simulacions, però també hi ha un tema, des del punt més ètic, com tu deies...
1: És que això és el que volia destacar, perquè hem d'anar acabant.
0: Sí, és que s'ha d'exigir una sèrie de compromisos, com pot ser el compromís acadèmic de que es compleixen tots els temes ètics. Sobretot s'ha de dirigir aquesta valoració a no perdre la capacitat crítica, perquè ens faciliten la informació, però hem de tindre també la facilitat crítica. Uh-huh. I per tant, per acabar, jo diria que l'impacte aquest té molts reptes ètics, jurídics, polítics, però sobretot no es pot entendre només com una qüestió tècnica, insisteixo, sinó com un procés de transformació que és institucional, vull dir que no és només d'un col·lectiu, que té que tindre supervisió humana i que hi ha d'haver, sobretot, també molt important, criteris d'equitat, perquè això pot passar a crear més desigualtat segons com s'utilitzi. Per tant, cal reduir les desigualtats sanitàries, l'hem d'aprofitar també per això. S'han d'intentar, d'alguna manera, integrar-los en les pràctiques sanitàries que siguin més democràtiques, responsables i orientades al benestar col·lectiu. I molt bé.
1: És que queda un minutet, vull dir, molt escàs.
0: Per acabar, només dic que en Europa s'està fent tota una reglamentació en aquesta línia, tant en el camp sanitari assistencial com en l'acadèmic, i que la tecnologia, podríem dir que fa tasques més ràpides, més eficients, però que no mai ha de substituir a la mirada humanista, sinó reforçar-la, que ha de potenciar la creativitat, l'empatia, la capacitat d'integrar coneixements i, per tant, aquí acabaria.
1: Sí, ho hem de deixar aquí, Pilar. Moltíssimes gràcies per aquesta aportació, de veritat que, com sempre, és molt valuosa. Em retrobarem ben aviat. No sé si ja pot ser que se'ns acaba la temporada, no? Però bé, ja ho parlarem. Gràcies per ajudar-nos, evidentment, per avui precisament tenir en compte el que és la IA a la sanitat. Fem una breu pausa perquè ara arriben les notícies de la ràdio i de seguida tornem.
2: Notícies.

0: passant un minut de les 10 i obrint la segona hora del fòrum, un espai que avui dediquem a posar en diàleg dues mirades essencials de la salut de les dones, la perspectiva mèdico-clínica i la d'acompanyament i comunitari. Ens acompanyen la doctora Edith López Grado, ginecòloga de l'ICS i també a l'àmbit privat, crec, eh? Però si m'equivoco, tot el que jo pugui dir malament, m'ho rectifiqueu, eh? I Rita Sunyer, que és llevadora i assessora diguem que dins de lo que és una llevadora, que és estar sempre al costat de la dona en l'embaràs, però no només en temes d'embaràs, sinó també amb el jovent, etc. Com tot això ho explicarem ara. Doncs primer de tot, sobretot, benvingudes aquí al fòrum i a la ràdio.
1: Gràcies.
0: No sé si és la primera vegada que veniu a la ràdio o aquí a Ràdio Caldes. En aquest espai segur que sí.
1: Segur.
2: En aquest espai per mi sí, és la primera.
0: Abans havies vingut a l'anterior,
2: sí.
0: Per parlar, evidentment, de la teva feina com a llevadora.
2: Sí, ja fa molt de temps, però sí, de la visió de llevadora, sí.
0: Molt bé. Doncs, a veure, faré unes petites presentacions, però dic igual, tot el que, perquè a vegades busques informació i a vegades aquesta informació pot estar passada de temps. No actualitzada, que aquest és un problema. I és el fet. Doncs, mira, per exemple, Edna, del teu cas, ets metgessa, especialista en ginecologia i obstetrícia, amb més de 30 anys d'experiència, això segur. En l'atenció a la salut de la dona a Catalunya. Estàs formada, o crec que et vas formar, o has treballat a l'Hospital Clínic, no?
1: Format.
0: I exerceixes com a ginecòloga a l'Institut Català de la Salut, crec que és des del 1989 o 90?
1: Del 92.
0: El 92. Això estava correcte, però ja no es ve venir jo.
1: Abans estava per ajuntaments.
0: Val. En àrees principals com menopausa, síndrome d'ovaris policlínic, que crec que això igual ha canviat, que ara ja no és el SOP, que igual ha canviat també de nom.
1: No, de moment li seguim dient síndrome.
0: Sí. I el virus també del papiloma humà, vull dir que això i també seguiment ginecològic integral en aquest cas de les dones. En el cas de, dic que sí, que a l'actualitat treballes en el servei de ginecologia de l'ICS de Sabadell.
1: Sí.
0: Abans havies estat també a Santa Perpètua.
1: Per Santa Perpètua havia estat per Ajuntament primer i després a l'ICS a Santa Perpètua.
0: Santa Perpètua i a l'actualitat a Sabadell.
1: Sí.
0: En el cas de la Rita Sunyer, llevadora d'atenció primària al Vallès Oriental, treballa en el CAP de Caldes, també treballa com a llevadora, evidentment, de l'ICS, oferint seguiment de l'embaràs, postpart, l'estància, jove, sexualitat, anticoncepció. De moment ho deixo aquí, és ITS... ITS i IBE, que sé el significat, però el que passa que de moment me l'he deixat aquí les inicials, que ara tu les diràs. És en el cas de la ITS és el que seria quan la interrupció de l'embaràs.
2: Les infeccions de transmissió sexual.
0: Una és la infecció de transmissió sexual i en el cas de la IBE
2: la interrupció voluntària
0: de l'embaràs. No?
2: Una mica per fer un resum, les llevadores estem al llarg de la vida, no? de les dones, llavors climateri, pubertat, no?
0: Sí.
2: Fem intervencions a les escoles,
0: no, és que és
2: acompanyament anticoncepció, vull dir que, i també quan hi ha un embaràs no planificat,
0: i tant.
2: O hi ha una infecció de transmissió sexual que malauradament està en augment i
0: sobretot en tothom, però en el jovent podríem dir que també.
2: Els hàbits sexuals intervenen, però també hi ha canvis en els hàbits sexuals a la franja d'edat dels 50 anys. Vull dir que ho trobem en totes les franges, que hi ha un augment significatiu. També en part perquè hi ha més detecció, perquè li fem més mirada, però certament és una tendència a nivell europeu i també abordem aquests temes, a banda d'embaràs, part, que sembla que llevadora només sigui centrat en temes obstètrics.
0: Sí, només que sigui per estar amb la dona en el moment quan està embarassada i tot el procés de l'embaràs, no?
2: Correcte.
0: Però evidentment també, vull dir, a més sobretot a l'hora de fer xerrades està a les escoles, no? Perquè és molt important, sobretot de cara al jovent. Suposo que dones i homes també, vull dir nois i noies, o noies i nois, però sobretot a les noies, no? I també, quan ho requereix, en aquest cas, crec que hi ha també un... des del punt o el servei de joves, que és el TOC, no? Des d'aquí, doncs, aquí també podries... o sigui, l'espai jove al TOC, que si ho requereix, doncs aquí, o t'ho demanen,
2: correcte,
0: doncs també.
2: Sí, alguna vegada ens hem coordinat amb la Carme, per algun cas en concret, i també, doncs, repeteixo o torno a promoure, no?, que hi ha un espai a la meva agenda, que és la tarda jove, els dimecres a la tarda, que penso que és un espai que s'ha de fer servir més per intentar arribar a més prevenció, no? És un espai per menors de 25 anys que no cal que se citin, que s'obre la gent del mateix dia i que poden fer consultes individuals i, evidentment, mantenint tot el secret, no?, que envolta l'atenció sanitària i doncs que ho tenim aquí, al costat de casa, en el Cap de Caldes.
0: Mm-hmm.
2: No. Després, pel que deies d'intervencions així més a la comunitat en les escoles, sota demanda també faig xerrades, doncs, per exemple, m'han demanat anar a fer una xerrada sobre la menstruació, alguna altra vegada doncs, sobre sexualitat, sobre anticoncepció, he anat a aldees infantils també, a Sant Feliu, quan hi ha hagut doncs, això, algun grupet que necessitava una miqueta d'acompanyament, no?, una mica aquest espai, no? I després el Departament de Salut, el de Medi Ambient, el d'Igualtat i Feminismes i el d'Educació també tenen un programa que fa que infermeria o llevadores, aquí al Cap de Caldes, bàsicament les xerrades les estic fent jo, doncs hi ha una intervenció estructurada per primer d'ESO que hi anem també. Anem a tots els primers d'ESO dels instituts de Catalunya.
0: Clar, és que primer d'ESO ja són 12 anys, no? I de fet necessita molta informació, tot i que avui dia també hem de dir que hi ha hagut un canvi en les mares, sobretot, no? Que hi ha com més, podríem dir, més informació entre mare i filla. Tot i així, moltes vegades no hi ha... no arriba bé la confiança que a lo millor pot haver-hi, imagina't, estic parlant del TOC, no? Pues a lo millor hi ha una confiança en aquests amb la persona, amb la dinamitzadora d'allà, que treballa amb la Carme, més que a lo millor pot tenir amb la mare, o explicar coses davant un problema com aquest, un embaràs d'una dona jove no desitjat. Vull dir que també us arribarà a vosaltres, però primer busca a una persona de confiança, a través d'aquesta persona de confiança vindrà, podríem dir vosaltres, no?
2: Efectivament, a través del TOC m'han arribat demandes d'aquest estil que dius tu, d'embarassos no planificats. Clar, són situacions molt delicades que quan la noia se n'adona, doncs ha de posar en marxa els recursos.
0: Tots els recursos, clar. I en aquest cas, a vegades és això. Pot ser que si hi ha molta confiança amb la mare o amb els pares, no? Vagi directament a través d'aquí, però no acostuma a passar. Vull dir, vosaltres suposo que això, vull dir, també ho sabeu bastant.
1: Jo, una mica a nivell de fer història, es va començar a fer l'educació sexual en aquestes edats el que van ser els plànings. Van començar a fer educació sexual, informació, mètodes, reforçant una mica tant nois com noies. Clar, això al llarg dels anys sempre s'ha reclamat que l'educació sexual, començar-la als 12 anys o als 14, que hi ha vegades que es fa, serveix de poc. Ja hi ha tota una informació adquirida a nivell de la família, a nivell d'internet, més ara.
0: Sí.
1: I, clar, tot això implica que als 12 anys, què és el que passa? Que comença l'adolescència. A l'adolescència hi ha un trencament amb la confiança dels pares.
0: Sí.
1: I de vegades tenen més confiança amb les amigues o amb la coordinadora, o qui sigui, que no dir-los als pares perquè, ui, què passarà? Llavors, una mica poder ja que trencar aquesta història i començar l'educació sexual des de més petits.
0: Des de la primària, podríem dir. No sé si a partir dels 8-9 anys, vull dir que a partir d'aquí, en aquesta edat,
1: fins
0: no?
1: Fins i tot abans.
0: Abans?
2: Sí, a reclamar de començar-ho abans, doncs amb coses tan senzilles com pues que no obligar a fer un petó a un nen o una nena que no vol fer un petó a una persona i respectar els seus tempos, els contactes que volen, que puguin expressar i enfortir l'autoestima i poder saber quins són els límits. Efectivament, jo penso, com l'he dit, que això és una assignatura pendent.
1: I tant.
2: Que penso que ens n'hem adonat, però encara no estem entrant. A mi m'agradaria que em demanessin per entrar al primer cicle, a I3, sí, sí. I4, I5, m'agradaria que em demanessin. Quan em demanen d'entrar a les escoles, a primària, són ja en el cicle superior.
0: És a l'ESO. Vull dir, a partir dels 12, el primer d'ESO, el segon d'ESO, però ja estàs a la secundària.
2: No, i a primària també em demanen, a secundària però... és aquest programa, diguéssim, sí. On s'ofereix a tot
0: arreu. Potser te demanen per l'últim curs, no?, que és el sisè de primària.
2: Demanen per cinquè, sobretot, sí. Perquè comencen a haver-hi algunes nenes que tenen la regla, llavors necessiten més informació i necessiten doncs, aquests canvis, donar-los una mica context. Clar. Però, clar, la intervenció que em demanen a vegades és aquesta. Sí que és cert que, és a dir, és molt centrada en els canvis corporals, però sí que és cert que en segons quins cursos, i el que estic veient és que any a any això està canviant, tot i que l'objectiu inicial de la intervenció és un, demanen més temes sobre sexualitat, sobre pràctiques sexuals, a vegades doncs, penso que tenen aquests conceptes equivocats i potser que ho deuen haver vist a través de les xarxes, no? Uh-huh. Un concepte de la sexualitat absolutament irreal, esbiaixat, no? De fet, la pornografia es considera que el primer contacte amb la pornografia és als 9 anys de mitja. Als 9 anys és un nen o és una nena, però fa un concepte de la sexualitat absolutament erroni. Llavors, això, jo em trobo que any a any, o sigui, d'aquest any a l'any que ve hi hauran canvis. D'aquest any a l'anterior n'hi ha hagut el comportament, bueno, les preguntes que fan. Suposo que té a veure amb tota aquesta exposició que és molt difícil de controlar.
1: El problema que hi ha és que bàsicament la pornografia que corre és molt dolenta. Uh-huh. Llavors, els estereotips que agafen doncs són erronis. Uh-huh. I quan arriben a això, a tenir les pràctiques i tal, seguim amb una equivocació a nivell de tracte, a nivell de respecte, a nivell de mètodes, i seguim una mica endarrerits.
0: Jo ara una mica també començaria també tenint en compte la manera com us coordineu, no? Des de, a veure, en el cas teu, Rita, treballes aquí al Cap de Caldes, aquí a Caldes no hi ha servei de ginecòloga, ja fa molts anys que, com en moltes altres poblacions, es va treure un servei tan necessari, perquè estem... a veure, la teva feina com a llevadora és importantíssima, però jo crec que ha d'haver-hi aquesta complementació, no?, entre la ginecòloga i la llevadora, que de fet és com abans, suposo, que quan estava aquest servei hi havia. I ara doncs se suposa que en aquest cas ho has de fer, però a través o en coordinació on toqui aquí, que no sé si és a Mollet o a Santa Perpètua o abans era a Granollers, vull dir, però que tot això va canviar.
2: Sí, efectivament, tot això ha anat canviant. Inicialment sí que arribava l'equip, no?, o el binomi ginecòloga llevadora, arribava molt a prop de la gent, no?, estava molt dispers a dins del territori, però doncs ja fa uns anys, per raons d'eficiència i de facilitar la gestió del personal, doncs en els CIRS es va optar per centralitzar tot el que són els serveis de ginecòloga, de metge, els serveis de psicòloga, els serveis dels administratius, per exemple, primer es van descentralitzar tot això i després es va tornar a recentralitzar. Almenys jo això ho vaig viure a Barcelona. A Barcelona van obrir molts punts de llevadora que no n'hi havia i es van obrir amb llevadora ginecòloga i després es va tornar a recentralitzar per una qüestió de gestió. Almenys això és el que des de coordinació...
0: No. Ho pots dir
1: no,
0: també.
1: No, jo no estic gens d'acord. És la meva opinió, eh? Jo vaig viure el fet d'estar a Santa Perpètua, vaig treballar 10 anys aquí a Caldes, després em van portar a Sant Quirze i després van arreplegar tots els ginecòlegs i els van posar centralitzats. Per què? Perquè es van jubilar la generació antiga, no hi havia ginecòlegs i van dir, bueno, doncs, en lloc de dotar més en els pobles i en els diferents llocs que estaven, els van agafar i ens van centralitzar tots en els CAPs 2. Llavors, bueno, evidentment no podien deixar la població sense atenció a nivell de les dones, perquè això ja es quedava molt malament, i què van fer? Van posar llevadores. Van deixar les llevadores que fins ara havien fet equip amb nosaltres.
0: Exacte, vull dir, és aquesta
1: cosa. Era una mica, bueno, un treball de cara a la població, jo penso molt més enriquidor, perquè on no arribava jo, arribava la llevadora.
0: O per la feina, perquè moltes vegades la feina de la ginecòloga, l'especialista, no? Has de, justament, el moment de que arriba la criatura al món, has d'estar en el moment de bueno, en aquest, és de la intervenció, no? O, i tal. En canvi, al millor, en el procés d'ajuda, tot plegat de lo que és el procés de l'embaràs, en aquest cas, com a procés de l'embaràs, eh? Vull dir, després, les feines és molt més...
1: Però no sols en l'embaràs.
0: Exacte.
1: I el que són les infeccions de transmissió
0: també
1: sexual. Una mica és aquesta combinació de la part d'infermeria i la part de metge.
2: Exacte. Jo també he viscut pues això, d'estar treballant amb una ginecòloga al costat, i he viscut, doncs, això, aquesta centralització de la que penso que no, o sigui, no estic d'acord que sigui el millor, valent? Però sí que segueixo defensant que això és per una qüestió de gestió de personal, perquè és molt més fàcil gestionar les agendes si tenim, de fet, s'està valorant, que espero que no s'acabi de fer, doncs fer un model similar en pediatria. Estan valorant deixar infermeries de pediatria als CAPs i que els pediatres siguin consultors a l'hospital. Jo no estic dient que estigui d'acord amb aquest model, ni amb els canvis que s'han establert, ni en absolut.
1: Perdona,
2: però
1: aquest model serà segurament el que acabarà siguent de ginecologia. Seran els ginecòlegs, estaran en els hospitals, però per un problema de que no n'hi ha. La gent, el mateix que us passa a vosaltres, la gent es forma i què passa? Se'n va.
0: Se'n va perquè van a unes... o es marxen fora perquè estan més retribuïts o, són
1: no
0: més, o estan més reconeguts.
1: No sols la part econòmica, que evidentment també pesa, tu diràs, però les condicions de feina,
0: també.
1: Tot una mica és el context en què s'està visquent en aquest moment. Aquest, almenys és la meva opinió. Segueixen marxant.
0: Sí. O sigui, la situació és que de la especialitat, en aquest cas ginecòloga, com pot passar en alguna altra especialitat, no? Doncs senzillament és per manca de personal, aquesta centralització que s'ha pogut fer. En part,
1: jo crec que sí.
2: Això és el que estava dient. Per una qüestió de gestió s'ha centralitzat. Llavors ens hem quedat les llevadores a prop de la població i evidentment, jo per exemple, aquí a Caldes ara som dues llevadores i clar, necessitem d'aquest suport mèdic. Llavors el tenim centralitzat en el que són els ASIRs, o sigui, les centrals, no?
0: Uh-huh.
2: Allà està tots els professionals, allà hi ha la psicòloga, també en l'ASIR hi ha psicologia. Doncs bé, necessitem coordinar-nos i llavors hi ha diferents maneres, des de missatgeria instantània fins a, bueno, pues, moments per poder parlar de casos, no? Però sí que ens hem de coordinar i això certament, quan estàs en un poble, dificulta l'assistència. Dificulta, no és el mateix que tenir algú al costat o que entrarà en el torn de tarda i al migdia hi coincideixes, com els hi passa a tots els equips d'atenció primària, que matí i tarda hi ha una estona en què coincideixen, doncs que pues, infermeria pot preguntar al metge d'atenció primària, escolta, mira, això amb les llevadores ens passa que no. A vegades ens trobem doncs, que és tot una miqueta més lent, una miqueta més dificultós i, evidentment, això repercuteix en la dona perquè una resposta que podria ser immediata doncs, pot ser una miqueta més lenta. Però segueixen havent-hi ginecòlogues i segueixen... Sí que les tasques han anat canviant, no?
1: Per descomptat,
2: sí. I igual que les nostres tasques de llevadoria també han anat canviant, no?
0: Home, una tasca principal justament en el cas de quan una intervenció quirúrgica, no només d'embaràs, o vull dir de mama, del que sigui, de tot el que afecta a la dona, no? Una intervenció quirúrgica, aquí està molt clar que és la ginecòloga, vull dir que és com cirurgiana o pel que sigui, aquí sí que està ben clara, no?
1: Vull dir, el paper del metge, evidentment, és molt clar. És diagnosticar i tractar.
0: I tal.
1: Clar, tenim el suport d'infermeria, evidentment. En el nostre cas, com a ginecòlegs, evidentment, les llevadores són molt importants perquè ens solventen...
0: És la complementació,
1: feina,
0: és el que jo deia,
1: clar,
0: no?
1: Però amb el que dèiem abans, amb una infecció de transmissió sexual, nosaltres...
0: Hi ha un tractament.
1: Podem diagnosticar, elles poden diagnosticar perquè veuen... saben, vale? I s'hi ha de posar tractament, llavors ens hem de complementar. Uh-huh. I què ha fet l'ICS per estalviar no sé el què? Que nosaltres validem les receptes que estan fent les llevadores sense veure la pacient. Dius, home, sí, hi ha casos que pot ser molt clar, però hi ha casos que dius, cuidado.
0: Aquí pot haver-hi alguna altra patologia, no?
1: La responsabilitat última és la nostra. Bé, perquè bueno, està muntat així. Uh-huh. Jo estic molt d'acord en que l'infermeria, les llevadores, en el nostre cas, puguin receptar, però que els hi autoritzin, no sota la nostra signatura.
2: Aquest és un dels problemes d'inseguretat, perquè igual que he dit, tu tens aquesta sensació d'inseguretat, nosaltres també. De fet, hi ha grups de metges que s'han negat a fer-ho si no hi ha una visita, perquè si ho volem fer bé ha de ser d'aquesta manera. I de fet hi ha llevadores, jo mateixa, depenent de la pressió que tingui aquell dia, que el que faig és apuntar una visita no presencial perquè valorin el cas i decideixi el metge si està d'acord en fer un tractament o no fer-lo. Això és una cosa que sembla que està canviant, ens demanen coses, que fem coses sense que hi hagi un marc jurídic que ho reguli, i tot el que és les demandes, no? Bueno, sempre és com una ombra que està planant sobre teu i no saps en quin moment, perquè hi ha companyes d'altres zones, per exemple, que han rebut denúncies, llevadores, que han rebut denúncies pel Sindicat Metges de Catalunya per posar dius. L'ICS ja té tot un protocol i han rebut denúncies i dius, uau, a veure, és anticoncepció, és una tècnica, què està fallant? Com és que, per què no ens podem... asseure il·legalment una miqueta a veure què fa un, què fa un altre, si es vol que les llevadores resolguin situacions, ostres, doncs anem a fer perquè puguin prescriure aquesta medicació, o anem a fer perquè hi hagi un circuit perquè ho pugui veure bé una ginecòloga i decidir, no? Llavors, a mi i al meu col·lectiu ens genera també moltíssima inseguretat.
1: Jo penso que és un problema de legalitats. I clar, jo no tinc per què agafar la responsabilitat d'una altra persona quan no he vist la pacient, quan no sé el que té ni què li hem vist. I veig una recepta allà posada. I en quant als dius, jo no estic d'acord amb que les llevadores posin dius. Posar un diu pot ser una tècnica, però hi ha molts riscos. I depèn de com es posi, per això hi va haver la denúncia, perquè va anar malament un cas, Dius, bueno, nosaltres a nivell legal estem coberts, però les llevadores no, no esteu cobertes.
2: Això... No, l'ICS sí que tenia com un...
1: No, l'ICS pot tenir
2: una validació,
1: però no.
2: I després també hi havia com, amb el tema dels implants subcutanis, que és un altre anticonceptiu, també hi va haver, no?, al principi, que no, que només es posava ginecologia.
1: Sí, al principi va
2: bueno, per sort, això ja sí que està superat i jo em poso, em trec, i em poso de complicats i em trec de... No em poso de complicats, em trec de... complicats, a vegades una mica profons i de dos vares, vull dir que al final treballar bé, treballar malament ho fan tothom, tots els grups professionals.
0: Però treballar en responsabilitat, suposo que aquí és quan us arriba el fet de dir això vull que estigui ben fet, no? I aleshores, jo precisament aquí és on penso que ha d'haver aquesta coordinació, no? entre ginecologia i llevadora, ginecòloga i llevadora, per evitar una atenció precisament fragmentada.
1: No, no, això per descomptat. Hem d'estar... Bueno, jo és el que deia. Els equips, jo abans treballava supercòmoda i supertranquil·la amb les llevadores que treballàvem junts. Bé, les coneixies, jo sabia les seves manies i sobretot elles sabien les meves. Bé, que una mica a l'equip penso que és molt bàsic, però bueno, ara funcionen diferent.
0: Perquè ara, en el cas teva, teu, Rita, com quan tu veus que dius, ostres, aquí jo no puc fer això si no hi ha l'ull, no? del ginecòleg, ginecòloga, el que sigui, de l'especialista en aquest cas.
2: Jo sempre li dic a la gent que jo el que no vull són problemes, faig aquesta broma, i que quan hi ha un problema de salut aquí jo ja no entro, i que per tant...
0: Però derives, no?
2: S'ha de derivar, exacte. Llavors, doncs ja gestiono perquè tingui una visita a la CIR Baix Vallès, que és la CIR que ens toca per zona, vale? Que ara temporalment estem en el cap de Santa Perpètua, a la Florida.
0: Ai, perquè estan en obres en l'altre.
2: Perquè estaven en obres, unes obres que afectaven pediatria, llavors perquè pediatria no se n'anés de Mollet, van decidir que la CIR de Mollet se n'anava a Santa Perpètua temporalment. Sembla que aquestes obres ja estan fetes, que pediatria ja s'ha traslladat al seu lloc que els hi toca a Mollet, i llavors ara nosaltres, passat estiu, ens tornarem a traslladar en el nostre edifici definitiu, perquè és que des de la pandèmia hem patit 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 trasllats.
0: Carai. Oi, que és...
2: Com a equip.
0: Sí. I, per exemple, amb els 20, els darrers 20-30 anys, no? Com ha evolucionat la relació metge, ginecòloga, llevadora i la implicació de les dones precisament en les seves, en les vostres decisions?
1: Jo penso que més, no sé, des dels plànings, perquè jo tinc molt de carinyo a l'inici, es compta amb la dona per descomptat, i és una mica les decisions compartides. I sempre hi ha una decisió que pot ser mèdica i el consell mèdic de dir, bueno, jo et recepto això perquè hi ha aquest problema, o hem de fer això perquè hi ha aquest problema. Clar, consensuat, si la dona et diu no, jo no vull, doncs no la pots agafar pel
0: cul. Home, clar. Però per lo general la dona es deixa, o sigui, té les dues, és el fet de tant la llevadora com la, però sobretot la ginecòloga, si és una visita ginecològica amb la d'això, evidentment se deixa portar, vull dir, pel que tu l'estàs...
1: Mira, per exemple, et poso un exemple, una noia que ve i et diu, vull un diu. Vale. Tenim dos tipus de dius, vale? El de coure i el de progesterona. Vull el diu de coure perquè no vull hormones. Vale. Com tens la regla? Tens una regla normal, de característiques normals, regulars i tal? Perfecte. Vols el de coure? Posarem el de coure. Tens una regla que et dura 7 dies forta amb dolor? No et posaré un diu de coure, per molt que me'l demanis. Per què? Perquè tenim l'opció d'un diu de progesterona que fa que sagnis menys, que és més còmode per tu, per les teves característiques. una mica aquesta és l'orientació. Això és amb anticoncepció, però quan hi ha una patologia cervical, per exemple, que la dona pot venir més o menys espantada, perquè internet ens ajuda molt a espantar, sobretot.
0: Sí, perquè t'està donant informació que moltes vegades, que és el que acostumem a fer, no? Demanar molta informació que te la creus i la realitat és, no, és en aquest cas el professional, la professional qui la sap realment, no?
1: Jo a les dones, quan hi ha un problema de patologia cervical, sempre els hi dic, perquè a vegades et venen, és que jo he llegit per internet que tinc un càncer. Dius, oi, ja hi som. Dius, no, a veure, nosaltres no enganyem, no els hi posem flors ni floritures. Llavors se li explica, jo li explico a la dona què és el que té, a on està de l'escala de lesions que pot provocar el virus del papiloma, que és el, uh-huh, el causant de les alteracions, i una miquetona li dic, no t'enganyarem, vull dir, si en algun moment les coses no van bé, doncs t'enviarem per fer el tractament que és més quirúrgic, però

0: segueixen fent per privat, doncs segueixen fent aquestes citologies anuals i ecografies, no?, de rutina, quan s'ha vist que no té cap mena de necessitat, no?, la capacitat de detecció amb citologies anuals és molt menor que si fem, per exemple, la determinació del papiloma. El papiloma, doncs, el podem trobar positiu quan la citologia surt negativa, però ja sabem que aquella dona està a risc, i a més sabem quin tipus de papiloma, sabem si està a més o menys en risc. Llavors el seguiment que se li ofereix, doncs, pot ser als 6 mesos, pot ser una colposcòpia, pot ser... Llavors aquí és quan entra la derivació a ginecologia, no? Hi ha tot un protocol molt ben establert que relativament recent, basat en evidència, que ja ens marca molt bé les pautes de seguiment, que sempre són pautes generals que es poden adaptar, es poden modificar, no? Però sí, el fet de tenir aquests protocols tan ben estructurats també ens ajuda en la nostra coordinació, no?
1: Llavors,
0: en els seguiments, per exemple, de patologia, segons quina patologia sigui, doncs informa ginecologia o informem les llevadores, escolta, mira, simplement és una lesió de baix grau, amb els teus antecedents, la teva situació, doncs caldria fer un nou control complet d'aquí un any, vale? Donem cita d'aquí un any, això és molt important, i sobretot en aquests casos la gent li agafa molta por i el que diu l'Edith, no? Ostres, però tan malo és, i per què d'aquí un any, i per què no abans? Escolta, mira, tu per tu això és molt important? Sí, sí, clar, és molt important. Doncs mira, si vols que això vagi bé, tranquil·litat absoluta, fer servir preservatiu en les teves relacions íntimes i deixar de fumar si és que fumes, perquè aquestes dues coses són les principals de cara a que el teu cos tingui els recursos per negativitzar aquesta infecció. Uh-huh. Llavors, sí, ens hem de coordinar totalment en aquí.
1: No, jo penso que en aquest sentit estem molt ben coordinats en molts temes. Bé, amb el tema del papiloma, si és cert de que insistim molt amb el preservatiu, perquè realment és important el fet de que les defenses estiguin pel que tenen que estar, que és eliminar el virus, i si hi ha lesió, reparar la lesió. Però de vegades ens n'oblidem de les relacions orals, i en les relacions orals també es necessita mantenir una prevenció. Per què? Perquè s'ha vist, sobretot amb nois, que està augmentant molt els problemes laríngics. Uh-huh. I llavors s'ha de recomanar també, encara que sigui una mica així, però les bandes o el plàstic aquest d'embolicar bocates, el film de la cuina, per protegir el genital femení i fer la relació oral tranquil·lament. I el preservatiu masculí, en el cas de la dona cap a l'home.
0: Efectivament, els càncers de cap i coll associats a papiloma i els anorrectals estan en augment. Els anorrectals en homes, sexe amb homes, sí. I en dones, que també és una cosa que insistim molt a les consultes, clar, amb sexe anal incertiu també pots transmetre, vull dir, no pots deixar embarassada l'altra persona, però pots transmetre.
2: Però pots tenir un altre problema, que és tipus d'infecció o virus o vírica, vull dir que és tot, no?
0: Sí, amb això del papiloma també està canviant, per sort, a millor, des de que s'ha implantat la vacunació sistemàtica a les escoles que van a 6è de l'ESO, i tant en nois com en noies es vacuna. I també, doncs, aquí animo que si algun noi de 18 anys no s'ha vacunat, que vingui al CAP, els hi posem, perquè es fa de rescat, i les noies fins als 25. Els nois fins als 18 i les noies fins,
2: o sigui,
0: als 25.
2: A partir de quina edat, per exemple, si aneu a les escoles, a partir de quina edat és... s'ha de posar la vacuna?
0: La vacunació sistemàtica és una sola dosi a 6è de primària.
2: 11 anys, vull dir, 10-11 anys.
0: 11-12, no? Sí, 11-12, sí. Aquí la vacunació sistemàtica, clar, ja va començar fa anys, però hi ha algunes famílies que van decidir que no es vacunaven, llavors estem oferint aquestes vacunacions de rescat a famílies que en el seu moment van decidir que no ho volien.
2: Bueno, és perquè hi ha negacionisme amb el tema de vacunes, de tot tipus, i no sé si aquí també al respecte, però justament és una vacuna que és una prevenció total, no?
0: És una prevenció, i a més és una sola dosi, amb menors de 25 anys.
1: La vacuna del papiloma està com molt estudiada.

0: ha demostrat la seva eficàcia en diferents països, sobretot, doncs, per exemple, Austràlia. Va començar des de l'inici vacunant nens i nenes. La problemàtica, la patologia del tracte genital del coll de la matriu els hi ha baixat moltíssim. És evident que la vacuna se'ls porta nou cepes, nou tipus de virus. Vale? Dos són, diguem-ne, benignes, entre cometes, perquè són els que donen les berrugues genitals, que pot angoixar molt i pot molestar molt i pot durar temps, i els altres set són els que diem del risc. Clar, del risc n'hi ha més. Tot el del risc que ens afecten a nivell del tracte genital n'hi ha 14. Vale? Però bueno, la prevenció és sobre els més freqüents, que són el 16 i el 18, i n'hi ha 5 més. Vale? Mm. Aquesta vacunació, en aquests moments, com ha dit la Rita molt bé, es fa una dosi fins als 26 anys en homes que tenen relacions amb homes, en cas de prostitució i en cas d'abús sexual. Dos dosis, dels 26 als 45 anys, en cas d'homes que tenen relacions amb homes, prostitució i abús sexual. I tres dosis, que des de vacunes diuen que és la vacunació correcta, en cas d'immunodepressió. Immunodepressió, perdó. Gràcies. Mm-hmm. Amb VIH, amb trasplantament d'òrgan sòlid i quan hi ha una lesió de coll del grau. Mm-hmm. Llavors la Seguretat Social vacuna.
1: Aquests són els grups de risc i el que jo abans he comentat és la vacunació sistemàtica amb una opció de rescat.
2: Sí,
1: efectivament.
2: Això, vull dir, és un tema també molt important perquè, bé, és el que dins de les patologies que es donen més sovint, no? Un altre tema, vull dir, no ho tenia posat, però en el cas de les revisions de les dones, i que és molt important, seria també la mamografia, no? Quan heu comentat de que a partir de certa edat, en el cas de les mamografies, jo crec que me puc equivocar, però hauria d'estar sempre tota la vida, perquè una dona en qualsevol moment pot venir-li un càncer de mama. Vull dir, pot ser als 80 anys, però és que també arriba un moment que te diuen no, ja no cal fer mamografies. No sé com això ho veieu vosaltres.
0: No, ja no cal, no. Una cosa és el programa de cribratge que agafa des dels 50 als 70 anys, 69. I llavors ja no les conviden més a fer la mamografia.
1: Aquest programa s'ampliarà, està previst que molt per llei.
2: Jo t'asseguro que amb 80 anys hi ha dones que o amb 80 i pico que ha tingut li ha aparegut el càncer.
0: A Sabadell teníem la sort de tenir una radiòloga que es dedicava únicament a mama. Llavors el programa que fèiem quan jo estava a Santa Perpètua, als 35 anys es demanava una mamografia perquè es deia que era com el carnet d'identitat de la dona, de la mama de la dona, clar. A partir dels 40 es feia cada dos anys i a partir dels 50 es feia cada any. No hi havia límit. Per què? Per lo que tu deies, que càncer de mama n'hi ha. Què és el que passa amb el programa de cribratge? Que ha d'abarcar tota la població. Clar, la població és nombrosa. Llavors, el que intenten és que senyores que no s'havien fet mai controls vagin a fer-se aquest control. Llavors, bueno, ara han ampliat dels 45 als 75 i bueno, esperem que... Què és el que recomanem sempre? Que es facin l'autoexploració. Qualsevol cosa que no els hi quedi clara, que demanin hora, que es mira i si cal es fa la mamografia.
2: O sigui, en el cas de que veus alguna cosa estranya, sí que la mamografia hi és sempre, vull dir que no és el fet de dir home, a partir de tal any doncs ja no és obligatori.
0: No,
2: obligatorietat, eh?
0: I hi ha, bueno, obligat, entre cometes, sempre. Sí. hi ha mames que són molt difícils de controlar per la densitat que tenen, per la característica. Llavors, clar, una exploració, dius, sembla que no hi ha res. Però complementar a vegades és bàsic.
1: Jo també, potser per la meva formació més en fisiologia i en prevenció, més que en patologia, però m'agradaria comentar també que els cribatges de càncer de pit, segons l'evidència, el que recomana és que s'informi a la dona dels riscos i els beneficis, perquè no tots són beneficis. També hi ha un percentatge de riscos que sembla que la dona, quan es fa les mamografies, ja està, no? Ja estic bé, ja m'he fet la meva ITV i ja estic bé. En realitat no et baixa el risc, en realitat et pot sobrediagnosticar, pot fer que et facin estudis addicionals com puncions i que després surti negatiu i tota aquesta ansietat doncs sigui per res, no? Perquè no hi havia una lesió precancerosa que hagués evolucionat i que t'hagués posat en risc.
0: Perdona, Rita, sí, jo estic d'acord amb això, però l'ansietat de la dona és evidentment molt important, però hi ha vegades en què si no puncciones no saps què hi ha allà.
1: No,
0: i si hi ha un càncer, penso que és més important poder arribar a diagnosticar el càncer que aquella senyora seguirà tenint la seva ansietat i la seva visió o el seu portar aquella malaltia, que no quedar-te amb el dubte de dir... No sé si en allà pot haver-hi una...
1: Evidentment,
2: perquè si és una calcificació, que a vegades pot ser una calcificació, però diu, ostres, no ho veig clar, i te fan la punció, vull dir, te fan la biòpsia.
1: A veure...
2: Però, i es queda en que només era una calcificació, vull dir que no...
1: Jo només vull parlar...
2: No, però estic d'acord,
1: No sóc especialista, només vull dir una cosa que a vegades no surt a la llum, i no sé si pots estar una mica d'acord, que les guies d'evidència el que et diuen és, informem perquè no tots són beneficis, també hi ha riscos. Vale, perquè hi ha un sobretractament, hi ha un sobrediagnòstic, hi ha dones operades i em sembla que de 200 dones entre els 50 i els 69 que es facin les mamografies durant tot aquest període bianualment, segons el protocol aquest, només hi hauria una que se salvaria gràcies al cribatge poblacional. Hi haurien càncers que s'haurien detectat igualment, perquè sobretot qualsevol bony, qualsevol anomalia, canvi de coloració, secreció en el pit, això s'ha d'anar rapidíssimament perquè s'ha d'estudiar, perquè pot ser un càncer. Que això, per sort, cada vegada n'hi ha menys, però abans jo sí que havia vist dones que venien avançades, una miqueta amb la por, amb el recato aquest de la vergonya, no? I amb càncers, malauradament, superavançats.
0: Sí, clar, tinguem present de que actualment la majoria de càncers de mama almenys es curen. Clar, per això penso que, bueno, en radiologia s'ha avançat molt. La radiació que es fa en aquest moment amb els mamògrafs és mínima i hi ha moltes tècniques que ajuden abans de tenir que funcionar, abans de... Davant de malalties com un càncer, penso que ens hi hem de posar una mica...
1: Totalment, però insisteixo, jo des de la meva visió de prevenció potser seria més interessant doncs disminuir el consum d'alcohol, disminuir
2: tabac, evidentment, no?
1: Tabac, bueno, el tabac és que ja és malo per a tot,
2: sí.
1: Fins i tot dona més símptomes climatèrics, i seria poder millor informar la població de la importància doncs d'un bon descans, d'una bona alimentació, de reduir l'estrès, no? D'evitar l'obesitat, que també està directament relacionada amb càncer de mama. Alcohol, tabac i obesitat directament relacionats.
0: Sí, però en la societat que estem, realment penso que l'educació aquesta és molt difícil. Molt difícil, perquè quina droga dura tenim a l'abast de tothom? Evidentment l'alcohol.
1: L'alcohol.
0: I aquesta... relativament barata. És
2: no,
0: molt assequible.
2: Sí. Aquí sí.
0: Amb
2: vull
0: la
2: dir
0: qual
2: que...
0: cosa, dius... Uf.
1: I és molt més fàcil que bueno, pues ja m'ho controlen, que no pas agafar les regnes de la teva sí. vida i dir, vaig a ser responsable.
2: El millor és prevenir-me d'aquesta, vull dir, portar una vida sana, senzillament.
1: La millor prevenció és aquesta.
2: Que a vegades no tens la mala sort, sí, però almenys tens la part que tu dius, bueno...
0: Jo,
2: si
0: senyores,
2: ha vingut, però si porto una vida sana ho tens més.
0: Jo a vegades els dic, quan millor estàs tu, pitjor estan els virus. Virus, bacteris i tal. Quan més ens cuidem, menys problemes de salut tindrem. Però clar, això a vegades les circumstàncies són difícils.
2: Sí. Mira, el temps es va passant ràpid. No sé, toquem el tema de l'embaràs, no? Perquè, o sigui, el que seria embaràs, part i postpart. Què significa avui, per exemple, un part respectat o una maternitat humanitzada des de la consulta mèdica i des de la, des de, com la llevadora?
1: Bueno, l'embaràs...
2: De fet, aquí, a veure, la ginecòloga serà important, evidentment, per portar, però qui més a l'hora d'estar, sobretot pel tema de població i des de l'ICS, no? Des de la Seguretat Social, és també la llevadora qui estarà més en el procés, no? O sigui, la visita la ginecòloga la tindrà.
0: Jo penso que el programa
1: de seguiment
0: d'embaràs està molt ben fet.
1: El protocol, sí,
0: aquí,
1: sí.
0: I les proves que s'ofereixen són exhaustives, però per donar un màxim de garanties. Sempre es diu que al 100% no hi ha res, perquè un embaràs són 9 mesos, habitualment, i no sabem com acabarà. Però la primera visita la feu vosaltres, exhaustivament, que és tota la informació, totes les proves que es demanen. Després hi ha una visita amb l'obstetre.
1: Molts cribatges en la primera visita, cribatges socials, cribatges de violència, hi ha molta feina, veure si t'has de coordinar, no? El que dèiem, que en això jo la veritat és que sí que estic molt millor que quan treballava en la CIR, en la centralitzada, perquè estem molt més a prop, per exemple, de treball social. Hi ha molts temes que necessitem coordinar-nos amb treball social sanitari i la primera visita a vegades és complicada, perquè valores moltes més coses, no només a nivell biològic, no? Després, exacte, després doncs, l'ecografia...
0: Amb... de l'obstetre, on ara ja són especialistes, superespecialistes, per mirar tot el que han de mirar, i torna a haver la visita amb llevadora, després es torna a fer la visita amb l'obstetre, torna a haver la visita del mig de llevadora... Entre les 20 i 30 setmanes hi ha una visita.
1: Bueno, el que entenc és que en cada zona és diferent, es pacten les visites diferents. Aquí en la zona de...
0: Però bueno, està molt ben coordinat.
1: Aquí Caldes, en principi les visites són totes amb llevadora fins a la setmana 38-39. Això en els embarassos de baix risc.
0: Fa les ecografies.
1: L'ecografia...
0: Amb els obstetres, és la visita obstètrica.
1: Sí, per això. L'ecografia de primer trimestre és ecografia i visites, donen els resultats doncs, d'escribatges de preeclàmpsia, escribatges de malformacions cromosòmiques, si cal fer algun estudi addicional. Després hi ha l'ecografia de les 20 setmanes, la morfològica, que aquesta no inclou visita aquí, i la de tercer trimestre, que sí que és una ecografia sobre la setmana 35-36.
0: 34-36, sí.
1: Bueno, aquí la fem més cap al final. Per això cada zona s'ho gestiona una miqueta diferent i aquí sí que és en visita i després ja... Si tot va bé, si l'embaràs és de risc, doncs, evidentment, moltíssimes més ecografies, moltíssimes més seguiments i al revés, som nosaltres les llevadores que veiem a les dones en moments puntuals, entre ells al final de l'embaràs, per coordinar-nos per fer el seguiment postpart i explicar quin seguiment fem després del naixement, que és un dels punts que en l'enquesta Plaensa, que és una enquesta que fa el Departament de Salut, sortia pitjor puntuat, pitjor valorat per les dones, no? En tota l'atenció obstètrica, el postpart. El postpart era un moment de molta soledat, de molt abandonament, i aquí ens hem posat les piles i la puntuació aquí ha millorat moltíssim.
2: És que aquí és el que ha passat, vull dir, arriba el que seria el síndrome, no? De quan la depressió que acostuma a venir després del postpart, no? Però clar, si hi ha un seguiment des del punt de vista de la pacient, no? Amb vosaltres, això com és podia ser previsible, vull dir, és més fàcil, no? de poder sobreportar, vull dir, el fet aquest, no? I en aquest cas suposo que també és amb la llevadora, no? Qui hi ha com més contacte, no? Entre quan acaba de tenir la criatura.
1: Exacte, de fet hi ha tot un sistema de comunicació de les prealtes, no? Dels hospitals de la xarxa pública ens informen en els ASIRS quines dones han donat a llum. Llavors nosaltres de forma proactiva les truquem i els hi oferim si cal una visita al domicili o que vinguin. A vegades aprofitem, mira, has d'anar a pediatria tal dia, ostres, doncs et faig un forat en l'agenda intentant doncs, que sigui el més fàcil possible, però això amb l'opció de fer visites al domicili i de fer aquest acompanyament. Després també hi ha en els grups de preparació en naixement, no? Que també expliquem tota la realitat en el postpart, que pot ser molt dura, que emocionalment, no? Una mica intentant desfer aquestes expectatives que a vegades són expectatives molt rígides sobre el que ha de ser un bon part, un bon naixement, no? Una bona família, una bona mare, que això pot estar després associat a més tristesa postpart o fins i tot acabar generant patologia de depressió postpart.
2: Sí, perquè és el que a vegades passa, no? Que moltes dones poden tenir, és que jo sóc una bona mare, vull dir, és el fet de que jo és que m'he de passar molt ràpid totes les preguntes perquè que no dona per fer un altre dia, una altra conversa, perquè me queden aquí moltes preguntes per fer. Però clar, jo volia també després, ja que hem tocat el tema de l'embaràs i tot la persona que és jove, quan arribem a la menopausa, que crec que aquí també sí que estaries especialitzada, no? En el tema de la menopausa, sí, i que això arriben totes, no? I que moltes vegades bé, avui dia estem bastant informades, vull dir, podem portar les coses, però és que la menopausa no és el moment que dius tu que deixes de tenir la regla i tal. La menopausa és molt més, vull dir, arribes fins i tot a l'edat, poden passar molts anys i la menopausa està ahí també, no?
0: La menopausa és el fet puntual de que se'ns van les regles.
2: Sí, això sí, per una banda, però després
0: entrem en una nova etapa, que és el climateri.
2: Exacte.
0: I és una etapa, bueno, per moltes dones molt més gratificant, perquè han tingut problemes amb les regles, que si hi ha hagut sagnats abundants, que si, clar, la tranquil·litat de ja no quedar-te embarassada, el tenir relacions sexuals, bueno, tot té els seus avantatges. El que passa, que penso que socialment la menopausa ha estat com desprestigiada d'alguna manera, perquè ja crides, no?
2: Sí, és que la meva bueno, és que és tan menopàusica, és aquesta manera despectiva de dir, no?
0: Jo vaig llegir una vegada, no me'n recordo quina autora, però que deia que estava molt contenta perquè havia arribat al punt en què no es callava les coses. Abans callava i ara com que, bueno, ara estic dintre del climateri i no em callo res. Si algú no m'agrada, ho dic. I si, bueno, dius, és un canvi hormonal i pot haver-hi diferents trastorns que es poden tractar
2: en
0: diferent clínica.
2: Em sap greu, perquè estaríem, però no, jo és que això queda inacabat. Queda inacabat i jo sí que us convido perquè és que no, avui quedaven moltes preguntes per fer.
0: La llevadora també té molt, molt a fer amb la menopausa.
1: De fet, a la zona hi ha tot una sessió educativa amb 8 dies de 2 hores cada dia parlant en profunditat de la menopausa i tant compartir, vull dir que està molt bé.
2: Molt, doncs ja dic que aquesta conversa queda inacabada. Edith, Rita, gràcies per aquesta per tot aquest diàleg, no?
0: Gràcies a vosaltres.
2: Vull dir però que quedeu emplaçades, vull dir perquè me queden moltes preguntes per fer, I en si, gràcies per la feina que feu i per posar veu a realitats que sovint queden invisibles, invisibilitzades. I ja dic, fins ben aviat. I amb aquesta mirada, doncs, tanquem avui el fòrum. Ha estat un matí intens, justament tocant el tema de la salut des d'un punt de vista, per una banda, amb les noves tecnologies, a la intel·ligència artificial i des de la dona amb vosaltres. Doncs gràcies a qui porta el control tècnic i a totes i tots vosaltres que ens acompanyeu. Demà més. Vinga, que tingueu molt bon dia.
3: Així sona Ràdio Caldes.
4: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem.
5: L'has vist tu, aquest anunci?
4: No. Pues és un tio que...
5: Sí. No,
4: fot
5: no, no.
4: Bé, eh?
5: Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Semblant a tu, una miqueta.
5: Sí, bueno...
4: Bueno, miqueta del tot, eh?
5: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
6: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
7: Estem amb Stranger Things.
6: Tinc el Stranger Things que no paro, però totes les de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. Des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, de, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat.
7: I què?
8: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
9: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
10: No creus en fantasmes, oi?
11: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut mirar flors.
12: El programa Asteroide de 612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no són tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
13: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
14: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
15: Benvinguts a Cultura Amb Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
16: Va ràpid, sí.
15: Va ràpid com el programa d'avui. Ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
17: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Alan Márquez.
18: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
19: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, bon dilluns. Benvinguts a l'Hora Bosarapa. Soc l'Arnau Beque. Avui és dia 15 de juny, 15. I obro ja els micròfons als tres tertulians de sempre. M'estan ja fent indicacions. He de pujar més al micro, eh? Aquí, aquí molt millor, sí? Més avall.
1: Crec que tu se t'escolta bé.
2: O baixar la música.
0: Baixar jo,
1: sí, ara que baixa la música també és lògica.
3: Eso.
0: És ben bé.
3: Que és el teu primer dia, Arnau.
4: Sí. El meu sí.
0: Encara ens estem acomodant amb això de, sí, de la taula de so. Bé.
4: Encara. Sí. Quants portes, més o menys?
2: I els que m'ahogo i els que falten. Els que...
0: Com esteu tots tres?
2: Estem.
3: Molt. Estàtic.
4: He tingut una notícia que en teoria és mala, però molt bé.
0: Ens explicaràs què portes al nas, Arnau?
4: Sí.
2: Vull que s'acabi l'escola.
0: Per què?
4: Tinc carnots i per l'Express vaig...
2: No ens paga ningú.
4: Ja, ho he pensat després de dir-ho. Per una tenda online.
3: Molt ràpida.
4: Online.
3: No
4: tan
3: ràpida.
4: Que no
3: tenia visió ràpida.
4: Doncs em volia comprar una carcassa per la càmera i vaig dir, vaig a buscar tot el que em vingui al cap a aquesta pàgina online, coses que potser necessitaria, m'agradaria tindre.
3: Compres compulsives, Arnau?
4: No, compres lògiques.
3: Amb cap?
4: Amb cap, amb molt de cap.
3: Amb cap. I seny?
4: No, seny també.
3: Molt bé.
4: A casa. És que però té raó, veritat. M'he comprat quatre coses.
3: Quatre, eh?
4: Sí.
3: Quatre o poques?
2: Pot deixar que parli?
3: No sé, és que tinc ganes de...
4: El primer que...
2: Tinc ganes de fotre-li la veu.
4: El primer que m'he comprat és això. Diguem.
3: Molt bé, molt radiofònic. Això.
0: Això li acaba de treure un piuet que jo no sabia que es podia...
2: El jack.
4: Un jack, sí.
2: O sigui, és un adaptador del mini jack al jack.
4: Correcte.
3: Que beaina, Dios.
2: Una cosa.
4: És que com que... No, no, una veritat.
2: Perquè som noia.
4: Correcte, de broma. De broma, ho anava a fer. Anava a fer la broma. Oye, man. Que jo no soc masclista.
3: No, no, no,
2: no, no,
0: perquè si el mini jack és el petit, no?
4: El mini jack, sí, correcte. I doncs m'he comprat dos adaptadors perquè el senyor Arnau Càtedra els perd. Soc el millor. Sí, tio.
0: Has perdut adaptadors mini jack jack.
4: Sí, i m'he comprat dos perquè vaig perdre dos que em vaig comprar fa mig any i pues anem a comprar-nos. Després m'he comprat una carcassa per la càmera perquè la meva càmera és una mica petitona i a vegades sobrescalfa i és una ferro i així doncs l'agarres molt millor, li puc posar més coses i tal, més a futur, i em serveix per les càmeres que vull perquè són de la mateixa... És que ens estan fent una foto.
3: La foto de rigor.
4: Vale,
0: hi ha sempre aquest moment al principi del programa, clar, de silenci incòmode perquè ens estem girant perquè el monter faci la foto.
4: Correcte.
2: Què més t'has comprat?
4: No, el que aquesta carcassa
3: és que jo notava que hi havia alguna cosa especial en aquesta carcassa, a part de que era rígida i que podia posar moltes coses.
4: Sí.
3: Sorprèn-nos, Arnau.
4: La cosa guai és que la càmera que tinc és una versió més antiga o més pitjor, diguem, més pitjor. Una versió pitjor, i la que jo m'agradaria tindre o comprar més a futur és idèntica de tamany i l'únic que canvia és tot el que és intern. Llavors, el guai és que aquesta mateixa carcassa em
2: serveix dos.
3: Per la següent càmera.
4: Per la següent i...
2: Que potser és d'aquí dos anys. No.
4: Sí.
2: Amb molt a futur. Vale, i què? A part de la carcassa...
4: A part de la carcassa m'he comprat això que et porto un nas, que són unes tires que...
2: Un respirabient.
4: Un respirabient. Són unes tires, bàsicament, que es posen al nas i t'eixamplen.
0: I respirabient?
4: Sí, ho he notat bastant. O sigui, sé que de petit ho vaig provar perquè jo tinc carnots des de sempre. Carnots, en teoria, en tenim tots.
3: Correcte, en teoria de la pràctica.
4: Sí, a la teoria de la pràctica, correcte. Però...
3: Epa, des del vano, l'Aina. Perquè... Avui dia de vano, tot s'ha de dir.
4: I...
0: Avui, perquè l'últim programa estaves igual.
4: Sí, també.
2: Però ventant a l'Edo.
3: Uf, ja, és que... Ja, l'Aina. Molta calor, molta calor.
4: I això que... Això que realment jo de petit ho vaig fer servir, però en teoria els carnots eren molt més bèstia
3: l'afectació. Els carnots, sí, quan eres petit t'agobiaven més que ara.
4: Correcte.
3: I ara és com que has après a conviure amb aquests carnots que t'han tocat.
4: Però també quan creixes els carnots no creixen, creix el teu cap. Llavors els carnots es sembla que siguin més petits. Okay? Llavors,
0: en proporció ho són.
4: Correcte, correcte, en proporció ho són. Així que de més gran en teoria molesten menys. Depèn, òbviament, cada un potser ets... La cosa és que des de fa no sé quants anys que no m'havia provat això, de petit que ho havia provat, ho he provat i
3: És meravellosa la vida quan t'obren els carnots?
4: No et diria...
2: Però no t'obren els carnots.
4: No t'obren els carnots.
3: Però... T'obre?
4: No, és la...
2: T'obre l'orifici nasal.
3: Correcte, correcte, correcte. Però... Vale, vale, però... Bueno.
4: Ho entes.
3: Vale, era no, una broma. No. Mira, és que a veure...
4: Happy Christmas!
3: No, broma, Edu, no tens ni idea.
4: I, bueno, el resum és que la sensació... Molt guai. Però perquè... Sembla una tonteria, potser... Però... Com que estic una mica...
2: T'has preguntat tu, eh? Com saps?
0: Sí, sí, sí.
4: No digues això.
3: Ai!
0: Mare,
3: perdó, perdó. No, avui... Li ha caigut un carnet a l'Arnau a la taula.
4: Sí. Quan me'ls he posat, era... No sé si era que... Ai, no, sisplau.
2: Bueno, és que no puc aixecar, cony.
4: Perdó. Quan m'ho he posat, no sé si el problema ha estat...
0: Que respires bé, no, Arnau?
4: Sí, però vull un mini debat, mini.
2: No volem debat.
4: No sé si era conscient que estic respirant i com que penso com molta consciència, com que li poso més èmfasis i, ai, estic notant coses perquè prens consciència quan és algo automatitzat, o ha sigut realment de que no tu, que respiro bé, perquè la sensació era que no havia de fer cap esforç.
3: O sigui, amb aquest aparato que us
4: clar, usat, no jo de normal, respirar, eh? Jo de normal he de fer un, o sigui, una mica de força perquè entri aire i surti aire. I quan m'ho he posat, no sabia si era de dir...
3: Efecto placebo, no?
4: Efecto placebo, clar. O és veritat.
3: Bueno,
4: ara, la dubte és, vosaltres no heu de fer cap tipus de força, no entenc? Per la vostra reacció?
3: No soc conscient.
0: És una cosa molt involuntària.
4: Sí, no?
3: Sí, 100%.
4: Va, doncs jo crec
0: tu
4: que
0: no respires involuntàriament.
4: Sí que respiro involuntàriament, però sóc conscient que faig, o sigui, ja faig força. O sigui, no faig força consciència. Però...
2: Fas esforç.
4: Sí, faig un mini esforç. Un mínim, és molt, molt petit.
2: Ja és... Força no fas.
4: Clar, correcte. És esforç,
3: calderins,
4: esforç.
3: Tanqueu les finestres que l'Arnau agafa aire.
0: L'Arnau està molt fort perquè quan
4: respira...
3: Traieu la rentadora a estendre, no?
4: Que us la seco d'una respirada.
0: No,
4: ja està.
3: Molt bé, aquesta completa, eh?
0: És la seqüela dels tres porquets. Llavors venia
4: l'Arnau. Sí,
3: ostres, clar, correcte.
4: Sí. El llop venia a bufar
3: i el tremolava. Ja...
2: Vale, portem tres. Què t'has comprat
0: la
2: més?
0: La casa de maons amb l'Arnau.
2: És que si no, no acabarem mai això.
3: Quina seria la següent? La quarta casa? Si hagués un nou, però és que això no m'interessa.
2: Però és que no hem tancat el tema de l'Arnau, que hem dit tres coses de les quatre, sisplau.
3: Ja, però és que m'interessa molt saber quina és la vostra imaginari de quarta casa.
2: Ja, però és que això és saltar un tema, sisplau.
4: Acabo superràpid. M'he comprat uns auriculars.
2: Ha sigut tu qui has preguntat.
4: M'he comprat uns auriculars minis, tancats, que van a dins l'orella, perquè quan em gravo els que tinc són oberts i a vegades s'hi cola una mica.
2: Què vol dir tancats?
4: Això que els que tenim nosaltres són oberts. Si veieu aquí tenen com uns forats, ok? I això és perquè des de fora podem escoltar una mica. I és més, és el so que rebem és més natural. Quan són tancats no és tan natural, però òbviament el de fora no ho escoltes tant, t'aïlla molt més, correcte. Llavors, a l'hora de gravar...
3: La qualitat del so és millor, no? Diguéssim. Que tu escoltes?
4: No.
2: Ah, hi ha moltes branques que són tancats.
4: Quan són oberts, la majoria... S'escolta millor perquè s'escolta com més natural. La veritat. Sí.
2: És com la veu que tu escoltes.
4: Quan són tancats, el problema està en que es compacta massa el so. Es concentra
3: massa. I te'ls has comprat tancats?
4: Me'ls he comprat tancats per gravar.
3: Ah,
4: l'objectiu és que siguin de mala qualitat i gravar. La mala qualitat és perquè la majoria del món escolta la música...
3: Ah, això ja m'ho has explicat en algun
4: correcte
3: moment.
4: Llavors, vale. La meva idea era comprar-me sí, uns que siguin...
0: Que l'escoltem i tot.
4: Sí. La meva idea era comprar-me...
3: Un dia d'aquells del 75.
4: Uns que no fossin de molt, molt bona qualitat i que fossin tancats.
3: Ja està. Vale, molt bé.
0: D'acord.
4: Tres porquets.
3: Tres porquets.
4: Quatre, ara.
3: No, clar, quina seria... O sigui, és que m'interessa molt.
4: Obsidiana.
3: Obsidiana?
4: Sí, que hi ha...
3: La casa d'obsidiana.
2: Sí.
3: Si hi hagués un quart porquet...
0: Inevitablement ens n'anem al Minecraft.
2: No? Claro, totalment.
4: Claro.
2: La pizlazuli. Què?
3: No ho sé, jo què. No, jo no estava pensant en Minecraft, suposo que per temes generacionals, bueno, però no se m'acut.
0: La teva generació també ha jugat molt a Minecraft, Edu.
3: Sí, ja, jo no, però...
0: No, tu concretament
3: ja,
0: no,
3: però... No, és que jo sóc la meva única... No, però el que em refereixo és que no havia pensat en Minecraft, ja està. No sé, no sé, no se m'acut, no proposo, doncs, molt bé.
0: Jo el que pensava és que, sobretot... Ui, estan fent cares rares ja.
4: No, una altra cosa.
0: Sobretot
4: externa.
0: Quan ets nen petit o quan comences a jugar al Minecraft i sobretot quan te n'adones del que és el mode creatiu on pots agafar tots els materials que vulguis, o fins i tot en supervivència hi ha la típica cosa que tots hem fet d'intentar-te fer una casa de diamants, que és com el material més valuós del joc.
3: Vale,
4: 100%.
0: Sense cap mena d'explicació més enllà, perquè més a més els diamants tenen molta utilitat i la principal no és ni molt menys la decoració.
3: La construir, no? Clar.
0: Ni de construcció, però era com... Pues,
5: me voy a hacer una casa de diamants, te va a cagar.
0: Sí. No? Perquè era el material més complicat d'aconseguir, ara és molt més fàcil.
4: Sí.
0: I, bueno, ha anat canviant el joc, però bé.
4: Estic bastant ficant el...
0: I entenc també que l'obsidiana t'ha vingut pel Minecraft, Arnau.
4: Sí, òbviament, sí. No,
0: segurament ja més endavant has descobert les propietats de l'obsidiana.
4: Ah, vale.
0: Pensava que existia l'obsidiana.
2: Que no s'ho ha inventat Minecraft.
4: No.
0: Que no és només...
4: Però que,
0: que no és només per fer un portal a l'internet.
4: Bueno, no. No, només per això.
0: No, però vull dir...
4: Ah, vale, perdó, tio.
0: Que no podem fer un portal a l'Impramon nosaltres.
4: No.
0: No ho he provat, però tampoc...
4: No, el que a mi em va agradar més o sobtar més sempre va ser que jo quan era petit doncs, també havia jugat a Minecraft i a Minecraft l'obsidiana és superdura, super no sé què, i a la vida real es veu que...
0: En veritat, costa molt de minar l'obsidiana.
4: No, però dic, clar, però a la vida real, en plan, aquí al món no és molt més fràgil l'obsidiana del que sembla.
0: Sí, s'ha d'anar en compte aquí perquè els termes com tenacitat i duresa i són molt diferents,
4: Vale.
0: Però, i sincerament jo ara no tinc...
2: No som experts geòlegs.
0: És com el tema aquest de que el diamant diria que és dur perquè és capaç de ratllar qualsevol altre, però després igual et cau al terra i se't trenca, saps?
4: Sí, clar.
0: Vull dir, és això. Bé, Aina, diria que faltes tu per respondre a la pregunta de l'Edu.
2: No, ja em serveix la resta. Más uno a l'obsidiana.
3: Más dos, jo també.
2: No, faria diamante. Shambhala, diamond.
4: T'imagines que el CRT és la Britney Spears? Per què dic Britney Spears? La, com es diu? La diamond.
2: La
3: Rihanna.
4: Això.
2: Va néixer el mateix dia que jo.
3: La Rihanna?
4: Sí. Ui, és veritat, em sona que ho has dit.
3: Uau.
2: La Riri.
3: La Riri.
4: És que són col·legues.
2: Palos amigos.
3: La gent que...
0: Voleu començar una mica amb el programa?
2: Sí,
3: no,
2: podem.
4: Perquè segur que parlem de futbol.
2: Però és que ja ho vam deixar la setmana passada dient que parlaríem de futbol.
3: A veure...
2: Havíeu de fer deures. S'han fet els deures?
3: No, hi ha tantes coses a fer que el futbol ha passat.
4: Jo he fet deures.
2: Es va dir que es farien prediccions. Haver estudiat a casa.
4: Ja.
0: No, en farem una conjunta.
3: Vale.
0: Si us sembla bé.
4: Jo no faig la conjunta. Vale. Sí, jo la meva conjunta serà fer un más uno, com ha fet l'Aina.
2: Fantàstic.
0: No, pots donar la teva opinió.
2: L'Aina ha estudiat moltíssim. Però... Ja,
4: pues jo aniré más uno amb l'Aina.
0: No, perfecte. O sigui...
4: Perdó.
2: Ja no.
0: Ni idea, tampoc t'ajuda tant. No, vull dir,
2: no
0: sé. Això de les prediccions de futbol...
2: Perquè
0: de
2: és l'atzar.
0: També,
2: també dedica... Atzar,
0: i fins i tot igual et tires de... Pues a mi em fa molta il·lusió Curaçao.
2: Curaçao. L'entrenador va plorar quan van fer el gol.
0: Clar,
2: petit.
0: El context és que un dels partits que ja s'ha jugat és Alemanya-Curaçao.
3: Oh.
0: I ha quedat 7-1.
4: Ah, Curaçao.
3: Dios.
0: Sí. Òbviament per Alemanya. I el gol de Curaçao doncs, va ser...
2: També dic, jo vaig...
3: Els hi van fer peixet o no?
2: Jo vaig... No, 7-1.
3: No,
2: sí,
3: no, però jo què sé, perquè és peixet. Un...
0: Donar peixet, deixar... sí, és deixar...
2: En plan és sucre, sí. Saps?
3: Ja. Yeah.
2: Deixa'l i que et faci gols, vale, en plan, no està fatal.
3: Aquell gol va ser lluitat i tot ok.
2: Tot i això, jo vaig fer una predicció abans de que comencés el Mundial. O sigui, després ja potser ja no...
0: La voldràs donar?
4: Sí.
0: Sí, no?
2: No cal, no cal.
0: Sí, així que va el record.
3: Llibertat, eh?
4: No.
0: Però arribem després.
2: Sí, no, sí, fem.
0: Volia que fes això una mica de... Intentar comentar notícies al principi. La veritat és que avui les he mirat i la majoria eren molt avorrides.
3: Total, és que avorrides la vida.
4: És que avorrides.
0: Coses que ja sabem, no?, en general. Tot i així, m'ha interessat, que sé que a l'educació esteu bastant ficats. Diversos col·lectius universitaris han criticat les polítiques de personal de la Universitat de Barcelona.
3: Wow.
0: Denunciant possibles efectes sobre la captació i retenció del talent acadèmic. Prop de 250 docents de la UB han fet públic el manifest per l'excel·lència que critiquen que la política docent i investigador de la institució acadèmica, que està molt centrada en l'estabilització interna i la suficiència, en detriment d'una aposta decidida per la captació de talent i l'excel·lència acadèmica. consideren que el model de gestió ha facilitat dinàmiques endogàmiques i els professors alerten contra els processos de promoció, especialment l'accés a les càtedres, que continuen prioritzant l'antiguitat als serveis prestats i acumulació d'hores de docència, més que el reconeixement de trajectòries de lideratge i excel·lència en recerca i transferència. Llavors, asseguren fer molt i fer molt i fer poc no pot tenir el mateix reconeixement. No sé vosaltres què en penseu, perquè és aquest debat etern,
3: clar,
0: no?
3: És que és un temita
0: entre si s'ha d'apostar pel que ja saps que et funciona o per la gent que ja porta moltes hores d'experiència en aquesta cosa en concret que és la docència,
3: clar.
0: O al contrari, girar cap a l'excel·lència i buscar tota l'estona això.
3: Clar, ja en parlaven ara fa unes setmanes, no? Que dèiem el dels cicles formatius. Coi, si jo m'estic currant una, no? un perfil professional o uns estudis professionals, haig de... I ve algú altre que per una nota més alta me la treu i no té res a veure la seva no, el seu passat estudiantil, pues no acaba de ser del tot just. Però sí que és cert que al final també s'ha de premiar l'excel·lència d'alguna manera. No?
0: Sí, i a la mateixa hora potser també s'ha de premiar l'excel·lència a nivell pedagògic.
3: Sens dubte. Perquè això és un mòbil que ha caigut.
0: Els professors d'universitat també han de saber fer de professors.
3: Home, per suposat, s'ha de buscar, ser... òbviament.
2: Jo crec que, o sigui, ha d'existir un equilibri. Vull dir, tots els extrems són dolents, per tant, entenc les persones que porten molts anys treballant i que al final si s'ho han guanyat a pulso, entre cometes...
0: Però, no volia tallar-te.
2: Ah, no.
0: Però és que hi ha uns nens jugant a futbol aquí sota.
3: Se'ls ha colat la pilota?
0: Acaba de fotre un pilotasso i se'ls ha colat. Ja
2: ai, són els meus,
0: sí. Té molta gràcia.
2: Sí, sí. Bueno, i no tant teus.
0: Digues, Aina.
2: No, però vull dir que entenem les dues bandes. Una persona que porta molts anys treballant, al final...
3: S'ha de reconèixer d'alguna manera.
2: S'ha de reconèixer, però clar, si jo, per exemple, existeixen unes oposicions i les guanyo i tinc més nota, doncs al final és el que hi ha.
3: Chao pescao.
2: Però, bueno... Pues...
3: S'ha de buscar un sistema d'equilibri? S'ha de fer aquí una cosa de... Tanto vales, tanto tienes, tanto vales?
2: Vull dir, ja va passar que es van donar mèrits i places a persones que no havien passat les opos perquè portaven molts anys.
3: Oh!
2: Saps? I fins quin punt...
3: No seria just.
2: Vull dir, no és just. No. Perquè fer ja s'ha fet. De fet, crec que es va fer fa un any o dos.
3: Correcte.
2: Però bueno.
3: Bueno, que s'ho currin. O sigui, és a dir, tant, al final, si relativitzem el tema, seria... Siguis o no siguis de los listos, de los profes listos, de los profes buenos, si te lo curras, puedes llegar a ser bueno. No?
2: Mm.
3: És a dir, ho acabo de que baixar com molt el fang, no? Sí. Però estem parlant d'això o és que jo no ho estic entenent bé? Estem parlant d'això, si tu ets molt bo amb lo teu i arribes a, no? a dominar un sector, doncs el pots ensenyar. Si tu curres, no eres de los bons, però tu has currat, què tal, Pasqual, i tens el teu foradet...
2: Doncs pa'lante.
0: Perfecte.
3: La cultura de l'esforç. A currar-te el quiqui.
2: Següent notícia.
0: Carpatasso. I última, perquè n'he triat dues en aquest cop. I ja està.
2: Vale.
0: I la següent, de fet, no la tinc escrita perquè ja sé del que estic parlant, que és que fa relativament poc va venir el papa. Que anunciàvem l'altre dia, ve d'aquí poc. I a mi la notícia que em va fer més gràcia va ser que hi va haver, diria que van ser 600 participants de corals que
2: sí, havien d'anar
0: a cantar pel papa. Sí,
3: Molt venim.
0: Que els van fer fora.
3: Hòstia puta.
0: Perquè tenien intenció de cantar els Salvadors i treure estelades.
3: Epa.
0: Allà a la Sagrada Família.
3: Bueno, és clar, estem parlant del que estem parlant, no? Barrejar religió.
0: He parlat personalment amb un d'aquests 600 cantaires.
3: Epa!
0: Oh! I
3: el bueno, coneixem? Vaig
0: explicant una mica. No.
3: Vale.
0: Havia coincidit amb ell fent pràctiques.
3: Epa.
0: I me'l vaig trobar fa poc. Però van ser els Premis Núvol.
3: Epa.
0: Vaig assistir, va ser molt xulo. Però bé, això, com que era de corals, cosa que tots quatre estem una mica enfangats, m'ha semblat curiós. Es veu que tinc entès que no van ser les persones més discretes de la història, perquè literalment van estar assajant i a les partitures hi havia escrit rotllo,
5: aquí traurem la cagada,
0: sí, exacte,
5: aquí la malpit
0: i
3: aquí ho puta panya,
2: i traiem la barretina,
0: sí. I d'alguna manera la policia va arribar
4: a la conclusió,
0: a la conclusió, sí.
3: Pel que sigui,
4: no se sap encara gairebé
0: no,
4: ni per què, però
0: no, no havien de ser especialment astuts però sap greu perquè
3: no tens l'oportunitat de cantar davant